0: Anna Fernández. Les teves assegurances en les millors mans.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A l'anterior secció de nutrició ens vam plantejar i si aquest any no féssim dieta. Avui volem anar més enllà i posar el focus en què passa després d'abandonar el càlcul de calories i començar a escoltar realment el cos. Perquè no tots necessitem el mateix i cada etapa vital demana una estratègia pròpia. Per parlar-ne ens acompanya un dijous més la Berta Martínez, nutricionista, especialista en PNI. Berta, benvinguda.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Quan una persona deixa la dieta, es regula i fa tot el que vam parlar l'últim dia, què passa després a la consulta?
1: Doncs mira, el que passa és que es comença a regular una mica tot. O sigui, comença a tenir espai amb què és el que realment necessita ara aquesta persona. I comencem a fer tota la pau, la pauta personalitzada, o sigui, tota la part més important de la visita del nutricionista. Què és el que necessita aquesta persona i en quin moment de vida està?
0: Clar. Farem un repàs,
1: vale,
0: de diferents situacions, diferents perfils.
1: Uh-huh.
0: Parlem, per exemple, de les dones que estan ja entrant pràcticament a la menopausa. No?
1: Mira,
0: situacions molt concretes.
1: Molt concretes. Anirem posant com diferents situacions. Jo crec que el climateri i la menopausa, el climateri és, o sigui, tots els anys previs, el moment de la menopausa és l'any que es retira la menstruació i després la postmenopausa sota els anys post, després de retirar la menstruació. El climateri són aquestes tres parts. Dintre del climateri poden ser dones doncs, de 40-45 anys que pot començar en aquests anys previs i després doncs, la menopausa, l'any que se't retira la menstruació, depèn de cada dona. Normalment és bastant similar als anys que la teva mare se li va retirar la menstruació. Això està bé saber-ho i poder-ho preguntar. I podem dir 50, 50 i pico. Doncs amb aquests anys és important que tinguem en compte que hi ha uns canvis hormonals importantíssims. I comencem a sentir doncs, diferents sintomatologies, depèn de cada dona. I és important també saber que l'alimentació també ha de canviar, perquè els hidrats de carboni no els trobarem igual, el cos canvia, i comencem a sentir doncs, frases com menjo menys i m'engreixo, em noto inflada, dormo pitjor, estic més cansada. Tot això és molt comú, no?, en consulta que vinguin. I tot això no és falta de voluntat, sinó que és que el moment vital de la vida d'aquesta dona doncs, ha de canviar. I ha de canviar també tot el seu entorn i també la pauta nutricional.
0: Llavors, el que tu recomanes a aquestes persones quan et venen a veure?
1: Llavors, jo el que recomano és, primer de tot, menjar saludable, retirar sucres, processats i el que sempre diem, menjar regular i suficient, també, que no comencem a fer dietes molt restrictives i passem tot el dia a gana. Assegurar un aport proteic, perquè és més alt en aquests moments, i sobretot que hi hagin greixos de qualitat, que no comencem a fer pautes nutricionals, bueno, dietes, que a mi no m'agrada gaire dir dietes, que retirem tots els greixos i comencem a retirar doncs, l'oli d'oliva que haguem de mirar molt a veure on el posem, o que retirem doncs, l'advocat, els fruits secs, tot això ha d'haver-hi. És importantíssim perquè ens dona molta sacietat. I els hidrats de carboni els haurem d'adaptar segons l'activitat física. És molt important cuidar el son i l'estrès i entrenar la força, que és el que menys...
0: Això és molt important.
1: Això és molt important. La força és la prioritat en sempre, però en aquest moment de vida vital més.
0: I per què és tan important, Berta?
1: És molt important perquè perdem massa muscular amb els anys. I les dones necessitem l'entrenament de força per regular tot el nostre entorn hormonal. És molt important que prioritzem la força. Evidentment, pot haver-hi aeròbic, Ens hem de moure i està fantàstic que ens moguem, caminem, si ens agrada córrer, correm, però o anar amb bici, tot això està fantàstic. De més a més, prioritat, la força.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem a un altre perfil, persones amb patologia digestiva.
1: Mm-hmm. Doncs mira, per exemple, patologia digestiva. Què ens trobem molt en consulta? Doncs persones que senten inflor, gasos, restrenyiment, més diagnòstic de típic el colon irritable, que és una etiqueta que deixem de posar quan no sabem molt bé què és el que està passant, i patologies com o moments de diagnòstic de SIBO, SIFO o problemes de, o descompensacions de microbiota intestinal. Tot això és el que més trobem amb diagnòstics de patologia digestiva.
0: Llavors, en aquestes situacions, Berta, la prioritat ja no seria el pes, no?
1: No.
0: Sinó equilibrar tot això.
1: Sí, això és el primer que hem de fer. O sigui, exacte, el problema aquí no és el pes, sinó és que hi ha un intestí desregulat. I el primer que hem de fer és regular el microbiota intestinal. I aquest és el treball més profund, que a vegades trigues més i a vegades trigues menys. I, sobretot, també s'ha de tractar tot el que és el sistema nerviós, en tots aquests casos, que això moltes vegades s'oblida.
0: I com ho hem de fer, això?
1: Doncs jo la majoria de vegades derivo a bons terapeutes i treballo molt conjuntament amb terapeutes somatosensorials. M'agrada molt perquè treballen molt amb tota la part del cos i la sintomatologia a part de tota la part emocional, que són un tipus de terapeutes de psicologia. Treballo molt amb ells, però derivo molt. Treballo conjuntament amb que puguin fer un treball emocional que jo, sent nutricionista, no el puc fer, però tinc un bon equip al meu entorn.
0: Uh-huh. Alguna pauta concreta, alguna estratègia
1: sí,
0: per ajudar?
1: Doncs podem... el que acostumem... Bueno, el costumo a fer en consulta és... El primer de tot és retirar tots els processats i que... si hi ha aliments específics que hi ha intoleràncies, els retirem. No? Si hi ha una intolerància a la fructosa o al sorbitol o a la lactosa, s'han de retirar aquests aliments. Després, el que funciona molt bé és reduir molt els crus, perquè es digereixen bastant malament, regular horaris i la proteïna que sigui molt fàcil de digerir, que no hi hagi proteïna, doncs, molta quantitat de carn vermella, proteïnes d'aquestes que costi digerir, perquè són estómacs, o sigui, sistemes digestius que estan molt delicats i que els hem de posar molt fàcil. I, com he dit, treballar el sistema nerviós.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem a un altre dels perfils que requereix d'unes pautes molt concretes i són aquelles persones que fan una activitat física important, que són molt actives. Parlem de persones esportistes, podríem dir, no?
1: Podem dir persones esportistes o molt actives amb treballs també de... treballs des de treballs de camp, que n'hi ha pocs, però n'hi ha, o treballs de feines de construcció o feines molt actives. Doncs tots aquests, el que em trobo molt és que amb la part més esportiva, entrenen molt, mengen poc, moltes vegades treuen els hidrats per por d'engreixar-se, fan dejunis bastant llargs i pensen que d'aquesta forma milloraran la composició corporal, que si retiren hidrats i fan dejunis llargs milloraran la composició corporal, perquè si me'n vaig més amb el tema esportiu, més tipus trail, crossfit o bici de carretera, volen estar molt fins per poder tenir menys pes i poder rendir més en el seu entrenament. I això és un error. Per què? Perquè la majoria de vegades, si se'n van a aquests extrems fent aquests ajunis, retirant hidrats, els hi falta energia, llavors es manifesta en forma de més cansament, pitjor recuperació, estancament en el rendiment, i en molts dies que comencen a entrenar i veuen que estan totalment buits i no tiren, dormen pitjor, més lesions, superimportant, és molt important, i més impulsivitat de menjar, que fan com aquestes tirades de dejuni i intenten, doncs, restringir, i arriba un moment que tenen moltíssima necessitat de menjar, i llavors es descontrolen.
0: Mm-hmm. Hem parlat del paper d'alguns aliments. Els hidrats... quin paper juguen en tot això?
1: Doncs mira, el tema dels hidrats de carboni és un tema delicat, perquè moltes pautes nutricionals, doncs, es retiren i a vegades estan com molt mal vistos.
0: Sí, tenen mala fama, no?
1: Sí. Llavors, clar, depèn de moltes coses. Com amb la nutrició, ja saps, sempre dic que tot depèn. Llavors, quan els traiem, moltes vegades, si parlem del tema esportiu, baixem rendiment, puja el cortisol, el cos estalvia energia... I tot aquest extra d'energia que tenim al cos en forma de greix, doncs és complicat que marxi amb aquest cortisol tan elevat. Llavors, els hidrats de carboni els necessitem si tenim una activitat alta. si veiem, si, per exemple, una persona que estigui tot el dia sentada, que no es mogui, que estigui doncs, 8 hores davant de l'ordinador i que camini doncs, 8.000 passos al dia i no faci quasi res d'activitat, amb verduretes, proteïna de qualitat i greixos de qualitat, ja podria fer una alimentació molt saludable i no necessitaria aquest extra d'hidrat de carboni. Però una altra persona que fa una activitat molt més alta, que entrena 3-4 vegades a la setmana, es mou molt més i la seva feina és molt més activa, doncs aquests hidrats els necessitem. Tot depèn de l'activitat. I també és molt important saber quins hidrats de carboni hem d'escollir. No és el mateix farines refinades i sucres i processats que una bona dieta amb fruites i tubercles, que són per mi un dels millors hidrats que hi ha.
2: Interessant.
0: També hem fet referència, perquè és molt important, al descans i a la recuperació, no? Moltes vegades hem dit, mira, sí, he dormit 8 hores, però és que m'aixeco cansada, no?
1: Sí, la recuperació, moltes vegades en consulta donem molta importància amb el tema del descans, perquè per moltes hores que dormis no vol dir que tinguis millor descans. Tu pots dormir 8-9 hores i potser t'aixeques amb cansament. Llavors, això sí que és una cosa que s'ha de mirar. És important, jo insisteixo molt, en que s'ha de descansar bé i s'ha de donar molta importància en aquest descans per evitar, en el cas d'esportistes, s'ha de fer una bona recuperació, és superimportant. I en el cas de les persones, de qualsevol tipus de pacient, el descans és prioritari en poder que tot l'altre pugui funcionar.
0: Quina és l'estratègia que recomanes per als esportistes?
1: Doncs els esportistes normalment depèn de l'esport i depèn del tipus d'entrenament que facin, però menjar un bon menjar després d'entrenar que els pugui fer recuperar, no allargar dejunis si s'ha entrenat, dormir prou i no entrenar fort cada dia, que hi hagin dies suaus i dies forts, però ha d'haver-hi una mica de tot, no sigui tot sempre fort.
0: Ja recomanen, per exemple, els que fan molt d'esport de combinar un parell de disciplines esportives que siguin diferents, no? De manera que aquesta alternança li dona l'opció de recuperar d'alguna manera, no?
1: Li hem de donar temps per recuperar, perquè si no, llavors ens lesionem molt fàcilment.
0: I si parléssim dels pilars bàsics dels esportistes, en quant a la seva alimentació...
1: Mira, podríem dir 4 bàsics, que són energia suficient, proteïna ben distribuïda, que estigui ben distribuïda durant el dia, que no hi hagi en un àpat moltíssima proteïna i després altra quasi no hi hagi, perquè es pugui recuperar molt millor tot el que és el sistema muscular, hidrats adaptats a cada activitat i descans i dies suaus, com aquests 4 pilars, energia, proteïna, hidrats adaptats a l'activitat i descans.
0: I, bueno, quan això es produeix, és a dir, quan ho portem a la pràctica i ho fem bé, què és el que resulta?
1: Doncs vas veient l'evolució de l'esportista i veus que baixa la gana descontrolada, millora el rendiment i el cos comença a regular també la composició corporal perquè hi ha calma. No hi ha aquesta activació d'alerta de que em falta energia i el poc que em dona ho vaig a reservar, sinó que hi ha calma. Llavors, aquí sí que hi ha una oportunitat per poder millorar la composició corporal, que és el que la majoria de vegades venen a consultar els esportistes, a part de millorar el rendiment.
0: I també ens trobem amb perfils de persones que mengen, diríem que per impuls, no? No es plantegen ni si tenen gana, no? Que, és com el desig. Veig això, mira...
1: Sí, normalment aquests pacients, el primer que es toca és el sistema nerviós, perquè venen amb molt d'estrès i amb situacions complicades emocionals. Però una de les coses que realment en consulta sí que recomano és que gairebé sempre el que passa és que hi ha una restricció prèvia i hi ha normes molt rígides i hi ha por al menjar. Llavors tot això s'ha de regular. S'ha de cuidar, s'ha de regular, s'ha de sentir el cos, s'ha de poder parar I quan donen aquest espai de parar i sentir què està passant, tota la necessitat d'alimentació es rebaixa moltíssim, però ha d'haver-hi una connexió important en el cos, perquè tot el que és el sistema emocional està revolucionat.
0: Per tant, m'imagino que trobes en perfils així, no?
1: Sí,
0: a consulta. I quan els hi dius el que han de fer, els hi suposa un gran esforç?
1: Els hi suposa moltes vegades, perquè com que vivim amb un piló automàtic, doncs de fer, costa molt parar. Això és una cosa que segur que ho hem explicat moltes vegades, I quan parem ens hem d'afrontar moltes coses i a vegades fa molta por. Llavors, quan estem amb aquestes ansietats de menjar, és que estem superdescontrolats. Llavors, ja no només és l'alimentació que pugui ajudar, sinó que hem de parar, i a vegades això costa.
0: Berta, a modo de resum o de consell sobre el que hem estat parlant avui, amb quina idea hauríem de quedar-nos?
1: Doncs mira, podríem dir que cada persona és diferent i la situació vital pot canviar constantment, i que hem d'entendre en quin moment el nostre cos està ara mateix i què és el que necessitem en aquest moment present. I tot va canviant. O sigui, amb les dones, l'alimentació i les necessitats nutricionals van canviant en totes les nostres
0: etapes
1: de la vida,
0: sí.
1: I en els homes també. I ens hem d'anar adaptant i hem d'anar també veient què és el que necessitem en cada moment, i veure que hem d'anar evolucionant i hem d'anar canviant, que no ens quedem sempre amb un tipus de menjar, un tipus d'alimentació, sinó que el nostre cos va canviant i hem d'anar amb ell, acompanyant-lo.
0: Jo crec que m'he quedat amb diverses coses, però una que m'ha semblat especialment gràfica és lo del pilot automàtic, i que el que hauríem de fer és desconnectar aquest pilot automàtic, parar, no? I escoltar el cos, a veure què ens diu.
1: Això no és fàcil, però quan ho fem allibera molt.
0: Ho podem provar. Berta Martínez, nutricionista, especialista en PNI. Moltíssimes
1: gràcies.
0: Fins a la propera.
1: Gràcies.

0: Bé, doncs un cop més la secció de ciència que fem al Faves Comptades juntament amb el sincrotró Alba arriba a aquest programa. Avui parlem d'un tema molt important per a la salut global i per això saludem, com de costum, la Laia Torres Aribau del Departament de Comunicació de l'Alba. Laia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alba no és el teu nom, és Laia.
1: No, però bueno, em giro igual pel carrer, si criden Alba.
0: De què parlem avui, Laia?
1: Doncs mira, avui, aprofitant que 24 de març és el Dia Mundial contra la Tuberculosi, que és una malaltia infecciosa causada per bacteris, que, de fet, potser ja no sentim que hi hagi gent que té tuberculosi, és una malaltia prevenible
0: de,
1: i curable
0: de fa temps, no?
1: Exacte, ho hem vist més a les pel·lis, potser, no? De fa uns anys, però segueix sent una de les malalties infeccioses més letals del món, això no ho hem d'oblidar, eh? I, de fet, ara també és actualitat, no sé si vau sentir ahir, que va aparèixer un nou cas de tètanus, una malaltia a Catalunya, que feia molts anys que no ho vèiem. O sigui, amb tot plegat, diguem-ne, vaig pensar que ens podia servir per parlar avui d'un tema que és com combatem les infeccions causades per bacteris, no? I una de les eines principals que tenim són els antibiòtics. Però en els darrers anys han aparegut problemes importants, que en diem resistència als antibiòtics.
0: N'heu sentit a parlar.
1: Abastament ara, però bàsicament és que alguns bacteris es tornen resistents i, doncs, no els fan efecte els antibiòtics que servirien, doncs, per eliminar-los. I això és un problema, òbviament. Avui ens centrarem, doncs, en quins estudis es fan al sincrotró Alba per contribuir a aquesta recerca sobre combatre la resistència als antibiòtics.
0: Molt bé, doncs avui per parlar-ne del tema, com és habitual, tu no vens sola, vens amb
1: experts,
0: els experts, vens acompanyada de dos científics del sincrotró Alba, tenim l'Isidro Crespo.
2: Hola,
0: què
2: bon
0: tal,
2: dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé,
0: i l'Aleix Tarrés, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Aleix. Per començar, quan parlem de resistència als antibiòtics, què vol dir exactament? Isidro.
2: Bueno, la resistència a antibiòtics és, en poques paraules, si en algun moment teníem un tractament efectiu contra una infecció bacteriana, pues desenvolupar mecanismes i aquells antibiòtics deixen de ser efectius. O sigui, bàsicament, el bacteri s'acostuma, com si diguéssim així en paraules fàcils, s'acostuma a aquell tractament i ja no és efectiu.
0: És qüestió de temps, també. Vull dir, això vol dir que fa molt de temps que es fa servir aquest tipus d'antibiòtic d'aquí, o no té res a veure el temps.
2: És una combinació de factors.
1: Sí?
2: No és només el temps, sinó també com es fan, com es fa ús d'aquests antibiòtics.
0: Sí. Molt bé. I se sap per què passa, això?
2: Ui, sí. Bueno, a veure, si tu tens un tractament que et recomana el metge i, bueno, et diu un tractament de 7 dies, et prens la píndola el primer dia, comences a millorar, el segon la prens, estàs perfecte, i dius, buah, ja no em fa falta això, jo, això ja és massa tractament. I ho deixes de prendre, al final allà tens... Si imaginem, els bacteris són com una població heterogènia i, bueno, alguns en biologia no tot és sí o no. Hi ha alguns que potser són una miqueta resistents, altres que són totalment sensibles. I què pot passar? Que en un tractament de 2 dies matis els més sensibles, però no els,
0: no tots.
2: Els menys sensibles. Llavors, què passa? Que si deixes de prendre la píndola, ara de cop i volta... els menys sensibles a l'antibiòtic ara tenen tot el camp per créixer i no tenen l'antibiòtic. Llavors creixeran, es multiplicaran i quan tornis a prendre l'antibiòtic ja no serà efectiu.
1: Perquè han quedat els més forts, no, diguem-ne? O
2: sí.
1: Més ben adaptats, hauríem de dir, no?
3: Sí.
0: Els que no han quedat afectats, no? I per tant es poden reproduir.
3: Clar, al final tu poses una pressió selectiva, no? I estàs seleccionant pel que pot sobreviure aquest entorn.
0: Per això és tan important seguir exactament la prescripció mèdica, no? Si et diuen això, 7 dies. Han de ser 7 dies.
3: Efectivament.
0: Encara que el segon o tercer ja estiguem bé, no? Com deies tu,
2: tal
0: Isidro.
2: Qual. I si se t'oblida una dosi, has de retornar la dosi i seguir amb el planning d'aquella nova dosi. O sigui, no dir, ui, se m'ha oblidat, ara em prenc doble. No, has de seguir
1: la lletra, sí. Diguem-ne, no?
2: I el que és molt important també, els antibiòtics són per matar bacteris.
1: Ah, sí.
2: Els virus no s'hi fa res. O sigui, prendre l'antibiòtic per un refredat, ara ja no passa, perquè ara la prescripció està molt controlada i, bueno, tu no pots anar a la farmàcia a agafar un antibiòtic, però ha d'anar amb prescripció mèdica i has d'aprendre-ho quan cal. Sí.
0: O sigui, que podem dir que els bacteris es poden passar la resistència entre ells?
3: Doncs sí, no?
0: Sí?
3: Tenen maneres de transferir aquesta resistència. Un cop un bacteri esdevé resistent, té la capacitat de fer resistent tota la comunitat amb la qual converteix un espai.
2: Sí, els bacteris són curiosos. És que al final arriba a ser una societat en petit. Perquè, o sigui, un bacteri, quan esdevé resistent, no és per casualitat. O sigui, ells es reprodueixen molt ràpid. Els bacteris que fem servir al laboratori, cada 20 minuts es duplica la població. O sigui, això vol dir que si tu deixes un bacteri viu...
0: Uh-huh. Estàs donant opcions a que tot això continuï, no?
1: I molt ràpid.
2: D'un dia per un altre tens una població exponencial, perquè això és un creixement exponencial.
1: Dos, quatre... Bueno, no sé què diria, ara em poso prou matemàtiques.
2: Te'n vas...
1: Exacte, sí.
2: És molt ràpid i això se'ns escapa una miqueta, llavors. I no només això, o sigui, el bacteri que has d'haver resistent pot passar-li aquesta resistència a les seves filles, o sigui, la cèl·lula primogènita passa a les seves dues filles... La resistència, vale, aquesta és una manera, però el bacteri pot, si diguéssim, explotar i alliberar aquest material genètic i que altres l'agafin, o en el nostre cas el que estem estudiant és la conjugació bacteriana. Per què l'estem estudiant? Perquè és un dels mecanismes regulats, o sigui, que el bacteri exploti i que l'altre l'agafi el material genètic, això és complicat de controlar, però evitar que un bacteri li passi directament el material genètic a un altre bacteri, això és un procés regulat. I això hi ha maneres de controlar-ho i per això ho estem estudiant. Sí.
1: De fet, anaves a cobrar ara cap a casa. O sigui, a Sincrotroalba hem fet estudis, no, de conjugació bacteriana, també parlaves ara de com es divideixen. Tot això nosaltres ho podeu veure a les vostres línies, de fet. No?
3: Ho podem veure, sí, sí.
1: Literalment, Bueno, literalment. Sí.
3: Podem trobar informació que ens diu com es produeix aquest tipus de mecanisme. I sobretot en el cas de la divisió també és un punt important, perquè, per exemple, sabem que alguns bacteris és en aquesta alta taxa de divisió on basen la resistència a antibiòtics. És a dir, aquestes poblacions quan exploten, sí, doncs poden esdevenir més resistència. En concret tenim un treball que es va fer al sincrotró, on es va determinar quines molècules, quines proteïnes, diguem, actuaven i mediaven aquesta divisió, i entenent-les podem arribar al punt de dissenyar fàrmacs, fins i tot, que bloquegin aquest procés.
2: Sí, sí, sí. O sigui, al final, quan tu tens una resistència a antibiòtic, ja el bacteri té moltes estratègies per esdevenir resistent. Una podria ser simplement que, quan es troba la molècula de l'antibiòtic dins del bacteri, sintetitzar un mecanisme que agafa aquesta molècula i la tira fora de la cèl·lula. Llavors, ja no hi fa res. O pot fer un altre que es digui, arriba l'antibiòtic, el modifica de tal manera que és inactiu. O podria fer
0: el
2: també...
0: El neutralitza, diguem.
2: El neutralitza, exacte. També podria ser que la proteïna que l'antibiòtic anava i bloquejava pot modificar aquella proteïna i llavors impedir que sigui aquella proteïna sensible a l'antibiòtic. O sigui, el bacteri al final té moltes estratègies, però no són estratègies que el bacteri pensa i ho fa, no?
1: No, sí, tendim a personificar-lo així, no?
2: No és així, o sigui, és una qüestió de l'atzar. I al final, pues, si existeix, existeix. I, clar, tu pots tenir un antibiòtic que ja no és efectiu, però pots combinar-ho amb altres, que és el cas d'un altre estudi que es va fer per un altre grup allà a l'Alba, que estaven bàsicament buscant com fer efectius de nou antibiòtics que havien deixat de ser efectius amb bacteris com l'Staphylococcus aureus, que causa molts problemes en hospitals. I bàsicament és això, pues, bueno, si tens una proteïna que expulsa el teu antibiòtic, pues, podries desenvolupar una altra molècula que bloquegi aquell canal per on surt l'antibiòtic. Llavors l'antibiòtic no pot sortir i el bacteri...
1: Al final una mica és una cursa de... tu et bloqueges l'antibiòtic, jo et bloquejo...
0: Exacte. És una lluita.
2: És una lluita contra el temps.
3: És quasi una cursa...
0: És una partida d'escacs, no?
2: Sí.
3: Una cursa armamentística, no?
2: Sí,
1: no,
3: el bacteri farà per tornar-se resistent i tu has de fer per evitar-ho.
0: Una qüestió, quan parleu del fàrmac, o sigui, de la vostra feina, s'obté doncs, una resposta per crear fàrmac. Jo dic crear, però no sé si també pot ser modificar un fàrmac.
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: no?
2: Sí.

0: tensa, allò.
1: Molt bé.
2: Bueno, una mica amb la metàfora, no anava a dir que deia la llei de les armes, diguem-ho així,
0: sí,
2: és que al final readaptar-la o afegir-li un algú,
0: sí, no? No, però al final està bé perquè també no només t'interessa que sigui molt efectiu eliminar la infecció, sinó que sigui respectuós, generar almenys el mínim d'efectes secundaris. I precisament les tècniques que fem al sincrotró són prou precises, no?, per veure, sí, per afinar això.
1: Ens hem posat perfectament en context amb totes aquestes explicacions, però ens agradaria saber com us ho feu. És a dir, a la pràctica, quan vosaltres treballeu en la línia de llum, com ho feu tot això?
0: Doncs bé, bàsicament fem una miqueta de malabars. Al final, però primer, la línia de llum entesa com la nostra estació de treball on es produeix la radiació que fan servir al nostre cas, rajos X, que ens permet interactuar amb la matèria d'una manera que veiem tots els detalls possibles, en aquest cas de matèria biològica, de les proteïnes. Doncs allà combinem la nostra recerca, en aquest cas nosaltres fem recerca en la resistència antibiòtics, entre d'altres, però també tenim un rol tant els científics de línia com els investigadors postdoctorals que estem allà, on desenvolupem les característiques d'aquesta línia de llum, la fem més adaptada a les necessitats dels experiments i també gestionem experiments d'altres usuaris externs. És a dir, entens usuaris com científics externs que tenen una recerca pròpia, que han aplicat al sincrotró, han demanat de venir a fer els seus experiments i se'ls ha donat un temps per venir i també fer una recerca que alhora es pot aplicar en recerca antibiòtics i en moltes altres coses.
3: Sí, o sigui, per entendre-ho en un ambient més quotidià, la línia vindria a ser l'instrument amb el que mirem la matèria que estem estudiant, en aquest cas aquestes proteïnes. Però tu, abans de poder mirar una mostra en el microscopi, has de preparar-la. Llavors, això vindria a ser la recerca que fan aquests investigadors en el seu grup de recerca, o nosaltres també en el nostre grup, que és preparar aquella mostra. I com es prepara la mostra? Doncs, bueno, us puc explicar un petit exemple de la nostra recerca, per exemple, que en el cas de la resistència a antibiòtics, nosaltres estem mirant com els bacteris es comuniquen entre ells dins d'aquesta població de bacteris. Els bacteris, al final, per pressió de selecció, són molt llestos i diuen, a veure, si jo t'haig de donar tu la resistència a antibiòtics, m'hauria d'assegurar que tu ja no la tens, perquè si no estaré consumint energia per donar-te tu aquell ADN.
2: Ja. Aquell... Si ja tens aquest cromo, aquesta arma, perquè matar-me...
3: Millor guardar-me les energies. Llavors, els bacteris tenen un mecanisme que saben... Sí, una miqueta. O sigui, el bacteri
0: tenen
3: que té
0: un diàleg,
3: la resistència...
2: Sí, sí, com m'havia imaginat personificat.
0: Sí, tenen una mica de diàleg.
3: Al final, tot això és a escala molecular, però...
2: Sí, sí.
3: Emeten unes molècules que saben que aquell ja ha d'anar
2: ja
3: cap allà, m'haig d'anar cap a una altra banda. Llavors, pues, com van fer aquest estudi? Pues, nosaltres també ens aprofitem una miqueta dels bacteris, la veritat. I agafem uns bacteris que no són infecciosos, són un derivat de l'E. coli, de l'Escherichia coli, però que no és infecciós, no és bioperillós. Llavors, allà li fiquem les instruccions de la proteïna que volem estudiar i les fem créixer, que ens produeixin la proteïna. Llavors, quan aquella proteïna s'ha produït, trenquem les cèl·lules, les explotem, i aquella proteïna la purifiquem. Bueno, hi ha moltes metodologies, però bàsicament la nostra proteïna s'enganxa a un material i després, quan hem netejat tota aquella preparació, podem desenganxar la nostra proteïna. I llavors ve... Bueno, una de les coses més complicades a la cristal·lografia, que és obtenir cristalls. O sigui, un cristall s'ha d'entendre com si fos un granet de
2: sal
3: o de sucre, allò és un cristall.
2: Però de proteïna, en aquest
3: cas,
2: no?
3: Exacte. El gra de sucre o el gra de sal té pocs àtoms, una proteïna té milers i milers d'àtoms, llavors la complexitat és molt gran. Però, bueno, quan tenim els cristalls, que realment això s'ha automatitzat moltíssim, llavors és relativament assequible aconseguir-ho, pues agafem aquests cristalls que poden ser de 20 micres, o sigui, superpetits, ho agafem a mà, ho congelem en nitrogen líquid i llavors...
2: Amb unes pinces, oi? O més o menys, sí que us he vist algú. O com ho feu? Bueno, perquè, clar,
1: home, tan petit clar, i amb pinces, com ho feu?
0: Una espècie de llaç. És com una...
2: Però literalment, és que jo havia sentit alguna vegada, sí que els he sentit conversar i parlen de pescar cristalls.
0: Sí, parlem de pescar, però la canya seria com...
2: Té un punt d'artesà, això,
0: una espècie de llaç d'aquests de cowboy.
2: Ah!
0: Fet de nylon, amb unes micres.
2: És que imagina't els, eh?
3: Sí.
1: Estem parlant de res.
0: És molt petit.

0: molt
1: petit.
0: petit. O sigui, ho hem de fer en una lupa. I has de tenir pols. O sigui, jo vaig haver de deixar de prendre cafè cafeïnat perquè els destruïa.
2: És això.
3: Després de tota la feina l'acabaves destruint.
0: Sí. I la meitat del cristall és aigua, llavors el toques i es trenca. Sí,
1: I, jo... I en un procés tan automatitzat, és un factor humà important.
2: És bastant curiós, ara.
0: Sí, és curiós, això. A l'Alba, des del Departament de Comunicació, s'impulsa l'Alba Open Day.
2: Sí.
0: I això es fa cada any?
2: No ho hem fet mai, però podríem fer que la gent, saps, us pesqués els cristalls. Si trobem algú que tingui mà, els hi trencarien
3: tot. No sobreviuria cap ni un.
2: Bueno,
0: però se'ls fa molt...
2: Bueno, havíem fet tallers de cristal·lització.
1: Seria un càstig interessant.
0: I hem fet demos i tot, o sigui, és un cop l'any.
3: Aquí sembla que tot sigui molt fàcil, no? Ah. Explicat i seguint atentament les explicacions que ens donen els convidats. Però la veritat és que això és una feina de molt de temps. Quan porteu treballant en això vosaltres?
1: En la recerca en antibiòtics,
3: en el tema que ens ocupa avui, quan porteu treballant?
1: Jo em vaig unir una mica més tard al grup. En el meu cas, potser ja porto 3 o 4 o 5 anys. Però
0: sí, bueno,
1: estem parlant d'una dècada, ja quasi, no?
0: Hi ha un article que traurem ara, que les primeres d'aquell article van ser de fa 10 anys. O sigui, sí.
3: Sí, que els resultats d'un treball com el que expliqueu avui s'ha d'esperar molt a llarg termini.
1: Doncs sí, és una miqueta... Aquests 10 anys no és res comparat amb el que
0: sí,
1: al final és la...
0: Que... Realment, trobar una nova via on atacar per desenvolupar nous antibiòtics és un procés llarg, això, 10 anys tranquil·lament, però és que després, quan tu tens un possible candidat, aquell candidat no només ha de ser eficaç, sinó també no ha de ser tòxic, perquè clar, el més eficaç per matar els bacteris és el lleixiu. No?
3: Sí, però
0: no ens ho prendrem.
2: Recordem que hi havia un president que va reconèixer pel Covid.
0: Llavors,
1: l'efecte secundari és important.
0: Aquests assajos clínics triguen també un temps. Llavors, però s'ha de començar.
2: És el pas que hi ha, no? Clar, és el que hi ha d'haver.
0: Si no ho fem ara, d'aquí 10 anys, no haurem començat.
2: És la cursa aquella una altra cop que dèiem al principi.
1: No hi ha alternativa. No pots deixar de prendre'ls. No pots tornar a una situació on no hi ha antibiòtics.
3: Llavors, mira, tornem al començament de la conversa. Quan parlàvem de la nostra actitud, no? Del pacient. Què ha de fer? De quina manera pot contribuir? De quina manera pot t'ajudar?
1: Doncs, a nivell individual, seguir les directrius que et digui el professional mèdic de torn que t'ha receptat l'antibiòtic. És una eina molt potent, però ja sabem, ja hem parlat aquí de la tendència que tenen els bacteris a sobreviure, a desenvolupar vies per escapar-se d'aquesta pressió. Per tant, seguir el tractament...
3: Fil per randa.
2: No inventar-te res pel teu compte,
1: no? Exacte.
0: És que...
1: I també aquesta comunicació, no? Si després d'aquests 5 dies et segueixes trobant malament, torna-hi, perquè pot ser que de manera natural hi hagi una resistència i t'hagi de receptar un segon antibiòtic que ataqui el problema per una altra banda.
0: I recordar això, que al final és una carrera contra... O sigui, no és que pugui sortir la resistència als antibiòtics, no, és que sortirà. Llavors, fins i tot si desenvolupem nous antibiòtics, és una carrera contra el temps. Llavors, si no els fem servir bé, encara que trobem d'aquí 10 anys una nova via per evitar aquella resistència a antibiòtics, si no els fem servir bé, aquella nova via també sortirà.
2: No servirà de res tot aquest esforç, no?
0: Exacte.
2: Sí, centrats en el que ens digui el metge o la metgessa, diguem-ho així.
3: Sí, efectivament. Doncs farem cas, és que...
2: Exacte.
3: Per alguna raó et diuen si han de ser tants dies, si t'ho has de prendre un cop, si han de ser 2 o 3, doncs...
2: Mentrestant, ens anem fent estudis a l'Alba i un toqui.
0: És que funcionen molt bé els antibiòtics,
2: realment.
0: I per això te'ls prens potser 2 dies, ja et trobes superbé, però no.
2: Clar, tu no veus per dins què està passant, no?
1: Efectivament.
2: Aquí estem.
3: Bé, doncs ens queda res per acabar, però acabarem amb una nota cultural.
2: Sí, volia... Sí? Exacte, sí, una nota molt, molt ràpid, que crec que avui... anem més justos de temps, però només recordar que s'ha estrenat una sèrie televisiva on el sincrotró hi té un paper important i estem molt contents d'haver trepitjat també aquesta
3: no
2: part de l'audiovisual.
3: No sortireu vosaltres pel mig?
2: Alguns del sincrotró fem d'extres. És a dir, estic parlant estic parlant de Dia 1, és una sèrie que va promoure el Mobile World Capital, que és la fundació que fa el Mobile World Congress, i amb el suport de 3CAT i de Prime Video. Llavors es van gravar... És un thriller tecnològic, diguem-ho així, ja ho podreu descobrir. La qüestió és que hi apareixen escenaris del voltant de Barcelona relacionats amb ciència i tecnologia, el Supercomputing Center, el Mirador Torre Glòries, la Universitat Pompeu Fabra i també el Sincrotró Alba. I el cinquè capítol, doncs sortim bastant. No? I
3: estem... Cinquè capítol?
2: Sí, és de 6 capítols, nosaltres sortim al cinquè. Val. I va, evidentment, mireu-les, si voleu, està a Prime Video i a 3CAT.
3: I aquesta sèrie s'ha estrenat aquest diumenge a TV3.
2: Això mateix. Qui tingui Prime Video ja es va estrenar el dia 13 de març i aquest diumenge a TV3 es va estrenar i a la plataforma ara trobareu fins als 3 primers capítols. Els altres 3 crec que es penjaran, dedueixo que la setmana que ve, no ho tinc clar, però per
3: però
2: la dinàmica que
3: la gent
2: que porten,
3: no pateixi, si ara no li va bé, perquè no deixarà una altra sèrie, a lo millor, per seguir aquesta.
2: Últimament, és el típic, la gent se la mira sencera, són 45 minuts, la gent que la vista,
3: aquesta
2: sí que ja se l'ha mirat.
3: Sí,
2: és entretinguda, és un thriller. Està prou bé, veureu les imatges del sincrotró. Hem vist nosaltres alguna pinzellada per avançat i són... Bueno, que hem quedat molt guapos, vaja.
3: Sí? Que ens heu visitat...
2: La instal·lació, vull dir, no, els figurants sortim molt de fons.
3: Val,
2: però
3: sí,
2: la instal·lació...
3: No podem reconèixer ningú.
2: No, però realment la instal·lació surt molt maca. I vull dir que no... I a part, perdó, m'he oblidat de dir, no sortim només com a decorats, sinó que formem part del guió. El sincrotró apareix i es menciona i s'explica, de fet són científics que van al sincrotró, vull dir, no som només un taló de fons, saps?
3: I està ben documentada
2: la
3: sèrie?
2: Sí. I veureu el supercomputing també, apareix una part de computació que li interessi, o sigui, està molt bé.
3: Molt bé.
2: Sí, que
3: tu
2: l'has vist el primer capítol? Sí. Vaig al primer capítol perquè he de dir que ens van convidar uns quants a l'estrena, al cinema de Bilbao. Sí.
3: Mira que bé. Vosaltres l'heu vist?
1: No, encara no.
3: No.
2: Per això estic fent propaganda.
3: Com estarà a plataformes? No
2: sí, clar,
3: res,
2: no, és que
3: perquè...
2: s'acaba d'estrenar aquest diumenge, Setmana Santa. Si voleu, podeu aprofitar.
3: No hi ha cap problema. Es pot recuperar.
2: I tant.
3: Molt bé, doncs avui ens quedem amb aquest missatge quan hem estat parlant de la resistència als antibiòtics. La ciència treballa per trobar solucions, però nosaltres també hi tenim un paper a fer, que és seguir les instruccions del nostre metge al respecte.
2: I confiar en la ciència, vaja.
3: I confiar en la ciència, sí. Però, clar, sabem que tot això va a poc, perquè s'ha de tenir... Doncs,
2: I s'ha de fer ben fet, també.
3: S'ha de fer molt ben fet. Isidre Crespo, Aleix Tarrés, moltíssimes gràcies als dos. Laia
1: gràcies
3: Torres, per suposat.
2: Merci.
3: Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Fins la propera.
1: Vinga, fins la propera.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre, amics. Aquesta veu femenina amb què hem començat era la d'Ornella Vanoni, una de les cantants més importants d'Itàlia que malauradament ens ha deixat, concretament va ser el 21 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Dic que era una de les cantants més importants d'Itàlia, però és que també era actriu. Molt menor en aquesta faceta, això sí, perquè va rodar només 8 pel·lícules, complementades amb dues pel·lícules més per a televisió i la participació en dues sèries també televisives. Ornella Vanoni era milanesa, havia nascut el 1934 i va començar la seva carrera quan tenia 20 anys. Inicialment, ella no aspirava a ser actriu ni tampoc cantant. Ella volia ser esteticista. Però el fet que cursés estudis a Suïssa, a França i a Anglaterra li va permetre dominar llengües, i com que tenia molt bona veu, li van suggerir que provés de fer d'actriu, i ho va provar. Va estudiar art dramàtic al Piccolo Teatro de Milà, on va tenir com a director Giorgio Streller, el seu fundador, que es va adonar de seguida que Ornella Vanoni tenia unes qualitats excepcionals i la va protegir, per bé que també va mantenir amb ella una relació sentimental que va durar uns 4 anys. Se'n va parlar molt d'aquesta relació perquè eren els anys 50 i entre Streller i Vanoni hi havia una diferència d'edat de 13 anys. El cas és que el talent d'Ornella Vanoni es va continuar obrint pas i quan tenia 25 anys va actuar al show d'Ed Sullivan i va debutar primer al teatre i després al cinema. El cinema ho va fer amb un petit paper i sense acreditar en el film Nois de Jukebox. La cançó que hem escoltat es diu Canta, canta, miña gente i la va ser escrita pel brasiler Martinho da Vila. Ornella Vanoni era una enamorada de la música brasilera i va fer versions de molts temes de Chico Buarque de Holanda, de Toquinho i de Vinícius de Moraes. Però també cantava deliciosament estàndards nord-americans com, per exemple, aquest de Barbacarac. Gotxe di pioggia su di me. Gotes de pluja van caient damunt el meu cap.

Goche di Piotr Sudimé, la cançó de Barbacarac, que va ser inclosa a la banda sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid, que van protagonitzar Paul Newman i Robert Redford. Aquesta no és pas l'única cançó que Ornella Vanoni va interpretar de Barbacarac. En realitat va publicar un disc l'any 2002 en què cantava només temes de Bacharach. I el 2008 va venir a Catalunya i va actuar al Palau de la Música. Però abans que això passés, ella, a més de cantar, continuava treballant com a actriu de teatre i de cinema. Fins i tot va arribar a actuar a Broadway. En cinema anava fent coses com el Peplum, Ròmul i Rem, i drames com L'illa d'Arturo, basada a la novel·la d'Elsa Morante, o també treballava en un dels episodis de La Ronda, basada en l'obra d'Arthur Schnitzler. De fet, els anys 60 i 70 són els de la seva consolidació. Ja és una figura famosa i, com que, a més, és molt atractiva, arriba a ser portada de la revista Playboy. També participa, només posant-hi la veu, només la veu, en el film Història d'una dona, amb Vivi Anderson, Annie Girardot i Robert Stack. I protagonitza, aquí sí, amb Hugo Tognazzi, Els viatgers del capvespre, dirigida pel mateix Tognazzi, i amb una banda sonora del català Toti Soler. Escoltem ara Ornella Vanoni en una cançó dels anys 70. Pel títol pensareu que és una cançó d'amor, una cançó eròtica, però no, és una cançó antimilitarista i està dedicada als militars. Non sai fare l'amore, tu no saps fer l'amor.

Non sai fare l'amore, una cançó que Ornella Vanoni va incloure en un àlbum exquisit del 1975. Posteriorment va deixar el cinema, es va concentrar en la música i ja només va tornar a aparèixer en dues pel·lícules. La primera, el 2015, quan tenia 81 anys, a Quina sorpresa més bonica, un remake del film brasiler La dona invisible, i la segona, el 2021, quan tenia 87 anys, a Set dones i un misteri, un remake italià del film francès Vuit dones, de François Ozon. Les seves cançons, això sí, continuen apareixent a moltes bandes sonores. Per exemple, Jo la coneixia bé, d'Antonio Pietrangeli, La primera nit de la quietud, de Valerio Zurlini, o Les conseqüències de l'amor, de Paolo Sorrentino. Pel que fa a la seva vida privada, a més d'aquella relació que hem comentat amb el director George Strehler, en va tenir una de tempestuosa amb el cantant Gino Paoli, perquè ell ja tenia un fill d'una altra dona i no en volia més, i això va fer que ella, a contracor, es veiés obligada a avortar. Amb qui sí que es va casar i va tenir un fill va ser amb l'actor i director Lucio Ardenzi. I l'any 2022, quan tenia 88 anys, Ornella va patir una caiguda. Es va trencar el fèmur i semblava que plegaria, però no va ser així. Se'n va refer, va fer una gira, va participar en el Festival de San Remo, va estrenar una nova cançó i va participar en un documental dedicat al Festival de Nàpols i a figures com Claudio Villa, Domenico Modugno i Pepino Di Capri. 19 dies abans de morir, encara va intervenir en un programa de televisió. La mort la va agafar a casa seva el 21 de novembre passat, amb 91 anys, i les seves cendres van ser escampades al mar. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui, a les vies de so, direm adéu a Ornella Vanoni amb una cançó preciosa composta per Erasmo i Roberto Carlos, que trobem a la banda sonora de tres pel·lícules. La cançó es diu L'Apuntamento, la cita, i comença dient això. M'he equivocat tantes vegades que ara sé que avui, gairebé amb tota seguretat, m'estic equivocant amb tu. Però, per una vegada més, en què pot canviar la meva vida? Acceptar aquesta estranya cita ha estat una bogeria. Estic trista entre la gent que passa al meu voltant, però la nostàlgia de tornar-te a veure és més forta que les llàgrimes. Aquest sol encén el meu rostre amb una espurna d'esperança. Estic esperant per quan, de sobte, et vegi aparèixer de lluny. Amor, afanya't, no resisteixo. Si tu no vens, no existeixo. Ha canviat el temps i està plovent, però continuo esperant. No m'importa el que el món pugui pensar. No me'n vull anar. Miro dintre meu i em pregunto, però no sento res. Sóc només una espurna d'esperança perduda entre la gent. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
4: Un dijous més, a aquesta hora, obrim l'espai de sexologia. Avui ho fem per parlar d'un tema que és molt interessant, però del qual moltes parelles parlen poc, el desig. Per què en les relacions llargues la passió de vegades baixa? És química? És energia? O ens adormim una mica? Doncs per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canals, la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella del programa. Ruth, benvinguda.
5: Hola, què tal?
4: Què tal? I la Judy Muñoz, que és psicòloga, treballa amb una mirada més energètica de les relacions i avui també ens acompanya especialment per parlar del tema. Judy, què tal?
6: Molt bon dia, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
4: Doncs a veure si entre la química i l'energia ens ajudeu a pujar una mica la temperatura de casa, tot i que a l'hivern sembla que ja...
5: Ara ve un bon moment, amb la primavera, no? Ja ho sabem, la sang s'altera.
4: La sang s'altera, sí, efectivament. Doncs parlem del desig. Ruth, és veritat que amb els anys... amb el pas del temps, el sexe es torna més avorrit?
5: Aviam, el sexe no és que es torni més avorrit, sinó és el que fem nosaltres amb el sexe, val? Hi ha gent que és avorrida des que té 20 anys en el sexe, val? Vull dir, no és una cosa de l'edat, és una cosa de la dedicació que li posem, no?
4: De l'entusiasme, ah,
5: exacte,
4: que
5: de la il·lusió,
4: nosaltres.
5: De la passió, de dedicar-hi aquesta presència. És veritat que quan coneixem algú, no, doncs és la novetat, les hormones, tota aquesta dopamina, no, tot això, bueno, està pels aires i és normal que quan coneixem algú al principi,
4: correcte,
5: aquestes ganes es vegin més tal, no, més amunt. Però amb el temps, si tens aquesta mateixa relació, val? Sí. Bueno, comencen les responsabilitats, que si els fills, que si la rutina, que si acabem tot logístic, has comprat paper de vàter, doncs mira, això, la veritat és que la libido, doncs no...
4: La rutina.
5: No ajuda. Rutina, la no de rut, eh?
4: Sí, la rutina. Però precisament el temps i aquestes rutines, tot això, és el que mata una mica aquesta passió inicial. Sí?
5: Sí, sí, clar. Mata una mica el que és el misteri i al final...
4: La gràcia.
5: La gràcia, la sorpresa, no?
4: Anem a mirar-ho des d'un altre punt de vista. Per això avui ens acompanya la Judy. Des d'una mirada més energètica, que és com ho fas tu, com s'explica això?
6: Doncs mira, energèticament podríem dir que la sexualitat és energia. Per tant, com és energia, depèn de l'energia de cada persona. A mi sempre m'agrada dir que la sexualitat, envoltar-la amb una etiqueta de amb el temps es desgasta o no, és una mica arriscat. Estic super d'acord amb el que ha dit la Ruth, perquè precisament depèn de l'energia de cada persona. Com tot, no? A la vida, crec que la sexualitat s'ha de posar també ganes. Per tant, energèticament, depèn molt de com és cada persona. Una persona que es viu a si mateix amb una energia vital, de foc i viva...
4: I desbordant.
6: Segurament que encara que amb el temps s'hagi d'adaptar també a la parella que té al costat, però segurament té més tendència a mantenir una miqueta aquesta flama viva, no? Que potser és la que diem que es perd.
4: Però és que aquesta energia...
5: I això que dèiem de gent que té 20 anys i que no la tenen aquesta flama, suposo que llavors interpretem que seria gent que de sèrie no porten potser aquesta energia vital, no?
6: Total, total.
4: Però igualment aquesta energia, encara que la portem una mica de sèrie, també s'ha d'anar entrenant, no? Per no anar-la perdent pel camí. Una mica? Sí o no?
6: Totalment. L'energia no és... O sigui,
4: no és innata, no la tens des de que neixes fins que mores, perquè això és evident que es va perdent.
5: I és molt cruel,
4: no?
5: També
4: camí, no?
5: Com si la tens, la tens, i si no la tens, no la tens.
6: T'imagines, si no la tens...
4: Mira, quina sort, ha tocat en el bombo de la loteria, no?
6: Ets bona energia o no? Sí que és cert que es pot treballar, evidentment, sobretot si tens ganes i consciència. Jo penso que si posem consciència a tot és el que guanya més. Però sí que és cert que l'energia, i parlem una miqueta més de caire més transpersonal, espiritual, doncs hi ha energies que són molt fugoses, que això doncs aporta moltíssim en una relació sexual.
4: Quan a consulta et venen a explicar la seva situació i parlen d'aquesta baixada del desig, aquesta pèrdua, quina és la frase que més escoltes, Ruth?
5: Bueno, no sé, a veure, hi ha parelles doncs, que això, no, que amb el transcurs del temps doncs, venen i veus, no, de dir, jo t'estimo molt, no, estic molt bé amb tu, ets l'home de la meva vida, ets el meu millor amic, però no en tinc ganes. Ja no en tinc ganes.
4: Veus, aquí està l'entrenament. S'ha entrenat poc. S'ha entrenat poc.
5: Bueno, més que entrenar, no? O sigui, ens hem com despistat. O sigui, és a dir, com t'ho explico? És bastant obvi, realment, però és el que parlàvem, no? L'estrès, el cansament...
4: Totes aquestes excuses que hem posat abans, no?
5: La rutina, no? Quan tot és previsible, el cervell doncs, deixa d'anticipar també el que podria passar, no ens ho podem imaginar, no hi ha lloc per la màgia... Bueno, conflictes no resolts, és a dir, hi ha relacions, parelles, no?, que venen a consulta i tenen temes a resoldre que, evidentment, quan estem dolguts, estressats, ens sentim malament amb nosaltres mateixos, amb la nostra parella, que es desperti aquesta fugositat, bueno, potser pot passar més a l'adolescència o a les pel·lis que ens han fet creure que gent que està, no?, una pel·li, algú que està barallat i tal, doncs de cop i volta tenen un sexe passional i tot s'arregla o s'obliden. No, aquest sexe passional difícil que succeeixi si hi ha conflictes no resolts, no? I després hi ha una altra cosa important, que és la pressió sexual, també. És a dir, quan una persona se sent pressionada sexualment per la seva parella...
4: Sí,
5: no?
4: És a dir, tu tens moltes ganes, però jo no en tinc.
5: Exacte. Jo estic en un moment vital, imagina't, no? Sigui la menopàusia. O sigui que he canviat de feina i estic molt estressat, no? Que és un de les connotacions, potser, més complexes, no? A l'hora de sentir desig, l'estrès. I jo no en tinc ganes, i tu m'estàs pressionant i dient-me ostres, és que fa 2 setmanes que no fem l'amor, és que fa 3 setmanes, és que fa 1 mes, és que cada vegada anem a menys. Això és el pitjor que li pots dir a la teva parella precisament per despertar-li les ganes. És que senti aquesta pressió. S'ha de fer des d'una altra banda, una mica més civilino, que dic jo, saps?
4: Com? A veure, explica'ns. Com s'ha de fer?
5: Home, doncs primer de tot, entendre què és el que li agrada a la meva parella. Observar la teva parella i saber el que per la teva parella és sexy, val? Em desperta el desig de mi, doncs posar-li a la cara. O sigui, com et diré? Però primer és observar i has de conèixer la teva relació, també, perquè el que a mi em pot agradar, no? A veure si està d'acord amb mi, a la meva parella, no. Per exemple, jo què sé, no? Hi ha gent que diu, doncs a mi m'agrada molt quan una noia s'està fent una cua, s'està pentinant, s'està tocant el cabell. No sembla que hagi de ser algú sexy, no? Així de primeres, però potser a mi m'agrada molt això. Doncs, a partir d'ara em començaré a pentinar més davant teu i a veure si, no, visualment et desperto alguna cosa.
4: Quin còctel, eh? Sí. L'estrès, els conflictes, sí. La pressió...
5: Però veus, al final
4: sexual,
5: tot és el mateix, no?
4: La,
5: Judy,
4: la
5: això
4: rutina...
5: Que hem, i Carme, el que hem dit de... Si tu estàs observant i present i enfocat en que vols millorar la teva libido, el teu desig... t'hi fixaràs i trobaràs les fórmules, també. No pots deixar que això passi sol. S'ha de treballar.
4: Llavors, aquí ja, sobre el debat, el desig és química o és energia? A veure.
6: Mira, jo et diria, inclús, m'arrisco a dir, que el desig és voluntat. És voler tenir desig. Perquè crec que el desig...
4: Estaríem d'acord, sí.
6: Sí, perquè... Tenim el desig com si fos alguna cosa amb la que ja vivim o partim d'aquí, no?, de que hem de tenir desig, però el desig està claríssim que s'ha de treballar. O sigui, s'ha de voler tenir desig. És una elecció que té la persona. Crec que ve molt també amb la proactivitat. El que deia ara la Ruth, no?, per exemple, una persona, una dona, en aquest cas, s'està fent una cua, i si una dona s'està fent una cua amb una energia una mica raruna, no?, de que no se sent sexy ella mateixa, és probablement menys possible que desprengui aquesta sensualitat, no?, de la que parlem, que pot donar després lloc a la sexualitat. Però també, en aquest cas, l'home que la mira ha de tenir una mirada de desig. perquè és el que hi ha de rut, depèn de com t'agafi, no? Jo potser, no sé, estic a casa, em faig una cua, i segons com se'm miri, doncs pot ser que sí, o depèn del dia de que jo desprengui això. Per tant, tornem-hi aquí un altre cop. L'energia té molt a veure del que jo desprenc. Però està clar que el desig, per mi, en aquest cas, és una voluntat que s'ha de tenir.
5: Sí? Jo, per una altra banda, a part del que diu la Judit, que estic d'acord, és que és com un mix. O sigui, jo no penso que és o una cosa o l'altra, sinó, evidentment...
4: Un conjunt.
5: És un conjunt. Clar. Al final, des de la psicologia sabem que hi ha neuroquímica molt clara, val? Hormones com la dopamina, la testosterona, no? Tot això. Jo avui, per exemple, us volia comentar, no? Doncs que un dels experiments com més coneguts es va fer amb ressonància magnètica funcional, val? I es va avaluar quines parts del cervell s'activaven i s'encenien, diguem, en temps real, quan ensenyàvem a algú imatges eròtiques, vale? I vèiem, doncs, per exemple, no, en aquest experiment es veia que s'activava l'hipotàlem, que és el centre dels impulsos bàsics, no, quan tenim gana, set i sexe. I ganes de sexe, l'hipotàlem s'activa, l'amígdala, que és la que gestiona les emocions i l'excitació, el còrtex prefrontal, vull dir que en resum, no, que el desig no només és físic, és una combinació d'emoció, de recompensa i de com interpretem mentalment tot això, que és el que deia la Judy, no? La interpretació aquesta mental, però també emocional i de presència, no? Però, evidentment, hi ha una química darrere, allò que diuen, no sentim química. És vàlid dir això, perquè és molt probable que no hi hagi aquesta, que no es desperti aquesta química, però perquè no s'estan activant aquestes parts del cervell amb certes imatges, com fer-me la cua així o així, no? Això que dèiem. O caminar d'una manera més sensual davant de la meva parella, o... És que no sé, és que hi ha moltes coses. Hi ha gent que li agrada veure el seu marit rentant els plats, val? O sigui, és que al final a cadascú li activa el que li activa. És important que ens ho comuniquem, no? El que dèiem sempre de... El que sempre diem a tots els programes, és com, no? El decàleg que tenim, comunicació. O sigui, sense comunicació és difícil saber què vol la teva parella.
4: Doncs ens posem deures, per exemple... Sí. Com recuperem aquest desig a banda de fer-nos la cua?
5: Era un exemple.
4: No, ja. Però hem de buscar més recursos. Hem de tenir més opcions, no? Que trobar aquelles coses que puguin despertar novament el desig en la nostra parella. Què podem fer? Idees pràctiques, vamos.
5: Bueno, a veure, és que això... Jo et puc donar idees pràctiques, però també necessito que
4: no serveixen conèixer. Per tothom, això.
5: Exacte, això no. És el primer. O
4: ja
5: sigui,
4: ho sabem.
5: No? I ho dic, estàs d'acord amb mi. O sigui, al
6: totalment.
5: Final, això no és com... Això és com les dietes, al final. A mi no em va bé la mateixa dieta que et pot anar a tu, no?
4: Correcte.
5: Doncs, primer de tot és això, no? Què s'activa en mi? Vale? El cervell no respon, com he dit abans, a coses sexis, sinó a coses que per a mi són sexis. Llavors, l'observació i l'atenció... O sigui, és que estar molt atents i molt centrats i observant el que realment em connecta a mi amb aquest desig per poder també transmetre-li a la meva parella. O sigui, hem de fer com un treball una mica d'introspecció d'un mateix, de dir, oi que et dediques temps en el gimnàs? Oi que et dediques temps a que la teva casa estigui neta? A que els teus fills no els hi falti de res? Dius, pues hi ha una altra part de la meva vida, que és la meva sexualitat, que vull conèixer-la també, vull saber què és el que li agrada. I també la meva parella, o sigui, atenció. Després, el context emocional. Vull dir, intentar rebaixar aquest estrès personal, transmetre molta confiança a la meva relació. Són maneres d'activar la libido. O sigui, que hi hagi bon rotllo a la relació és tan important.
4: Clar.
5: Perquè, si no, això no es desperta.
4: Jo dic.
6: Sí? Sí, aquí vull afegir una cosa superimportant també, que és el fet de que pensem que sexualitat ve de la mà del desig i no és sempre així, no? Per exemple, una persona pot ser molt sexual i no tenir desig, que això també, jo m'ho trobo molt a consulta, quan em diuen és que soc molt sexual però no sento desig o no em surt. I clar, és el que deia ara la Ruth, no? L'actitud aquí és base. Primer també l'autoestima, l'autopercepció, com es veu un a si mateix. Si jo no em sento sexy... que sí que pots atreure, no?, igualment, però segurament l'energia que desprens, no?, és molt diferent. Per tant, quan ens sentim una mateixa o un mateix, sexy, bé amb su mateix, i a vegades passa que dius, et diuen, ostres, no?, que guapa estàs, o que sexy estàs, o com m'atreus, i tu penses, pues avui porto el monyo més xungo fet, i surto amb presses, i perquè el que desprens és com una vibra molt bonica, i això també té molt a veure, el sentit de l'humor. Quan tens molt humor i a les parelles molt, si rius, el desig està quasi que assegurat, eh?
4: Sí?
6: S'ha de riure molt, eh, en relació per tenir un bon sexe. Mm. Un desig, en aquest cas.
5: Home, tu imagina't, no? Estàs al costat d'algú que sempre està rondinant. A mi no em venen ganes de fer-li l'amor, sincerament.
4: Se te'n va tota la líbido.
5: Dius, ai, no?
6: Total. O era una actitud passiva, extremadament passiva, no? Que no fa gaire res amb la seva vida, amb el seu dia a dia.
5: Bueno, que no posa intenció, no? I també, bueno, pues, també busca llocs interessants per... De... O sigui, el que parlem a vegades, no cites romàntiques en si, però dir... anem a generar aquest bon rotllo, no? Que a tu t'agrada anar al teatre? Va, doncs, pues, anirem al teatre. Que no vol dir... O sigui, sobretot, o sigui, això també és important. No és que haguem de fer les coses per arribar després a tenir sexe. Hem de fer coses per generar l'ambient que potser més endavant farà que tinguem sexe.
4: O sigui, s'ha d'anar preparant el terreny.
5: Exacte.
4: S'ha de propiciar.
5: Sobretot, això va molt pels homes, també, perquè no, ja que parlem d'energia masculina, energia femenina, funcionem diferent, i això és important. No que homes i dones, sinó el que és l'energia masculina i l'energia femenina. Vale? Un home pot tenir energia femenina també, una dona... No, és com si... A mi no m'agrada dir energia masculina i femenina perquè la gent confon a vegades
6: sí,
5: el que és d'home o dona, no? I no, és com... Li podríem dir energia blanca i energia negra.
6: Sí, o el gin i el
4: gen. O energia, simplement.
5: Sí. No, però hi ha, els, diguem, dos tipus. Llavors, la dona, que té més energia femenina, evidentment, o blanca, o com li vulguis dir, no? Jo dic, al final, necessita més temps, més cocció, més que es prepari el terreny. I l'home... és més d'acció. L'energia negra, masculina, com li vulguem dir, és més acció. Llavors, clar, una a l'altra és el que dic abans. Atenció, observació, coneixes, per trobar-nos. No podem anar cada una a la nostra bola. Si volem compartir el sexe amb l'altra, hem d'escoltar-lo a l'altra, hem d'observar-lo, no podem anar a lo que m'agrada a mi.
4: Molt bé, recapitulant. Missatge final. El desig. No el perdem, si us plau. Això és la és una reflexió.
5: No renunciem, sí. No, que és molt bo per tot, per la salut, per la pell, per tot. No?
4: Però alguna reflexió última.
5: Sí.
4: Qui?
5: No sé, digues.
6: Doncs,
5: si
6: per exemple, que el fet de no tenir desig, que no sigui tampoc, no, un tema que esdevingui després amb una depre, no, en aquest sentit, és a dir, que ens posem el cas de dir, vale, no sento desig potser en aquesta etapa, em dono l'oportunitat de que potser estic deixant enrere també una identitat, no, meva. Per tant, el desig, jo sí que vull des d'aquí també, com a moda d'esperança, dir que el desig es treballa, es cultiva i es pot renovar, sobretot. Perquè a vegades el desig ens el desperten de diferents maneres les persones amb què ens anem trobant a la vida. No tothom ens despertarà el mateix.
4: Hi ha gent desig que et desperta desig i a lo millor te l'has creuat, simplement.
6: Exacte.
4: No?
6: Sí, sí.
5: I que, per últim, jo també diria que el desig sexual no és només una reacció del cos, sinó que és una decisió del cervell. Vale? O sigui, el nostre cervell és molt obedient. També li hem de fer creure coses.
6: Sí, perquè si no, és obedient.
5: La nostra ment és molt obedient. Sí. Llavors hem de començar a dir-li coses també perquè se les cregui.
4: Doncs avui hem parlat del desig. Us recordem que podeu trobar la Ruth Canals a Sant Cugat, on fa una feina excel·lent amb les parelles.
5: Gràcies.
4: A consulta. Per treballar el desig, per treballar la connexió, per qualsevol situació que...
5: A nivell de vincle, el que
4: sigui necessària. El telèfon de la Ruth, el 671-5701-33, i el seu Instagram, @canals_psico, amb P, psico. I també gràcies a la Judy per donar-nos aquesta visió més energètica i... a nivell de vibres, no?
5: Important.
4: On et podem trobar, Judy?
6: Doncs mira, a Instagram ens poden trobar a @YEHUDIT, Judit Munoz, és una mica així, és el meu nom, és una mica complicat. El telèfon és el 687-619-937 i jo passo consultes a Rubí.
4: Ben a prop.
5: Molt
4: ben
5: bé, aquí al costadet.
4: O sigui que ho tenim tot a l'abast. Judy, Ruth, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Carme.
4: Continuarem parlant del tema. Fins una altra.
6: Gràcies. Bon dia.

0: En el 50è aniversari de la mort d'Agatha Christie, les biblioteques de la ciutat ens conviden a redescobrir una de les autores més llegides de la història. Repassarem la seva extensa bibliografia, plena d'intrigues, crims i enigmes inoblidables. Un viatge literari pels misteris que han captivat generacions de lectors, i ho farem de la mà de l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de la Biblioteca de Volpelleres. Benvingut.
1: Hola, Arnau. Bon dia.
0: I la Marina Rovira, que també és tècnica auxiliar, però de la Biblioteca de Mirassol. Marina, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
0: Molt bé, doncs avui podríem estar parlant segurament
1: hores,
0: que
1: sí.
0: Hores,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Dies entretinguts en cadascuna de les sí. obres d'aquesta autora, però intentarem fer un recorregut, ni que sigui un tastet, per veure la diversitat de...
1: Unes pinzellades per presentar
0: Exacte.
1: Una mica la reina del crim.
0: La reina sí, del crim.
1: títol
0: queda molt pop,
1: això, ostentava.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Molt bé. Us sembla que per introduir-nos una miqueta en aquest món, la Marina ens faci una lectura per entrar ja en ambient?
2: Perfecte.
0: Sí, Marina?
2: Llegirem un trosset d'un llibre que forma part d'una col·lecció pequeña i grande, que parla de grans personatges amb grans aportacions del món. Per tant, comencem.
0: Uh-huh.
2: Cada tarde, Agatha y su mamá leían un cuento juntas. Era tan curiosa que se hacía muchas preguntas. Ya en la cama, seguía leyendo hasta quedarse frita. Las de detectives eran sus novelas favoritas. Estalló la guerra y dejó los libros a un lado para trabajar en un hospital curando a los soldados. Allí aprendió sobre venenos y matarratas, con los que quedarse tieso y estirar la pata. Con todo lo aprendido, se puso a escribir relatos. Empezaban siempre con un extraño asesinato.
0: Vaja. Aquesta seria la descripció, no?, d'un personatge.
1: Sí, és una introducció pel públic infantil. Està molt bé aquesta col·lecció de pequeños i grandes. Hi ha personatges de Lorca, amb escriptors científiques de tot. Està superbé. I ja que això seria una petita introducció a la vida de l'Agatha Christie, que és, bueno, no sé si no la coneixes, la història, però té una vida que podria ser un llibre. Ella mateixa va viatjar pel món, va estar al Caire...
2: Austràlia, Nova Zelanda, va ser una dona molt viatjada, molt moderna.
1: Molt moderna per l'època.
2: Sí.
1: I això es nota, també, en sí. la seva obra.
0: Clar, evidentment.
1: Més dades curioses que podríem dir de la seva vida, que també és bastant al·lucinant, és la novel·lista més venuda de tots els temps. O sigui, va vendre més de 2.000 milions de còpies. Que això ara mateix, monetitzat, que es diu, seria una bona quantitat.
0: Seria una pasta
1: només,
0: llarga, eh?
1: Només té per davant seu... a la Bíblia.
0: Ostres.
1: I, sí, també un bon títol. I a Shakespeare, a la seva obra, teatre i poesia.
0: Això són paraules majors,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, per veure la magnitud del personatge. També va escriure, no només va escriure crims i misteris, sinó que va escriure 6 novel·les romàntiques amb el pseudònim de Mary Westmacott. I el més fort, que també desvela una mica com era, ho va aconseguir mantenir en secret durant 20 anys.
0: Ostres.
1: Sí, com que no sé si volia que se sapigués o no, que també escrivia novel·les romàntiques. Al final es va descobrir.
0: Uh-huh.
1: També, així important, podem dir que com a escriptora de misteri és l'única que ha creat dos personatges que han quedat en l'imaginari popular, com a nivell de Sherlock Holmes, que serien els seus personatges del detectiu Hercule Poirot, i la Miss Marple, que ja en parlarem ara més endavant.
0: És veritat, és veritat. Bé, doncs hem començat amb aquesta lectura de la Marina, que ha servit per introduir-nos a través d'aquesta col·lecció de petits i grans, però ara podríem destacar, per començar pròpiament ja amb l'autora, històries ja més...
1: Sí, per on us hem portat com un per on començar.
0: Per on començar?
1: Si no coneixeu l'Agatha Christie i voleu endinsar-vos, en el seu món hem portat una mica les nostres preferides, la veritat, no enganyarem.
0: Els
1: títols que
0: més
1: ens agraden i creiem que serveixen una mica per introduir-nos. Podríem començar, jo crec, hem pensat els dos, estem super d'acord, que el millor títol per entrar és I aleshores no en cada cap, que abans es deia Déu Negrets, que ara ho han reformulat, que en realitat aquest és molt més fidel al títol original de l'anglès. Ara no m'ho diguis dir en anglès, però és més semblant a això. Però aquí a Espanya es va publicar originalment com a Déu Negrets, i és la història seva com canònica, té tots els ingredients Christie.
0: Molt popular.
1: Molt popular. Uh-huh. Es va fer la pel·lícula.
0: Sí.
1: I és fantàstica, I, bueno, si vols, llegeixo ràpidament la sinopsis perquè veieu una mica com és una història d'Agatha Christie. 10 desconeguts són convidats a l'illa del Soldat, un misteriós illot de la costa anglesa, per un tal Mr. Owen. És el propietari d'una luxosa mansió en aquesta remota illa i cap dels convidats no el coneix personalment. Després del primer sopar, sense haver conegut encara l'anfitrió, una gravació els acusa a tots 10 d'haver comès un crim terrible en el passat. A partir d'aquest moment, algú comença a assassinar-los d'un en un sense explicació ni motiu aparent. I a partir d'aquí... clàssic.
0: La història és molt popular, és molt coneguda, també perquè després, a partir d'aquí, ja s'han fet altres pel·lícules, per exemple, no?
1: I més títols.
0: I s'han narrat altres històries similars.
1: Sí.
0: Què més?
2: Així és. Un altre títol que us portem és El misteriós cas de Styles, no només perquè és la primera novel·la que va escriure i publicar Agatha Christie, sinó perquè és el primer cas del detectiu Poirot, del que parlàvem. És important i interessant saber que aquesta primera novel·la es va escriure perquè la germana d'Agatha Christie li va dir que no podria mai escriure i publicar una bona novel·la de misteri. I Agatha Christie va fer el que va fer.
0: Va ser una juguesca.
2: Unes 80.
1: Accepto el repte.
2: Sí que va tardar 4 anys en publicar-la perquè va ser rebutjada fins a 6 vegades, per tant, escriptors novels no us rendiu. Però després també una revista farmacèutica li va fer una bona ressenya només perquè Agatha Christie ha sigut infermera i com escrivia de forma tan creïble sobre el verí, li van fer una ressenya, una revista farmacèutica.
0: Com és important, no?, la documentació.
1: Sí, total, bueno,
0: que realment sigui verídic el que...
1: Escrius del que coneixes.
2: Clar,
1: en aquest
2: sí,
1: cas.
2: Sí, així va començar.
1: Ojo,
0: Ah, molt bé. El misteriós cas de Styles.
1: Després també podríem recomanar, així com a tercera obra, Assassinat a la rectoria, de 1930, que és el primer cas de l'altre gran personatge que va crear, la Miss Marple, que en aquest cas primer tenim com un detectiu, més amb un perfil clàssic, i després va crear aquest personatge que és una mestra soltera i jubilada que viu en un poblet d'Anglaterra molt petit on més aviat no passa gaire cosa, però des d'ella, amb la seva inquietud i la seva tafaneria una mica, resol misteris com a detectiu aficionada. Miss Marple la va presentar i es va fer molt famosa perquè era una dona moderna per la seva època i molt segura de si mateixa.
0: Ens hem imaginat ara mateix?
1: Sí, seria l'arquetip.
0: Senyora Fletcher.
1: L'has escrit un crim. Sí, seria una mica l'origen de la senyora Fletcher, per exemple.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, és una mica l'arquetip de... Després vindria aquest tipus de novel·les de crims amables, que és una mica s'ha escrit un crim, i tot això és resolent crims, al final hi ha un assassinat, però tot es presenta d'una manera més amable, són petits pobles, i precisament l'Agatha Christie es va inspirar en la seva àvia materna i el seu grup d'amigues per fer-ho. O sigui,
0: quin grup d'amigues!
1: Que ja eren del segle XIX, clar, si us imagina't. Bueno, senyores angleses de fent el té i resolent misteris.
0: No? I que a veure qui és la primera que pren el té.
1: Correcte. I a veure què passa. Fem unes galetes.
0: Correcte.
1: I a veure què passa.
0: Molt bé, doncs ja hem fet referència a versions cinematogràfiques, televisives, i és que és inevitable, això és car de sèries, de pel·lícules. En citem algunes?
1: Vinga.
2: Avui portem Testigo de Cargo, que potser no és la més típica, però sí que és una pel·lícula que va rebre fins a 6 nominacions als Oscars aquell any, 1957. Va ser tot un èxit. Se li va oferir a Alfred Hitchcock, però la va rebutjar, i Billy Wilder es va quedar amb la pel·lícula.
0: Mira, quin nas que tenia, eh?
1: Sí, és curiós que l'Alfred Hitchcock i la Agatha Christie no es trobessin mai, no? Com que semblen personatges que han d'encaixar molt bé, i molt no va arribar mai a fer una pel·lícula sobre Agatha Christie. Mira, coses de la
0: potser
1: vida.
0: Potser és una qüestió d'egos, no?
1: Ah, mira, no havia pensat això.
0: No ho sé. Què més, Marina?
2: Això, una pel·lícula molt divertida, amb un...

0: van adaptar. Cada capítol és una de les històries. Va començar el 89, va acabar el 2013 i van fer totes les històries del detectiu Poirot. I és força interessant.
1: I funcionen, eh?
0: Molt bé, funcionen molt bé. I mira, si va durar gairebé 20 anys. O sigui que...
1: Funcionen els llibres i funciona a la pantalla.
0: Estava feta, l'Agatha Christie estava feta per fer-se guió. Uh-huh. Ja llegeixes el llibre i t'estàs imaginant la pel·lícula.
2: Això sí, sí, no?
0: És molt visual, molt de sèrie addictiva, uh-huh, de capítol i capítol, i no pots parar fins que s'acaba el llibre.
1: Podríem dir que l'Agatha Christie és una autora per a tots els públics.
0: Sí,
1: no?
0: Lo bo que té també el tenir aquest to de novel·la negra, però, diguem, amable, detectivesca, també s'ha pogut... És una porta d'entrada per a infants i joves, aquesta literatura de gènere negre. I hem portat un parell d'exemples. Per nens, podríem... A partir dels 7 anys, hi ha una sèrie molt interessant que es diu Miss Agatha, que és una sèrie de petites novel·les per quan ja comencen a llegir ells sols, que està ambientada a Londres a principis del segle XX, i simplement seguim a una jove Agatha que es veu envoltada de misteris per resoldre. I és un personatge amb el que connecten molt els nens i les nenes a partir entre els 7 i 10 anys, i és molt recomanable. Després ja a partir dels 11, 12, que ja comencen, si segueixen llegint i els hi agrada els misteris, que acostuma a agradar molt, la veritat,
1: sí,
0: és una bona manera de començar, tenim Agatha Mystery, que seria com l'evolució. És una altra història. Aquí l'Agatha és una aspirant escriptora de novel·la negra que viatja pel món resolent misteris, i té aquest punt addictiu i divertit en el que hi ha molts jeroglífics, moltes coses que els propis nens i nenes han d'implicar-se en la història, i està força interessant i molt recomanable.
1: Mm-hmm. I què més tenim?
2: I per una mica més grans, a partir de 13-14, tenim La Ratera, que ara mateix és lectura obligatòria als instituts, però per una raó, perquè està molt bé, és una obra de teatre, la més famosa d'Agatha Christie, i porta representant-se en els escenaris arreu del món molts i molts anys. A Londres es representa ininterrompudament des de 1952. És una obra, com parlàvem abans, molt típica d'Agatha Christie. Un escenari tancat, una casa tancada per la neu, 8 personatges atrapats, i es veuen embolicats en un assassinat que ha passat a Londres fa unes hores.
1: Uh-huh. La Ratera crec que no fa gaire, eh? Deu fer potser una setmana, dues, que es va representar aquí a Sant Cugat, Valldoreix o Mirasol, ara no sabria dir-vos. Però sí, sé que a la ciutat hi havia l'opció de poder veure la representació de La Ratera. Seguim amb més Agatha Christie, eh? Ens endinsem ara en la novel·la negra.
0: Sí, a veure, la novel·la negra, hem de dir que és tot un univers per endinsar-se i descobrir, i no te l'acabes. O sigui, quan entres en el món de la novel·la negra, ja...
1: I a més, que està de moda.
0: Està molt de moda, ja fa molts anys.
1: I hi ha més gent que s'assuma cada vegada més al carro, no?
0: Aquí tenim el Cugat Negre, a Sant Cugat. Tenim moltes iniciatives referents a la novel·la negra. I aquí només portem 4 pinzellades per veure una mica més enllà de l'Agatha Christie, altres autors que són també molt interessants, però que no podríem estar i no acabar mai, eh?
2: Portem per començar a Dashiell Hammett, que la gent el coneix per ser el pare de la novel·la negra amb Collita Roja, però portem avui el Falcó Maltès, que és també un clàssic fundacional de la literatura negra. També es va adaptar al cinema, el 1941, amb Humphrey Bogart com a protagonista. Per tant, si pensem en el detectiu Sam Spade, la imatge que se'ns ve és Humphrey Bogart. També tenim Érase un río, de Bonnie Jo Campbell, que en aquest cas és una autora contemporània, publicada el 2011, que segueix l'estela d'aquests autors com Hammett, però amb temàtiques actuals, que és com va néixer i créixer el gènere negre. Molt recomanable, editada per Dirty Works, que és una editorial que s'ha de tindre en compte si us agrada la novel·la negra.
0: Després podríem parlar també de la novel·la negra mediterrània, que és, o sigui, això seria novel·la negra americana, que té el seu propi món. Aquí també, més a prop nostre, tenim molts autors que escriuen al voltant del Mediterrani, i podríem, com dos destacats dels molts que hi ha, podríem parlar d'Andrea Camilleri, que és italià, i la seva novel·la La intermitència, que és del 2010, està ambientada a Sicília. Perdó.
1: Ve una mica d'aigua, sí, perquè si no et passarà. Novel·la negra. Ai. Que diria...

0: Diguem que majoritàriament s'associava a la novel·la negra americana, però que amb aquest creixement ja s'ha extès per diferents territoris. Fins i tot podríem dir que tenim una novel·la negra catalana, perquè també hi ha molts autors catalans. O sigui que en aquest escampat i creixement que s'ha produït, estem allò fent pinzellades de diferents estils de novel·la negra.
1: Sí, aquí a Espanya, per exemple, tenim el... com no parlar del Manuel Vázquez Montalbán, no, el detectiu Carballo, que és un clàssic de pues, moltes obres ambientades a la transició. Aquí ens hem portat, per exemple, Jo maté a Kennedy, que és una gran novel·la, on surt el detectiu Carballo. També podem parlar del Carlos Zanón, que acostuma a ambientar les seves novel·les a Barcelona, molt de barris, de perdedors, de gent que així de l'underground. I la Sant Cugatenc també tenim un autor que viu a Vulpelleres, precisament.
2: També novel·la ambientada a Barcelona tenim Andreu Martín, que escriu Societat Negra, autor català de Vulpelleres, ni més ni menys, i la novel·la és guanyadora del 5è Premi Crims de Tinta. Per tant, un altre títol a tindre en compte.
0: Molt bé. Els gèneres també tenen subgèneres, eh?
1: Sí, i... això és un arbre que...
0: Sí, és una xarxa inacabable.
1: Dóna molta ombra, sí.
0: Quins subgèneres sorgeix, no? D'aquesta...
1: Com hem parlat de la Miss Marple, jo crec que podem parlar també d'aquest subgènere que sorgeix una mica d'aquí, que és el cozy crime, que li diuen el, tècnicament, que seria el misteri acollidor.
2: Comentaves tu molt bé a Angela Lansbury de S'ha escrit un crimen, no? Sí. La senyora Fletcher, i és una mica aquest origen que té en Miss Marple. I el cozy crime o misteri acollidor seria aquest gènere, doncs això, d'una comunitat petita, un personatge detectiu d'edat avançada o molt innocent, una ubicació poble petit o un lloc idíl·lic de vacances també funciona molt bé, amb personatges secundaris més simples i còmics, i en general rebaixa força el nivell d'obscenitats o violència. Molts dels assassinats passen com fora de càmera, no els veus directament. Són crims per llegir abans de dormir, bàsicament. En
0: sí, és veritat que són històries sense massa estridència.
1: Clar,
0: no?
1: Que no van tant per la banda de l'assassinat, sinó per el tema
0: no
1: del misteri.
0: No són de sang i fetge.
1: Correcte, exacte. Correcte, més suaus.
0: Sí. Molt bé, sí que tenim molt clar la senyora Fletcher.
1: Sí.
2: Sí. Per això us portem alguns exemples, per si voleu agafar-los com a referència, com Un cadàver en el jardín, de Maria Lang. A Maria Lang se la coneix com la Agatha Christie nòrdica, és de Suècia, i parla d'una parella de recent casats que passen les vacances fora, ja parlàvem de vacances, i s'emporten el seu pare Johans, un pare d'avançada edat. Cada cop, seguint un gat blanc que anomena Tutmosis, troba un cadàver al jardí de la casa on s'hospeden. I a partir d'aquí comença tot. Un altre títol que portem és El club del crim dels dijous, de Richard Osman, que d'aquest s'ha fet una pel·lícula recentment per estrelles de Hollywood com Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imri, potser us sona més d'això, però és tota una saga. Per tant, si heu vist la pel·lícula, podeu continuar amb això. I són personatges, quatre persones grans, que són en Ron, un exactivista socialista ple de tatuatges i revolució, la Dolça Joyce, una vídua no tan ingènua com aparenta, l'Ibrahim, un antic psiquiatre amb una capacitat d'anàlisi increïble, i la tremenda i enigmàtica Elizabeth, que amb 80 anys lidera un grup d'investigadors aficionats. I es trobaran un crim que hauran de resoldre i tota una saga ve després. Per tant, molt interessant.
1: Molt de tela.
0: Què més tenim? Tenim alguna cosa més per anar acabant?
1: No, bueno, volíem acabar també comentant que aquí, com hem dit abans, Sant Cugat és un territori molt negre, també, amb molta afició i molt de moviment al voltant del gènere negre. Tenim, per exemple, a la Biblioteca de Vulpelleres tenim el Club de Lectura de Novel·la Negra, que està portat per la increïble Charo González, que no sé si ha fet alguna col·laboració aquí a la ràdio.
0: No t'ho sabria dir.
1: Crec que sí. Porta gairebé 10 anys al club de lectura i funciona superbé. Hi ha una llista d'espera bastant important per la gent que es vulgui apuntar. Endavant, està convidada, però que sàpiga que haurà d'esperar una mica perquè funciona superbé i té molta, molta vida, aquest club de lectura.
0: Té molta tirada.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí. Molt bé, doncs amb aquesta invitació que ens fa l'Arnau, amb aquesta secció que avui hem dedicat al 50 aniversari de la mort d'Agatha Christie, li agraïm a l'Arnau i a la Marina que avui ens hagin parlat i ens hagin ajudat a fer aquest repàs a l'obra d'aquesta autora que, qui no la coneix, l'Agatha Christie. Gràcies als dos i serà fins a la propera. Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Faves Comptades aquí, a Ràdio Sant Cugat. Avui és un programa molt especial per nosaltres, perquè encetem la nostra secció dins del programa i ho fem amb moltes ganes, il·lusió i compromís. Som un grup d'usuaris del taller Geroni de Moragues i estem molt contents de poder repetir aquesta experiència radiofònica que ens permet expressar-nos, compartir opinions i ser part activa de l'actualitat. Volem agrair de tot cor a Ràdio Sant Cugat per donar-nos una temporada més l'oportunitat de fer sentir la nostra veu a través de les ones. En aquest programa, en aquest primer programa, estem amb en Roger, en Lalo, en Joan, en Xavi, en Marc i en Joel. Abordarem temes molt diversos i d'actualitats. Parlarem del conflicte entre Palestina i Israel, mirant d'entendre què està passant i com afecta el món. També comentarem els aiguats del passat diumenge 21 de setembre, que van deixar pluges fortes en diverses zones del país. Farem una ullada a la propera jornada de futbol i a les afectacions que hi ha hagut en la circulació dels trens de Renfe. A més, dedicarem un espai especial per recordar la figura de Robert Redford. I tancarem amb l'arribada de la tardor, que ens porta canvis, colors nous i una altra manera de viure el dia a dia. Ens hi posem amb energia, ganes i moltes faves per comptar. Som-hi! Començarem amb la política internacional. En Lalo ens parlarà del conflicte entre Israel i Palestina. Endavant, Lalo, tot teu.
1: El conflicto entre Israel y Palestina, especialmente en la franja de Gaza, ha continuado siendo un tema profundamente complejo y delicado. La violencia ha fluctuado con periodos de escalada y cese al fuego. Este conflicto se ha caracterizado por ataques aéreos, incursiones terrestres y lanzamientos de cohetes, así como por la pérdida de vidas civiles y daños en infraestructuras esenciales. Desplazamientos y crisis humanitaria. La situación en Gaza ha generado un aumento significativo en el desplazamiento de personas y una grave crisis humanitaria. Esto ha captado la atención de organizaciones internacionales y gobiernos que buscan ofrecer ayuda urgente. Las sucesivas escaladas de violencia han provocado manifestaciones y movilizaciones en varios países, tanto en apoyo a Palestina como en respaldo a Israel. Esta polarización ha tenido eco en la opinión pública global. El conflicto ha afectado las relaciones entre varios países de la región y sus aliados. Algunos estados han mostrado su apoyo a uno u otro bando, lo que puede influir en dinámicas políticas y económicas internacionales. La comunidad internacional, incluyendo actores como la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otros, ha intentado mediar en el conflicto o proponer soluciones pacíficas. Sin embargo, los resultados han sido a menudo limitados. Las tensiones en esta región pueden repercutir en cuestiones de seguridad más amplias, incluyendo el terrorismo y la radicalización. Esto preocupa a muchos países, tanto a nivel regional como global, dado el potencial desestabilizador que representa el conflicto prolongado.
0: Moltes gràcies, Lalo. Ara en Roger ens parlarà dels aiguats que vam patir el diumenge passat. Roger, què ens expliques?
2: El diumenge 21 de setembre de 2025 quedarà gravat a la memòria de molts catalans. Aquell dia les pluges torrencials van acabar amb una força inusitada i en només unes hores diversos municipis van veure com carrers i rieres i carreteres quedaven convertits en rius desbordats. Els registres oficials parlen per si sols més de 120 litres per metre quadrat a Montserrat, més de 110 a Rellaners, a prop de 102 al port del Comte, i una densitat de capaç de paralitzar pobres sencers i posar en risc a la vida de moltes persones. Però darrere de les xifres, les històries humanes, Mediona, un pare i un seu fill van perdre la vida quan el seu cotxe va arrossegar per la riera, una tragèdia que va commocionar tot el país i que recorda la facilitat amb que convivim davant de la natura. Els serveis d'emergència van rebre centenars de trucades al 112. Inundacions d'habitatges, vehicles atapats, arbres caiguts i despediments que van tallar carreteres i línies de tren. A Montserrat, 25 persones van haver de ser evacuades d'un funicular mentre Sant Cugat i Terrassa els veïns miraven i de curs com l'aigua anaven guanyant els carrers. Molts testimonis construeixen l'escriu a la rapidesa amb què va arribar l'aigua. En qüestió de minuts, l'aigua ens arriba al genoll i ens explicava que un veí com a peu de carrer. Les imatges difoses per televisions i xarxes socials mostraven carrers incompartits amb torrents, cruces alimentats i rieres desbordaments, com que sepultaven tot el que trobaven al seu país, no deu pas. La situació va afectar també la comunicació de comunicacions de carreteres tallades, la línia ferrocarril interrompudes i fins i tot retards que hi calençons amb l'aeroport del Prat amb una jornada caòtica que la prioritat de protegir vides humanes.
0: Moltes gràcies, Roger. Ens deixes unes reflexions força interessants. Ara en Joan ens farà un recordatori d'en Robert Redford, en homenatge a la seva trajectòria en el moment del cinema. Joan, tot teu.
3: Fallece Robert Redford, leyenda del cine mundial. El martes 16 de septiembre, el cine mundial perdió a uno de sus gigantes, Robert Redford, quien falleció a los 89 años en su casa de Utah, en Estados Unidos, rodeado de su familia. Fue uno de los rostros más reconocibles de Hollywood en las últimas décadas, un galán que conquistó a generaciones con películas como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, El golpe, Leones y corderos, Memorias de África y El hombre que susurraba a los caballos, entre otras. Pero Redford fue mucho más que una estrella de la pantalla. Fue director, productor, activista político y ambiental y sobre todo el gran impulso del cine independiente a través del Festival Sundance que fundó en 1981 y que hoy sigue siendo un referente mundial. Su carisma lo llevó a la cima del estrellato, aun cuando él mismo reconocía que su atractivo físico podía ser una distracción. Él supo entonces abrir camino con proyectos que marcaron época, desde su película Gente Corriente, por la cual obtuvo un Oscar como director, hasta sus apuestas más arriesgadas, apoyando a nuevas generaciones de cineastas. A lo largo de su vida defendió causas como la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y de las minorías.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara, en Joel ens farà un petit resum de l'estat de les línies de Renfe i les diferents afectacions dels serveis. Joel, el micro és teu.
4: Detalles sobre ferrovia, obra i afectación actual. En la darrera mes, el servei de ferroviari de Rodalies de Catalunya ha viscut una situació complexa a causa de múltiples obres que afecten tant la infraestructura com l'operativa del dia en dia. L'objectiu principal d'aquesta intervenció es modernitza i millora la xarxa, però mentre duren generen molèsties important per als viatgers. Una línia de tram està afectada, algunes llagunes de les principals afectacions són la línia R3, R2 Sud, R11, R16, i de la línia regional està afectada per obres que allà fins al 2026. Aquesta obra implica tallar la participació per l'acció als plans alternatius de Pecadetre i Ajunto d'Ari. Del 22 al 28 de setembre hi ha un tall entre Catedrafer i Sitge per la reordenació del via, construcció d'un nou pas inferior i altres modificacions estructurals. Això afecta l'àrea del sud regional que connecta amb aquesta zona. La línia R6 concretament entre Vinaròs i Estació de França pateix modificació horària per obre. Estació de Vinaròs, aquesta modificació inclou avance alguna del tren i ajunt horari fins al 24 de setembre. També hi ha afectació en la línia de 4 del tram Vilafranca del Penedès, Martorell Central, en canvi de servei interludi les obres. Quines obres estan pendents per minimitzar impactes sobre el viatge de Renfe i Aviv i les col·laboracions amb la Generalitat de Catalunya amb imprès diferents mesures? Estaria alternatiu a l'autobús o el tram afectat per exemple entre Cunit i la zona de la Universitat de Barcelona quan els trens no poden circular. Avancem o de tal radi per juntar-se al nou tram de les obres. Algun cas sobre de trens la línia està modificant. Informació reforçada, pantalla, aviso, canals digitals, apps i presentar el personal d'animació, estació clau perquè els viatgers coneguin les alternatives disponibles i els horaris modificats. Tècnica específica per el seguiment de les obres, sobretot a rodalia, que permet coordinar millor els projectes àdif i reduir les molèsties.
0: Moltes gràcies, Joel. Ara en Xavi ens farà un petit recordatori dels partits més interessants d'aquest cap de setmana. Endavant, Xavi.
5: Bona tarda, oients. Avui fem un repàs a la jornada 7 de la Liga Espanyola, amb una mirada especial tres equips catalans, Barça, Espanyol i Girona, i els Rans de Madrid i el Reina Madrid, l'Atlètic. La cita més esperada de la jornada serà el derbi madrileny entre l'Atlètic Madrid i el Real Madrid, que tindrà lloc dissabte a les 16:15. El Metropolitano i el Real Madrid arriba en conversacions i ganes de mantenir el bon estat de forma mentre que l'Atlètic vol tancar el igualitat que ha acompanyat fins a ara. Aquest partit pot marcar un punt d'inflexió a la lluita per les primeres posicions. Per ser Barcelona buscarà considerar-se entre els aspirants i el títol amb un partit que han de servir per mostrar solidesa defensiva i gol ofensiu. Decideix-se Espanyol intentarà sumar en un enfrontament exigent consistents que cada de punt compta en la zona mitjana de la taula. Girona FC buscarà mantenir la divinitat en la vista passada en els sentits ambiciosos puntuals amb regularitat però no despejar-se. En resum, la jornada 7 s'estrena a un plat fort a Madrid i amb expectatives grans per als equips catalans. El Real Madrid vol seguir dominant, l'Atlètic aspira a resseguir, Barça, Espanyol i Girona volen fer sentir la seva veu en la lluita per les posicions altes mitjanes. Fiqueu-vos ben atents, potser veure sorpreses o canvis a la classificació. Això és tot per avui, és el nostre butlletí esportiu. Fins al proper resum de Liga.
0: Gràcies, Xavi. Ara el Marc ens explicarà el canvi d'estació d'aquesta setmana, on hem passat de l'estiu a la tardor. Marc, què ens expliques?
6: Aquest dilluns 22 de setembre del 2025 va marcar un moment simbòlic i meteorològic important a Catalunya. l'inici de la tardor astronòmica, un punt d'inflexió en el calendari natural que es tradueix en canvis perceptibles en el temps, la llum i l'atmosfera. La tardor astronòmica comença oficialment quan el Sol creua l'equador celest en el seu viatge estacional, i en aquest any ho va fer al vespre del dilluns. Abans d'aquest moment, però, el territori encara experimentava condicions climàtiques pròpies dels últims dies d'estiu: calor, certa humitat residual i ambient, encara carregat en alguns punts. Segons la MET, l'estiu 2025 va ser especialment càlid a Catalunya, amb anomalies de temperatura al voltant de més de 1,8 graus respecte a la mitjana, situant-lo com un dels més càlids des de 1940. Tot i el caràcter sec de la temporada estival, menys precipitacions del que seria desitjables, algunes zones van veure recuperació d'humitat i reserves hídriques a nivells més saludables. Els pronòstics indiquen que la tardor que comença pot presentar dos trets rellevants: temperatures una mica per sobre de l'habitual, els mesos d'octubre i novembre podrien estar condicionats per valors lleugerament càlids en moltes zones del país. Precipitacions variables però oportunes. No s'esperen sequeres extremes, sinó episodis localitzats de pluja i aiguals, especialment importants per recarregar els recursos d'aigua en zones mediterrànies que han patit estius secs. Aquest escenari permet una certa imatge marxa de confiança. La tardor podria aportar la humitat necessària sense caure en excessos plujosos i mantenir una ambientació suau que no trenqui bruscament amb l'estiu, però que marqui un canvi perceptible.
0: Moltes gràcies, Marc. I fins aquí, per tu, la nostra secció d'avui dins del programa Faves Contades. Ha estat un plaer tornar a compartir aquest espai amb tots vosaltres i esperem que hagueu edit tant com nosaltres, preparant i explicant els temes del dia.
1: Des del taller Jeroni de Moragas us donem les gràcies per escoltar-nos, i també a Ràdio Sant Cugat per fer possible un cop més que la nostra veu arribi a l'antena. Ens retrobem ben aviat amb més reflexions, més actualitat i sobretot amb moltes ganes de continuar formant part d'aquest projecte tan especial. Cuideu-vos molt i fins la propera!
7: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Arriba el moment de parlar d'educació financera i avui abordem una qüestió que podem trobar molt fàcilment en el nostre dia. I és important que no ens enduguem cap ensurt. Ensurt amb Hisenda, concretament. Ens en referim als préstecs, donacions o segons quins regals es fan entre famílies. Per sortir de dubtes i aclarir algunes qüestions, avui ens acompanya Lluís Basart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal, professor més col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem per posar alguns casos d'exemple, per posar situacions sobre la taula que hauríem de vigilar. Explica'm als oients què suposa i com cal fer per no endur-se cap sorpresa. En situacions com, per exemple, aquesta, un pare o una mare que li dona diners a un fill o una filla per ajudar a comprar un habitatge.
1: Sí, evidentment, com bé dius, són situacions que ens trobem molt en el dia a dia en seu de famílies o d'amics, no? És a dir, que hi ha ajudes desinteressades moltes vegades per comprar un habitatge, per comprar un vehicle. Inclús a vegades també ens trobem que són diners que venen d'un membre de la parella i després es comparteixen en una compte conjunta. Bueno, situacions molt i molt habituals, no? Que habitualment no ens donen ensurts, però que cada vegada més Hisenda està posant el focus en aquest tipus de, diguem, de regals o de donacions habitualment entre familiars. Val? Aleshores, dius, realment aquestes situacions són perseguides per Hisenda, no? El que un pare, per exemple, o una mare dongui diners a un fill o una filla per ajudar per la compra d'un habitatge, o simplement a vegades per pagar un lloguer. A vegades hi ha qui recurrentment dona cada mes uns diners al fill o a la filla perquè pugui pagar el lloguer. No? En principi, tots pensaríem d'una forma pràctica que menys, no? Vull dir, que menys que una persona, un familiar, no, doncs pugui ajudar amb un altre, o un amic pugui ajudar amb un altre amic per tal de tirar endavant la compra d'un habitatge o el pagament d'un lloguer o el que sigui, no? O la compra d'un cotxe o una moto, el que sigui. Evidentment, aquí sigui un tema que és important, que és la quantia. Diu, si una persona li dona 200 euros, 500 euros, 1.000 euros, no?, a un altre per qualsevol cosa menor, evidentment això és molt difícil, per no dir que és impossible que Hisenda ho persegueixi. Els problemes sempre venen quan hi posem més zeros, eh? Quan posem un import...
0: Quan parlem de milers.
1: Això mateix. Quan parlem de milers, clar, si una persona, doncs un pare o una mare, li dona 200.000 euros o 300.000 euros perquè pot, perquè vol, no?, amb un fill o filla per ajudar-lo a comprar un habitatge, que tots sabem que avui en dia doncs, són prou cars, no?, el preu de la venda és molt alt, aleshores, des del punt de vista familiar o pràctic, doncs, evidentment, res a dir. Des del punt de vista legal o fiscal, doncs, aquí comencem a tenir a posar uns peros importants. Quan ja parlem de milers, com dius, doncs, evidentment, Hisenda pot dir que ha hagut una donació. Hi ha un impost, que és l'impost de donacions, val? Sabem que estem envoltats d'impostos, que és la renta, el patrimoni, successions, doncs, n'hi ha un que es diu impost de donacions, que grava justament i fa que distributin aquestes situacions de donació entre familiars. Aleshores, evidentment, si això passa i Hisenda ho veu, doncs tenim un problema, perquè Hisenda diria que hem de pagar un impost, no?, que després comentarem breument quin impost es paga, i aquest impost, evidentment, si no s'ha pagat voluntàriament, doncs seria objecte també de sanció. Aleshores, tenim que anar en compte, i sobretot d'entrada tenim que veure si aquells diners que es deixen en vocació de préstec, és a dir, un pare ajuda un fill o una filla, però després li torna els diners, o bé, si és una donació, si almenys és una donació, sense ànim de retorn. Li deixa els diners, i aquests diners se'ls quedarà per sempre més, i els invertirà en la vivenda aquest fill o filla. Val, és diferent. Per tant, hem de distingir sempre què és un préstec, o quin és si hi ha ànim de préstec o de donació. És veritat que inclús hi ha determinats préstecs que en realitat encobreixen una donació. És a dir, que realment si no hi ha una devolució d'aquest préstec, Hisenda, si ho detecta, evidentment, acabaria qüestionant-ho i dient que en realitat la voluntat era de donar uns diners, no de deixar-los perquè fossin tornats, que és un préstec, sinó de donar-los. Per tant, quan parlem de pocs milers, no? Doncs no hi ha problema. Hisenda, de fet, no és un objectiu prioritari d'Hisenda el perseguir aquest tipus de donacions petites. De fet, no ho fan perquè seria molt impopular. No? Imaginem que una donació de 1.000 euros detectada per Hisenda fos objecte de liquidació i de sanció. Això seria tan impopular que, evidentment, ni els hi surt a compte per la quantia ni seria popular. Per tant, sempre s'hem de fixar en donatius o donacions, o donar diners per imports ja que pugin bastants diners, que pugin més de 10.000 euros, 15, 20...
0: Però així, Lluís, no sé si acabo d'entendre bé. Si és un préstec, Hisenda no intervindria o igualment?
1: No, si és un préstec no tributa, val? La diferència d'un préstec no tributa, i un préstec evidentment és et deixo uns diners perquè me'ls tornes, i això no suposa cap tributació ni pel que deixa ni pel que rep. Si és una donació, hi ha un ànim de donació, és a dir, de no recuperació d'aquest import, l'impost de donació sí que grava això i fa que pagui impost. Val? Aleshores, clar, si ens trobem davant d'un préstec, tenim que preocupar-nos molt. És veritat que a vegades els préstecs, doncs, diuen, jo li deixo els diners i al final acabes decidint que no te'ls torni. Bueno, d'entrada el que és molt important és documentar-ho com a préstec, no? Per evitar problemes de que vinguis ente i t'exigeixi l'impost de donacions. Val? Per documentar-ho com a préstec, d'alguna manera doncs, té que haver un contracte préstec, doncs, un contracte privat, no? No cal que es vagi al notari en principi, però doncs, un contracte privat de préstec, i aquest contracte préstec l'hem de liquidar davant d'Hisenda, això sí, és públic en el sentit que el liquido com a exempt, és a dir, no pago impostos, hem dit els préstecs no paguen impostos, per tant jo liquido el préstec com a exempt, val? I després el que és molt important, si volem donar-li solidesa, o realment és una realitat aquest préstec, és que hi hagi transferències de devolució. Val? Perquè no ens serviria de res tenir un contracte préstec, haver-lo liquidat davant de la Generalitat, que és la competent per aquests temes, com a exempt, és a dir, el presentem i no paguem impostos, però l'hem de presentar, i després no haguessin devolucions al llarg dels anys. Perquè, clar, i gent entendria que aquell préstec en realitat constitueix o és una donació. No? Com que no hi ha devolucions, vol dir que els diners s'han quedat a la butxaca, diguem, del fill o filla, i sense ànim de devolució. Per tant, si volem documentar bé un préstec, l'hem de documentar amb un document signat per les dues parts, l'hem de liquidar, insisteixo, i tenen que haver devolucions periòdiques. Vull dir, anualment ha d'haver, doncs, d'acord amb la capacitat de devolució que tingui el fill o filla, anar fent transferències del fill o filla al pare o mare o pares que els hi han, que li han fet aquest préstec.
0: Això des de quan?
1: Bueno, sí, des de quan s'ha de fer?
0: No, des de quan s'ha de fer, perquè, clar, això és una manera de fer familiarment que ha existit tota la vida.
1: Tota la vida.
0: Però no sé en quin moment Hisenda decideix que ha d'intervenir en aquests assumptes.
1: Exacte, sí, aquí apuntes un tema que és important. Fins ara, tots els moviments bancaris, clar, això com es veu, no? Normalment, a no ser que es fes amb efectiu, normalment aquests diners es transfereixen d'un compte a un altre. És a dir, dels comptes dels pares van als comptes dels fills i els fills amb aquests diners, per exemple, compren l'habitatge, junt amb els diners que s'hagin pogut estalviar o demanar a nivell d'hipoteca, no? Aleshores, al moment en què fem aquesta transferència, això queda registrat al banc. És veritat que fins ara, diguem, els moviments bancaris, inclús els moviments per Bizum, els Bizums que fem, no estaven massa controlats per Hisenda. Però a partir de l'any 2026, sí que Hisenda exercirà un major control sobre aquestes operacions bancàries, tant transferències de diners entre persones, com inclús l'enviament de Bizums. Val? Aleshores, perquè a més, Hisenda podrà demanar als bancs que li donin, faciliten aquesta informació. És veritat que moviments n'hi ha milers, milions, no?, de moviments, Bizums, de transferències, no? Aleshores dius, què passarà? Doncs, esperem que Hisenda es fixarà, evidentment, amb aquells imports més elevats. És a dir, una transferència, un Bizum de 100 euros, Hisenda, si el veu, probablement ni el veurà, no demanarà explicacions, no? En canvi, si són ja el que d'en davant milers, no?, ja superen els 100.000 euros de transferència, és possible que en base a la informació de Hisenda, si la processa adequadament, doncs puguin enviar cartes a les persones que han rebut aquesta transferència per dir, escolta, això què és? I clar, doncs, si és una donació, hauries d'haver pagat impost de donacions. Si és un préstec, doncs on està el contracte? D'aquí la importància de que si és un préstec, el documentis, el liquidis i vagis fent transferències de devolució d'aquest préstec. Perquè no et diguin que la voluntat real no és un préstec, deixar diners per ser tornats, sinó una donació. Val?
0: Deies que a partir de 2026 hi haurà novetats?
1: Sí, a partir del 26 Hisenda ja ha anunciat que intensificarà, diguem, la recerca de dades a través d'extractes bancaris. Val? És a dir, demanar als bancs informació, pot fer-ho Hisenda, no?, demanar als bancs informació i ells segurament miraran el llistat. Avui en dia sabem que amb la intel·ligència artificial tot això...
0: És més fàcil i més ràpid.
1: Exacte. És molt més fàcil. Abans amb un llistat manual, si t'ho imagines anys enrere, era més difícil, no? Segurament anaven a mirar, a veure, els que superen el, no sé, mig milió d'euros, no?, o mig milió de pessetes, el que fos, no?, en el seu moment, era més difícil i més manual. Ara és l'ordinador amb l'eina de l'intel·ligència artificial, l'acaba fent... Va agafant les dades que li introdueixes informàticament i va traient llistats. Les demás de 5.000, els demés de 100.000, bueno, el que ells determinin, no? Per tant, serà molt més fàcil que Hisenda... Ja ha anunciat Hisenda que exercirà aquest control sobre moviments de comptes bancaris, val? I Bizums, inclús. I Bizums i moviments de targetes, eh?
0: Quan però ara mateix, Lluís, els Bizums, em sembla que hi havia un topall que era els 10.000, sí. 10.000 euros, no?, mateixa persona.
1: Correcte.
0: I això no sé si canviarà o no.
1: No crec que canvi. Estem una mica amb aquella idea que dèiem de l'import, val? Allò, la quantia, és un element important. És a dir, Bizums o imports, diguem, anuals per persona que no superen 10.000 euros, a Hisenda no li interessa massa, no? No li interessa perdre el temps, no? Ara, quan hi ha la quantitat sumi més, sí que li interessa. Per molts motius, no només per això que avui estem comentant, no només per donacions, sinó també hi ha persones que poden cobrar serveis professionals a través de Bizum i aquest Bizum no declarar-lo com a ingressos de la seva activitat. Per tant, gent de buscarà a través d'aquestes eines doncs això, donacions que s'hagin pogut fer entre pares i fills d'imports considerables. No crec que vagi a buscar una donació de 10.000 euros, no. Podria

0: no, no val dir-ho, ho hem de demostrar. Per tant, haurem de, bueno, haurem de, ens haurem d'haver preocupat prèviament, quan s'ha produït la transferència de diners, d'haver formalitzat un contracte, haver-lo registrat o liquidat a la Generalitat com a exempt, i sobretot, sobretot insisteixo, que es facin devolucions. Val? Després hi ha el destí d'aquestes devolucions, aquí ja no hi entro, no? Però que faci el fil amb aquests diners, no? Si els quedi, els torni o el que faci, és una altra història. Però les devolucions s'han de fer, perquè si no el contracte és paper mullat, el només fer un contracte.
1: Ara et faré una pregunta, sí, molt indiscreta. Com que insisteixes en que tot són operacions que queden registrades perquè són operacions bancàries, què passa amb aquelles persones que fan servir diners que tenen a casa? Perquè això pot passar. Sí. I són quanties, són milers, però són quanties que tampoc no és que siguin molt, molt nombroses.
0: Sí, una mica és el mateix. Si les quanties són petites, no passa res. No passa res perquè la mateixa gent ja diu que no és un objectiu prioritari d'inspecció perseguir donacions d'aquest tipus. No, no diuen que no puguin fer-ho, però no és prioritari. Aleshores, clar, què pot passar? Bueno, depèn com moguis aquests diners. És a dir, si tu tens els diners a casa i els dones a una persona, evidentment no passa res, en el sentit que ningú és impossible, mai hi ha res impossible aquesta vida, però diria que és un 99% impossible, no? Sempre deixem aquest 1%, de que passi res. El que passa, el problema és què es fa amb aquests diners. Clar, si una persona, posem que té 100.000 euros a casa, val? No és habitual, però podria passar, no? I li dona el fill o filla perquè compri un pis, clar, si aquest fill o filla va al notari i compra el pis amb l'import de la hipoteca, el que ha estalviat, i aquests 100.000 euros...
1: Voldran saber d'on si han sortit aquests diners.
0: I li pregunten, doncs aquí tenim un problema, perquè dirà, clar, aquests diners han sortit de casa i ningú els ha vist, i Hisenda, òbviament, no els pot haver controlat, però quan arriben al notari, per entendre'ns, al notari en el sentit que s'ha la compra-venta, i això se li havia escritura pública, depèn de l'habilitat d'Hisenda en comprovar aquesta escritura, doncs li podrà preguntar a aquesta persona d'on ha tret, vale, la hipoteca la veig, l'import que tu tenies estalviat, també me l'acredites amb els teus extractes bancaris, però, ai, mira, reps una transferència del teu pare, de la teva mare, de 100.000 euros. Què és això? Una donació, no? Per Hisenda, una donació. Pel fill, un regal. Evidentment, però bueno, Hisenda diria, sí, però si és una donació, jo vull la meva part. La meva part en el sentit de que jo també rebo la donació en part a través de la recaptació de l'impost corresponent. Aquí permetem dir una cosa, perquè és important. Podem fer dues coses, no? Quan ens trobem aquestes situacions, podem fer tres coses. Una, no fer res i jugar-nos-la. Això depèn del perfil de risc de cada un. De me la riu, si m'enganxen. Això, evidentment, no és un consell legal. És un tema de dir cada un que faci el que vulgui, no? I els dos consells legals és, si volem que sigui un préstec, hem de documentar-ho, com he dit, i si és una donació, també la podem reconèixer. També podem pagar l'impost de donacions, val? No cal que ens amaguem i esperar que ens trobin, no? Sinó que el que tocaria legalment és pagar, si el pare diu jo et dono 100.000 euros, 200.000 euros per comprar un pis, i realment és així, te'ls regalo, te'ls dono, t'ajudo, i no volem problemes amb Hisenda, el que tenim que fer és anar al notari, això és important, s'ha de fer davant del notari, a fer la donació. Val? És a dir, tenim que anar al notari, amb la transferència bancària feta aquell mateix dia o el dia abans, i davant del notari doncs, manifestar que es donen 100.000 euros al fill o filla. Com tributa això? Perquè hem dit que tributa, no? Aquí està el problema, que tributa, i si no ho fas, pot haver una sanció. Si ho fas voluntàriament, segons mana la llei, evidentment no hi ha cap sanció. Com tributa? Doncs, bueno, hi ha una escala reduïda per donacions entre cònjuges i parelles, de fet, i de pares a fills, o de mares a fills o filles, val? Una escala reduïda, o sigui, de fet, Hisenda ho vol posar, o la llei ho vol posar fàcil perquè ho facis bé, no? Que comença, si són menys de 200.000 euros, pagues un 5%, entre 200 i 600.000 euros pagues un 7% de l'import donat, i més de 600.000 euros de donació pagues un 9%. Val? És a dir, la pressió fiscal que suporta una donació entre pares i fills pot ser d'un 5, un 7 o un 9% sobre la quantitat donada, val? Depèn de la quantitat donada, i això sí, aquesta donació, perquè puguis aplicar aquesta escala, s'ha de formalitzar, no amb un document privat de donació, sinó davant de notari. Si et preocupes de fer-ho d'aquesta manera, evidentment estàs absolutament dintre de la llei, has fet una donació amb totes les de la llei, i per tant has liquidat l'impost corresponent, el fill, que és el que rep la donació, ha de liquidar aquest impost del 5, el 7 o el 9% sobre la quantitat donada, i aquí, doncs, evidentment, mai hi hauria cap problema que Hisenda, doncs, et pogués demanar explicacions.
1: O sigui que ho fem a ulls de tothom, totalment legal. Si no, estaríem fent donacions encobertes?
0: Exacte. Si fem la donació i ens amaguem en el sentit que no liquidem l'impost, seria entès el que es diu una donació encoberta. Has fet una donació, però l'has amagat, no l'has declarat. Aquestes donacions encobertes si entréssim en un tema un pèl més tècnic, però sense entrar-hi molt, dius, bueno, si jo me la jugo, no faig res, i Hisenda, quant temps ha de passar perquè Hisenda, em pugui demanar explicacions? És veritat que la llei, amb tots els impostos, renta, IVA, hi ha un període que en diuen de prescripció, és a dir, que és el període en què Hisenda pot comprovar, de 4 anys. Val? Podríem arribar a la conclusió, de, però, no és una, però seria

0: Al ser aquesta conclusió de que amb donacions passa el mateix, de que si passen 4 anys des de que he fet la donació, i gent ja no em pot demanar explicacions. Però resulta que, com que això seria massa complicat per Hisenda, la llei en aquest punt diu que marca una excepció i et diu que les donacions no prescriuen. Val? O sigui, tenim el problema de que hauríem d'esperar, si ens anem al marc legal, 30 anys, cosa absurda, no?, per estar segurs que Hisenda no ens pot perseguir. Val? És a dir, el període de prescripció de 4 anys no aplica a les donacions. Aplica, és a dir, si tu l'amagues, al moment en què tu la poses de manifest, pel que sigui, perquè necessites, bueno, davant d'un funcionari públic, o bé, a vegades, bueno, una forma en què la donació queda consolidada és quan mor una de les parts. Si mor una de les dues parts, el que dona o el que rep, aleshores està clar que la data té que ser, bueno, la màxima data és aquella. Després ja no es pot bé fer la donació. Per tant, els 4 anys aquests compten des d'aquella data. Per tant, cuidado amb amagar les donacions i pensar que si passen 4 anys les amago i no ho detecten, no passa res, perquè no és així. Val? O sigui, el període de comprovació per exemple és molt més llarg.
1: Mare meva, quantes obligacions fiscals, sí, no?
0: Estem embolcats.
1: I a més per totes bandes. Aquesta pressió fiscal, clar, cada país té les seves, però aquí déu-n'hi-do, no?
0: Sí, bueno, aquí fas una molt bona observació, perquè cada país té les seves i cada comunitat autònoma té les seves.
1: També.
0: És a dir, cuidado, perquè ja no cal anar-nos fora a un altre país.
1: Sí, aquí rebem per dues bandes.
0: Exacte, aquí a Catalunya la pressió fiscal amb successions, patrimoni i donacions és molt més elevada que, per exemple, la comunitat autònoma de Madrid o altres comunitats autònomes. Aquí hi ha unes desigualtats que potser algun dia es nivellen, però avui en dia no és el mateix fer una donació a Madrid, per exemple, que a Catalunya.
1: Lluís Basart, advocat i soci d'Auren Legal, professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat a la UOC. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: Hola, sóc Antoni López, estem a l'espai Fogons i Ventals amb la Joana Molins, la nostra cuinera de capçalera. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: Avui m'has comentat a micròfon tancat que parlarem de cols.
1: Sí, parlarem de verdura, perquè ja que hem passat tots aquests dies amb excessos que hem fet de carn, de peix i de tot, doncs ara ens toca parlar una mica de la verdura. I la col està en un bon moment. Primera, perquè ha fet fred, i les cols, quan més tocades del fred, més bones són. I la col es pot guisar i es pot fer plats de moltes maneres. Llavors jo us proposo el plat més senzill és bullir les patata i col i menjar-te la bullida amb un raig d'oli boníssim. Però llavors amb aquesta col també es poden fer uns farcellets de col, que es agafa la col, es bull, s'esprem una mica, s'escorre ben escorreguda i amb la mà fem com una croqueta una mica més grossa. I llavors l'enfarinem i la fregim. I llavors aquestes croquetes de col una mica més grans, que nosaltres sempre tota la vida s'havien dit farcellets, els podem posar en un rostit, els podem posar en una carn per acompanyar una carn amb salsa, amb el que vulguem. I llavors doncs, també hi ha la col de Brussel·les, aquella petita, que ara també és el seu moment. I aquesta col l'agafem, la rentem ben neta, l'escaldem, uns segons, i llavors la podem acompanyar o un saltat de pernil amb uns alls tendres, o també o la guisem i la posem en algun plat, o la bullim senzillament i fem un bullit d'això i unes patates, vull dir, també. I llavors parlaríem de la que diguéssim que és l'estrella, encara que hàgim menjat carn, és el trinxat. Llavors, per què se'n diu el trinxat? Que a la Cerdanya és molt nomenat, que aquí també el fem, que no cal que anem a la Cerdanya, però bueno, aquest trinxat sempre s'ha dit trinxat de la Cerdanya. Doncs per què es diu trinxat? Es diu trinxat perquè es agafa, es bullen primer les patates, la col es renta ben neta, i llavors si és una col que és una mica grossa, vull dir, llavors a les fulles de col se li treu el nervi aquell blanc una mica perquè no quedi dur, i una vegada fa mitja hora que han bullit les patates o així, s'hi posa la col 15 minuts. Llavors això s'escorre i s'aixafa. S'aixafa amb un aixafador, que ja tenim, o amb una forquilla. I això per això se'n diu el trinxat. Perquè què vol dir? Vol dir que trinxem aquesta col i aquesta patata, per això se'n diu trinxat. I llavors això es fa, es agafa all tendre, amb una paella una mica ampla, perquè això ha de quedar com una truita ben rosseta, amb una paella una mica ampla, i s'hi posen alls tendres, s'hi posa cansalada aviada, la cansalada sense pebre, la normal, i llavors, si no, també n'hi podeu posar una mica de pebre. Aquesta cansalada se n'hi posa un tall per cada persona, es fregeix ben rostideta, se separa, i llavors en aquest suc que nosaltres hem fregit aquesta cansalada, s'hi posen uns alls tendres, 3 o 4 o 5 alls tendres, i abans que s'enrosseixin, s'hi tira la col i la patata i es va fregint. Que això quedi duradet. Si pots, amb una tapadora, tombar-ho. Però, esclar, si en fas molta quantitat, vull dir, ara, si és poca quantitat, agafes la paella i una tapadora, aguantes amb una mà i amb l'altra vas tombant, que quedi com una truita ben passat. I llavors hi poses aquests talls de cansalada a sobre i ara també últimament s'hi posa una mica de botifarra negra, però això és opcional, Una mica de botifarra negra d'aquella rodona, també es fregeix a part i quan tens el plat acabat és més aviat per adornar, s'hi posa a sobre. Vull dir, és un plat únic i esclar, hi ha la cansalada, però bueno, i ara aquests dies que fa fred és un plat molt bo. Llavors podem fer una amanideta i això i ja tenim el plat. I llavors, doncs, per això, i llavors la col també la podem fer amb cigrons, la podem fer amb fesols del ganxet, la podem fer moltes coses.
0: Alguna cosa més? Quin tipus...
1: La col, jo sempre, si puc, la compro d'aquella rissada, una que és com de paperina, que és la millor que hi ha, perquè hi ha cols que tenen molt de gust de col. Llavors, ja també ara hi ha la col aquesta, la Calé. Aquesta col jo no l'utilitzo gaire perquè la trobo amb molt de gust, però també ara es fa servir molt aquesta col. I llavors també la col aquesta normal, la nostra, quan està tan tocada del fred, es pot rentar i tallar de ben fina amb un gabinet i fer una amanida barrejada amb escarola i això i col. També és que la col és molt nutritiva I ens va molt bé per tot, perquè és diurètica, té de tot. I vull dir, que bueno, que ara aquest temps és un temps molt bo per fer-la.
0: Estàvem parlant a micròfon tancat també que aquests dies hem menjat molt, sí, perquè són festes de Nadal. Sí. La col i aquests sucedanis serveixen per fer pair millor, per baixar calories en el menjar,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, si fem el trinxant no, sí, en baixarem,
0: clar,
1: de calories,
0: el trinxant,
1: eh?
0: No.
1: No. Ara, si la fem bullida, tal com hem dit abans, doncs sí, llavors això ens va molt bé perquè, a més, porta molta fibra, la col, i va molt bé per tot. Ara, si fem el trinxat de calories, no, ens mantindrem amb les mateixes calories quasi bé que d'ara. Eh? Però, bueno, que també ara és el temps i un dia a la setmana fer un trinxat, si no el fem aquesta setmana, el podem fer la vinent. Eh? És boníssim.
0: La col fa servir, suposo, oli d'oliva,
1: sí,
0: extra verge.
1: Sí, sempre oli d'oliva, sí. Jo cuino sempre amb oli d'oliva, sí. La col, bueno, primer com la bullim no necessitem res, només necessitem la sal, l'aigua, les patates i la col. Eh? Però llavors a l'hora de fregir, sí, amb oli d'oliva, fregirem aquesta cansalada i aquests alls i ja ho tindrem. I llavors si la fem bullida, un bon raig d'oli d'oliva i res més. Oli, sal i un bon raig d'oli d'oliva. I res més, eh? I llavors també la trinxem una mica perquè perdi l'aigua, perquè com la treus del... Llavors també una cosa, amb poca aigua, s'ha de... Totes les verdures, totes, s'han de bullir amb poca aigua, que cobreixi just. A vegades quan tu poses la col a l'olla, avolta molt la col. I t'imagines que ha de cobrir l'aigua? No, perquè llavors aquella col es va encongint i l'aigua aquella mica que hi has posat queda a nivell. O sigui que no hem de cobrir mai amb aigua com bullim col, eh? Sempre hem de cobrir la patata. I llavors la col, a sobre, la tapes i amb el vapor de la tapadora es va encongint i queda just al nivell de l'aigua que has posat per les patates. No hi, perquè llavors si posem massa aigua queda igualida i llavors ens queda molta aigua. En canvi, d'aquesta manera, quan l'escorres, quasi bé no hi queda aigua. Eh? Totes les verdures, tant la mongeta tendra, tot s'ha de bullir sempre amb molt poca aigua.
0: I el bròcoli?
1: El bròcoli igualment, el bròcoli. I bullit a poc rato, eh? Si tenim la sort de poder comprar verdura fresca, que ara, vull dir, perquè aquestes verdures, si els compres d'avui per demà, cada dia és millor. A vegades n'hi han que depèn on tu compres, poder fa una setmana que volten, eh? Si podem comprar verdura de proximitat, tant el bròcoli com tot això, sempre amb poca aigua i just que cobreixi, just, molt just. I poc rato. O sigui, el bròcoli t'estaràs mitja horeta, la col 15 minuts, perquè la col es cou molt més de pressa que el bròcoli, perquè el bròcoli, com que el talles una mica en poms, a vegades el nervi del bròcoli costa una mica més, però en 25 minuts en tens prou, eh? Sí, tant el verd, com el blanc, com la coliflor, com tot.
0: Com t'expliques que un producte tan bo com la col tingui tan mala premsa entre el jovent?
1: Sí, perquè saps què passa? No, el jovent no volen provar un plat. Tu fas això i li dius prova'l, perquè si tu no l'has provat no pots saber si t'agrada o no t'agrada. I són reacis a provar ja qualsevol verdura d'aquestes, eh? I llavors, és clar, si tu no, a vegades ho has provat i has dit, doncs està molt, és bo, sí, un altre dia que em facis ja em menjaré. Doncs això és el que els hi passa al jovent. Que no, i a més, depèn, no, nosaltres, ara jo mateix tinc temps de cuinar i tinc temps d'estar a casa i tinc temps, el jovent poder no tant, i van més a lo pràctic, i van més a molta pasta, no tanta verdura, no tantes amanides, i a nosaltres ens agrada molt la verdura, l'amanida, perquè ens hi van acostumar, nosaltres de petits, d'espaguetis o macarrons en menjàvem en tant, però que menjàvem més llegums i verdura, i amanides perquè tenia mort i teníem tot això i ens ensenyaven que tot això és el que havíem de menjar i ens anava molt bé. Però ara no estan tan acostumats a tot això, el jovent. No.
0: A mi em va passar amb la crema de carbassó,
1: sí,
0: que no la volia provar i quan la meva mare me la va fer provar, vaig trobar que era una delicatessa.
1: Sí, tant la de carbassó com la de carbassa, sí. Sí, sí.
0: Doncs, Joana Molins, moltes gràcies per participar en aquest Fogons i Davantals, i la setmana vinent esperem a més receptes.
1: Molt bé, adeu-siau i fins la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: L'assassinat de Juli Cèsar es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
4: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
3: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
4: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
3: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 90.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestués tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan, quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys amb una empresa de catering d'aquí de Sant Cugat, que es diu Sibaris Catering, i allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, doncs això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Xi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs, això, què ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar? Pues un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri.
0: Ni sortir. O sí, perquè això també ho teniu molt clar, no?
1: Bueno, sí, nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per a nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim 2 serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Sempre és carta?
1: Sí. Sí, sí, sí, no hi ha la possibilitat de fer un menú. I això és molt fàcil d'explicar. Vull dir, al final, com a negoci, els menús funcionen per volum. Nosaltres només treballem 2 persones. Nosaltres som l'Àlex, que està a la cuina, i jo, que estic a la sala. Des de fa aproximadament 2 anys tenim la col·laboració de la Mari, que és una treballadora que està amb nosaltres i que fa una feina que no té preu i que ens ajuda moltíssim. Però l'estar només 2 persones incidint durant el servei, nosaltres no podem fer volum. Vull dir, estem restringits per la nostra pròpia estructura. Llavors, d'aquesta manera, hem decidit, des del primer dia, fer únicament carta.
0: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada? Com
1: és una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada. Mm. I després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. pot haver-hi des d'una viera a la planxa, unes cruïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: Postres també són principals en la vostra carta? Vull dir, tenen importància?
1: Tenen molta importància, perquè al final el 90% de la carta podríem dir que és de producció pròpia. Després hi ha plats que tenen productes que són subministrats directament per un proveïdor amb acabat final que ens ajuden en l'elaboració dels plats, com pot ser alguna base d'algun postre, alguna tartaleta, que això ja sí que és un producte acabat, que no en realitzem nosaltres, però els postres són d'una gran qualitat com la resta de la carta i tot és, com he comentat, elaboració de l'Àlex.
0: I carta de vins?
1: Carta de vins...
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors, intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem... tenim una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
0: Quin és el públic que teniu? O el client, no públic, perquè no van a veure cap espectacle, però... O sí, no? No ho sé. Perquè...
1: No. L'espectacle, a part de nosaltres dos, no fem cap cosa més.
0: Com és el client de Chivarri?
1: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
0: No, ni famílies.
1: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, pues, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
0: Parlem del producte. Ja hem fet referència, però m'imagino pel que comentaves que aquest producte m'imagino que és de proximitat, no?
1: Hi ha una miqueta de tot.
0: Hi ha una mica de tot?
1: Sí, col·laborem.
0: O sigui que treballem amb alguns proveïdors de la ciutat.
1: Col·laborem des de... amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra, vull dir, ara també pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
0: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en l'imprescindible del Chivarri?
1: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soasado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client
0: visual,
1: o al comensal,
0: no?
1: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
0: Són aquests dos plats els que penseu que també representen millor la vostra identitat o no?
1: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen toc asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
0: Que bé. Escolta, i aquesta carta canvia sovint, és a dir, la proposta gastronòmica va en funció de la temporada?
1: Sí, hi ha una part que està basada en la temporada, ara vindrà un moment de fer plats potser una miqueta més frescos, que va arribar la calor, més endavant, quan arribi la temporada de bolets, doncs hi ha més referències i plats elaborats en bolets, que pot ser un arròs, que pot ser un bolet saltejat amb botifarra, que pot ser alguna miqueta més especial. Vull dir, ja anem jugant. Sí que és veritat que al final només hi ha dos mans a la cuina. Vull dir, llavors, miracles tampoc es poden fer, però hi ha una certa rotació de plats a la carta.
0: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
1: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser: durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bé, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar, perquè el Xivarri té entre 8 i 10 taules. Vull dir, no en té més. I nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà: necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
0: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic, al carrer Major. Mm-hmm. Mateix.
1: Sí, sí.
0: Allà ja tens diverses propostes.
1: El repte principal va ser l'apertura, vull dir... Penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector. No som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible. I el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
0: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant?
1: Sí que és veritat que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància, i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
0: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar a Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
1: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
0: Créixer ni ampliar ni...
1: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, doncs això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
0: Gaudint.
1: Gaudint sempre.
0: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
1: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Gràcies per tot.

0: La santcugatenca Mercè Martí, presidenta executiva de Cresto Nivera Audit i sòcia directora de l'oficina de Barcelona, ha estat reconeguda com l'auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en el marc de la celebració del Dia de l'Auditoria i del 30è aniversari del Col·legi. Salutacions, Mercè, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Què ha significat per tu ser nomenada auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya?
1: Pues mira, per mi ha estat un honor molt especial. Rebre aquest reconeixement del Col·legi, i a sobre en un any tan simbòlic com el seu 30 aniversari, pues em dona una enorme satisfacció, però també molta responsabilitat, no? Són més de 3 dècades dedicades a una professió que estimo i que avui viu un moment de canvi profund. I que el Col·legi hagi valorat aquesta trajectòria i el compromís amb la professió doncs no deixa de ser un impuls per seguir treballant amb la mateixa exigència i sobretot amb la mirada posada en el futur. No? Crec que sincerament que és el reconeixement més important per una auditora o auditor dintre del territori espanyol.
0: Abans de tu només hi ha hagut 2 dones que hagin rebut aquest reconeixement. Creus que és una cosa que està canviant, que cada vegada és menys masculí aquest sector o encara falta camí?
1: Mira, la veritat és que el fet que només 3 dones hagin rebut aquesta distinció en tota la història mostra que encara tenim molt camí per recórrer. Però també alhora és un senyal de que les coses avancen, no? I que cada vegada hi ha més dones amb trajectòries sòlides dintre del nostre sector, no? Per mi, sincerament, és un orgull formar part d'aquest pas endavant i espero que serveixi perquè moltes més professionals se sentin cridades a ocupar espais de lideratge. Jo crec que també és, és important el tema de referents. I, bueno, i precisament per això, doncs, quan se'm va proposar formar part de la comissió d'equitat de gènere del Col·legi, presidir-la, doncs, precisament em vaig posar al capdavant, no? Perquè crec que és important. És important que ajudem a aquest tema. Queda molt per fer, eh? Queda molt per fer encara.
0: Sí, de fet, aquest potser és un dels projectes que t'ha fet més mereixedora d'obtenir aquest reconeixement. I quins altres diries que són els punts claus de la teva trajectòria que han valorat?
1: Mira, jo crec que ha estat la constància al llarg de tots aquests anys i la voluntat de fer créixer una manera de treballar, que basada en el rigor i sobretot molta exigència. Però també perquè he tingut la sort de poder liderar projectes que han ajudat a impulsar la professió. No? He creat iniciatives com el Grup 20, que és l'Associació de les Firmes Mitjanes d'Auditoria i que avui és un espai de referència i jo presideixo. També he creat la meva pròpia firma, Cresto Nivera Audit, que avui presideixo. I també fa uns anys que em van proposar, com t'he dit abans, el president de la Comissió d'Equitat del Col·legi i jo crec que això també és un punt important. I, bueno, i també suposo perquè sempre he estat disposada a participar en activitats, comissions i òrgan de govern dels auditors, no? En aquest moment, doncs, bueno, vaig estar membre de la Comissió Deontològica i en aquest moment soc membre del Consell Directiu de l'Institut de Censos Jurats de Comptes d'Espanya i membre de la seva Comissió d'Inversions i presidenta de la Comissió Econòmica. Vull dir que, no sé, jo crec que bueno, que he demostrat que a mi aquest món m'apassiona i que m'hi dedico, no? I també que, evidentment, tot això no s'aconsegueix sola, no? Al darrere hi ha equips molt compromesos, hi ha de professionals que m'han acompanyat i que han cregut en mi. I jo crec que això també és molt important, que tot això suma i al final és el que fa que hagi pogut tenir un reconeixement com aquest.
0: Sí, sí. I tant. Parlaves de la creació de Cresto Nivera Audit a Espanya, Portugal i Andorra. Com recordes aquell moment i quins van ser els principals reptes durant aquell procés?
1: Mira, home, van ser durs, però bueno, el primer que diria és que el primer repte que vaig tenir va ser atrevir-me a fer el pas de deixar una firma consolidada en la que jo estava, i era una sòcia amb un pes important, per crear una nova firma, no? Perquè jo pues, tenia una visió de firma diferent, no? Segon, pues, va ser el convèncer un grup de despatxos que hi havia per tot Espanya, és a dir, Nivera Audit, aquí a Catalunya no tenien a ningú, pues que apostessin per mi i pel meu projecte. I el tercer repte pues, va ser convèncer Creston, que és una red internacional, de que apostessin per nosaltres, ¿vale? I per tant ens donessin pues, la representació d'Espanya, Portugal i Andorra. No? I a més, pues, bueno, el repte també important és que tot això ho vam fer-ho amb un temps rècord, no? De quasi 3 mesos aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. I quin valor aporta avui Cresto Nivera Audrit al sector i com ha evolucionat gràcies al seu lideratge?
1: Doncs mira, jo crec que Cresto Nivera Audrit aporta proximitat, criteri i una manera de treballar que combina l'experiència amb una visió molt atenta als nous reptes que ens venen, no? Som una firma que coneix bé el teixit empresarial del país i que aposta per un servei personalitzat, cosa que els clients valoren molt en moments on tot canvia tan ràpid. I al llarg dels anys hem evolucionat amb aquesta fita, créixer sense perdre la nostra essència. Hem ampliat equips, hem incorporat perfils més diversos i hem reforçat la presència internacional a través de la xarxa de Creston Global. I també hem impulsat una auditoria que jo crec que més moderna, oberta a la tecnologia i sensible als aspectes socials, que avui ja formen part de qualsevol decisió empresarial, no? Jo crec que tot plegat ens ha permet consolidar-nos com una firma de referència i, sobretot, seguir aportant confiança al sector, que no deixa de ser que és el cor de la nostra feina.
0: I des de la seva experiència en diferents comissions i entitats, quins creus que són els grans reptes de la professió auditora a Espanya i Catalunya de cara al futur?
1: Mira, un dels grans reptes és adaptar-nos a un entorn que evoluciona molt ràpidament. Jo crec que això passa en totes les empreses, eh? La tecnologia és una aliada enorme, però també exigeix noves competències i una manera diferent d'analitzar la informació que obtenim, no? I, per tant, doncs, caldrà integrar la intel·ligència artificial amb criteri i garantir que la qualitat i la independència continuïn sent el pilar de la nostra feina. L'altre repte és l'atracció i retenció de talent, no? Necessitem perfils diversos, més híbrids i amb capacitat d'entendre tant les dades com el context empresarial i social. I això implica repensar com formem i com retenim els nostres professionals. I també tenim un desafiament en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Les empreses ens demanen més informació no financera i això obliga la professió també a evolucionar cap a un rol més ampli, amb garanties pels usuaris i amb una regulació clara. I, finalment, hi ha un repte que personalment considero essencial, no?, que ho hem parlat abans, que és avançar en l'equitat i representació. Encara hi ha poques dones en posicions directives i aquest equilibri és indispensable per construir una professió més forta i més alineada amb la societat actual.
0: Doncs mira, justament volia acabar aquí una mica, tornant a la comissió de gènere del col·legi que presideixes actualment. Una mica ja ens has anat explicant, però a mi em sorgeix una mica el dubte de, bé, per què falten dones, per què és tan difícil. Hi ha una part que segur que pot ser degut a una mica les dificultats de conciliació. Sé que l'auditoria és un món en el qual es treballa moltes hores, jornades molt llargues, també hi ha bastanta pressió, bastant estrès laboral. Com ho veus, tot això? Ha anat millorant o està previst que millori al llarg dels anys?
1: Mira, el que sí que és veritat és que des de la comissió estem treballant molt intensament en fer en que això, que les dones no abandonin el món de l'auditoria. Com has dit tu, és un món amb molta exigència i amb molts horaris, però sí que és veritat que el que s'ha de fer és treballar per fer una conciliació clara i també involucrar totes les firmes per garantir que la progressió professional sigui realment equitativa, no? Això sí, inclou polítiques de conciliació, criteris transparents de promoció i un entorn on tothom se senti escoltat. Crec que cal treballar amb una mirada col·lectiva. La diversitat no és una qüestió d'un comitè, o que jo tinc, sinó que és un compromís compartit per tot el sector. I que sigui una professió més representativa i preparada pel futur. Jo crec que sí, que estem fent passos i que estem evolucionant, però és veritat que en aquests moments, a veure, auditors som un 20%, més o menys, aproximadament entre un 20 i un 23, amb la qual cosa queda molt per fer, però bueno, estem treballant amb ell. I també crec, com he dit abans, que és important això de tenir referents.
0: I tant. D'acord, Mercè, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Capitán de Boaldier. Cuatro intentos de evasión. Por la caldera, en un contenedor de basura, por las cloacas y en un cesto de ropa.
1: Hay circunstancias en las que hay que hacerse pequeño.
0: Comprendo. Teniente Paresal, cinco intentos de evasión. Disfrazado de desollinador.
2: Perdón, comandante, de jefe de desollinadores.
0: Disfrazado de soldado alemán. Disfrazado de mujer. Divertido, muy divertido.
2: Sí, pero lo que resultó menos divertido fue que un oficial me tomó de verdad por una mujer. Y eso no me gustó nada.
0: ¿De verdad?
2: Oh, se lo aseguro.
0: Teniente de Mulder, tres intentos. Señores, admiro sinceramente su valor patriótico. Pero aquí la situación es totalmente diferente. Nadie se escapará de esta fortaleza. Lo entienden, ¿verdad? Para que nadie pueda acusar de bárbaros a los alemanes, he decidido aplicar el reglamento francés. Léanlo. Es una buena lectura para pasar la semana. Y ahora, señores, les ruego que tengan la bondad de acompañarme.
3: Oswald, mi capote.
4: Sí, mi comandante.
5: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena amb què hem iniciat l'espai d'avui pertany a la pel·lícula La gran il·lusió, de Jean Renoir, que va ser interpretada per Jean Gabin i Eric von Stroheim i que és una obra mestra. Avui parlarem de pel·lícules magistrals que podem conceptuar com a cinema antibel·licista, perquè immersos com estem en dos terribles conflictes armats, com són els de Rússia i Ucraïna i Israel i Palestina, que han causat tantíssims milers de morts, és bo recordar els missatges que el cinema ha llançat al món sobre la degradació humana que suposen les guerres. L'any 1937, veient el caire que estava agafant el missatge nazi i l'ascens de Hitler al poder, Jean Renoir va rodar La gran il·lusió, situant l'acció en la Primera Guerra Mundial, i més concretament en un camp de concentració alemany on els presoners francesos s'uneixen per apaivagar els horrors de la guerra. Pobres, no saben que 20 anys després els horrors no només es repetiran, sinó que es multiplicaran en la Segona Guerra Mundial. Sobre aquest film, La gran il·lusió, Orson

0: Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
1: Coronel Dax, me decepciona usted. Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista.
2: De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas. ¿Qué es lo que he hecho mal?
0: Si no se sabe contestar a esa pregunta, le compadezco.
3: Camins de Glòria, de Stanley Kubrick, és una altra obra mestra. Un portentós al·legat antibalicista basat en una novel·la de Humphrey Cobb que parla dels milers de soldats morts a les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial. A la pel·lícula només hi apareixen homes, i l'única dona apareix al final. Es tracta d'una noia alemanya, de la qual els francesos se'n burlen perquè simbolitza l'enemic, i en un bar, per divertir-los, el taverner la fa cantar. Aleshores, ell es posa a cantar el fidel Husser, que és una vella cançó popular alemanya, que parla d'un Husser que, quan és al front, rep la notícia que la noia que estima està greument malalta i que li queden pocs dies de vida. Aleshores, ell corre al seu costat i aconsegueix trobar-la viva encara, però acaba mort als seus braços. De sobte, veiem com els soldats de la pel·lícula deixen de burlar-se de la noia que canta i van callant fins a escoltar-la en silenci i amb respecte mentre els seus rostres van canviant colpits per l'emoció. La cançó, el poder d'aquella cançó, els ha recordat que són éssers humans enmig de la barbària. La cançó, ni que sigui per uns minuts, els ha tornat humans. En aquell moment, Kirk Douglas passa per davant de la cantina i escolta com els soldats, acompanyant la noia, també estan cantant la cançó, just quan un sergent li comunica que les seves tropes han de partir. Ell, aleshores, diu que molt bé, però ordena al sergent que deixi els soldats 5 minuts més abans de tornar al front. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que avui hem dedicat al cinema antibalicista, escoltarem la cançó, aquesta cançó, que es diu El fidel Husser, que, com dic, forma part de la música popular alemanya. Fins la setmana vinent, amics.

0: Sabies que...
1: Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant. El veure'm per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arrenquem la primera secció d'astronomia d'aquesta segona temporada del Faves Comptades, on ens endinsarem en els confins més remots de l'univers per parlar d'un descobriment que ha deixat bocabadada la comunitat científica. És el forat negre supermassiu més antic mai detectat, un objecte colossal, 300 milions de vegades més massiu que el Sol, que existia quan l'univers tot just començava a formar-se. I per ajudar-nos a entendre què significa aquesta troballa, com s'ha fet possible i per què sacseja els models actuals de formació galàctica, ens acompanya el nostre astrofísic i divulgador científic de capçalera, Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Comencem pel més bàsic, allò Vinga. Fent memòria que venim de vacances.
1: Molt bé.
0: Què és exactament un forat negre?
1: No només perquè venim de vacances, sinó perquè és una cosa que és extraordinària, fascinant i complicada alhora. I, per tant, està bé que fem aquest repàs. Un forat negre és una regió de l'espai, hauríem de dir de l'espai-temps, però ja prou complicat és la cosa, diríem espai, perquè es pugui entendre millor, on s'agrupa, es concentra tanta massa, hi ha tanta massa concentrada en tan poc espai que la gravetat és extrema, de manera que res que hi caiguin pot tornar a sortir, ni tan sols la llum, i per això s'anomenen forats negres. L'exemple, com sempre ho dibuixem, i fins i tot si te'n vas al Cosmocaixa o altres llocs, altres catedrals de la ciència, es podrà veure. Einstein va predir que la gravetat no era pas cap força, com Newton va dir, que no ens escolti Newton des de la tomba, que s'emprenyarà, perquè tenia molt mal caràcter aquest home, però Einstein va dir, no és cap força la gravetat. La gravetat és, entre cometes, simplement una deformació de l'espai-temps. Una tela, que és l'espai-temps, si poses una boleta que pesa, això deforma la tela i si tu passes per allà a prop tens tendència a caure dins d'aquest pou. Això és la gravetat. Com més pesi, com més massa tingui aquesta boleta, més deforma la tela, més gravetat té. Doncs un forat negre seria posar-hi una boleta tan massiva, que pesa tant, i és tan petita, però que pesa tant, que deforma la tela de manera tan extrema que la trenca per sota, de manera que tot el que caigui desapareix simplement del nostre univers. No sabem on va a patar, però el que sí que sabem és que no en pot sortir.
0: Fet aquest preàmbul, ara que ja sabem això, explica'ns què diferencia un forat negre supermassiu d'un de més petit, com els que es formen a partir, per exemple, de la mort de les estrelles.
1: Molt bé. Coneixem dues categories de forats negres. Per cert, t'haig de dir que Einstein, que els forats negres es prediuen a partir de la relativitat general, que la va parir Einstein, i Einstein va creure que els forats negres no existirien en realitat. De fet, es deia que la natura tindria una llei que prohibiria que existissin aquests objectes tan extraordinaris, i mira per on va predir, com moltes altres coses, fets que ell mateix pensava que eren impossibles. Dit això, coneixem dos famílies, dos categories de forats negres, els estel·lars i els supermassius. Els estel·lars venen de la mort d'estels, estels que són molt grossos, molt més massius que el Sol, que quan moren exploten en una explosió que anomenem supernova, i com l'aufènix de la supernova, de la resta de l'explosió, apareixen dos dels objectes més fascinants de l'univers, que són o bé estels de neutrons, que algun dia en parlarem, o forats negres. Els estels més massius creen forats negres. Aquests forats negres es diuen estel·lars perquè venen d'un estel, de la mort d'un estel, i tenen masses de desenes de sols, concentrades en un espai molt petit. Aquesta és una categoria, i els coneixem força bé. Hi ha la segona categoria, els supermassius. Són forats negres que, com el nom indica, bueno, tenen masses de milions, i encara més de milions, de sols, i es troben al centre de pràcticament totes les galàxies que coneixem, inclosa la nostra.
0: També la Via Làctea.
1: La Via Làctea. Al mig de la Via Làctea, a Plaça Catalunya, Via Làctea és la nostra ciutat còsmica, doncs al centre, a Plaça Catalunya, hi viu una bèstia que pesa 4 milions de cops la massa del Sol, i aquests forats negres supermassius, a diferència dels estel·lars, que tenim una explicació de com es formen, en aquest cas no. Encara tenim moltes incògnites de quins són els processos que hi ha a l'univers que poden crear forats negres supermassius. Hi ha com dues grans hipòtesis. Una és que ja es van crear poc després del Big Bang, a partir del col·lapse gravitatori de grans núvols de gas, i el segon és que han anat creixent, que eren forats negres estel·lars, o més petitons, i que a base de menjar-se material, a poc han anat creixent. Cada cop ens decantem més, i aquesta troballa que ara comentarem encara ens decanta més cap a la primera de les hipòtesis, cap a que els forats negres ja eren supermassius quan l'univers era molt infant, que no hi ha hagut temps suficient com perquè hagin anat devorant matèria per créixer.
0: tot plegat ho expliquem, ho dèiem al principi, perquè s'ha anunciat el descobriment del forat negre supermassiu més antic que coneixem fins ara, veurem més endavant. És dins la galàxia Kappa's LRDZ9. Quina importància té aquest descobriment en el coneixement que tenim fins ara de l'univers?
1: Clar, aquesta és la cosa. Amb el telescopi espacial James Webb, que és el que ha fet aquesta troballa, ens està trencant una mica els esquemes, mostrant-nos objectes com aquest, però també altres, com galàxies, que ja eren molt grosses fa molt de temps. Vol dir que l'univers ha evolucionat com més de pressa del que nosaltres pensàvem. I en aquest cas, aquest forat negre supermassiu que s'ha detectat ja existia quan l'univers apenas tenia un 3% de l'edat actual, això vol dir fa 13.300 milions d'anys, i ja era molt gros, 300 milions de cops la massa solar. I és això, no? Dius, és que no hi ha hagut temps suficient com perquè un forat negre més petit hagi acabat devorant matèria per arribar a esdevenir una bèstia tan grossa com aquesta. Per tant, això ens apunta aquesta primera hipòtesi que et deia, que potser aquests grans forats negres, o almenys les llavors d'aquests grans forats negres, ja es van crear amb el mateix Big Bang, o justament després del Big Bang, i que després sí, potser han continuat creixent, però que ja van néixer grossos.
0: Clar, ara sabem, hem fet aquesta descoberta, però com es detecta un objecte que és tan llunyà i que va emetre la seva llum fa més de 13.300 milions d'anys?
1: Aquí és on necessitem el James Webb. El James Webb, recordem que és l'ull més potent que té la humanitat, que ha tingut mai la humanitat, aquest telescopi espacial, que és a un milió i mig de quilòmetres de distància de la Terra i que pot veure objectes, això, que van existir quan la Terra no existia encara, per entendre'ns, i que la llum d'aquests objectes ens arriba avui, però que va sortir d'allà quan aquí no hi havia res, no s'havia ni format el sistema solar.
0: Encara i ara que ho anem repetint, secció rere secció, continua sent increïble.
1: És que és una passada, això, és una passada. No li has de donar massa estons, perquè si no, no dorms a la nit. Però la qüestió és que ja des de les primeres imatges que el James Webb va capturar de l'univers, els científics van detectar uns petits punts vermells, que denominaven petits punts vermells, que eren com molt sospitosos. D'entrada, eren molt petits, però tenien llum, és a dir, els podies veure, i la cosa era quins objectes poden ser que emetin tanta llum quan l'anàlisi d'aquesta llum mostrava que la llum era molt antiga, que era llum que venia de poc després del Big Bang. Per tant, quins dimonis d'objectes poden emetre tanta llum emetent-la des de tan lluny amb el temps que a les fotografies puguin sortir com a puntets. I això era una incògnita que a poc es va començar a desxifrar, es va posar de seguida sobre la taula la hipòtesi que podien ser grans forats negres devorant matèria, és a dir, galàxies actives, anomenem, que són galàxies que tenen forats negres a l'interior supermassius, com totes, però que, a diferència del forat negre que nosaltres tenim a la Via Làctea, que està dormint, ja devia devorar tot el que tenia ganes de devorar fa molt
0: plena.
1: De temps, correcte, però n'hi ha a l'univers que no, que estan constantment devorant matèria, és a dir, matèria que cau cap al forat negre, i aquest material que hi cau forma uns grans discos en espiral mentre cau, com una aigüera on l'aigua hi cau, i el material s'escalfa a milions de graus i emet llum. Aquesta llum sí pot escapar perquè encara no ha entrat dins del forat negre, és aquest disc que gira, i aquesta és la llum que emeten aquests forats negres quan devoren matèria. I això són els petits puntets vermells. Avui sabem que els petits puntets vermells que va començar a detectar el James Webb són galàxies molt antigues, això, que van existir fa milers de milions d'anys, amb forats negres al seu interior que estan actius, que estan devorant matèria. I això els fa emetre una quantitat extraordinària de radiació, de llum, que és justament la que el James Webb té la capacitat per detectar.
0: Per posar-ho una mica en perspectiva i veiem i veure com de gran és aquest forat negre supermassiu. Tu ens has dit que la Via Làctea té el seu propi forat negre, és el Sagittari A, si
1: correcte,
0: jo no m'equivoco.
1: Correcte, Estrella, Sagittari A Estrella.
0: Amb l'asterisc, oi? Sí. De dimensions, de què estaríem parlant?
1: Mira, un forat negre de tipus estel·lar, la primera categoria, aquest que prové de la mort d'estels que van ser massius, pot tenir una mida similar a un estel, per exemple, a un estel dels nostres, però, a un planeta dels nostres, però amb masses de desenes d'estels, de sols, concentrats allà dins. Un forat negre supermassiu pot tenir perfectament la mida del sistema solar, o més gros. En funció de la massa que té, un forat negre està determinat quina dimensió té. Per tant, estem parlant d'objectes molt, molt, molt grossos.
0: El forat negre del que estem parlant està actiu, per tant, vol dir que segueix engolint matèria. Què implica que estigui actiu? Això fa més fàcil que el veiem? Són aquests puntets
1: exacte.
0: Vermells que ens comentaves?
1: Sí. De fet, si volem parlar amb precisió, hauríem de dir es trobava devorant matèria, perquè això va passar fa 13.300 milions d'anys. Exacte, però bueno, això ho parlem en present i ens entenem perfectament. Doncs sí, això és el que permet la seva detecció. Si fos un forat negre no actiu, dormint, no l'haguéssim pogut detectar. Aquesta galàxia és tan llunyana amb el temps, però també amb distància. Recordem que en astronomia l'univers és equivalent al temps cap enrere que la distància. Com més lluny és un objecte, més ha trigat la seva llum a arribar i, per tant, l'estem veient més en el passat. És absolutament equivalent. Doncs, si no tinguessin aquests forats negres devorant matèria i emetent tanta energia, mai no podríem detectar aquestes galàxies, perquè són tan lluny que la seva llum apenas arriba aquí, arriba tan afeblida que ni amb el James Webb ni en cap altre instrument podríem detectar-les.
0: Hem parlat del James Webb, que és l'instrument que s'ha fet servir per detectar aquest forat negre supermassiu, però també s'ha parlat en els teus articles que has escrit a La Vanguardia, aviam si ho sabrem dir, de l'espectroscòpia i les línies d'emissió.
1: Sí.
0: Què són i per què són importants en aquest descobriment?
1: Molt bé. Quan nosaltres rebem la llum d'un objecte, ens podem imaginar, per exemple, la llum del sol, i això ho hem vist amb dibuixos o en esquemes, i posem un prisma, sabem que això descompon la llum del sol en diferents colors. Això n'anomenem espectre de llum, quan la llum la descomposem. Això ens permet estudiar els elements químics amb els quals ha interaccionat la llum en el viatge que ha fet des de l'objecte que ho va emetre fins a nosaltres. Doncs això mateix ho fem amb astronomia, ho pot fer el James Webb i altres telescopis, però amb llum afablidíssima. Aquesta llum de puntets vermells, que apenas es veu com un petit punt, doncs el James Webb és capaç de focalitzar en aquest puntet, agafar la llum, posar-hi una mena de prisma, no és un prisma, però per entendre'ns, i aconseguir aquest espectre de llum. I en els espectres de llum dels objectes apareixen unes bandes més brillants que anomenem bandes d'emissió o pics d'emissió, que corresponen, justament ens envien informació de quins fenòmens físics estan succeint en aquell objecte que està emetent la llum. En aquest cas, per exemple, són emissions que fan àtoms que han estat excitats per l'enorme energia que desprèn. Un cop nosaltres tenim aquests pics, que ens hem d'imaginar un espectre com muntanyetes, on dents de serra, no? Hi hauria uns dents de serra més elevats, i això són llocs on s'ha emès molta llum, que vol dir que hi havia àtoms que han emès molta llum. Doncs, quan observem això, tenim un espectre, veiem que aquestes muntanyetes, aquests pics, estan desplaçats. Estan desplaçats cap a un costat, d'on els esperaríem trobar, o desplaçats cap a l'altre, d'on els esperaríem trobar. La qüestió és que hi ha un efecte que es diu Doppler, que el podem veure als nostres carrers o escoltar als nostres carrers, quan una moto o un cotxe passa, no? I va arribant al seu so assegut, i quan se'n va és greu, és allò, ho he fet fatal, però una cosa que és molt familiar, la llum també. De manera que aquests discos de matèria que giren al voltant d'un forat negre actiu, dèiem, el forat negre està devorant com en una aigüera, l'aigua cau fent un disc en espiral. Des de la nostra perspectiva, aquest disc en espiral que gira, hi ha moments en què la matèria s'acosta cap a nosaltres i altres en què s'allunya, tal com gira. Doncs això és el que fa desplaçar, és l'efecte Doppler, que fa desplaçar aquests pics quan el disc s'allunya una mica de nosaltres perquè està girant en sentit allunyat, fa que els pics aquests es desplacin cap al color vermell. I, al contrari, quan la part del disc està girant cap a nosaltres, fa que la llum es desplaci cap al color blau. Amb l'estudi d'aquests pics d'emissió i de com es modifica la seva posició, de com es desplacen dins de l'espectre, podem aconseguir molta informació de com és aquest disc, com és el forat negre, no sé, a quina velocitat gira la matèria, podem aconseguir un munt d'informació.
0: Com ens ajuda a entendre millor com es van formar les primeres galàxies, aquest descobriment? Quina informació extra ens proporciona?
1: Clar, ve a ser un relat del nostre univers. Sabem que el nostre univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, amb un esdeveniment que es diu Big Bang, i hem anat construint, com peces de puzzle, hem anat construint tota la història de l'univers fins a
0: aquest timeline,
1: Exacte, un timeline fins al moment actual. Hi ha espais foscos en aquest timeline. En aquest relat encara tenim dubtes, no? Per exemple, quan es van formar les primeres galàxies? I eren molt grosses quan es van formar, o al contrari, o eren més aviat petitones i després van créixer en base de fusions, igual que les nostres ciutats que es fusionen i Barcelona es va menjar a Gràcia i altres ciutats, no? Doncs les galàxies han fet el mateix i han crescut només amb aquest mecanisme o ja van créixer molt de pressa? Són dubtes que tenim. Forats negres. Van créixer els supermassius ja de fàbrica? Ja van venir de fàbrica? O eren petits i van créixer? És molt important perquè ens permet completar aquest puzzle del relat de l'univers i entendre millor els mecanismes que existeixen a la natura que creen objectes tan fascinants com els forats negres i que després els fan evolucionar.
0: Aquest no ha estat l'únic forat negre que ha sigut notícia aquestes vacances, ha compartit protagonisme.
1: Sí, n'hi ha hagut una altra troballa espectacular, que és el forat negre supermassiu, d'aquests que dèiem molt grossos, més supermassiu, més massiu mai
0: encara
1: detectat.
0: Més que aquest, que Déu-n'hi-do.
1: Ui, tant. Mira, el que s'ha descobert té una massa que equival a 36.000 milions de cops la massa del Sol. T'imagines això?
0: No m'ho puc imaginar.
1: No, jo tampoc.
0: Joan Anton,
1: jo tampoc.
0: Em costa molt posar a imatge aquestes xifres.
1: Sí, 36.000 milions de cops la del Sol. Hi havia altres candidats. De fet, hi havia un forat negre que era candidat en una massa estimada de més de 40.000 milions de cops la del Sol, però era una massa estimada. En aquest cas estem parlant d'una detecció que confirma força la massa, 36.000 milions de cops la del Sol, i per tant aquest forat negre es converteix de moment en el forat negre amb més massa que hem pogut detectar, que coneixem a l'univers. L'hem pogut detectar amb el telescopi espacial Hubble, un altre gran laboratori espacial dels que tenim, un altre ull dels que tenim, en base a l'estudi d'un fenomen que és extraordinàriament bonic, que te l'ensenyava ara
0: sí,
1: fora d'antena.
0: Sí, convidem la nostra audiència a buscar-ho, eh? Sí, fem una cerca a internet. Sí.
1: Busqueu ferradura cósmica. Ferradura cósmica. I és el que es coneix com un anell d'Einstein. Una altra cosa que Einstein va predir, que pensava que mai no podríem detectar, perquè és una cosa finíssima, delicadíssima, que és, ens hem d'imaginar una galàxia en primer pla, res, una galàxia normal, només que aquesta té un forat negre enorme dins, però és igual, una galàxia normal, i alineat arrere, en segon pla, però perfectament alineat amb nosaltres, una altra galàxia. Tan llunyana, tan distant, que mai l'haguéssim pogut detectar. Ni amb el James Webb, ni amb el Hubble, ni amb res. Però què passa? Que la llum d'aquesta galàxia en segon pla, per arribar als nostres ulls, als nostres instruments, ha de travessar per l'espai que ocupa aquesta primera galàxia en primer pla. I la gravetat enorme del forat negre que té aquesta galàxia en primer pla, de forma distorsiona la llum de la galàxia en segon pla i fa aparèixer un anell preciós, que n'anomenem anell d'Einstein, que no deixa de ser una replicació de desenes de cops la imatge finíssima de la galàxia en segon pla, però distorsionada fent com una lent, com una, això, com una esfera, i això és un efecte visual, és purament un efecte visual no, és un efecte físic, però vull dir, la galàxia no està distorsionada, el que és distorsionada és la llum, i de l'estudi d'aquest anell de llum hem pogut deduir la massa que té la galàxia de primer pla, i aquí és on hem descobert que té un forat negre supermassiu 36.000 milions de cops més massiu que el Sol.
0: Tant de bo poguéssim veure amb els ulls, a simple vista.
1: Seria impressionant. Un anell d'Einstein, és que és molt bonic, en coneixem molt pocs, perquè l'alineació ha de ser perfecta. Quan l'alineació no és tan perfecta, n'anomenem lent gravitacional, i ja en comencem a detectar moltes, i també és un efecte molt bonic perquè apareix la imatge de l'objecte aquí en segon pla diverses vegades, duplicat diverses vegades, val? I deformat, en imatges deformades, però quan l'alineació és perfectíssima, 100% alineat, apareix un anell esfèric, és un anell regular, ideal, perfecte, i això és un anell d'Einstein, en coneixem molt pocs i són molt valuosos perquè del seu estudi podem deduir moltíssima informació.
0: Ai, si Einstein aixequés el cap i veiés totes les previsions que va fer
1: i que ell no es creia, preveia impossible. Un dia en parlarem, si vols, podem fer algun programa sobre tot el que va predir Einstein, que ell mateix deia...
0: I tenia poca esperança.
1: Sí, no? I fins i tot va dir que no, això, que els forats negres no existirien, i mira...
0: Doncs encantats de poder-li portar la contrària, perquè això vol dir que la ciència avança.
1: I això també ens diu que era tan genial que era capaç de predir coses tan extraordinàries que ni ell mateix es creia, i ens parla això de la seva genialitat, només amb paper i llapis el que va poder arribar a fer.
0: Doncs en parlarem un dia, que serà molt interessant. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Ara sabem una mica més d'aquests forats negres supermassius. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Bon dia i benvingudes i benvinguts una setmana més a Faves Comptades aquí a Ràdio Sant Cugat. Comencem una nova edició de la nostra secció Per tu, un espai per parlar de l'actualitat, de la vida i també de la cultura, sempre amb la mirada posada en el que ens afecta de prop i de lluny. Avui ens acompanyen per fer el programa en Joan, en Xavi, en Lalo, en Joan Mestres, en Roger i el Xavi Gassó. Avui tocarem temes que no ens deixen indiferents. Obrirem amb una mirada al conflicte entre Palestina i Israel, que continua colpejant amb força la regió i removent consciències arreu del món. També posarem el focus a casa nostra, parlant de les greus inundacions que van afectar diverses zones de Tarragona el passat 12 d'octubre, amb imatges i testimonis que ens han colpit. I no podem passar per alt la trista notícia de la mort de l'actriu Diane Keaton, una icona del cinema que ens deixa un llegat inolvidable. Parlarem de la seva trajectòria i del seu impacte en la cultura audiovisual. Parlarem també del robatori que va haver-hi al Louvre el passat cap de setmana i del clàssic del proper diumenge, partit que segur despertarà moltes passions com no pot ser d'una altra manera. Per acabar, tindrem amb nosaltres un convidat molt especial, el músic integrador social Rubén Gómez Aguirre, que ens presentarà la seva nova cançó Llistes d'espera. Una entrevista per escoltar amb calma i obrir els ulls a moltes realitats que sovint passen desapercebudes. Tot això aquí, per tu. Comencem? Joan, comences tu. Què ens expliques del conflicte entre Palestina i Israel?
1: El conflicte entre Israel i Palestina fa dècades que marca l'actualitat mundial, amb morts i destrucció i desplaçaments, sobretot a Gaza. La població civil és qui en pateix més les conseqüències. Ara, però, hi ha nous intents per apropar posicions. Els Estats Units han presentat un pla per intentar posar fi a la violència. Aquest pla té tres fases. Primer, un alto el foc i l'alliberament dels hostatges i presoners. Després, negociar qui ha de governar a Gaza i com s'ha d'ajudar la seva gent. I finalment, treballar per una solució política estable. Israel vol seguretat, els palestins llibertat i dignitat. Aconseguir un acord no serà fàcil, però que es tornin a seure a parlar ja és un pas important. Els Estats Units saben que si volen que la pau sigui real, no n'hi ha prou amb parar la guerra. Cal construir futur i això només serà possible si s'escolten totes les veus. Informar-se i entendre i tenir empatia és potser el primer pas que podem fer tots plegats.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara en Xavi ens explicarà els aiguats que van haver-hi fa uns dies a les Terres de l'Avi. Ai, a les Terres de l'Ebre. Xavi, endavant.
2: El dimensi del 13 d'octubre de 2025 s'hi recordant com un dels dies més greus et dedicades al sud de Tarragona. La dona Alice va descarregar plugues torrencials a les comarques del Montsià i el Baix Ebre amb registres de fins a 3.000 litres per metre quadrat. L'aiguat va provocar inundacions sobtades, talls de correctes com l'AP 7, suspensió de trens a la línia Reixeta i afectacions en corredor mediterrani. Protecció Civil va activar el pla INUCAT i es van emetre alertes per risc extrem. Més de 1.000 persones van ser evacuades i allotjades en pavillons i centres públics. Els bombers van atendre més de 300 avisos i van realitzar 31 rescats. Afortunadament, no hi ha víctimes mortals. Aquest episodi posa en evidència la vulnerabilitat de la zona davant el canvi climàtic. Caldran no només mesurar d'urgència, sinó també una planificació a llarg termini per prevenir futures catàstrofes.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ara seguim amb els successos. En Roger ens farà 5 cèntims del robatori que es va produir al Louvre el passat cap de setmana. Roger, què ens expliques?
3: Diumenge 19 d'octubre, al voltant de les 9:30 del matí, un grup d'uns 4 lladres va dur a terme un robatori superent al Louvre de París, utilitzant una plataforma elevadora aprofitant obres de la façana que dona al riu Seana. Els intrusos van accedir a la galeria d'Apollo, on es conserven joies de l'època napoleònica, van tancar finestres i vitrines amb discs detalls i s'hi van emportar fins a 8 peces considerades de valor incalculable. La ràpida acció dura entre 4 i 7 minuts. Va posar de manifest les greus deficiències de seguretat al museu, que immediatament va tancar per raons excepcionals. Entre els objectes robats hi ha collarets, tirades i arracades que havien pentegut a figures com la perdiu Eugènia i la reina Mari Ameli. Una de les peces, la corona d'Eugènia, va ser abandonada tancada a prop del museu. Les autoritats franceses han qualificat aquest robatori de fallida nacional i atac al nostre patrimoni i han promès que els responsables seran detinguts. A mesura que s'investiguen les imatges de les càmeres, es planteja un gran interrogant com s'ha pogut plantejar un cop d'aquesta vergadura en un dels museus més vigilats del món.
0: Moltes gràcies, Roger. Ara en Joan Mestres ens farà un petit recordatori de Diane Keaton, actriu morta el passat 11 d'octubre. Joan, el micro és teu.
4: Homenatge a Diane Keaton, una icona del cinema. La mort de Diane Keaton ha commocionat el món del cinema. Amb més de 50 anys de trajectòria, Keaton va ser una de les actrius més destacades de la seva generació, coneguda pel seu estil inconfusible i la seva capacitat d'interpretar personatges profundament humans. Va néixer el 5 de gener de 1946 a Los Angeles i va començar el teatre abans de fer el salt al cinema amb The Godfather, 1972, on va interpretar Kay Adams. Va ser amb Annie Hall, 1977, de Woody Allen, que va guanyar l'Oscar i es va consagrar com una estrella. La seva carrera va ser extremadament versàtil, treballant amb directors com Nancy Meyers i destacant en pel·lícules com Submitting Gottlieb i Reds. Va rebre múltiples premis i nominacions, entre ells l'Oscar, el BAFTA i el Globus d'Or. Fora per la pantalla, Keaton va ser un activista compromesa amb els drets dels animals i les persones sense llar. Ens deixa una llegenda del cinema, una dona amb una personalitat única i una filmografia que continuarà inspirant generacions. Descansi en pau, Diane Keaton.
0: I ara passem als esports. Avui parlarem del clàssic que es disputarà al Bernabéu el proper diumenge. Xavi, endavant amb els esports. Xavi.
5: Pròxim al clàssic, implacable col·lisió entre gegants, diumenge vinent el Santiago Bernabéu es disposarà un nou capítol del clàssic Real Madrid i Futbol Club Barcelona, amb dos equips arriben carregats d'ambició. Madrid vol reivindicar el domini mentre el Barça pretén prolongar la seva bona ratxa. El duel que promet intensitat, estratègia i

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Un dilluns més dediquem aquest espai a parlar de literatura, però avui, curiosament, i ho fem a petició del nostre convidat, el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut. Avui parlem de jocs,
7: sí,
6: parlem i de llibres. Tu que ets un especialista en les dues coses.
7: Sí, saps què passa? Que quan em vas dir, ai, la secció d'aquest mes, què fem, no sé què. Clar, jo ara me'n vaig, de fet, m'he escapat un momentet, he baixat de la seu per fer el programa i ara me'n torno a anar.
6: Què esteu fent?
7: Estem preparant que arrenca, em sembla que és, sí, aquest cap de setmana. De fet, ja portem des del dia 9 de març fent coses, fent activitats. I ara, el 27, 28 i 29 de març, divendres, dissabte, diumenge, el que fem és el Festival del Joc del Pirineu, el gran cap de setmana, que després continuaran a haver activitats gairebé fins al 19 d'abril. Però, clar, he dit, ostres, ja que estic aquí amb la possibilitat de parlar dels llibres i els jocs de taula, són dues de les meves grans passions, pues, aprofitant que hi ha el festival, i així, mira, faig una mica de propaganda. 27, 28 i 29 de març, a la Seu d'Urgell, Festival del Joc del Pirineu.
6: Pels que hi vulguin.
7: Pels que hi vulgueu mirar-vos-ho, i mireu-vos la web, perquè veureu que hi ha activitats de tota mena. I algunes, parlaré, ara et comentaré jocs que estan basats en llibres i que jo us recomano. I alguns d'aquests jocs els podríeu jugar allà al festival. O sigui que aquí ho deixo.
6: Molt curiós. És a dir, que hi ha hagut llibres que han inspirat alguns jocs que avui ens descobriràs. No sé si és el cas majoritari o...
7: Mira, de fet, passa molt sovint.
6: Sí?
7: El que he volgut treure d'aquesta llista, només parlaré de joc de taula típic. Deixo els jocs de rol, perquè el joc de rol, al cap i a la fi, és una narració compartida, amb la qual cosa aquest element literari ja hi és. I l'altre que he volgut deixar de banda són els que coneixem com a llibres-jocs, aquells jocs de viu la teva pròpia aventura i tal, que tots recordareu de la nostra infantesa. Bueno, si no sou tan grans com jo, igual no tant. Però bueno, continuen havent avui dia. Aquests els he volgut deixar de banda perquè ja tenen un component literari de per se. El que he buscat és jocs de taula amb diferents gèneres de la literatura, que hi hagi aparegut un joc relacionat amb aquell gènere.
6: Val.
7: Jo, si vols, tu em vas dient quin gènere vols que et comenti i jo et vaig dient jocs, i així ho fem més
6: Val.
7: Àgil.
6: Doncs anirem resseguint el llistat dels gèneres per veure com s'ha transformat allò en un joc. Et sembla que comencem pels més petits?
7: Sí, i tant, perfecte.
6: Pel gènere infantil, que no sé si n'hi ha molta oferta en aquest sentit.
7: Moltíssima,
6: sí?
7: moltíssima. Però jo recomanaria, en aquest cas, El monstre de colors. Un joc que va sortir a partir del llibre de l'Anna Llenes.
6: És un àlbum il·lustrat pels més petits.
7: I tant l'àlbum com el joc els hi permet explorar les seves emocions i expressar-les d'una manera més fàcil, fer-los més fàcil al saber com expressar les seves emocions, que moltes vegades als més pequeños de la casa doncs els costa una miqueta, no? Llavors, amb la combinació del llibre i el joc és meravellós, perquè els hi permet no només compartir la lectura amb els seus pares, amb els seus germans, amb qui sigui, sinó que, a més, amb el joc, se senten partíceps de tot el procés d'una manera molt més implicada. Jo el recomano molt. El Monstre de Colors, pels més i les més petites de la casa, perfecte, tant el llibre com el joc de taula.
6: I és un joc per compartir amb adults.
7: Correcte. Molt orientat cap als nens, eh? I les nenes, vull dir, molt orientat cap al públic més infantil. És a dir, l'adulta no esperi un joc complex i que hagi...
6: No, home, si has d'acompanyar, l'adult està aquí per acompanyar.
7: Exacte.
6: Correcte. Molt bé. Doncs aquest seria el cas d'un joc de gènere infantil que sorgeix d'aquest àlbum il·lustrat que comentaves. Pugem l'escala, pugem també l'edat i anem al gènere una mica més juvenil.
7: Mira, juvenil, però sense anar-me molt, molt llarg, tothom coneix Harry Potter.
6: I tant.
7: Tothom coneix Harry Potter. Jo, Harry Potter, el considero una lectura que la comences amb una primària, però que està pensat, sobretot els últims llibres, perquè els llegeixis ja amb una secundària, més, una cosa més juvenil. Doncs, mira, està... gairebé, no sé si ja està a les botigues o està a punt, jo ja l'he pogut provar, un joc que es diu Codi Secret, Harry Potter, retorna a Hogwarts. El Codi Secret és un joc de Blood Battle que va sortir ja fa uns quants anys, que és de reconèixer paraules a partir de l'ús de famílies lèxiques. Vale? I es juga com si fos una missió entre dos grups d'agents secrets que estan enfrontats i cadascú d'intentar descobrir les seves paraules, però evitar que un agent doble li faci malbé. Aquí ho han adaptat a la història de Hogwarts i de Harry Potter d'una manera magnífica i han aconseguit amb això un títol que normalment aquest joc lèxic no connectaria amb el públic juvenil i, en canvi, el ser aquest Hogwarts, aquest Harry Potter, doncs funciona d'una manera molt àgil i que és molt atractiva per tots aquells que siguin seguidors dels llibres o de les pel·lícules.
6: T'hauria de dir que això pràcticament és una garantia, no?
7: Sí.
6: Vull dir, trobar una altra referència...
7: Això és com Marvel. Tu poses Marvel i la gent t'ho mira només perquè posa Marvel. Aquí poses Harry Potter i hi ha un públic gran que ja s'ho mirarà perquè posa Harry Potter.
6: Ja. Interessant. Anem a un altre gènere. Aquest podríem dir que també té un sector molt concret que ja està molt avasat a aquestes històries. És precisament el gènere d'història, no?
7: Sí.
6: L'històric.
7: Aquí m'aniria més a l'amant de l'assaig històric i no tant la novel·la històrica. Per la novel·la històrica recomanaria un Pilars de la Terra, que existeix com a joc de taula.
6: Sí.
7: Però a qui li agradi més l'assaig històric i una cosa més aprofundida, hi ha un joc que aquest any ha sortit amb... Aquest any, no, 2025, va sortir en català. I que a mi em sembla superinteressant. És un joc ja antic, però es diu Twilight Struggle, algo així com Lluita al Crepúscul, que és la Guerra Freda. I un dels jugadors porta als Estats Units i l'altre porta a la URSS. I és totes les manipulacions, maquinacions, moviments que van fent a l'un i l'altre per dominar el món d'una manera... més subterrània, bueno, com passava la Guerra Freda, no? La influència d'aquests països amb els seus aliats i amb els països no alineats, diferents fets històrics que van apareguent i que van modificant el que passa durant el joc. És un joc tremendament interessant i que jo crec que pot encantar a tots els amants de la història, especialment els amants de la història del segle XX.
6: Déu-n'hi-do. I ara passem a un altre terreny i un altre gènere, el de la ciència. Aquest també té els seus adeptes.
7: I hi ha moltíssims jocs sobre ciència, però jo vull recomanar un en concret que es diu Wingspan. El Wingspan és l'amplada de les ales d'un ocell. És un joc sobre aconseguir recol·lectar les fitxes de determinats ocells i tenir puntuar-se a partir de determinades característiques que tenen. Una d'elles, aquesta envergadura de les ales. Per què és molt interessant? Perquè és un joc molt ben fet, molt dinàmic, molt interessant, molt atractiu, però que totes les dades són absolutament reals. És a dir, al mateix temps que tu estàs jugant una partida superapassionant, estàs aprenent un doll sobre ocells. dir-vos que d'aquest joc ha sortit una versió que es diu Finspan, que és l'amplada de l'aleta, que està dedicat als peixos. I van fent. Després hi ha un que ja és fantàstic, que és Wormspan, que aquest és sobre dracs, aquest és imaginari. Però, clar, el fet de que a través d'un joc de taula tu puguis saber més sobre la natura, sobre peixos, sobre aus, home, a mi em sembla win-win.
6: Molt xulo, no?
7: Mm, està
6: així,
7: molt bé.
6: I això podria continuar amb tantes altres espècies.
7: Sí. Jo, de fet, estic convençut que seguiran amb altres espècies.
6: Sí, no? Sí. Hem trobat el filó.
7: Sí.
6: Anem al gènere de la intriga, thriller, investigacions, coses aquestes, no?
7: Hi ha un que és, aquest és obligat tenir-lo. I es diu Sherlock Holmes, detectiu assessor. Aquí no portes a Sherlock Holmes. Tu ets un investigador i has d'intentar resoldre un crim abans que el Sherlock.
6: Ah, ostres.
7: Has de ser més ràpid que Sherlock per guanyar. És un joc cooperatiu, a més, que això és molt interessant, perquè aquí no competeixes amb els altres jugadors, sinó que tothom s'ajuda.
6: Està bé, és cooperatiu.
7: Mira aquesta pista, mira aquest element. Ai, per què no anem aquí? I a més jugues amb un mapa del Londres victorià, amb tota una sèrie de no sé com dir-ho, de props, d'elements que, per exemple, simulen els diaris de l'època. I has de buscar informació llegint el diari dient, mira, aquí hi ha un anunci que parla d'aquest senyor que han assassinat no sé què, no sé quantos. I de vegades, a mesura que vas avançant, perquè són diferents missions, hi ha casos que et parlen d'un diari que ja havies mirat, però que potser allò no era significatiu en aquell moment, però has d'agafar i repassar-lo per dir, escolta, d'aquest dia hi ha alguna cosa malalt... Està molt, molt bé, molt, molt, molt, molt bé. I és això, tens la sensació d'estar vivint una investigació d'un detectiu. Aviso, gairebé impossible ser més ràpids que Sherlock Holmes.
6: Yeah.
7: Sherlock Holmes fa trampes, vull dir.
6: Però això jo diria que agrada a tots els públics,
7: sí,
6: no?
7: Sí.
6: A qui no li agrada.
7: Sí. A mi m'encanta, aquest joc, vull dir, m'he passat, però tardes senceres amb això. I és un joc que és apassionant.
6: Doncs ara anem als clàssics, vale. A veure què ens hi trobem aquí.
7: Doncs mira, jo m'he d'anar a un dels meus clàssics favorits i us recomano Viaje al centro de la Tierra, que ha tret Looping Games. És una translació de l'obra de Jules Verne, però en aquest cas, en mode joc de taula, seguint aquell camí, aquell recorregut que fan fins a arribar al volcà, baixar per ell, no sé què, vius tota l'aventura de Viatge al centre de la Terra, amb un joc de taula, i això el que m'ha donat és que provoca un efecte que també s'ha donat molt amb jocs de rol, amb jocs narratius, i és que gent que no hi ha llegit mai el Viatge al centre de la Terra, de cop descobreix la història...
6: I se'n va al llibre.
7: I se'n va a buscar el llibre. Per què? Perquè dius, ostres, això és una aventura fascinant, això és boníssim. I llavors, si no havies llegit el llibre, és quan dius, ostres, jo vull saber una miqueta més de què va això.
6: Però aquest camí també pot passar amb algun dels gèneres que ja hem comentat.
7: Correcte, correctíssim. Sí,
6: no?
7: Sí.
6: És una invitació.
7: Sí. És una invitació a descobrir lectures.
6: Que bo. Dels clàssics al món de la fantasia.
7: Aquí hem de parlar d'un autor que ara està super de moda, Brandon Sanderson, és l'autor més venut de fantasia avui dia, i té una adaptació de la seva primera trilogia, de la trilogia dels Fills de la Boira, té una adaptació magnífica amb un joc de taula que es diu precisament Fills de la Boira. Un joc de taula amb una miqueta de complexitat, però no és com el Twilight Struggle, que és un joc que demana que estiguis estona per preparar-lo, sinó que aquest és molt de fer servir de construcció de baralles, de cartes, i anar fent a través d'uns mecanismes, i té dues coses molt interessants. La primera, a jugar competitiu, tu pots jugar contra un altre fill de la boira i enfrontar-vos i anar a veure qui és el que guanya, o es poden unir tots els jugadors per jugar contra el dolent dels llibres, que és el Lord Legislador, no recordo ara com li van dir en català, però és el dolent castellà, és el governant actual, i tu ets la rebel·lió contra ell, vull dir, aquest model que ja hem vist en tantes pel·lícules, en tants llibres, en tantes sèries. I, a més, fins i tot pots jugar en solitari. És a dir, és un joc que et permet jugar tu sol.
6: Sí, moltes opcions. Bé.
7: Sí. I a més, reflecteix molt bé l'obra de Brandon Sanderson, amb la qual cosa, escolta, vull dir, és que és una meravella. És una meravella. I malauradament, hi ha pocs jocs que surtin en català. Ara, amb el festival, farem l'entrega dels Premis Catalunya, els premis que es donen als jocs publicats en català. De tots els jocs que es publiquen al llarg de l'any, n'hem trobat una cinquantena aquest any, que el 2025 s'hagin publicat en català. Són poquets.
6: Són poquets?
7: Són poquets, són poquets.
6: Sí?
7: Pensa que es publiquen entre 800 i 900 jocs nous cada any.
6: Val.
7: Només 50 en català. Quina pena.
6: Bueno.
7: Però aquest està en català.
6: Molt bé. Tanquem el repàs a aquests gèneres de jocs que es creen a partir de llibres amb la ciència-ficció.
7: Vinga, doncs aquí sí que hi ha un que em té robat el cor, que es diu Dune Insurrection. Es deia Dune Imperium i ara el trobeu com a Dune Imperium Insurrection. Són dos jocs independents. El que veus és que Dune Imperium Insurrection és una millora, diguem-ne, del Dune Imperium. A mi m'agrada més l'Insurrection que l'original. I que trasllada les lluites de poder entre les diferents cases aquelles de Rakis, de que si els Harkonnen, els Atreides i de més. Però d'una manera que, en canvi de fer un joc d'estratègia, de moure exèrcits i no sé què, aquí ho fas col·locant treballadors perquè agafin espècie, té també un sistema de construcció de baralles que et permet utilitzar unes cartes que et donen avantatge, no sé què. Llavors, d'una manera molt àmplia, amb un sistema prou conegut, però a la vegada molt fàcil d'aprendre, per mi, et reflecteix aquesta confrontació al planeta Dune, al planeta Arrakis, entre les diferents cases de l'imperi, i que el que volen és matxacar els pobres Fremen, que eren els nadius que vivien allà, la mar de tranquils, i que no molestaven ningú, i que arriben els imperialistes, no? Però, bueno, la ciència-ficció ja sabem que molt, molt sovint tracta temes socials, polítics i importants amb la pàtina de no, això és ciència-ficció, això no passa. Bueno, o sí.
6: Algun és el punt, ha de ser el punt de partida.
7: Correcte,
6: o sigui que...
7: correcte. Però molt bo aquest joc.
6: Escolta, doncs ens ha encantat veure tot aquest ventall de jocs que tenim per compartir, per jugar en solitari,
7: sí, sí.
6: Per competir, o sigui, que ens dona moltíssimes opcions. Tornem a insistir que són jocs que sorgeixen a partir de llibres.
7: Exacte.
6: Que hi ha qui comença a jugar i descobreix que hi ha el llibre, se'n va el llibre. I hi ha qui ha llegit el llibre i acaba descobrint el joc. Doncs aquest és el doble camí que trobareu si opteu per dedicar-vos a això. Pablo, una vegada més, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a tu.
6: Ho hem gaudit molt. Que vagi molt bé. Fins a la propera.
7: A reure.

0: El 2025 ha estat l'any de la seva òpera prima, Estrany Riu. El jove cineasta santcugatenc Jaume Claret ha format part de la primera generació de l'Escola de Cinema Elias Querejeta, on ha desenvolupat diversos projectes. El seu pas pels festivals de Venècia i Sant Sebastià li han obert les portes al gran públic. Avui aprofundim en la seva història i en la seva trajectòria. Jaume, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Satisfet amb el resultat del teu primer llarg?
1: Sí, la veritat és que han sigut 7 anys de molta feina i d'alguna forma doncs, rebre aquest reconeixement per part dels festivals, però també ara aquests dies a les sales amb la gent i els col·loquis i les trobades és molt bonic.
0: Hi ha alguna cosa que creguis que hauries pogut millorar un cop ja vist el resultat final o que t'hagués agradat canviar?
1: Sí, sempre hi ha coses no, que d'alguna forma vols canviar, sobretot no tant del procés, o sigui, crec que el procés ha sigut el que havia de fer i que ha sigut molt bonic fer-lo i han sigut aquests anys, però crec que han anat molt bé per madurar la pel·lícula. Evidentment, ara jo no puc veure la pel·lícula més perquè ja veig tots els canvis que faria, però crec que és bo per la pròxima, no, diguem.
0: Les crítiques a Estrany Riu han estat en general molt bones. Les has paït?
1: Paït no he tingut temps encara. O sigui, és veritat que des que vam estrenar a Venècia cada dia ha sigut un no parar d'intensitat. Llavors sí que tinc ganes com de poder baixar una mica el ritme i poder de sobte processar tot el que està passant. Però bueno, evidentment són molt boniques les que he llegit i a més són moltes de les crítiques són periodistes que d'alguna forma ja llegeixo des de molt temps i que admiro, per tant és molt bonic veure-ho.
0: I com ha estat l'experiència en la creació d'aquest, el teu primer llarg?
1: Clar, o sigui, ha sigut jo volia fer una pel·lícula i un rodatge que d'alguna forma permetés que jo pogués rodar amb els meus amics, no? O sigui, que pogués rodar amb els amics que amb qui porto treballant des de fa 7 anys, en veritat, 8 anys, des de que érem molt joves, i d'alguna forma, doncs, fer un primer llargmetratge conjuntament en un procés més professional, no? A fer un pressupost de 2 milions d'euros, amb finançament de moltes branques diferents, i que això no fes que no pogués fer una pel·lícula des de lo familiar, no? I llavors, no, al final, també la incorporació com la Nausica Bonin o el Jordi Oriol, que són actors professionals, també entraven molt en aquesta família que ja érem, i tothom va ser en aquest sentit molt respectuós i es va generar un ambient i un clima molt bonic en el rodatge de 6 setmanes.
0: Aquest 2025 serà un any especial, podem dir que serà un any d'inflexió, és el teu descobriment com a cineasta per al gran públic, no?
1: Sí, a més jo crec que també és un any que jo crec que varia gent de la nostra generació estem traient pel·lícula. Segurament és un any també de canvi en segurament la poètica del cine català, o sigui, passant d'un naturalisme jo crec que algú molt més una exploració més romàntica, no? Vull tornar a la Carla amb Romeria o de sobte pues, la Sara Fantó amb Johnny Aveces, o sigui, d'alguna forma som una generació, crec que estem arribant que venim influenciats pues, a sobres per la Carla, per la Celia Rico, per altres cineastes i que estem canviant una mica el paradigma.
0: A la pel·li, la història del protagonista se centra en una etapa de la vida com l'adolescència. Tu com recordes la teva?
1: Clar, o sigui, jo recordo... M'interessa molt, i crec que em va, d'alguna forma, també era així jo molt, l'idealisme, no? O sigui, l'imaginar. Llavors, jo sempre he dit que, d'alguna forma, fer pel·lícules per mi és com representar algú que podria haver passat i no va passar. Llavors, d'alguna forma m'interessa aquest espai imaginari. Jo, doncs, al final, una adolescent que imaginava molt, que idealitzava molt, i que després, quan es trobava amb la realitat, doncs es trobava amb la realitat, no? I llavors, d'alguna forma, volia retratar això en la pel·lícula.
0: I escolta, com era el Jaume i què li interessava abans de ser captivat i atrapat pel cinema?
1: Jo vaig estar fent, durant molts anys, aquí al Teatre La Unió, a Sant Cugat, actuava, o sigui, feia com extraescolars i a l'estiu també els tallers de teatre de Cília Cervant. I jo volia ser actor, volia actuar en teatre o el que fos. però sí que en un rodatge que vaig fer com a figurant vaig descobrir tot el món de darrere càmera, no? I em va fascinar més. Crec que també se'm donava millor que no pas actuar. I llavors va haver-hi aquest canvi, aquest gir.
0: Hem de dir que també vas passar, vas tenir doncs, oportunitat de passar per aquesta casa. Si no recordo malament, era en la teva època d'institut, Jaume?
1: Sí, això era primer de batxillerat i segon de batxillerat. En aquell moment ja estava fent un batxillerat de cinema a Sant Cugat, a Jart, que ara està a Barcelona, però abans estava al costat del Conservatori de Música. I llavors, durant aquells dos anys, vam fer un programa aquí a Cuat.cat, que es deia El Núvol. Justament entre les persones que també fèiem aquest programa estava la Maria Castan, que és molt amiga i que és la comuntadora d'Estrany Riu. I llavors, d'alguna forma, bueno, sí, recordo molt la calidesa d'aquelles tardes, no? I justament vaig fer un curtmetratge el mateix any que vam rodar llarg, que es diu La nostra habitació, que vam rodar una part a l'estudi de Cuat.cat.
0: Sí, això va ser aquest 2025, també, no?
1: Sí, va ser molt... Al final va ser una mica, ostres, de molta intensitat durant alguns mesos. Bueno, 2024, o sigui, va ser com l'hivern, sí, març o sí, febrer de 2024, i vam acabar això a finals d'any, principis de 2025, no? I llavors, bueno, va ser un procés molt maco, també, perquè vam trobar nova gent en l'equip, nova gent a la família que va venir a rodar el curt i que després va venir al llarg, no? I d'alguna forma a mi m'ha ajudat també doncs, a treballar amb altra gent i a la vegada conèixer noves direccions de com portar els actors, no? Tu
0: te'n recordes com et deia jo?
1: No.
0: Senyor director.
1: Ah, és veritat. Ostres, sí que fort.
0: Imagina't. Ara sí que et podem dir senyor director.
1: Sí, ara sí, ara sí. És bonic. O sigui, per tots aquests anys quasi acabat així.
0: I escolta'm una cosa, has citat a la Maria Castan, que també formava part d'aquell grup que formàveu el Núvol, i ella continua... Compartiu encara cosetes en aquestes tasques de cinema que feu, no?
1: Sí, exacte, amb la Maria... bueno, tot el procés d'escriptura, de rodatge, de muntatge, o sigui, és muntadora i per tant està com a muntadora d'aquesta pel·lícula, però no només és muntadora, no? Sinó que és amb la persona amb qui comparteixo tot el rato, totes les idees i crec que ens truquem cada dia, no?
0: També ho fèieu, no?, quan estàveu aquí preparant les vostres intervencions al Núvol. Teníeu una connexió molt especial entre vosaltres.
1: Sí. La veritat és que, a més, estudiàvem junts des d'art i crec que compartíem molt com una visió també, potser, de l'art, de la cultura que ens apropava.
0: Si et pregunto pel teu primer record del cinema, el tens clar?
1: Sí, sí. Potser no sé si el recordo del tot, me l'han explicat tant que el recordo, però va ser quan tenia 3 anys anant al cinema a veure una pel·lícula que era, bueno, la sèrie aquesta que es deia 3 més 2, que era dels animats, doncs la pel·lícula, no? I ma mare sempre m'explica que vaig sortir d'aquella sessió dient-li aquí no tornaré mai més. perquè realment, crec que de petit em passava que el so, quan estava molt alt, m'espantava molt. Llavors jo crec que vaig sortir del cinema molt atordit.
0: I escolta'm una cosa, quan arriba el moment o quan veus clar que tu t'hi vols dedicar al món del cinema?
1: Jo crec que va ser això, quan tenia 14 anys i estava en el rodatge d'una pel·lícula com a figurant que es deia Fènix 11-23 i allà vaig veure doncs, tot el món que rodejava l'actuació, no? I et sense parlament vull fer això. I crec que va ser ja, va ser una inflexió, estava molt vital, que estava canviant molt, i just després, amb 16 anys, ja vaig entrar a fer els arts a l'exerat. Llavors, vam fer aquells anys, 14 o 15, anar decidint que volia anar cap allà.
0: I com és que decideixes anar al País Basc a estudiar i a completar la teva formació?
1: Sí, perquè el moment en què intento com entrar a la Pompeu, de comunicació visual, no puc per mitja dècima, no? I llavors em quedo, bueno, més penjant en el sentit de dir, doncs no vull anar a l'ESCAC perquè no... Bueno, primer pels diners, però després també perquè no creien en certes coses de l'educació cinematogràfica que implementaven i després també bueno, no anar a Madrid, tenia una escola, llavors no vaig tenir l'oportunitat d'entrar a cap universitat i que em convencés, llavors vaig estar fent 2 anys cada any un curtmetratge amb amics, molt sèriament, també vaig començar a fer anar pels festivals de cine a escriure crítica. I llavors va haver-hi un moment en què, al cap d'aquests 2 anys, que va haver-hi moments difícils i moments molt bons, però va aparèixer aquesta escola. I llavors es crea aquesta escola Sant Sebastià, que és una escola que té un plantejament educatiu totalment diferent, molt més orientat cap al de l'acompanyament i no et diuen com s'han de fer les coses o com s'ha d'escriure. Llavors aplico i soc la primera generació, estic dintre la primera generació, som 45 alumnes, i era el més jove, tenia 19 en aquell moment, i a partir d'aquí és una escola que m'ha acompanyat sempre, no? Que al final és el que jo crec que sempre és important, les escoles, la vida.
0: Hi ha hagut crítics que han qualificat el teu estil de cinema indie. Tu et sents identificat amb aquesta etiqueta?
1: Sí, diguem que no, aquesta etiqueta no l'entenc gaire quan és en contingut, diguem, quan és la pel·lícula, el resultat de la pel·lícula, però sí que l'entenc molt, perquè crec que justament, no ho sé, o sigui, crec que al final és un cinema lliure, i en aquest sentit, pues crec que tant pot ser comercial com indie, no? Mm-hmm. Però sí que crec que en el procés, o sigui, sí que crec que el procés de fer la pel·lícula és un cinema independent, perquè no entrem en automatismes, pensem com fer la pel·lícula, es fa de forma més artesanal, es fa amb amics, no? Llavors, en aquest sentit sí que crec que correspon molt amb l'etiqueta indie que es va crear justament als Estats Units, en un moment concret, justament les finances que refugia, que volien sortir del sistema de Hollywood.
0: Quan t'has plantejat escriure les històries que després has de plasmar en pantalla, quines històries són les que t'agraden o quins elements han de tenir aquestes històries per tirar el projecte endavant?
1: Bona pregunta, i estic també en això ara pensant-hi, perquè també ara estic pensant en les pròximes pel·lícules. Crec que... I ara sí que ho estic comentant molt a les entrevistes, perquè de sobte, bueno, tinc la influència final del meu avi, però sí que m'interessa l'expressionisme, no? O sigui, un cinema expressionista en el sentit que la forma i contingut vagin unides de la mà, però que sigui expressiva, no? I llavors que s'allugui potser d'un cert naturalisme, però a vegades m'interessa molt... La joventut en general m'interessa molt, és una cosa que trobo que té molta frescura, que és molt cinematogràfica. Ara m'interessen també la idea de grup d'amics, la combinació de tons, no? D'un to passar d'un to més realista a un to romàntic. M'interessa també poder explorar més el gènere, el terror o el suspens o el cine negre. Bueno, estic com una mica en aquesta fase. Sí que els 7 anys de fer Estrany Riu, clar, han sigut doncs, molts anys, no?, en aquest procés, i per tant també no volia que la pel·lícula quedés reduïda en algo com el que es diu un coming of age, o no volia que es quedés reduïda en una pel·lícula LGTB, no?, sinó que justament crec que és una pel·lícula, doncs, en aquest sentit, que s'allunya d'aquestes etiquetes i es va més cap a l'expressiu.
0: Com a espectador, quin tipus de pel·lícula t'agraden?
1: Uau, tot. Sí, m'agrada des de... Gaudeixo des d'una pel·lícula... A veure, està pensant a quina t'agrada fa poc, però, per exemple, de terror comercial, em tenen molt amb la Maria. a una pel·lícula d'una cineasta alemana que es diu Angela Schaneleck, que és un cinema molt radical, on hi ha molta elipsis, on ella sí que realment has de construir tu mateix el relat, però després també, doncs, clar, molt cinema italià, molt cinema també dels anys 70, 80, 90, que crec que moltes vegades s'oblida, i que era un cinema molt interessant perquè era un cinema que estava entre justament deixant un pont entre un públic més general i una experimentació experimental, no? Llavors, trobo que cada cop el cinema està polaritzant-se més, que se'n va una banda, se'n va cap a el comercial, el fàcil, en certa manera, i l'altra se'n va

0: Reykjavik, des d'any on vam guanyar més millor pel·lícula, Sant Sebastià, i ara també, doncs, demà també començo un viatge, uns viatges per tot el món, que m'ocuparan tot un mes, almenys, i després, bueno, seguir, no? Llavors és molt bonic acompanyar, és bonic perquè també coneixes altres cineastes, però sí que pateixo una mica pel meu físic.
1: I trobes a faltar alguna cosa quan passes tot aquest temps fora de casa?
0: Sí, o sigui, trobo a faltar, bueno, per una banda, com la família, els amics, no? Perquè és veritat que no els veus, i per altra banda, certa tranquil·litat, no? Certa... alguna zona de confort, perquè quan estàs viatjant tot el rato estàs fora d'aquesta zona de confort, no? I es trobo falta... És molt difícil, per exemple, escriure quan estàs en aquest moment. I tinc moltes idees al cap, tinc moltes ganes de com sentar-me i plasmar-la, però ara mateix necessito temps, necessito poder-me avorrir una mica per poder escriure i, bueno, no sé quan passarà això.
1: Senyor director, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Ens hagués agradat tenir-te aquí a l'estudi, però sabem que estàs ocupat i no hem tingut més remei que fer servir el telèfon, però benvingut sigui. Jaume, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, us volem parlar d'una de les plantes amb més tradició a la nostra cultura.
1: I quina és?
2: Fa temps que es cultiva. I també és una de les que més pes econòmic té. Si teniu prou amb aquestes pistes, us direm que és, evidentment, la vinya.
1: Ah, carai, la vinya. Home, i tant, aquí en tenim molta, eh? A Catalunya, en general, n'hi ha moltíssima.
2: N'hi ha moltíssima, i tota l'art mediterrani, en principi, són els grans productors, en aquest cas, de raïm i de vi, per tant, grans cultius d'aquesta planta. Però li anem a donar un toc botànic, ja que parlem de plantes. Després ja parlarem de varietats i ja parlarem de vins i temes, però de moment anem a donar-li la primera entrada botànica per posar-nos en situació, perquè segurament que sorprendrà que la vinya es classifica en el món vegetal com una liana semillanyosa.
1: Ah, carai!
2: Una liana,
1: eh? No és un arbre.
2: No és un arbre. Vindria a ser una liana arbustiva semillanyosa, podríem dir, perquè clar, si heu vist els ceps, que és la planta, com si diguéssim, la part de baix sí que té material llenyós, té lignina, està lignificada, però la part de dalt, les fulles, les branques, els branquillons, és el que van enfilant-se com a planta enfiladissa.
1: Exacte.
2: No? Doncs aquesta liana, que és la vinya, pot arribar a enfilar-se fins a 20 a 30 metres d'alçada.
1: Déu-n'hi-do.
2: El tronc de baix, la part llenyosa, es pot arribar a engruixir fins als 40 centímetres, és a dir, dos pams, en aquells ceps centenaris o més que centenaris, aquells ceps vell. El seu nom científic és Vitis vinifera. Ja ens diu,
1: Una mica sí, no? Ja ens apunta que farem vi.
2: Ja ens apunta que farem vi. I com altres varietats cultivades, el seu origen, evidentment, l'hem de trobar a la seva cosina germana asilvestrada. És a dir, la Vitis vinifera, subespècie silvestris. El gènere, aquest Vitis, ja sabem que els noms científics el composen el gènere i l'espècie, el gènere Vitis, té unes 60 espècies representades arreu del món. La gran part de distribució, podríem dir, eurasiàtica, entre Europa.

0: i Àsia, però també la trobem present a Amèrica del Nord, alguns gèneres. La planta, com hem dit abans, també es coneix com a ceps. Ara dinem uns quants noms que a mi em semblen molt macos. Som català, sobretot. Les fulles s'anomenen pàmpols.
1: Sí.
0: El pàmpol de la fulla, que tenen forma lobular, de lòbuls, però la vora és dentada. Té petites dents, com una forma de serra, petita serra. Aquestes fulles poden superar els 20 centímetres d'ample.
1: Sí, sí, són fulles molt grans, amples. Són tipus les de morera, que també són així molt grans.
0: Només que recordeu la imatge d'Eva, tot el que ocupava la fulla de vinya, aquest pàmpol. A les branques tendres hi trobarem els circells.
1: Què són els circells?
0: Els circells són unes prolongacions que són les que es van aferrant a altres plantes, a reixes, a malles, i les que ajuden a la planta a anar trepant i anar-se enfilant. Els que fan que la vinya sigui una liana, bàsicament.
1: Exacte, no? Que es pugui anar escampant.
0: Estenent per parets, per reixes, etc. El fruit és el raïm, el gra de raïm, però els raïms s'agrupa en gotims, que és una altra paraula xula, de gotims. Pàmpols, circells i gotims. Imagineu...
1: El vocabulari de la vinya,
0: Aquests tres, La vinya floreix aproximadament al final de primavera, entre maig i juny. I al principi d'estiu es desenvolupen els fruits, els raïms, i maduren al final d'estiu, principis de setembre.
1: Que és quan fem la barema, no?
0: Que és quan fem la barema. No sé si us sorprendrà, ho heu vist o no ho heu vist, la vinya és una espècie caducifòlia. És a dir, li cauen les fulles. És molt agradable, molt maco veure totes les vinyes a l'octubre, sobretot i novembre, les grans extensions, Bordà, Penedès, La Rioja, com va canviant de color, es va envermellint, es va agafant tonalitats vermelloses i granates. És molt maco. I és una espècie adaptada totalment al clima mediterrani, tant a mediterrani costaner com a mediterrani continental. Perquè si ens fixem en la Vall de l'Ebre, la Ribera del Duero, la Manxa, Albacete, tot això són vinyes adaptades més a continentalitat, sobretot en temperatura. En aigua això ho hem canviat una miqueta, perquè moltes vinyes les hem passat de secar a regadiu. La vinya era un cultiu de secar, evidentment, però com ja sabem que volem tot
1: la mà de l'home, a vegades,
0: i que no pateixin o que visquin en llocs que fa més sequera de lo normal i a lo millor que no podrien viure, doncs aleshores és de rec. L'origen de la vinya l'hem de cercar al Pròxim Orient, entre Armènia, nord de l'Iran i tota la zona de Mesopotàmia. O sigui, no descobrim, perquè moltes espècies provenen d'allà, per exemple, tot el que és el blat i totes les llegums i por ahí, podríem dir que és un pol, o era un pol de biodiversitat. Per què? Perquè estar en aquella zona va permetre a la vegetació refugiar-se a les llargues èpoques glacials. Era un lloc de refugi cap al sud, que no els afectaven les olets. A partir d'aquí es van poder desenvolupar. Quan la glaciació reculava, aleshores la vegetació tornava a progressar o tornava a conquerir territoris. També s'han citat poblacions als valls de Tien Shan a l'Àsia, també. I clar, ja coneixem que aquella zona de Mesopotàmia va ser precisament on l'ésser humà va domesticar les plantes per fer-ne cultius.
1: Sí, exacte.
0: Tot va començar allà, també. Així, en el cas de la vinya, les primeres senyals com a planta cultivada daten ni més ni menys que fa 5.000 anys enrere.
1: Déu-n'hi-do, ens hem de remuntar molt enrere.
0: Sí, els 2.000 i pico anys que portem, més els 3.000 anys abans de Crist afegits. Després, aquest cultiu es va estendre a tota la conca mediterrània, europea, africana i, finalment, Amèrica, també. La vinya també es cultiva a Amèrica.
1: I a Catalunya com hi va arribar?
0: Doncs mira, va arribar, podríem dir que va arribar, mira, ho estic veient per la finestra on va arribar. Perquè en el cas de Catalunya la vinya va ser introduïda al voltant del segle IV abans de Crist per Empúries.
1: Ah, carai, ven aquí a prop nostre.
0: Clar, van entrar gràcies als fenicis, els grecs, i serà, de fet, després l'imperi romà, la societat que n'estén el cultiu arreu del seu imperi, podríem dir, tota la vora de la Mediterrània i Àfrica, bàsicament, i també nord d'Europa. No oblidem que a l'època romana i després l'època medieval hi va haver un òptim climàtic, que va fer que la vinya també es pogués cultivar molt al nord, centre, nord d'Europa, inclús Anglaterra, per tant, inclús a latituds més al nord del que s'ha cultivat després. Evidentment, el tresor de la vinya és el raïm, que es consumeix com a fruita o majoritàriament com a vi i derivats.
1: Exacte.
0: Dues xifres. Europa consumeix anualment prop de 2 milions de tones de raïm com a fruita.
1: Déu-n'hi-do.
0: O suc, com a fruita. I fins a 25 milions de tones de raïm per producció de vins i derivats.
1: Per tant, aquí el raïm com a raïm ens el mengem poc.
0: Ens el mengem poc. Ens el bevem, bàsicament.
1: Ens el bevem,
0: els derivats,
1: sí,
0: ens el bevem.
1: El vi.
0: Ens el bevem, com aquell que deia que menologia, però de tot, pues el raïm ens el bevem, bàsicament. I a la península Ibèrica es cultiven principalment les següents varietats de raïm. Anirem a citar unes quantes, D'entre negres, de varietats negres, tenim l'ull de llebre, el que en castellà se'n diu tempranillo. És la reina, és la planta reina gairebé tot el país i rep diferents noms, com hem dit. La garnatxa negra, que històricament està molt estesa i ha viscut un renaixement gràcies sobretot als vins del Priorat, el Montsant i de Gredos.
1: Home, aquesta se'n sent molt a parlar, de la garnatxa.
0: Molt, molt, molt. La varietat Bobal, que predomina la zona d'Utiel Requena, a València i la Manxa, és la segona varietat negra més plantada arreu d'Espanya. El Monestrell, que és típic del sud-est, de Jumilla, Iecla i Alacant, és una varietat molt resistent a la sequera, que comentàvem abans, I la Mencía és la varietat d'Estrella del nord-est, o sigui, els negres del Bierzo i de Galícia, d'aquella zona.
1: Tot això eren varietats negres, les tintes, no?
0: Exacte.
1: Anem a les varietats blanques.
0: Doncs mira, Espanya té la varietat blanca més plantada al món per superfície. És el que planta més nivell de vi blanc. Vi negre, per exemple, tota la part de Bordeus, de França i Itàlia, també es planta molt vinya per fer vi negre. La varietat Airén, que ocupa grans extensions de Castella, la Manxa, que abans també s'utilitzava per brandi o vi a granel. El Verdejo, que és la gran nominadora, per exemple, dels blancs de Rueda. L'Albariño, que són de les Ries Baixes, de Galícia. El Macabeu, és fonamental, sobretot per a l'elaboració del cava. Aquesta varietat també se'n diu viure. El Palomino, que no és aquell que imitaven aquell de la tele, sinó que és la base dels vins de Xerez, el Xerri. I el Xarel·lo i Parellada, juntament amb el Bacabeu, que també formen el trident clàssic del cava, de la D.O. Cava i dels escumosos.
1: Tot això són les varietats del vi, dels ceps.
0: Dels ceps.
1: Però aquí la vinya ha tingut molta història, sí. I també història una mica tràgica, no?
0: Exacte, no tots són flors i violes, i ara anirem a explicar una mica la cara B.
1: Som-hi.
0: La cara B, la cara gore d'aquesta història, la deixem a la filoxera. Filoxera va ser un insecte minúscul. És la Dactylosphaera vitifoliae. Això ja, si parlem de vitis, l'espècie ja va més relacionada. És un insecte similar a un pugó, gari d'Amèrica del Nord, que s'alimenta de la saba de la vinya. La història que és que a finals del segle XIX es va convertir en la plaga més devastadora de la història de la viticultura mundial, posant gairebé l'extinció les vinyes d'Europa, els ceps.
1: Déu-n'hi-do, va afectar tota Europa, la filoxera.
0: Tota Europa. Aquest insecte ha atacat tant les fulles com les arrels, però és a les arrels on causa el dany més mortal, més important, ja que les mossega. Les mossega, provoca ferides, que a les plantes, les ferides, també se'ls infecten, per bé per bacteris o bé per fongs. Tal com ens passa a nosaltres. Si tu fas una ferida a la planta, si tu podes un arbre i el podes malament, t'entren patògens. Doncs l'insecte feia mossegadetes i per aquelles ferides entraven bacteris, fongs i virus. I per tant impedien que la planta absorbeixi aigua i nutrients i per tant no tenien defenses naturals i es morien en pocs anys.
1: Per tant, era un insecte que anava fent feineta aquí amb petites ferides, però que acabava matant la planta.
0: Oh, i tant. Mira, Europa va arribar l'any 1863 i Europa el 1879. Va destruir entre el 60 i el 90% de les vinyes d'arreu d'Europa. I, per exemple, a França, que eren uns països que es produïa més vi en aquella època, la producció va passar de 84 milions d'hectolitres a 23 en pocs anys.
1: O sigui, una quarta part, quasi.
0: Ruïna de moltes famílies pageses, pobresa, migracions. Com es va perdre el camp, la gent va migrar cap a les ciutats. Industrialitzades, va migrar també cap a Amèrica, molta gent. Canvi de paisatge i patrimoni. Moltes varietats locals van desaparèixer per sempre. Moltes feixes, allò de que hi havia en parets de pedra seca, es van perdre. Ara els boscos són testimonis. Moltes vegades quan es crema un bosc i després d'un incendi surten totes aquelles feixes que havien hagut plantacions a vinya, no? Ara, hi va haver-hi una solució.
1: A veure, quina va ser aquesta solució?
0: El peu americà. No és pas el peu d'en Donald Trump, eh? Va ser, després d'intentar mètodes desesperats, com inundar les vinyes, enterrar, es va descobrir que les arrels de les vinyes americanes eren immunes a l'insecte.
1: Ah, carai. O sigui, la filoxera no els hi afecta.
0: No els hi afectava. Perquè com era pròpia d'allà, havien agafat resistència, no els hi afectava i eren resistents. La solució definitiva va ser l'empel. Es planta una arrel de vinya americana al peu sobre una varietat europea desitjada. I aleshores, d'aquesta manera, la part subterrània resisteix aquest embat de l'insecte, aquests efectes de l'insecte, i la part aèria produeix raïm de qualitat sempre.
1: Per tant, una bona solució, no?
0: Una bona solució. Aquí, diguem que només van resistir certes varietats que vivien, per exemple, sols molt sorrencs o molt pobres, on l'insecte no podia viure bé, no podia viure, aleshores aquelles vinyes van sobreviure. Però van ser molt, molt poquetes, eh? I aquestes vinyes s'anomenen vins de peu francès o vins prefiloxèrics.
1: Perquè ara ja totes les vinyes, a part d'aquestes que han sobreviscut, ja tenen el peu americà.
0: Exacte, totes tenen el peu americà, totes estan empaltades i en principi totes són resistents a l'atac d'aquest insecte a la filoxera.
1: Fins que arribi un altre insecte.
0: Fins que arribi un altre insecte, perquè, per exemple, ens estem trobant amb moltes plagues que sí que eren resistents, però...
1: Però encara ja no. Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos totes les varietats del vi, totes les parts d'aquesta planta que hem descobert que és una liana.
0: És una liana semillenyosa, no eh? Circells, pàmpols i gotims. I en castellà hi ha una paraula molt xula, que és el sarmiento. El sarmiento és allò que les branquetes que queden seques de les vinyes quan es poden, que senyors, si teniu una vinya i teniu sarmientos secs, feu servir per fer costelletes a la brasa, costelletes de xai, que és amb el millor que es poden fer.
1: Ah, mira, els hi dona així un gustet.
0: Doncs... Un gust molt especial.
1: Doncs acabem amb aquest truc culinari. Moltes gràcies, Sergi.
0: A reveure, que vagi molt bé.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'antítip.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, després dels aldarulls d'aquest cap de setmana. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
5: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
4: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. Durant les dues primeres jornades hi ha hagut 7 detinguts, 12 identificats i 7 denúncies a conductors de patinets per diverses irregularitats. I un incendi originat ahir per l'esclat d'una roda d'un camió va obligar a tallar temporalment la Passata Gelida en tots dos sentits de la marxa. El foc va afectar 1,5 hectàrees de vegetació i els bombers hi van desplegar 14 dotacions. L'autopista es va reobrir progressivament un cop extingit l'incendi i les flames molt a prop de les vies també van obligar a interrompre temporalment la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta, segons ha destacat l'alcalde Jaume Collboni. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur CAP Barceloneta. I les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat resultats positius en l'última fase d'assajos d'una vacuna experimental contra el melanoma. La teràpia basada en ARN missatger i desenvolupada de manera individualitzada a partir del tumor de cada pacient podria reduir el risc de la recaiguda o mort quan es combina amb immunoteràpia. L'assaig clínic de fase 3 ha comptat amb 1.137 persones i és el pas previ a poder sol·licitar l'aprovació del tractament. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia a banda serà força nuvolat ara al matí. Podria haver alguna gota a la Costa Daurada.
6: Notícies en xarxa. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llops d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: En el primer trimestre de 2025 es van registrar 704 denúncies per violència contra les dones al Vallès Occidental, un 6,6% més que el trimestre anterior. D'aquestes, el 85% provenen d'un atestat policial amb denúncia de la mateixa víctima i prop d'un 12% deriven d'un informe de lesions. La ràtio de denúncies de la comarca se situa en el 14,4 per 10.000 dones. Valor inferior a la mitjana catalana, que està en 14,8, i l'estatal amb 19,3. Són dades de l'Observatori Comarcal sobre la violència contra les dones del primer trimestre d'aquest any. Per fer front a aquesta xacra, la societat disposa de diverses eines. Una d'aquestes és el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra, una unitat que s'encarrega de la protecció, seguiment i assessorament a les víctimes de violència domèstica i de gènere. Per conèixer millor aquesta unitat, avui ens acompanya l'Araceli Serrano, que és responsable del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Benvinguda.
15: Hola, bon dia.
11: Comencem per explicar què és exactament aquest grup d'atenció a la víctima i quin paper té dins del cos dels Mossos.
15: Doncs el grup d'atenció a la víctima són uns agents especialitzats que es troben a totes les comissaries. En principi són els destinats a atendre qualsevol tipus de violència domèstica o de gènere o masclista. Agafen les declaracions, les denúncies sempre i quan puguin i estan destinats a això, a l'atenció d'aquest tipus de víctimes i de moltes altres.
11: Els professionals que formeu part d'aquest grup d'atenció rebeu una formació específica per abordar la violència masclista?
15: Sí, la majoria dels que estan... Sempre poden començar alguns que encara no han rebut la formació adequada, com els que agafen denúncies. Però, en principi, tots els que estan reben una formació específica, un curs específic del grup d'atenció a la víctima, i després hi ha una sèrie de formació continuada, que és el que es procura.
11: Quan una dona arriba a la comissaria a denunciar una situació de violència, com és el procés d'atenció des del primer contacte fins al seguiment?
15: Quan una dona entra a una comissaria amb la intenció ja de denunciar, nosaltres el primer que fem és trucar un advocat. Si aquesta senyora ja diu no, jo és que porto el meu advocat o no desitjo advocat, llavors nosaltres tornem a trucar per dir que no necessita aquesta atenció psicològica, que per nosaltres és obligatori fer la comunicació. Se li agafa la declaració, a veure, se li fa un assessorament. Si aquesta dona ve a denunciar una cosa que no és un delicte, se li explica que això no és un delicte, però bueno, en principi quan una persona ve a denunciar un tema de violència de gènere o violència domèstica té molt clar que és un delicte i se li agafa la declaració. Sol·licita o no sol·licita ordre, se li concedeix o no se li concedeix l'ordre, nosaltres fem una valoració del risc i depenent d'aquest risc se li comunica al jutjat i el jutjat decideix o no decideix donar-li l'ordre. Si li donen l'ordre, el grup d'atenció a la víctima fem seguiments fins que s'acaba aquesta ordre o que hi ha qualsevol circumstància que anul·la el risc. És a dir, podria morir-se l'agressor i encara que la senyora tingui l'ordre de protecció, que s'hauria de donar de baixa, queda anul·lada. O que aquest senyor, per exemple, entre a presó. Quedaria anul·lat el risc i el seguiment finalitzaria. Almenys durant, mentre aquesta circumstància duri.
11: I com es fa el seguiment?
15: El seguiment, estic sola, és obvi que el faig telefònicament. És un control on tu mires els incidents, si hi ha hagut alguna trucada, si hi ha algun nou trencament... És una mica estar a sobre i veure que la situació està tranquil·la.
11: Quines són les eines, els protocols que utilitzeu per detectar situacions de risc i establir mesures precisament de protecció?
15: A nosaltres les situacions de risc ens arriben bàsicament pels incidents de sala. Quan hi ha un incident, una violència que s'està donant al carrer, que s'està donant a un domicili, i un veí truca perquè sent crits o perquè sent cops o perquè hi ha una dona plorant, nosaltres actuem. Actuem perquè ens han avisat. D'aquest informe, bueno, d'aquest incident de sala, es pot fer o no es pot fer una minuta policial, que se'n diu. És a dir, la patrulla actuant veu que aquí hi ha un problema o que hi ha uns menors o que hi ha tal, llavors nosaltres instruïm d'ofici. Si es tracta, supostament, només d'una discussió, a mi, jo aquests incidents els miro cada dia i si jo veig que és un incident que és repetitiu o que és una víctima que ja he tingut en altres ocasions, jo truco i pregunto com està la situació, intento assessorar o donar un cop de mà si necessita alguna cosa.
11: I aprofitant precisament la proximitat d'aquest 25è, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, podries descriure'ns quin tipus de violència són les més freqüents que tracteu al GAP Sant Cugat?
15: Jo crec que la violència més freqüent és sempre la psicològica, però la que més es denuncia és la física, perquè és la més fàcil de demostrar. Quan tu tens un informe de lesions, la violència psicològica normalment va lligada sempre a la violència física i moltes vegades es queda aquí. I tret que la dona tingui consciència i comenci a anar a un psicòleg i tingui un informe de psicològic, sempre va lligada, però la que més es denuncia és la física.
11: I heu detectat canvis o tendències diferents en els darrers anys pel que fa a la violència masclista o altres formes de violència contra les dones?
15: Potser ha pujat una mica tot el tema de les xarxes socials. Faciliten el control, sobretot més amb els joves, en difusió de vídeos, amenaces de que difondrà vídeos o fotos. De vegades no s'arriba ni a denunciar, o es denuncia o amb l'advertiment de que si això es publica serà un delicte, perquè ha de quedar clar que quan jo comparteixo una foto amb la meva parella l'estic compartint voluntàriament, el que no li estic donant és el consentiment de compartir-la amb terceres persones. I si això, clar, la dificultat està també en saber-ho, però si tu saps que aquella persona l'ha difós i l'ha compartit amb altres persones, tens la prova de que s'ha fet el delicte i és denunciable. No podràs evitar que s'hagi fet difusió, però sí que pots denunciar-ho.
11: I com es coordina aquest grup, el GAP, amb altres serveis del territori, com serveis socials, el CIAT, associacions, jutjats?
15: Amb jutjats estem en estreta comunicació perquè anem, com aquell que diu, cada dia a portar els jutjats i bueno, tenim ja directament amb el jutjat número 5, que és el de violència de gènere. Amb la resta de serveis treballem en xarxa, tenim un protocol i sempre que hi ha una comunicació urgent o no urgent, nosaltres, clar, sempre que tenim una situació urgent, actuem, detenim, si és el cas, i fem un atestat. Quan no és urgent, derivem. A mi m'arriba una víctima, no sap si denunciar, no està capacitada, però té problemes, jo el que faig és derivar-la sempre al CIAT. Que té alguna dificultat amb els fills o no sé què, li recomano serveis socials. Que m'han fet mal però no tinc informe de lesions, la derivo a que es faci un informe de lesions. És intentar, entre tots, comunicar-nos i distribuir feina.
11: I quins diries que són els principals senyals d'alerta que poden indicar que estem davant d'una situació de violència masclista?
15: Bueno, la bàsica és l'aïllament i el control. És el que primer es detecta. En una parella, la típica amiga que de cop i volta deixa de quedar amb tu o que no pot fer segons què perquè ho ha d'esborrar perquè després li controlen el mòbil. Això és l'inici de la violència de gènere. Molta gent es queda aquí i veu que és una relació tòxica o que no ho convé i ho deixa. Però si això no ho detectes o no ets capaç de frenar-ho, aquesta primera detecció és el que va en augment. Clar, jo sempre en aquests casos el que recomano és no tancar els ulls ni tancar les oïdes. És necessari escoltar la gent, escoltar si el veí hi ha discussions, si la dona porta un blau o s'ha caigut o va coixa. Són d'aquelles coses que encara que no t'ho diguin, tu les veus o les estàs escoltant. I truca a la policia, 112.
11: En la seva primera entrevista a un mitjà, la nova cap dels Mossos d'Esquadra, la sotinspectora Maria Medina, explicava precisament en aquests micròfons que la seva prioritat era fer molta prevenció envers els delictes de violència sexual i el maltractament en l'àmbit de la llar. Quines accions preventives es duen a terme des del cos de Mossos d'Esquadra?
15: Doncs això més correcàrrec de la meva companya, dels meus companys de l'oficina de relacions amb la comunitat, que es fan xerrades en escoles. Amb el tema de les agressions sexuals sí que hi ha un protocol, crec, d'unes vigilàncies específiques, zones d'oci, espais una mica més foscos. És una mica de prevenció d'aquesta mena. Tota la resta és bàsicament... nosaltres la prevenció és bàsicament aquesta. Xerrades i intentar arribar a tothom, fins i tot els que no volen denunciar. Estan atents a tota mena d'incidents.
11: Uh-huh. També és interessant saber, abans ho comentaves així una miqueta de pas, com hem d'actuar els possibles testimonis, no? És important aquesta col·laboració.
15: Sí, suposo que no és el mateix ser testimoni indirecte, que tu veus pel carrer una agressió, de seguida truques al 112, que ser un testimoni directe familiar. Si ets familiar, un cunyat, un germà o qui sigui, abans que venia a denunciar, jo intentaria parlar amb la persona, donar-li un cop d'amor, dir-li si està bé, si necessita alguna cosa. És bastant complicat fer una denúncia sense, diguem-ne, el consentiment de la mateixa víctima, perquè si la víctima no està preparada o no reconeix que està patint, difícilment arribarem al bon port. Menos és nada, clar. Que hi hagi un veí que truqui i que hi hagi una persona que denunciï, clar, si tu vens amb un informe de lesions, això no hi ha cap mena de dubte. Jo, hem rebut denúncies de familiars que no vol denunciar la mare o el pare o qui sigui, però amb un informe de lesions, allò, independentment que la persona vulgui denunciar o no, es pot decretar fins i tot una ordre d'allunyament. I aquell fill o aquell marit o aquella persona marxa de casa.
11: Quins canals o quins recursos té avui la dona que pateix violència masclista per demanar ajuda d'una manera segura?
15: La principal i la que fa servir més gent segurament és la de l'Institut Català de les Dones, que és el telèfon aquest, el 900 920, que és gratuït i no deixa cap mena de rastre. Tu pots trucar les 24 hores al dia i assessorar-te. Que no tens clar, no saps ni el telèfon, truques al 112. Que no vull trucar al 112 perquè no tal. Ves a qualsevol comissaria, demana pel grup d'atenció a la víctima i expliques què et passa. Que potser el que t'està preocupant és un conflicte de parella. Potser el que t'està passant és molt greu. Potser el que t'està passant no és tan greu. Normalment serveix per contextualitzar i per saber on estàs, què pots fer i on et poden derivar, i si cal denunciar o no cal denunciar. Jo de vegades penso que moltes dones, només el fet de que verbalitzin el seu problema, si els hi serveix per prendre consciència del que estan patint i separar-se, per mi això és molt millor que no el millor que va amb una denúncia, perquè la denúncia tampoc no t'assegura l'èxit i no deixa de ser un tema dolorós.
11: Per acabar, alguna recomanació, alguna qüestió que t'agradaria afegir?
15: Bé, recordar-li a tothom que en el grup d'atenció a la víctima estem allà de dilluns a divendres, que qualsevol persona pot adreçar-se, que venir allà a parlar no significa que s'hagi d'acabar amb denúncia, i que tenim un servei també del CIAT, de l'Ajuntament, que també funciona molt bé, i que jo crec que aquestes alçades ens coneixen prou com per venir a assessorar-se i a demanar ajuda, que no tot té perquè acaben denunciar.
11: Doncs ho deixem aquí. Araceli Serrano, responsable del GAP de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per la visita.
15: Gràcies a vosaltres.
11: Que vagi molt bé.
15: Vale.

0: La publicació dels resultats de l'estudi internacional PATINA a The New England Journal of Medicine marca un nou pas en el tractament del càncer de mama HER2 positiu UI hormonal metàstàsic. El treball demostra que una nova triple combinació terapèutica permet allargar de manera significativa el temps en què la malaltia, que representa al voltant d'un 10% dels càncers de mama, es manté controlada. En parlem amb el doctor Xavier González, cap de l'IOR Pangea Oncology a l'Hospital Universitari General de Catalunya, aquí a Sant Cugat, i coordinador de l'estudi Espanya i Portugal. Xavier, doctor, primer de tot, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Xavier, recentment s'ha publicat un estudi del qual n'has format part i has liderat. Explica'ns una mica en què consisteix aquest estudi.
1: L'estudi del que parlem és l'estudi PATINA, que és un estudi en un tipus concret de tumors HER2 positius que representen al voltant d'un 10% dels tumors de mama. Són tumors amb aquesta proteïna, tenen una proteïna a la seva membrana, les cèl·lules tumorals, que s'anomena proteïna HER2, i que, a més, són tumors sensibles a la presència d'hormones femenines. És a dir, són tumors que tenen una doble capacitat de ser estimulats per al seu creixement, per aquest HER2 i pels estrògens en general. I que, per tant, ens deixen dues vies molt bones per a bloquejar la seva evolució i evitar que creixin o que reprodueixin. Llavors, l'estudi aquest, tradicionalment, el tractament de càncer de mama d'aquest tipus HER2 positiu i receptor hormonal positiu es feia amb quimioteràpia i un tractament contra l'HER2 dirigit uns anticossos que es donen contra aquest HER2 perquè el propi sistema immune ataqui a aquestes cèl·lules. I, a més, s'afegia un tractament hormonal com a manteniment un cop s'acabava la quimioteràpia. És a dir, feies una inducció, quimioteràpia, i amb aquests tractaments anti-HER2, i una vegada acabada la quimioteràpia, per manteniment, mantenies aquests anticossos i ficaves el tractament hormonal. Llavors, l'estudi aquest consisteix a veure si podíem millorar aquesta fase de manteniment amb tractament hormonal i els anticossos, si podíem fer alguna cosa que encara fos més eficaç. En aquest tipus de tumors, com dèiem, que hi ha dos vies importants per al tumor per poder-les bloquejar, ja els resultats eren molt bons. Era el tipus de tumor, o dels tipus de tumor en general, ja no només de mama, sinó en general, que s'aconsegueixen temps de control de la malaltia, de supervivència més i més avançats, i també que més en situacions localitzades més tumors es curen, però bé, sempre hi ha la voluntat de millora dels resultats, tot i que ja és veritat que era una patologia on els resultats eren bons, s'intentava veure si es podien millorar. Com? Doncs afegint a la fase aquesta de tractament hormonal i anti-HER2 un tercer bloquejador, que és un medicament que es diu palbociclib, que bloqueja l'entrada de les cèl·lules amb cicle celular, que bloqueja el que es puguin dividir. I llavors aquest estudi divideix els pacients a fer el tractament estàndard, quimio d'inducció i després tractament hormonal i anticossos, versus aquest mateix tractament afegint-hi aquest palbociclib. I els resultats han sortit molt, molt positius, han multiplicat l'eficàcia d'aquest tractament. Ja de per si bona, però ara doncs, encara més bona.
0: Doctor, en aquest sentit, en què s'ha traduït? És a dir, una pacient que ha provat aquest nou mètode, per dir-ho així, en què s'ha traduït en la millora de la seva salut?
1: Hi ha dues coses de les que parlem amb tumors avançats com a mesures de que un tractament funciona o no funciona. I les dues més importants són el que en diem supervivència lliure de progressió, que és el temps que la malaltia la tens sota control, és a dir, més petita del que era o igual, però que no avança, el temps que tens a la malaltia ratlla, i després la supervivència, el temps que la persona viu amb una malaltia avançada que d'altra manera seria mortal. En aquest estudi, de moment, per veure els paràmetres en els que ens movem, amb més de 5 anys de seguiment, pràcticament 5 anys de seguiment, perdó, no hi ha encara dades de supervivència. No s'ha arribat a la mediana de temps on podem veure, perquè la immensa majoria de pacients segueixen vives. I llavors el que sí que mirem, que és l'objectiu principal d'aquest estudi, que era el temps que deixes la malaltia a ratlla, controlada, quieta. I això és el que pràcticament ha augmentat un any i mig el temps de tindre la malaltia a ratlla. Passes de 30 mesos, de 29 o 30 mesos, és a dir, hi ha una xifra bastant bona, 2 anys i mig amb una malaltia avançada quieta, a més de 3 anys i mig, a 44 mesos de control de la malaltia. Això a nivell de mitjanes, del temps mitjà. I és veritat que hi ha gent que li aguanta menys temps controlada i gent que porta, tenim aquí alguna pacient que porta 6 anys amb la malaltia completament controlada i sense que avanci. La mitjana és, passes d'uns 29 mesos a uns 44.
0: Mm-hmm. Doctor, en aquest sentit, el fet de guanyar aquests 15 mesos, no, de mitjana, com us ajuda també en el seguiment del pacient i el seu tractament? El fet de que tingui la malaltia controlada, com ara comentava, possibilita, no, que la pacient tingui doncs això, més esperança de vida, que pugui assumir millor altres tractaments?
1: L'esperança de vida, encara no hi ha dades, probablement les puguem tindre d'aquí uns anys, però com estem parlant d'expectatives de vida que ja eren llargues, si a més amb aquest tractament encara les han millorat més, com necessitem les medianes, no, que és el punt on la meitat de pacients ja no estan amb nosaltres, clar, si el tractament és molt eficaç necessites que passin molts anys per arribar a aquest punt. Llavors, això encara no ho sabem. Però al final, indubtablement, que una malaltia greu que pot donar molèsties, dolor, disconfort, pot donar símptomes allà on estigui, no avanci, no la permetis créixer, evidentment per als pacients és molt necessari i molt útil. Tens pacients completament o pràcticament completament asimptomàtics amb la malaltia quieta i això, que passen anys i segueixen completament asimptomàtics, tot i saber que tenen una malaltia greu, activa, però que no està donant cap mena de problema i no està evolucionant en negatiu.
0: Doctor, com sorgeix una mica aquesta idea, no? M'has comentat a l'inici, no?, que ja era un tipus de càncer, no?, que crec que estava al voltant del 10%, no?, de tipus, però que igualment ja havia com molta eficàcia, no?, a l'hora d'aturar-lo. Com sorgeix aquesta idea de dir anem a buscar una cosa per anar una mica més enllà?
1: Aquest estudi és un estudi internacional que està promogut des dels Estats Units, principalment. Els ideòlegs inicials d'aquest estudi era un grup americà que es diu AFT, amb un col·leg que es diu Otto Metzger al davant. Però des d'aquí, des de Solti, que és el grup un grup espanyol de recerca en càncer de mama, ja s'havia fet una mica abans un petit estudi, més petit que aquest, per veure si això tindria sentit. Si combinar aquest medicament palbociclib juntament amb el tractament contra l'ER2 podria donar dades d'eficàcia. Perquè en tumors hormonals sense l'ER2 ja s'havia vist que aquest palbociclib funcionava força bé, duplicant l'eficàcia del tractament hormonal. Llavors es va dir, ostres, si aquest palbociclib millora el tractament hormonal, possiblement amb tumors que no només són hormonals, sinó que són ER2, també ho pugui aconseguir. I cap al 2016 o així vam començar un estudi local, participàvem 8, 10, 12 hospitals a nivell nacional, mirant això. Si podia ser, amb poques pacients, si podia haver dades d'eficàcia. I efectivament sí que ja es va haver dades prometedores. Era un estudi petit, no podíem establir grans comparacions entre pacients si ho feien o no, però sí que les dades ens van semblar prometedores. I amb això i un altre estudi que s'havia fet en altres hospitals fora del nostre país, amb un altre medicament semblant aquest palbociclib, que es deia abemaciclib, un altre medicament molt similar, que també donava dades de sugestió d'alta eficàcia, es va llançar aquest estudi ja gran, confirmatori, que en diem fase 3. No? Hi ha un estudi amb ganes de, si surt bé, això serà el que es passarà a partir d'ara a les consultes i el que s'utilitzarà com a tractament. I això va sorgir d'aquí. Llavors, se'ns va demanar col·laboració, com havíem des de Grup Solti, havíem tingut aquest estudi, des del grup americà es va demanar col·laboració a Solti i llavors vam incorporar Espanya i Portugal com a centres reclutadors per aconseguir pacients que volguessin participar en aquest experiment.
0: Doctor, comentava això, no?, que ara aquesta fase 3, entenc que no sé si hi ha una fase 4, i en aquest sentit, en què es tradueix? És a dir, ara, gràcies a aquest estudi, hi ha algun canvi de paradigma a l'hora de tractar aquest tipus de càncer que s'estigui implementant ja?
1: Això seria molt positiu, però Per desgràcia, és veritat que una vegada hi ha resultats provats de l'eficàcia d'un medicament, hi ha una fase on les agències reguladores han d'estudiar aquesta eficàcia, revisar les dades dels estudis, auditar si aquests estudis estan ben fets, si realment són fiables, que no hi hagi cap hospital que s'hagi inventat dades, entra una fase d'auditoria d'aquest estudi. Perquè, vale, això és espectacular, serà, no?, un gran resultat, però hem de comprovar que no començarem a sufragar els països, tal, el medicament, sense estar comprovat. Llavors entrem en aquesta fase de comprovació. Una vegada està comprovat, s'allarga encara una mica més perquè, ok, l'Agència Europea del Medicament, l'Agència Americana del Medicament, les diferents agències nacionals, supranacionals, donen l'okay, sí, això està ben fet, no hi ha res a dir, és un estudi positiu i ja hauria de ser el nou estàndard. Entren els ministeris de cada país o els pagadors, en aquest cas entraria primer el ministeri per dir ok, Espanya es pot utilitzar i després el CatSalut, ok, ho podem finançar, ho pagarem, això ja és això, el ministeri, CatSalut, i això allarga encara una mica més el temps d'accés als fàrmacs. Per tant, tot i que ho sabem des de gairebé fa un any que el resultat era molt prometedor i que s'ha publicat ara ja amb allò negro sobre blanco, no? Allò dintre, ha estat ara molt recent, aquesta setmana, trigarà encara possiblement un any a poder-se utilitzar en obert, sufragat pel sistema de salut públic, sigui per les mútues de salut, per els pagadors al nostre país, pot ser que encara trigui una mica a poder-se utilitzar.
0: Doctor, aprofitant, no, que aquest estudi s'ha publicat a pocs dies del Dia Mundial contra el Càncer, que és aquest 4 de febrer, en aquest sentit, aquest tipus de càncer, no, del qual parla l'estudi, no sé si és dels més típics dins del càncer de mama, si representa un gruix, és un 10%, no sé si aquest 10 és un nombre molt gran dins de tots els tipus que hi ha de mama.
1: Dels tipus de càncer de mama, clar, aquest és hi ha un 10%. Més o menys un 10% és HER2, però no hormonal. Això en total ja és un 20%. Potser hi ha un 15% addicional, 20% addicional, que són tumors que no són ni HER2 ni hormonals. I que d'un 60-70% que és de tipus hormonal, no HER2. Al final són aquests quatre grans tipus de tumors, però clar, cap d'ells per si sol potser és el més número, no, sí que hi ha el tumor hormonal no HER2, però al final el càncer de mama és el tumor més freqüent amb dones i, per tant, tot i que sembli un tumor, 10%, que hi ha molts casos de càncer de mama, aquest tumor HER2 positiu és més freqüent que molts altres tumors en dones, perquè el volum total de càncer de mama és molt alt, potser, és només un 10%, sí, però és més freqüent que tumors melanoma, tumors de coll de la matriu, que són, evidentment també són rellevants, però a nivell poblacional, tot i ser un percentatge menor dels càncers de mama, segueix sent un volum elevat de població que la pateix.
0: Com s'està avançant en el preguntaré pel càncer de mama, no?, que has comentat que és dels més freqüents, i també a nivell del càncer. No? L'altre dia també vèiem, no, aquesta notícia d'un doctor espanyol que havia aconseguit curar, no recordo quin tipus de càncer...
1: Mielobarbacit, sí, càncer de pàncreas.
0: De pàncreas. Vull dir, aquest és l'horitzó. Realment estem en una situació de poder anar veient cada vegada més avenços en el tractament del càncer?
1: Sense cap mena de dubte, és on estem. És on estem ara. S'estan fent passos. És veritat que sempre voldríem, tant evidentment els pacients com els que ens dediquem a tractar-los, que n'és tot molt més ràpid, perquè quan les coses van malament és molt dur. Però sí, no podem perdre la perspectiva que realment s'estan fent guanys a passes agegantades, que sempre voldries que fossin més ràpides, però no treu que siguin realment passes agegantades, que tumors que fa 10-15 anys era absolutament impensable que es poguessin curar, impensable, 0%, 1%, vull dir, impensable, ara es curen, s'arriben a curar. Això, la immunoteràpia els darrers anys ha fet un canvi de paradigma extraordinari amb alguns tipus concrets de tumors, però, desgràcia, no a tots. També tots aquests tractaments dirigits, això de l'anti-HER2, que ara, bueno, fem un tractament dirigit contra aquesta proteïna que té el tumor. Això fa 20 anys que s'està utilitzant abans tractament dirigit, no, el tractament del càncer era matar cèl·lules que es divideixen amb quimioteràpies inespecífiques que funcionaven prou bé en molts casos, però esclar, sense cap mena de direcció, amb la qual eren més tòxiques i menys eficaces. Des de que es va començar amb aquests tractaments dirigits, l'eficàcia ha anat augmentant, augmentant, augmentant, i això ja han permès evolucionar aquesta manera de dirigir-los fins a utilitzar tractaments dirigits combinats amb quimioteràpia, amb dissenys d'enginyeria química, no? De vincular l'anticòs amb un medicament incorporat a l'anticòs perquè s'alliberi només a les cèl·lules tumorals. La immunoteràpia que dèiem, ensenyar el teu propi sistema immune a tractar el tumor no és només quan l'estàs ficant al tractament, és que te'l quede, el teu sistema immune viu en tu. Si tu l'has educat a atacar les cèl·lules tumorals, això que ho tens per sempre. I si això has aconseguit que funcioni, que realment el teu sistema immune reconegui aquelles cèl·lules com dolentes, t'has curat, perquè el teu sistema immune viatjarà amb tu sempre. Llavors, sí, els canvis són, si ho parlem, bueno, un estudi més, això arribarà doncs, en un any, segurament ho podrem donar a la consulta del dia a dia, però clar, és una cosa que ha augmentat més d'un any el temps que tens controlada la malaltia, en una situació que no parlem de fa 50 anys, sinó de fa apenes 20, l'expectativa de vida rondava l'any i mig. Ara estem parlant de que amb 5 anys i pico no m'ha arribat a la mitjana, és a dir, probablement l'expectativa de vida actual amb aquest tipus de tumor concret rondi els 7, 8, 9 anys. Fa 20 era un any. S'ha multiplicat per 7, 8, 9... Sí, no, tot i el pessimisme que a vegades pots tenir de coste i hi ha gent que no se'n surt, és innegable que sí, que s'estan fent passes agegantades i de cara al Dia Internacional, el Dia Mundial contra el Càncer, sí que sí que s'ha de llançar un missatge d'esperança clar i rotund.
0: I, doctor, ara, si per acabar, si... En concret, en quin punt estem amb el càncer de mama?
1: Càncer de mama, precisament parlàvem de la immunoteràpia. S'està incorporant des de fa un parell d'anys amb el tumor possiblement més agressiu, els que no són ni hormonals ni HER2, el que en diem triple negatius. Ja s'ha incorporat de ple dret la immunoteràpia i està aconseguint bons resultats. Sí que és cert que no són tan espectaculars com amb altres tumors, com el melanoma, tumors de pulmó, on s'observen tumors avançats, molt avançats, que arriben a curar-se només amb immunoteràpia, però sí que augmenta tant el temps que la malaltia es queda quieta, com parlàvem d'aquest estudi, com el percentatge de gent que es troba amb tumors localitzats que gràcies a fer la immunoteràpia poden curar-se. Ara estem amb xifres que ronden el 90% de curació, inclús amb aquests tumors. Per tant, la incorporació de la immunoteràpia ha estat un gran què. Després, parlant d'aquests anticossos que s'uneix quimioteràpia, això també ha suposat amb càncer de mama un parell de fàrmacs molt concrets que han aparegut els darrers 2 anys gràcies a també a aquests estudis de recerca on hem participat molt activament, han millorat molt l'eficàcia de la quimio, que diríem a bulto, no? De més indiscriminada, duplicat i triplicat l'eficàcia d'aquests tractaments. I en això estem. Millores del tractament hormonal. El tractament hormonal és veritat que és el primer tractament dirigit que existeix, el primer que hi va haver mai, i això sí que és de l'any 50.

0: evites aquest aprenentatge del tumor. I en, o sigui, en els tres, quatre grans tipus de càncer de mama s'estan fent avenços en això, en nous anticossos contra les cèl·lules tumorals que portin fàrmacs de quimio, amb immunoteràpia i amb nous tractaments hormonals, són les principals línies. Una mica més verd, però també en desenvolupament, estan vacunes, les vacunes preventives i terapèutiques, potser les estan una mica més avançades les vacunes terapèutiques, és a dir, també buscant manipular el sistema immune, però si aquell tumor no està sent reconegut pel teu sistema immune, quan la immunoteràpia bàsicament que parlem avui en dia és el teu sistema immune algo reconeix el tumor però no ho fa prou bé, ajuda'l. Això és la immunoteràpia que utilitzem ara. Cap on estem anant és el teu sistema immune no està reconeixent bé aquell tumor, si el reconegués bé aniríem millor. Ensenya-li, ensenya-li a reconèixer-li. Això són les vacunes terapèutiques i les vacunes preventives seria això, una vacuna amb gent de risc de desenvolupar un tumor X, ensenyar-li com qui vacuna de la grip, tu no tens la grip, però prevens quan arribi la temporada de tindre-la perquè has ensenyat al teu sistema el dia que aparegui aquest virus, mata'l. Intentar fer el mateix amb les cèl·lules tumorals. El dia que aparegui una cèl·lula d'aquestes característiques, mata-la. I això encara està una mica més verd, però també s'estan fent... Vamos, s'estan fent estudis actius amb això.
1: Molt bé, doncs, doctor, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: Moltíssimes de res i gràcies a vosaltres per l'interès.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una de les primeres cançons que Bette Midler va cantar al començament de la seva carrera. Dotada d'una veu portentosa, Bette Midler va ser llançada internacionalment l'any 1972 amb un disc que va cridar l'atenció perquè era tan bo que molta gent es preguntava d'on ha sortit aquesta. Bette Midler té actualment 79 anys, bé, és a punt de fer-ne 80, continua en actiu i avui li dedicarem aquest Cinema a la xarxa per tal que alguns oients la recuperin. D'altres la descobreixin i tots la gaudim. Bette Midler va néixer a Hawaii i arran d'això va aconseguir aparèixer a la pel·lícula Hawaii amb Julie Andrews i Max von Sydow l'any 1966, quan era una nena de 10 anys i feia d'una passatgera que es mareja. Era una figurant i no estava acreditada. Però allò li va posar el cuc de la interpretació a dins i dos anys després va aconseguir un altre paper de figurant al film El detectiu, amb Frank Sinatra i Lee Remick, fent de preadolescent que es divertia en una festa. I un altre paper a Goodbye Columbus, al costat d'Ally McGraw, fent de convidada en un casament. En aquests tres casos, el seu nom no apareixia ni tan sols als crèdits finals, però la cosa va canviar radicalment poc després quan li donen el paper protagonista al film L'Espina, que era una sàtira de la comercialització de la religió. Ella, mentrestant, cantava en alguns locals per guanyar-se la vida i un dia la va veure el presentador de televisió Johnny Carson, la va convidar al seu show i la seva carrera es va disparar. Ara la sentirem cantant una cançó de Billy Joel, Say Goodbye to Hollywood, Digues adéu a Hollywood.

Say Goodbye to Hollywood, digues adéu a Hollywood, un gran tema de Billy Joel en versió de Bette Midler. Abans deia que Bette Midler va ser convidada per Johnny Carson al seu show televisiu mentre cantava en sales de festes, però és que també actuava a saunes. La contractaven en saunes per tal que entretingués cantant els clients mentre suaven embolicats amb una tovallola i mentre Barry Manilow tocava el piano. Un dels llocs on actuava era una sauna gay al soterrani de l'hotel Ansonia de Nova York, a Broadway. Aquest hotel era conegut també amb el nom de El Palau de les Muses, perquè s'hi allotjaven artistes com Sarah Bernhardt, Yehudi Menuhin, Mahler, Toscanini o Stravinsky. Quan ja tenia 35 anys i era molt coneguda, Bette Midler va protagonitzar el film La Rosa, al costat d'Alan Bates, que era un retrat de la vida de Janis Joplin. El film era molt fluix, però ella va brillar. De fet, és gràcies a ella i al fet que aboqués la figura de Janis Joplin el motiu pel qual es recorda aquest film. Fins al punt que Bette Midler va estar nominada a l'Oscar per la seva interpretació. Això va augmentar la seva cotització i va treballar en diversos films al costat de Nick Nolte, Richard Dreyfuss, Danny DeVito, Lily Tomlin o Barbara Hershey, fins que fa Stella, sobre una mare obsedida a fer que la seva filla arribi on ella no ha pogut arribar. Era el mateix personatge que l'any 1937 havia interpretat Barbara Stanwyck a Stella Dallas, de King Vidor. Posteriorment li van oferir d'interpretar pel·lícules, dues pel·lícules concretament, Misery i Sister Act, però les va rebutjar i finalment les van fer Kathy Bates i Whoopi Goldberg. No sabem què devia pensar quan va veure el grandíssim èxit que van tenir. Aquesta és ara Bette Midler cantant un dels grans estàndards de la història, La Vie en Rose, La Vida en Rosa.

La Vie en Rose, el famós tema d'Edith Piaf, a la veu de Bette Midler. En els seus començaments, Bette Midler va aconseguir ser contractada per la companyia que representava el violinista a la teulada a Broadway. I allò li va donar l'experiència i també moltes taules per saber estar en un escenari. Fer teatre és molt diferent de fer de figurant o d'extra en pel·lícules, com havia fet ella fins aquell moment. En aquell moment no sabia que 40 anys després guanyaria un premi Tony a la millor actriu pel seu treball a la nova versió teatral de Hello, Dolly. De tota manera, Broadway és un lloc amb connotacions molt negatives per a Bette Midler, perquè va ser allà precisament on va morir la seva germana. Va ser quan hi feia el violinista a la teulada que la seva germana va viatjar expressament a Nova York per veure-la actuar i va travessar un carrer amb tan malíssima fortuna que un taxi la va atropellar i la va matar. Com us podeu imaginar, va ser un cop duríssim. En el terreny de la seva vida personal, Bette Midler sempre ha estat força activa en defensa dels drets dels homosexuals i també en temes ecològics. Cinematogràficament parlant, ha rodat una trentena de pel·lícules, per exemple, escenes en un centre comercial, amb Woody Allen, Com conquerir Hollywood, amb John Travolta, El club de les primeres esposes, amb Diane Keaton, Les dones, amb Meg Ryan i Annette Bening, o Les dones perfectes, amb Nicole Kidman. La seva última pel·lícula, de moment, és Les quatre fabuloses, del 2024, que va protagonitzar al costat de Susan Sarandon. Bette Midler té un sentit de l'humor força càustic sobre el seu pare. Va dir: "El meu pare m'estimava, però fins al dia que va morir va pensar que jo era una pèrdua de temps i que jo mateixa hauria d'haver estat mestra o, potser, infermera." I l'any 2005, quan tenia 60 anys, en el decurs d'un concert, Bette Midler va dir: "Abans els meus fans prenien drogues, ara prenen medicacions." Bette Midler també s'ha significat com a feminista, és molt activa en aquest terreny i poc favorable a l'activisme trans. Sobre això va dir: "Dones del món ens estan desposseint del nostre dret sobre el nostre cos, la nostra vida i el nostre nom. Ja no ens diuen dones, ens diuen menstruadores o persones que donen en llum. Fins i tot ens diuen persones amb vagina. No deixeu que ens esborrin. Tots els humans de la Terra us deuen alguna cosa." Doncs bé, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Aro Sarén a les vies de so, escoltarem Bette Midler interpretant un altre dels grans estàndards de la història de la música. In the Mood, en forma. Fins la setmana vinent, amics.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I, bé, millor el sentim.
5: Hola, em dic Esther Areli i sóc de l'Escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogir i regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
4: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragut i Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La Paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home del Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen. Altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor, per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament. Si això et passa, si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començar amb música ben activa per no baixar la guàrdia, per seguir amb les piles posades tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ. Però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot lo bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets, vaja, de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim tot.
0: Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet hi ha menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo. Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré allò de la ungla. No saps què passa? Que jo menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: O sigui que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui que no sé si funciona, us ho he de dir.
1: Sí, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, estem ben contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogó. Sí, digue'm, sí. Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè, Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant,
1: oi?
0: Esclar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però, és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú la cuida. Mm. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: No
1: sí,
0: sé,
1: sí.
0: O bones o a les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
1: Sí.
0: Això passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem. Adéu.
0: Deixem a banda CIA, David Guetta i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, eh, l'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, eh? Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, RadioDelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat.

0: I obrim la ronda marxant cap a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
2: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
2: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
3: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè és, dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estrelladam allà com a punt d'encontre de públic. I bé, evidentment doncs, estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
2: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que al monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Va, anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
2: Sí, ja és moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
2: A reveure.
0: I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
4: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
4: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Anna Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
5: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
4: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
4: Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
4: Sí, se'l van portar el primer premi, la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, eh? Perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers, d'una manera o altra, han tingut premi, eh? No?
4: Sí, oi tant. Sí.
0: I ens haurien de donar un premi, Tina, tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
4: Correcte, molt bé. Correcte.
0: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 3:15 a 10 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forès, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Núria.
0: L'actualitat a lleidatana ens segueix parlant de crònica negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
6: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos està traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no? Que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
6: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que per aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Ésera i del Noguera Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I a Tarragona ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, eh? Va, ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims, Gà Mestre de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo i de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gà Mestre, dos de Nou Enforra i Manilles, i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. El Xiquet de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb el Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. El Xiquet del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que me fa una mica de baixada, eh? Ara, el protagonista l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 30, 33 graus i la humitat del 60%, eh?
0: Sí, sí, era per resistents, eh, lo d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori. Si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
7: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en mig de boira, eh? Quan ja...
0: Sí?
7: No, amb boira baixa, que diuen, eh?
0: Ah, val.
7: Mar de boira.
0: Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
7: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molt a Simans, un espectacle de fet d'obertura que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25è aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
7: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
9: bon
0: Tina.
9: Bon dia, Núria.
0: Hola, Tina,
9: em
0: bon
9: sentiu?
0: Dia. Sí, ara sí, ara sí.
9: Va,
0: ara
9: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber com, quines mesures s'han pres i quines s'expandran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
9: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
10: Bé, aquest estiu hem de veure-ho, hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, eh? I possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situen la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
9: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi i que es quedi amb aquests 19?
10: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, eh? Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, eh? 20-25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, per la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, eh? Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
9: Clar, en teniu identificades les causes principals per això, de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte, eh, per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
10: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar. Anar acompanyat, perquè hi hagi algú que pugui avisar, doncs, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa. És a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no?, amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
9: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no?, d'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
10: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany, estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé... Doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això, ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
9: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin, no?, aquest perill a l'hora de banyar-se?
10: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas a les indicacions de forma conscient? Bueno, potser pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú doncs, que no ho vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
9: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
10: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per atendre, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podria seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut, i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics, com tu comentes.
0: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
10: Sí,
0: parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no?, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres petits, tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol de sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests... Bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
10: En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra, i llavors doncs, potser el gust es podria tirar i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs, es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per el que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
0: Entenc que això, que s'ha d'anar anant renovant, eh? Any rere any, s'ha d'anar anant xequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent. Clar, després està l'altre, no? Que al final...
10: Exacte.
0: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
10: Correcte. Sempre, bueno, nosaltres de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució, ja és algo que portem inherent, no? Però és així, eh? Perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, potser no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Doncs perquè en un minut o en un segon a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recordis tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.

0: necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquests d'emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més, siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més, i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
1: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
0: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, també. Nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Bé, segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi ha hagut força accidents també de nens amb l'activitat de bany. I per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència. I és el que veiem. Veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també doncs amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis doncs acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
1: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells i moltíssimes gràcies.

0: Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrupt de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
1: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
2: Les relíquies, imprescindible, la part imprescindible de la festa és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la festa major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
4: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums, o sigui, veig que han innovat molt en ficar moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
5: Es venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
6: Sí, hace mucha calor, y más este año.
5: O sigui, està molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
6: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
4: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
7: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlarem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
2: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu unes festes de Gràcia especials enguany.
7: Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu doncs, la seva última festa major.
2: Vinga, si ja la tens per aquí, la saludem.
7: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
8: Bon dia, gràcies per convidar-me.
7: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la festa major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
8: De les propostes guanyadores, lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i poden arribar a ser guanyadors.
7: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
8: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan festes i festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
7: Clar.
8: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
7: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer i, de fet, es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
8: Sí, correcte. Depèn també de cada comitè.

0: comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
1: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
0: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
1: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions? Ha estat una excepció?
0: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016, Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
1: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcies han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
0: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no? D'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no? Que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
1: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les Festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
0: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és fester o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí, a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
1: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
0: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
1: A més, enguany és especial per tu, perquè és l'última edició, després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
0: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la Festa Major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
1: Doncs Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
2: Doncs sí, sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la Festa Major. Sí, l'has pogut viure tu, Mateo, hi has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
1: Mira, doncs visc més o menys a prop. Ah. Enguany encara no he pogut. L'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
2: Ja. Ja. És que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només Festa Majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència... Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
1: igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
2: I ja, i cap problema, i la festa continua.
1: Exacte.
2: Mateo Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada
1: forta. Igualment.
2: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, en aquest cas a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Si l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflowers, encara que només fos la tornada, veritat, doncs sí. Ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, Bé, una cançó que queda per sempre ja com una de les tornades de l'estiu i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Sí,
0: però més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment, a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor allò de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances. Tot
0: ai, que troba
2: Enric.
0: A faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bases natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que són a la base de filtratge de plantes ho mengen. I bé, la pell queda perfecta més perquè no tens ni cloro ni sal i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, allà. Manteniment zero i sí, és tot ben natural.
0: No, estàs allà al costat de la granota, no?
1: Clar, tens un ecosistema.
0: Formes per estar integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc otitis. Tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé, i mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció. Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calentúrria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: Fa una mica d'angonieta. Sí, perquè, clar, no deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. Val, o sigui, ella diu platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. Ah. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta i si la piscina està bruta li pots dir a algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena.
1: Molt bé.
0: Molt bé. És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és més fàcil.
1: I no es vol encarregar del manteniment.
0: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu, aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
1: Sí.
0: Que xules.
1: Que... Jo en tenia, eh? Jo d'aquestes
0: n'he
1: tingut, sí.
0: Clar, i la recorda segur molt de carinyo, no? Allò...
1: La veritat és que sí. Jo m'ho passava molt bé.
0: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
1: Sí,
0: se'm van posar d'aquestes piscines amb més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla doncs estiguin sota el parasol.
1: No... Perquè no es moguin tant, estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt bé.
1: Doncs, vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: Vinga, escoltem el Mateu Camps.
6: Doncs jo sóc més de piscina que de platja i a part de piscina tampoc tinc massa preferència i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella i que ja de pas doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
0: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
0: Sí, sí, però llavors ja com que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No depèn sé. De com... Clar, si estàs és comunitària.
0: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
0: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescarets
1: sí,
0: i ja està.
1: Però no fas el manteniment, que és una altra
0: això és molt
1: opció
0: important.
1: Molt vàlida.
0: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm-hmm. He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu,
0: també.
1: Que el té, i n'aprofitem molt.
0: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
0: Tot i
1: sí,
0: que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat, que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te montes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
0: Molt bé. En tot cas, tornem a connectar a veure a les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
0: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
7: Quan arriba l'estiu pugen les temperatures i per als que en tenen a casa la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada qual hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és el color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
8: Quan es fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, hem de fer piscines molt grans i molt profundes. Avui en dia la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no ens cobreix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a... Han vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
7: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
8: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro, és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
7: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
8: Sobretot, i molt important, que gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè, si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt, a les especificacions tècniques, sempre ens diu que abans de tirar el producte, ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les zones de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix a les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, però sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
7: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
8: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantenir el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial i un equip d'anàlisi molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips que són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clor granulats, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal, a vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor, i a vegades és contraproduent totalment.
7: Parlat de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
8: Una seria controlar el pH, dos, ajustar les hores de filtració, i tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
7: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après: controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
0: Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no?, pel que fa a piscines. Doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs, prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
9: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaia i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també, doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
10: Hola, bon dia.
9: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
10: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa, del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
9: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar.
10: Ho encaixes com un repte, no? Il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Però respecte, però il·lusió.
9: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
10: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ella tenia fet tota una ruta. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
9: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
10: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV, i a la Sagrada Família aquí ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de so, l'empresa Bose, bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
9: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant, era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies, abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
10: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
9: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però sí us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
10: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
9: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
10: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
9: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
10: Generalment, tu, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'escorris, d'això pot passar, doncs què passaria, què faríem si això passés?
11: Si això passés.
10: Estava tot molt, molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo vaig estar treballant-hi un any i mig.
9: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, en, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
10: Vam seguir el pla estipulat. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, podria ser que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant amb el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
9: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar o per com ho vam viure o per com vam solucionar tal cosa.
10: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins el temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
9: Ara després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
10: Sense dubtar-ho.
9: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
10: És que va sortir molt bé.
9: Va sortir molt bé.
10: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però...
9: Tu tens moltíssima experiència, has treballat amb moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs, una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
10: Sens dubte aquest s'endú la palma.
9: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
10: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
9: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
10: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors, quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
9: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé, però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui, a més, agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
11: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
12: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
11: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
13: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
11: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
13: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, al Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerilles, l'ave del paraíso, els agapantus, la planta agapantus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombèlgies.
11: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
13: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer que tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
11: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
13: Primer de tot, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulchim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és amb fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i ens ajuda una mica a sortir herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
11: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida. i això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
13: Si ens fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles a damunt, aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves a damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endú el vent o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
11: Va, que ens plantem. Mai més ben dit, a la recta final del podcast. I, per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners.
13: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
11: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
13: Quan comprem una planta, ens seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
11: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: És que tots són avantatges, tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet, s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar i els hi heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
14: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
15: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
16: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots, el que no sempre la bordada significa agressió, no?
17: Gerard Estabanell, educador caní.
16: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia uau, borda. No, és un procés, no? Ens va el gos fent senyals, es van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detectar temps.
18: Bueno, depèn del caràcter del gos.
17: Quico Baltrons, instructor caní.
18: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
16: Home, hi ha alguna cosa que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té

0: els gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
1: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
2: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
3: Josep Estanyol, veterinari.
2: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
4: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
2: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
1: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
4: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir estar amb tu, encara que sigui un apartament, però encara que tinguis potser 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps i les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos... Cada vegada que jo li deia una raça, deia no, no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluig, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
5: Dog Tips.
3: Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: a terra.
1: Són els Lacs en Busto, amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lacs en Busto renovats, no?, i reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins de del festival, el Summerfest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lacs en Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
2: Jo molt bé.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs pues vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lacs en Busto són d'aquí del Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
2: Snorkel, snorkel, sí senyor.
1: Això és nou, Això se'n va del que és habitual.
2: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, ara a 12:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot per explorar el fons.

0: marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. Vull dir que ja sabem que hi ha molta, molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
1: Doncs és un plan d'agenda ben diferent, i mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada, sí, m'agrada. Sí, sí. Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
0: Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
2: Cada dia està més estrany.
0: Doncs bé, el recinte del castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes, i la gironina doncs portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig prèvia als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi han concerts bastant grossos, però han decidit doncs fer aquesta proposta una mica més tranquil·la, i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
3: Set concerts de més petit format que s'afegeixen al set de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
0: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, ja no et dic la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la vall de Cardosa per parlar de bruixes.
0: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
1: Vinga, va.
0: Vinga, va. Demà dijous tenim com a tal el que és el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
1: Ah.
0: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
1: Molt bé.
0: Pot acabar molt bé o molt malament?
1: Molt bé. Val a dir que tot això és a la vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
1: Clar.
0: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort, fort, fort és el dissabte,
1: sí,
0: que és el tradicional ball de bruixes. I la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes... trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí, a Ribera de Cardós, també tenim aquesta pujada de torxes. I després tenim correfoc, com no pot ser. A veure, vull dir, és el de sempre, tot aquí, el foc, l'aigua, és el nostre. I doncs no podia faltar un correfoc en aquesta Fira de Bruixes i Encantades.
1: Que xulo, eh? Que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com molt ficats en la platja i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
0: I segur que així també és fresquet.
1: Sí, també, també. Compte amb les torxes, l'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cadós, com dèiem, al Pirineu lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la, per fer hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem a... No?
4: De bòlit, anem de bòlit.
1: Sí, no pot ser, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
4: Fins demà, adéu.
1: Demà. Demà l'agenda ja us ho dic que arribarà més acarregada encara, perquè clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango. També a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola.
0: Hola,
2: doncs
0: Guerau.
2: Jo, la veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo vaig a dir que jo sóc fan de la platja.
0: Com allà.
2: Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha d'estar tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I el de les biopiscines, no sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, en plan, home, mola, no? El verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagi animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també? Ara. Les piscines de rio, també, no? Blan, molen bastant. Podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
0: Platja,
1: sembla que
0: platja.
1: La piscina no li va gaire.
0: No, i el Grau és un tio relaxat, jo crec.
1: Sí.
0: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada. Molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte. Val.
1: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó, del Prat.
0: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
0: Molt bé.
1: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
0: És ideal, clar. Que no porti massa clor, això, clar, ja no. Saps aquelles piscines? Ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
1: Ostres,
0: i que
1: sí.
0: Després, no, al final de l'estiu, te banyes dos o tres vegades i et queda el banyador tot descolorit. No t'ha passat,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu.
0: O sigui, adéu, sí.
1: Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
0: Sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
1: Sí. La Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus,
1: ja
4: em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
0: Bé.
1: Jo sóc com la Neus, si podries. O sigui, jo cap piscina, sí. Si m'aniria bé, qualsevol.
0: Qualsevol, t'és igual.
1: Sí.
0: Jo també, però m'ha quedat amb això de l'aigua salada. És veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria i fa la sensació com d'aigües termals. No que les...
1: Sí.
0: No? Els spas i tot això d'aigües termals...
1: Sembla com més curatiu, no?
0: Sembla.
1: Si vols, també puc mirar per Insta, a veure com va l'enquesta.
0: Sí.
1: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
0: Molt bé.
1: Amb un 55% de vots.
0: I la que perd segurament és la bio, no?
1: Sí. La bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
0: Sí.
1: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Guerau, si no t'importen els bitxos. Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
0: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
1: Pot ser.
0: Costa, també,
1: pot
0: perquè...
1: Pot ser que sigui una mica nou.
0: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no?, de que els ecosistemes es regulin o no.
1: Perquè ens ha dit l'Enric, com estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
0: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos aquests que es mengen altres...
1: Ja.
0: Acabes tenint alguna plaga d'ai, no ho sé. No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus caldero, saps? Aquelles olles enormes de l'Obèlix.
1: Sí.
0: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
1: Sí, sí.
0: I m'estic imaginant l'Enric a dintre, allò, fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
1: Ai.
0: En fi, després també hi ha aquell clàssic, que és que vas a la platja i lleig, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
1: Ostres, clar, això no.
0: Això no pot ser,
1: Ens hem de dutxar.
0: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem tema piscines, quin tema obrim per demà.
1: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim. Vinga. I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer, doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant
0: molt
1: malament.
0: Bé. Ah, m'agrada això, pobrets. Consells perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
1: Correcte.
0: Sí, molt sí. Bé.
1: Tot i tipus, com sempre, sí. Com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviar-nos una nota de veu al telèfon 696-16-46-65.
0: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
1: Consells
0: per
1: tot de tota
0: que,
1: mena.
0: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, eh? Fa patir, molt. Especialment els que són peluts,
1: molt,
0: no?
1: Molt.
0: Sí. Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
1: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no em deixen tenir.
0: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
1: El que tenim són molts gatets per aquí. Per Radiologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
0: Ah, sí? Ai, que guai. Sí. Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
1: Ja te'l presentaré.
0: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
1: A tu.
0: Gràcies.
1: Adéu, gràcies.
0: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui, que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
5: Avui al Faves Comptades us proposem un pla diferent i misteriós. Imagineu-vos un sopar en un entorn emblemàtic com la masia de Can Ametller. I, de sobte, un crim per resoldre. Aquesta és la proposta de Cenes Criminales, una experiència que combina gastronomia, intriga i espectacle. Per descobrir com serà aquesta vetllada que arriba a Sant Cugat aquest setembre, ens acompanyen l'Andrea Espinosa, directora operativa de la Cena Criminal. Andrea, molt bon dia, benvinguda.
6: Hola, molt bon dia.
5: I dues persones que són molt importants també per aquesta cita. Sí. Són l'Alejandra Brugarolas, ella és actriu i directora creativa. Bienvenida, Alejandra.
7: Bon dia.
5: Bon dia. I el Rubén Jones, actor. Molt bon
8: Hola,
5: dia.
8: Bon dia.
5: Per començar, Andrea, explica'ns una mica què és això de les Cenes Criminales.
6: Doncs la Cena Criminal és un format d'esdeveniment que és un superespectacle que combina un sopar gastronòmic amb una obra teatral policíaca en la que hi ha moltíssima participació del públic.
5: D'acord. Quins són els orígens d'aquests sopars criminals? Perquè sembla una proposta com novedosa, no? No la tenim molt habituada, però em sembla que no és tan nou, que això té uns orígens que es remunten força anys enrere.
6: Sí, exacte. Originàriament, a Anglaterra, a principis del segle XX, teatres amateurs van començar a escenificar trames policíaques i això va guanyant popularitat fins que al final va arribar a Alemanya, que és d'on és l'empresa mare de la Cena Criminal, i s'ha establert en els últims 15 anys amb molt d'èxit a Alemanya, Suïssa i Àustria.
5: Per tant, ve de fa un segle enrere, no? Vull dir, és una reformulació, però la idea ja la van tenir els nostres avantpassats, per dir-ho d'alguna manera. A principis d'any vau fer el primer sopar espectacle, la primera Cena Criminal a l'Estat espanyol. Això va ser a Madrid, però fa 15 anys, ara ho deies, que esteu en diversos països d'Europa. Quin és aquest bagatge? Què heu fet durant aquests 15 anys?
6: Doncs tot va començar en un poble de la Selva Negra, Vall d'Estat, que és on visc jo ara mateix, i bueno, es va anar fent gran, van expandir-se per tota Alemanya, més tard també per Suïssa i Àustria, i ara des d'aquest any que hem fet el llançament de la Cena Criminal aquí a Espanya, la Soirée Criminelle a França, i ara, justament la temporada que comença ara, també farem un llançament a Holanda i pròximament a Polònia i altres països.
5: Després en parlarem, però veiem que està en expansió.
6: Exacte.
5: Per tant, suposo que ja hi ha fidels, que ja l'experiència també funciona sí. I que hi ha demanda.
6: Exacte, sí, sí.
5: Quines diferències trobem amb aquest format i d'altres espectacles o teatres o sopars temàtics, no?
6: Doncs la Cena Criminal, primer que és, bueno, és com si fos un Cluedo en viu, la gent va a sopar a un restaurant i de cop pues, hi ha un assassinat i han d'intentar resoldre el cas abans de que s'acabi el postre. I també és molt participatiu, molt immersiu, no és un cabaret tradicional en què t'asseus, hi ha un escenari, prens alguna cosa, sinó que el restaurant es converteix en l'escenari i els actors es mouen entre el públic i fan que el públic també sigui part d'aquest escenari.
5: Aquest setembre torneu a Sant Cugat, ho feu a Can Ametller, on ja vau fer un sopar a l'abril. Com és que heu decidit tornar a la ciutat?
6: Doncs, bueno, Can Ametller és un lloc que és molt especial, són uns autèntics professionals, tant a nivell gastronòmic com a nivell organitzatiu i com a persones, i després també és un espai que és molt especial i que és molt apte per la temàtica que tenim, així més misteriosa, també juguen molt amb la il·luminació per crear un ambient que s'adapti molt bé a la trama.
7: Clar, perquè vosaltres us en cuideu de tot plegat, però suposo que hi havia el moment de buscar els espais on fer aquests sopars, no?
6: Sí.
7: Can Ameller és una masia. Entenc que l'espai també juga un paper important, no? A l'escena criminal, sobretot pels actors. Alejandra, tu també com a directora creativa, a l'hora de dissenyar, interactuar, deu ser important aquest espai, on el vostre escenari, diguéssim.
8: ¿Lo has entendido, corazón?
9: Un poquito.
8: Vale.
9: Necesitaría un poquito de traducción.
7: El escenario, el espacio, el restaurante es importante a la hora de trabajar, de poder actuar. ¿Qué papel tiene, no? Más allá de ser un espacio donde se cena.
9: Sí, yo considero que es bastante importante porque según la disposición del lugar, nosotros también tenemos una forma de movernos, de comunicar, de interactuar con el público, que el espacio de alguna manera está ahí como guiando y marcando. Entonces te puedes sentir más a gusto en un espacio que quizás es como más expansivo, más amplio, más en, digamos, en cuadrado, que luego hemos tenido espacios que son más a lo largo y entonces, bueno, pues tienes tú que adaptarte al espacio y quizás no hay ahí tanta libertad de movimiento. Entonces sí, yo considero que el espacio es importante.
7: Claro, porque cada espectáculo acaba siendo único. Entenc, exacte, no? Hi ha molt paper d'improvisació per part dels actors.
6: Sí, per part dels actors i per part del públic també, que al principi de la vetllada se'ls otorguen a persones seleccionades pels propis actors guions de personatges que hauran també de participar del que és l'obra teatral. I és molt divertit veure els actors que estan a dins d'aquestes persones que surten a la llum en aquests moments, perquè realment la gent s'ho pren molt en sèrio i fa papelazos.
7: Ara parlarem del paper dels comensals, no? De quina implicació poden tenir en tot plegat. El cas d'aquest setembre és el d'Un cadàver al Louvre. Ens podeu avançar una mica de les pistes d'aquesta trama que es trobaran els participants?
6: Sí, clar que sí. És una obra teatral que l'hem adaptat del repertori alemany, que passa al París de 1958 i succeeix en el mateix Museu del Louvre. Llavors hi ha una recepció de premsa mundial i d'historiadors de l'art, i en aquesta recepció pues es descobreix un secret, que és que la Mona Lisa, que està penjada en el Louvre, no és l'autèntica, sinó que és una rèplica, i que l'autèntica, que va ser robada als anys 20, que a part això és un fet històric, mai va tornar al Louvre. Llavors, com que aquesta persona sap on està l'autèntica, passa un assassinat i després, pues, la resta és, sobretot per part dels espectadors, intentar desxifrar qui ha comès aquest assassinat, el motiu, l'arma, etc. Com un Cluedo.
7: Com un Cluedo, que ens deies al principi. Com s'organitza la participació dels comensals? Ens dèieu, no?, que se'n triaven uns quants, que tenien fins i tot un guió per tenir un paper. Però clar, no ho sé, si a mi em conviden i jo tinc vergonya, tothom participa de la mateixa manera, hi ha diferents rols, com va perquè la gent que es vulgui apuntar sàpiga quines opcions té, si és que en té.
8: Sí, pues n'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha gent que els donem directament uns papers amb uns guionets i també una mica d'atrezzo.
7: D'acord.
8: Un pot ser un xinès, un altre pot ser un italià, la madre abadesa Mendoza, que és basca, i després, durant tota l'actuació, n'hi ha, diguéssim, com papers que són puntuals. D'un moment que... On està el fontanero? El fontanero! I nosaltres ja, quan anem fent l'obra, anem veient, ja vas com sentint si les persones estan més involucrades o menys, o si hi ha, per exemple, una dona que diu...
7: El d'aquí costat, fa la senyal
8: així senyalant al seu marit. Ai, ai, ai. I ja, doncs, tu el que busques és també això, no? Que se aconseguís aquella mena de bon rotllo i... Sí, sí.
7: Però que ningú serà obligat si no li ve de gust, entenc,
8: no.
7: Que ja busqueu els que ja veieu que estan allò escalfant a la banda per sortir.
8: Sí, ha passat potser un 2% o així que algú l'hem oferit. No, és que som molt vergonyós. No, vinga, va, que... No, pues ja està.
7: Doncs ja està.
8: Li dius una vegada que s'anime i si diu que no, pues...
6: I a més també tots els comensals han d'intentar durant el postre, pues, analitzar totes les pistes. Hi ha uns paperets que posem a les taules que han d'omplir per dir, no?, què ha passat i què ha estat i tal, i després els actors tot això ho recullen, i al final de la vetllada, quan es fa el desenllaç, hi ha un equip guanyador que diguéssim, ha estat el que ha...
7: El que ha endevinat, no?
6: Exacte.
7: Hi ha també persona, arma, com el Cluedo?
6: Sí.
7: I la gent l'endevina o no?
8: Sí.
6: Sempre,
8: sí.
6: Eh?
7: Sí. Són bons investigadors?
9: Sí,
8: me sembla que...
9: Sempre hi ha algun ganador.
8: Sí.
7: No ha quedat el premi de zero.
9: No, creo que no nos ha pasado nunca eso.
8: No, creo que no ha pasado.
6: Son muy buenos.
9: Incluso más de uno. Que a veces hemos tenido como que ir al detalle de la pista y decir, a ver, ¿qué detalle ha puesto este que este no ha puesto? Y entonces este será el ganador.
7: Claro.
9: Incluso una vez dimos dos premios también.
7: Mira.
9: Porque fue como, bueno, es que están muy igualados, pues venga, lo damos dos.
7: ¿Y quién premio tenen?
6: Doncs, de moment, un certificat de bon detectiu professional, i, bueno, i una foto que ens fem i que s'enduen de record.
7: Molt bé, un bon record de l'experiència. Per fer tot això possible, parlem una mica del backstage. Quants artistes, quants actors necessiteu per fer una vetllada, una escena criminal?
6: Doncs normalment són dos actors que hi van. Òbviament l'equip que hi ha darrere és molt gran de nivell organitzatiu, comercialització, temes de màrqueting, molts col·laboradors, tant als restaurants propis on fem els esdeveniments, com també influencers que ens ajuden a guanyar visibilitat per les xarxes socials, premsa i de més. I ara mateix a Espanya tenim dos equips d'actors, un aquí a Catalunya i un a Madrid, que es distribueixen tots els esdeveniments de tota la península. Per tant, també hi ha moltes hores de cotxe.
7: Moltes hores, molta feina per anar viatjant d'un lloc a l'altre. I de moment aquí tenim el cas del Louvre, no?
6: Exacte.
7: Entenc que més endavant potser, si la demanda va pujant, trobarem un altre espectacle, per qui vulgui repetir, clar.
6: I tant, home, els millors clients són els que ja hem tingut i els que els hi volem oferir altres obres perquè puguin seguir gaudint d'aquest espectacle. I a Alemanya, per exemple, tenim 30 obres diferents amb dansa.
7: Déu-n'hi-do.
6: Per tant, sí, a les pròximes temporades anirem traient nous casos que hauran de ser resolts. Sí,
7: perquè, clar, entenc que no es pot repetir, no? Perquè cada vegada l'assassí o l'assassina és el mateix. Per tant, ja jugaríem amb trampes, amb avantatges,
6: Si
7: haguéssim participat.
9: I nos han preguntado varias veces que si tenemos otro tipo de obra, o sea, que a la gente que le ha gustado, pues ha venido después al terminar y nos ha dicho, ¿y tenéis más espectáculos? ¿Cuáles son los...? O sea,
7: que ganas de més, no?
9: Tiene ganas,
6: sí,
9: tiene ganas.
7: Enganxa.
6: Sí. Bueno, a Alemanya tenim grups de fans que van a totes les obres i es mouen per veure-les totes, perquè també fem obres per regions, i sí, repeteixen.
7: I el fenomen fan, ja,
6: sí,
7: més consolidat.
6: Del true crime.
7: Sí. I a banda del joc, clar, això tot es fa, hi ha la part d'espectacle, però hi ha la part de sopar. Quin paper té la part gastronòmica en tot plegat? Aquells que siguin... més cuinetes o que els agradi gaudir d'un bon àpat, que s'hi trobaran?
6: Pues és superimportant. És més, a vegades he vist algun comentari de gent, yo solo vengo a comer, porque mi mujer quiere ver el espectáculo, pero yo vengo a comer. I és superimportant, i per això també fem una recerca molt curosa dels espais, de que tinguin també un producte de qualitat, un servei de qualitat, i bueno, normalment és un menú de tres plats, entrant principal i postre, en el qual nosaltres intercalem la nostra obra teatral, que són quatre actes, o sigui, comencem nosaltres, acabem nosaltres, i pel mig tens el sopar. És més, ho intercalem de manera també que al moment del sopar no estem actuant de forma paral·lela, sinó que utilitzem aquests temps entremig dels plats per fer l'entreteniment, i després també, mentre la gent està sopant, primer que pot gaudir del sopar sense estar pendent de l'obra, i a part que estan tota l'estona conversant i analitzant i preguntant-se els uns als altres què ha passat i com ha estat i tal.
7: Ja deuen sortir totes les teories hagudes i per haver,
6: sí,
7: no?
6: Sí,
7: mentre,
6: sí,
7: mentre
6: molt creatives, sí, també.
9: Vemos cosas que nosotros alucinamos. Como ellos tienen que escribir, como ha dicho Andrea, todo pues, lo que han visto, cómo han llegado a saber quién es el asesino. A veces vemos cosas que digo, ¿de dónde has sacado eso? O sea, aquí
7: la imaginación.
9: Alucinante, sí, sí, sí.
6: Sí, hi ha detectius i guionistes entre mans del públic. Sí.
7: Tindreu algun fitxatge alguna vegada, no?, d'algun guionista nou entre
6: els públics. Podria passar.
7: Sí. A quin públic va dirigida la proposta? Teniu un públic o un perfil molt específic? És un públic ampli?
6: És bastant ampli, ens ve de tot, ens venen parelles, ens venen grups d'amics o famílies senceres. Sí que està més dirigit al públic adult, però ens han vingut també pares amb nens, que més nens que també han participat i els hi ha agradat, perquè el contingut tampoc no és inapte per al públic infantil o així més adolescent, més jove. I després també tenim una part molt important, que és esdeveniments per a empreses, que també els interessa molt perquè és una activitat de team building super, super interessant i que realment en la que no pots no parlar amb els altres i discutir. Per tant, realment una mica de tot.
7: I cal tenir dots de detectiu per gaudir-ho d'allò més o tothom hi pot participar a la seva manera?
8: No, tothom pot participar, perquè hi ha hagut vegades, per exemple, que jo me'n recordo d'una dona que se'n va passar tot el sopar rient. I jo no sé si després ella va participar en
6: la resolució.
8: Sí, gràcies.
7: Perquè es fa per taula la resolució?
8: Sí, més o menys.
6: Però es poden fer els grups com ells vulguin.
7: D'acord.
6: O sigui, a vegades també, si venen parelles, doncs els asseiem diverses parelles en una taula, acaben participant tots amb tots, o si realment doncs, dius, no, jo he vingut a passar la vetllada doncs, amb la meva parella i fan grup només ells dos. Tot és vàlid.
7: A lliure disposició del comensal.
8: Sí, i molt important, a més, perquè ahir ja se crea un ambient que d'altra manera no es crea. Normalment, quan se'n va al teatre, s'està mirant l'escenari, tota la gent està sentada, i aquí és totalment interactiu, i la gent forma part també de l'obra, i entre ells mateixos també a vegades pues, fan amistat després. Així que, sí.
7: Què és el més engrescador i també el més difícil per vosaltres a l'hora de fer aquest tipus d'actuació? Perquè hi ha l'actuació, però hi ha la improvisació i hi ha la interacció que fa que tot allò sigui imprevisible. Com ho viviu?
8: L'entendió?
9: Sí. La verdad que yo siento hasta día de hoy que la gente está bastante entregada. Y eso nutre mucho y enriquece mucho el espectáculo. Para mí no está siendo difícil, ni veo que la gente tenga resistencia, sino todo lo contrario. En cuanto te sales un poquito del guión e improvisas, como que enseguida entran en juego. Y además, como te digo, bueno, hay gente que se aprende hasta el guión que le toca, que normalmente llevamos un libreto, que ellos tienen que leerlo, y hemos visto actores que se lo han aprendido de memoria y decir, wow, o sea, cuántas ganas tiene la gente realmente de entrar a formar parte de esto. Entonces, hasta día de hoy, por mi parte, por lo menos lo que yo me he encontrado es gente muy receptiva y con muchas ganas de jugar. Yo creo que también saben bien a lo que vienen, saben que es una parte teatral, que ellos tienen que formar parte. Incluso hay gente que va porque tiene que formar parte y le apetece formar parte. Entonces están como súper entregados a eso. Y bueno, y luego sí que es verdad que en algún momento nos hemos encontrado gente que te acercas y dice no, yo no quiero, no, a mí no me hagas hablar, no me saques. Pero bueno, también desde un lugar ligero, o sea que no es que te encuentres con enfado ni con malas caras, ni no, dices, bueno, pues ya está, no pasa nada, me voy al que tiene al lado. Entonces, sí, toda la gente yo la siento entregada y con facilidad para improvisar con ellos. Sí
6: incluso hay algunos que han improvisado tanto que los actores les han tenido que decir... lee el guión, por favor, que te vas por las
9: ramas.
6: Sí,
9: vienen con ganas, con muchas ganas.
8: Claro, porque en el guión ellos nos dan un pie a nosotros y si se lo saltan... No, podemos seguir.
9: Me lo ponen
6: pero
9: muy fácil.
6: Estos momentos te hacen mucha gracia.
8: Sí, muchísimo.
6: O sea, de una forma muy natural les dices, vale, pasa página, por favor.
9: Sí. Además, lo decimos así, pero puedes pasar la página y la gente se descojona.
8: Sí, por lo general.
7: Estás desmuntant la proposta, ¿no?
9: Sí,
7: ¿no? Vull dir, la imaginació està bé, però sisplau, senyeste el guió una estona.
8: Y nosotros somos dos actores que nos encanta improvisar con la gente, interactuar con ellos mucho. O sea, mucho.
7: También se hace de una pasta especial,
8: es
7: ¿no?
8: Como
10: es lo que más nos gusta.
8: Que tenemos, sí. Sí, sí. Sí, claro, no es tan ahí del método, sino estar abierto a crear ese buen ambiente.
10: En verdad, Andrea me tuvo que decir en creo que fue la primera función, Alejandra, contente y no improvises tanto. Porque eso, me lo suele decir bastante, contente y no improvises tanto.
7: Té un tempo, ¿no? Exacte. Estan allà a cuines parant a treure els plats i l'Alejandra encara està improvisant. Dius, a veure, va, torna.
10: Vuelve
7: donde estés. Sí, sí. Tot plegat ho podran veure a Sant Cugat els veïns i veïnes de la ciutat i Rodalies el 27 de setembre, sí. A les 8 del vespre. On es poden comprar les entrades, quin preu tenen, com ho poden trobar?
6: Les entrades es poden comprar a través de la nostra pàgina web, allà també trobaran tota la informació de com és el format, dates, espais, preus. El preu de normal, regular, són 79,90, inclou el sopar, com ja hem mencionat, de 3 plats, inclou beguda per tot l'esdeveniment i l'espectacle en si.
7: Super, doncs tothom ha convidat per aquest 27 de setembre i si algú no li va bé la data o ja no queden entrades, té una altra opció per gaudir-ne a Sant Cugat. A més, té temps de marge per comprar les entrades perquè és una mica més endavant. Potser és una idea de regal de Nadal, no ho sé. Perquè serà el 17 de gener, si no m'equivoco, oi? Sí. La segona funció, també a la masia de Can Ametller d'aquí de la ciutat.
6: Exacte, també és algo que es regala molt. Que és un regal com molt, molt original, diferent, i a la gent pues, també li agrada molt, sobretot ho notem per campanyes de Nadal que pugen les ventes precisament per això, perquè és un regal molt especial.
7: I original, oi? Sí. Allò de sortir del convencional.
8: Hem dit la web? No sé si hem dit la web.
6: És www.la-migdena-criminal.es.
7: Fantàstic, doncs aquí podran trobar tota la informació, més enllà de tot el que ja hem explicat en aquesta conversa, i podran comprar les entrades. Sí. Andrea, Alejandra, Rubén, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per acostar-nos a aquesta escena criminales que arriben a Sant Cugat, en aquest cas del Louvre. De moment veurem si més endavant ja arriben més funcions. Moltíssimes gràcies. Segur. I molta merda, que digueu els actors.
6: Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La santcugatenca Mercè Martí, presidenta executiva de Creston Iberaudit i sòcia directora de l'oficina de Barcelona, ha estat reconeguda com l'auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en el marc de la celebració del Dia de l'Auditoria i del 30è aniversari del Col·legi. Salutacions, Mercè, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Què ha significat per tu ser nomenada auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya?
1: Pues mira, per mi ha estat un honor molt especial. Rebre aquest reconeixement del col·legi, i a sobre en un any tan simbòlic com el seu 30 aniversari, pues em dona una enorme satisfacció, però també molta responsabilitat, no? Són més de 3 dècades dedicades a una professió que estimo i que avui viu un moment de canvi profund. I que el col·legi hagi valorat aquesta trajectòria i el compromís amb la professió, pues no deixa de ser un impuls per seguir treballant amb la mateixa exigència i sobretot amb la mirada posada en el futur, no? Crec que sincerament que és el reconeixement més important per una auditora o auditor dintre del territori espanyol.
0: Abans de tu només hi ha hagut 2 dones que hagin rebut aquest reconeixement. Creus que és una cosa que està canviant, que cada vegada és menys masculí aquest sector o encara falta camí?
1: Mira, la veritat és que el fet que només 3 dones hagin rebut aquesta distinció en tota la història mostra que encara tenim molt camí per recórrer. Però també alhora és un senyal de que les coses avancen, no? I que cada vegada hi ha més dones amb trajectòries sòlides dintre del nostre sector, no? Per mi, sincerament, és un orgull formar part d'aquest pas endavant i espero que serveixi perquè moltes més professionals se sentin cridades a ocupar espais de lideratge. Jo crec que també és un és important el tema de referents. I, bueno, i precisament per això, doncs, quan se'm va proposar formar part de la comissió d'equitat de gènere del col·legi, presidir-la, doncs precisament em vaig posar al capdavant, no? Perquè crec que és important que ajudem a aquest tema. Però queda molt per fer, queda molt per fer encara.
0: Sí, de fet, aquest potser és un dels projectes que t'ha fet més mereixedora d'obtenir aquest reconeixement. I quins altres diries que són els punts claus de la teva trajectòria que han valorat?
1: Mira, jo crec que ha estat la constància al llarg de tots aquests anys i la voluntat de fer créixer una manera de treballar, que basada en el rigor i sobretot molta exigència. Però també perquè he tingut la sort de poder liderar projectes que han ajudat a impulsar la professió, no? He creat iniciatives com el Grup 20, que és l'Associació de les Firmes Mitjanes d'Auditoria i que avui és un espai de referència i jo presideixo. També he creat la meva pròpia firma, Creston Iberaudit, que avui presideixo. I també fa uns anys que em van proposar, com t'he dit abans, el president de la Comissió d'Equitat del Col·legi, i jo crec que això també és un punt important. I, bueno, i també suposo perquè sempre he estat disposada a participar en activitats, comissions i òrgan de govern dels auditors, no? En aquest moment, doncs, bueno, vaig estar membre de la Comissió Deontològica i en aquest moment soc membre del Consell Directiu de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i membre de la seva Comissió d'Inversions i presidenta de la Comissió Econòmica. Vull dir que, no sé, jo crec que bueno, que he demostrat que a mi aquest món m'apassiona i que m'hi dedico, no? I també que, evidentment, tot això no s'aconsegueix sola, no? Al darrere hi ha equips molt compromesos, xarxa de professionals que m'han acompanyat i que han cregut en mi. I jo crec que això també és molt important, que tot això suma i al final és el que fa que hagi pogut tenir un reconeixement com aquest.
0: Sí, sí. I tant. Parlaves de la creació de Creston Iberaudit a Espanya, Portugal i Andorra. Com recordes aquell moment i quins van ser els principals reptes durant aquell procés?
1: Mira, home, van ser durs, però bueno, el primer que diria és que el primer repte que vaig tenir va ser atrevir-me a fer el pas de deixar una firma consolidada en la que jo estava, i era una sòcia amb un pes important, per crear una nova firma, no? Perquè jo pues, tenia una visió de firma diferent, no? Segon, pues, va ser el convèncer un grup de despatxos que hi havia per tot Espanya, és a dir, Iberaudit, aquí a Catalunya no tenien a ningú, doncs que apostessin per mi i pel meu projecte. I el tercer repte doncs, va ser convèncer Creston, que és una red internacional, de que apostessin per nosaltres, vale? I per tant ens donessin doncs, la representació d'Espanya, Portugal i Andorra. No? I a més, doncs, bueno, el repte també important és que tot això ho vam fer-ho amb un temps rècord, no? De quasi 3 mesos aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. I quin valor aporta avui Cresto Nivera Audrit al sector i com ha evolucionat gràcies al seu lideratge?
1: Doncs mira, jo crec que Cresto Nivera Audrit aporta proximitat, criteri i una manera de treballar que combina l'experiència amb una visió molt atenta als nous reptes que ens venen, no? Som una firma que coneix bé el teixit empresarial del país i que aposta per un servei personalitzat, cosa que els clients valoren molt en moments on tot canvia tan ràpid. I al llarg dels anys hem evolucionat amb aquesta fita, créixer sense perdre la nostra essència. Hem ampliat equips, hem incorporat perfils més diversos i hem reforçat la presència internacional a través de la xarxa de Creston Global. I també hem impulsat una auditoria que jo crec que més moderna, oberta a la tecnologia i sensible als aspectes socials, que avui ja formen part de qualsevol decisió empresarial, no? Jo crec que tot plegat ens ha permet consolidar-nos com una firma de referència i, sobretot, seguir aportant confiança al sector, que no deixa de ser que és el cor de la nostra feina.
0: I des de la seva experiència en diferents comissions i entitats, quins creus que són els grans reptes de la professió auditora a Espanya i Catalunya de cara al futur?
1: Mira, un dels grans reptes és adaptar-nos a un entorn que evoluciona molt ràpidament. Jo crec que això passa en totes les empreses, eh? La tecnologia és una aliada enorme, però també exigeix noves competències i una manera diferent d'analitzar la informació que obtenim, no? I, per tant, doncs, caldrà integrar la intel·ligència artificial amb criteri i garantir que la qualitat i la independència continuïn sent el pilar de la nostra feina. I l'altre repte és l'atracció i retenció de talent, no? Necessitem perfils diversos, més híbrids i amb capacitat d'entendre tant les dades com el context empresarial i social. I això implica repensar com formem i com retenim els nostres professionals. I també tenim un desafiament en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Les empreses ens demanen més informació no financera i això obliga la professió també a evolucionar cap a un rol més ampli, amb garanties pels usuaris i amb una regulació clara. I finalment hi ha un repte que personalment considero essencial, no?, com hem parlat abans, que és avançar en l'equitat i representació. Encara hi ha poques dones en posicions directives i aquest equilibri és indispensable per construir una professió més forta i més alineada amb la societat actual.
0: Doncs mira, justament volia acabar aquí una mica amb, tornant a la comissió de gènere del col·legi que presideixes actualment. Una mica ja ens has anat explicant, però a mi em sorgeix una mica el dubte de bé, per què falten dones, per què és tan difícil. Hi ha una part que segur que pot ser degut a una mica les dificultats de conciliació. Sé que l'auditoria és un món en el qual es treballa moltes hores, jornades molt llargues, també hi ha bastanta pressió, bastant estrès laboral. Com ho veus, tot això? Ha anat millorant o està previst que millori al llarg dels anys?
1: Mira, el que sí que és veritat és que des de la comissió estem treballant molt intensament en fer en que això, que les dones no abandonin el món de l'auditoria. Com has dit tu, és un món amb molta exigència i amb molts horaris, però sí que és veritat que el que s'ha de fer és treballar per fer una conciliació clara i també involucrar totes les firmes per garantir que la progressió professional sigui realment equitativa, no? Això sí, inclou polítiques de conciliació, criteris transparents de promoció i un entorn on tothom se senti escoltat. Crec que cal treballar amb una mirada col·lectiva. La diversitat no és una qüestió d'un comitè, el que jo tinc, sinó que ha de ser un compromís compartit per tot el sector. I que sigui una professió més representativa i preparada pel futur. Jo crec que sí que estem fent passos i que estem evolucionant, però és veritat que en aquests moments, a veure, auditoris són un 20%, més o menys, aproximadament entre un 20 i un 23, amb la qual queda molt per fer. Queda molt per fer, però bueno, estem treballant amb ell. I també crec, com he dit abans, que és important això de tenir referents.
0: I tant. D'acord, Mercè, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per...

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinem a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó era Big Spender, un dels grans estàndards nord-americans, especialment popularitzat per Shirley Bassey, i que Núria Feliu va cantar en català amb el títol de Ets Esplèndid. Però nosaltres l'hem escoltat

i compositora, i va fer algunes bandes sonores. Com a cantant, concretament, podia interpretar estàndards, com el que li hem escoltat, o en companyia de Frank Sinatra o Dean Martin, i també temes de jazz. La seva era una veu molt sensual, que anava meravellosament bé per cantar temes nocturns com els que cantava Billie Holiday. Per exemple, Misty, una cançó preciosa composta pel pianista Errol Garner l'any 1954. Peggy Lee la va cantar així.

Misty, una de les grans joies del jazz, cantada per Peggy Lee i que ha seduït a moltes altres veus prodigioses com Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o Billie Holiday. A Clint Eastwood li agrada tant aquesta cançó que l'any 1971 va pagar $25,000 a l'autor, a Errol Garner, per utilitzar-la a la seva pel·lícula Play Misty for Me, on ell interpreta un locutor de ràdio que tot sovint rep la trucada d'un oient que li demana que posi la cançó Misty, cantada per Billie Holiday. Però, tornant a Peggy Lee, la trobem en la seva faceta d'actriu en 5 films. En el seu debut al cinema no feia d'actriu. Ella apareixia a les pel·lícules com a cantant i com a membre de l'orquestra de Benny Goodman. Va ser després que va actuar com a actriu, encara que en un paper secundari a la pel·lícula Mr. Music, al costat de Bing Crosby. I després, ja com a protagonista, en un remake del cantant de jazz o també el film El Blues de Pete Kelly, on feia un paper d'alcohòlica que li va suposar una nominació a l'Oscar. Peggy Lee es va guanyar la vida durant molts anys cantant en clubs nocturns o hotels on la gent estava més per xerrar de les seves coses que no pas per escoltar-la a ella. I aleshores, per fer-se escoltar, va desenvolupar un truc que li va donar molt bon resultat. Ella ho explicava així. Deia, com que no podia cantar per sobre de les veus de la gent, vaig decidir cantar per sota. Com més xivarri feien, més baixet cantava jo. Fins que, de sobte, s'adonaven que no em sentien. Em miraven i començaven a prestar-me atenció. Veies que, a poc, la cridòria s'anava apagant. Apagant, apagant, fins que es convertia en un brunzit i, finalment, en un silenci. De sobte, hi regnava un silenci absolut. Va ser així, cantant suaument i amb sentiment, com vaig aprendre a captar l'atenció del públic. Benny Goodman tenia una regla d'or a la seva orquestra, que és que no permetia que ningú transgredís i que bé, consistia en que cap músic de l'orquestra es podia embolicar sentimentalment amb la cantant. Però, és clar, ningú no pot evitar enamorar-se d'algú, i el guitarrista David Barbour es va enamorar d'ella, de Peggy Lee, i ella d'ell. Arran d'això, Benny Goodman va acomiadar el guitarrista i de res no va servir que ell i Peggy Lee es casessin, ni casats tampoc. La regla era que no volia parelles a l'orquestra i David Barbour ja no va poder tornar. Ara escoltarem Peggy Lee cantant una cançó que de seguida associareu a Elvis Presley, però que Peggy Lee

va fer seva 2 anys després d'haver estat escrita. La cançó és Fever, i Peggy Lee va introduir-hi elements que no hi eren a la lletra original, com per exemple quan parla de Romeo i Julieta, o de Pocahontas i el Capità Smith. Va passar, però, que es va oblidar d'enregistrar els drets d'autor, i per tant mai no va guanyar un dòlar pels canvis que ell havia fet. Fever, en tot cas, és una cançó formidable.

Fever, a la veu de Peggy Lee. És una cançó tan magnífica que hi ha versions de tota mena, de Trini López, de Beyoncé, de Madonna, de Christina Aguilera. De tota manera, la versió de Peggy Lee és històrica. Parlar de Peggy Lee és parlar d'una cantant superior, del nivell de les grans veus amb majúscules, com Billie Holiday, Bessie Smith o Ella Fitzgerald. Fins i tot va escriure temes per a Duke Ellington, i Johnny Mercer i Quincy Jones. Però com que era tan polifacètica, també va posar la veu com a actriu algunes pel·lícules de dibuixos animats, com per exemple la primera versió de La dama i el vagabund, la del 1955. L'any 1983, quan tenia 63 anys, va patir una patacada força sonada perquè va escriure la seva autobiografia, la va titular Peck, la va portar a Broadway i no va agradar. Va ser un fracàs estrepitós. Tot i això, va ser un cas aïllat a la seva carrera, perquè estava plena d'èxits i reconeixement. Va tenir 4 marits, el tercer només li va durar 10 mesos, però quan es va casar, per primer cop estava disposada a deixar el món de l'espectacle i dedicar-se a ser mestressa de casa i prou. Va ser precisament el seu marit qui la va convèncer que no ho fes, que per res del món deixés la seva carrera. I va ser una sort perquè tenia molt de talent, una veu que era una joia. Malauradament, els darrers anys de la seva vida no va tenir bona salut. Era diabètica, tenia problemes de circulació, queia contínuament i es veia obligada a anar amb cadira de rodes bona part del dia. Tot i això, encara tenia coratge i empenta per continuar actuant fins que va patir un vessament cerebral i el 2002 va morir. Tenia 81 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so i que hem dedicat a Peggy Lee amb una cançó que és un autèntic tresor i que està inspirada en una peça del músic català Enric Granados. L'any 1954, Nicholas Ray va fer la meravellosa pel·lícula Johnny Guitar amb Joan Crawford i Sterling Hayden sobre el retrobament de la propietària d'un saloon de l'Oest amb un home que porta sempre una guitarra a l'esquena i amb el qual va tenir una història d'amor 5 anys enrere. La cançó la va compondre el gran Victor Young i la lletra la va escriure Peggy Lee, que també canta la cançó a la banda sonora. Hi ha una seqüència amb un diàleg entre Sterling Hayden i Joan Crawford, és a dir, entre Johnny Guitar i Viena, en què ell li diu a ella: digue'm que m'estimes, encara que sigui mentida. És una frase que Montserrat Roig va agafar com a títol d'un dels seus llibres, de l'any 91. Aquest diàleg és història del cinema. En Johnny diu: menteix-me, digue'm que m'has esperat tots aquests anys. I Viena respon: t'he esperat tots aquests anys. Johnny diu: digue'm que t'hauries mort si jo no hagués tornat. I ella respon: m'hauria mort si tu no haguessis tornat. Johnny continua i diu: digue'm que encara m'estimes com jo t'estimo. I ella respon: encara t'estimo com tu m'estimes. I Johnny contesta: gràcies. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
3: Hola, em dic Nabil Mjahed Didi i de l'Escola Tabor de Barcelona, de quarta. El poema que ha escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'agraden les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol s'enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vols ben remullar.
2: Exacte. Heu encertat de la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
5: www.cugat.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
6: Hola, em dic Alba Imeric i sóc de l'Escola Tabor de quart D. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema.

0: el sol, pèsols de vella verda i flors blanques de les faves, pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai d'Economia volem respondre una pregunta que preocupa moltes famílies. Es pot planificar una herència per pagar menys impostos? Per resoldre dubtes i explicar com fer-ho de manera legal i efectiva, ens acompanya Lluís Besart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Molt bon dia, Lluís.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és un tema, bueno, com tots, que segur que ens hem plantejat més d'una vegada i que és interessant que abordem, més d'hora que tard, no?
1: Correcte, és un tema que sempre fa certa recança, no? Perquè dius, bueno, tothom sap que algun dia es morirà, però acceptar-ho i pensar i posar en ordre les seves voluntats testamentàries, diguem-ne, doncs no és un tema fàcil, no? És veritat que com més gran potser tens més consciència, però en qualsevol cas, fer un testament, com ara comentarem, té moltes avantatges a qualsevol edat, especialment, òbviament, si tens parella, si tens fills, no? Encara que siguis una persona, encara que tinguis 40 anys, 50, és igual, és molt útil per, bueno, pel que ara comentarem.
0: Comencem pel bàsic, pel més important. Per què és important fer precisament el testament?
1: Bueno, a nivell legal hi ha dues situacions, no? Una persona ha mort, diguem-ne, doncs, si té testament, doncs mana el que diu el testament, i si no ha otorgat testament, és el que se'n diu una successió intestada, vol dir sense testament, val? Aleshores, el testament, quins avantatges té? Pensem que otorgar un testament davant de notari, s'ha de fer davant de notari, preferentment, val? El que té és, bueno, és molt barat, pot costar 60 euros, 80 euros, vull dir que és un cost molt mínim, i el que fa és ordenar una mica la voluntat de la persona que deixa els béns als seus hereus. Aleshores, algú pot pensar, bueno, això de fer testament és pels rics, no? Qui té molt patrimoni, doncs té més sentit. No, qui té més patrimoni té més sentit, potser sí, però té igual de sentit per una persona que té un patrimoni normal o poc patrimoni. Només que tinguis una vivenda habitual, a vegades, i alguna cosa més, algun compte corrent, el que sigui, és important i és útil fer testament. Per què? Perquè si tens testament, s'estarà el que digui el testament, i si no tens testament, es reparteix de la següent manera. Tots els béns que tingui el causant, la persona que es mor legalment es diu el causant, val? Que causa una mica l'herència, tot el més que té el causant, si té cònjuge o parella de fet, a Catalunya la parella de fet s'equipara civilment a un cònjuge casat civil o religiosament, val? Pues tot l'ús de fruit, o sigui, el dret a utilitzar tot el que té aquella persona va parar al cònjuge. I els fills, si n'hi ha, reparteixen per parts iguals el que en diuen la nova propietat. És a dir, es desmembra la propietat i el cònjuge té dret a utilitzar-ho tot, i si està llogat, per exemple, a cobrar les rentes, val? El que es diu l'ús de fruit, ha gaudit els fruits, diguem, d'aquella cosa, i els fills es queden amb la nuda propietat. Nuda propietat en sentit de la propietat pelada, no? Per tant, això a futur genera problemes, perquè si el pare o la mare, el que queda, no?, el cònjuge que en diuen que sobreviu, i els fills volen vendre alguna cosa, encara que sigui una plaça de pàrquing, doncs resulta que estan condicionats a posar-se d'acord tots, tant l'usufructuari o usufructuari, que és el cònjuge, que sobreviu, com els fills, que són els seus propietaris, per poder vendre la plena propietat. És a dir, que és un lío important el fet de no otorgar testament perquè queda repartit d'aquesta manera. Què passa? Que si no es fa testament, suposem que només hi ha fills, perquè mor el cònjuge i ara mor el segon cònjuge, i no hi ha testament, doncs, bueno, els fills ho reben tot per parts iguals. Aleshores, els fills es troben, posem que siguin tres fills, els fills es troben per parts iguals amb tot el que hi ha. Un immoble, un pis, un pàrquing, el que vulguis imaginar-te, està per parts iguals. El mateix, si volen vendre-ho, tots són problemes. Si amb el testament tu decideixes, com a testador, que això anirà per aquest fill, això per l'altre, això pel cònjuge, és a dir, tu decideixes el què, doncs els hi poses molt més fàcil. Més enllà hi ha, per no parlar dels tràmits, que has de fer una successió intestada. Si no hi ha testament, doncs tens que obrir un procés de successió intestada, veure quins són els hereus, veure quins són els fills, si n'hi ha, si tots els que sembla que són o n'hi ha algun més, a vegades hi ha sorpreses si surt algun fill que no esperaven, bueno, és a dir, en definitiva, fer testament t'estalvia tràmits i ordena d'una forma lògica i pràctica la voluntat testamentària de la persona que causa l'herència.
0: Com a conseqüències, quines són les que ens podem trobar pel fet de no tenir planificada precisament aquesta herència? Ens pot suposar més costos, per exemple?
1: Sí, correcte. Si resulta que no hi ha testament i tot va per parts iguals, o es divideix d'aquesta manera, els fills s'han de posar d'acord, no? D'alguna manera, s'han de posar d'acord per tal de repartir-s'ho. És a dir, i a vegades volen tenir-ho per quartes parts, però a vegades ells mateixos s'ho reparteixen. No, mira, doncs saps què? Un cas senzill. Hi ha tres immobles i són tres fills, no? Per dir un cas senzill, doncs ells podien tenir els tres immobles per parts iguals, una tercera part cada un, per tant ho tenen tot embolicat, perquè tots són copropietaris de tot, això per llogar-ho, per utilitzar-ho, per vendre-ho, és un problema, però ells poden decidir davant del notari de dir, nosaltres ens adjudiquem l'herència quedant-nos cada un de nosaltres un dels immobles. Clar, què passa? Els valors no són iguals, és a dir, seria molta casualitat que tinguessin tres immobles de valor idèntic. Llavors hi ha el que en diuen excessos. Què pot provocar això? Doncs si un renuncia a favor del germà d'una part de l'herència, hi ha una donació pel germà. Si resulta que no renuncia, sinó que li canvia a canvi de preu, fa una mena de permuta, pagues impost de transmissions. És a dir, si no hi ha testament i ells s'han d'apanyar per entendre'ns i han de repartir-s'ho, els costos fiscals addicionals poden ser importants.
0: Déu-n'hi-do. Sovint, quan es parla d'herència, sentim un concepte que és el dret de percebre la legítima. Mm-hmm. De quin percentatge estem parlant a Catalunya?
1: Sí, Catalunya, bueno, això de les herències val a dir que és un tema que cada comunitat autònoma té el seu règim, i el dret civil català en aquest cas també pues, té un règim especial. A Catalunya la legítima a la qual tenen dret els fills, encara que no estiguessin nomenats hereus, encara que el pare o la mare no els hagués deixat res, és el 25% del total del caudal de l'herència, del valor de l'herència. S'ha d'agafar tots els béns de l'herència, es valoren, surt un valor, si aquest valor és base 100, per exemple, doncs el 25, és el 25% de 100, és el que els fills tenen dret a rebre com a legítima, a repartir per pares iguals. Si hi ha un fill, rep el 25%, si n'hi ha dos, cada un rep el 12,5%. És a dir, reparteix el 25% com a valor absolut entre tots els hereus que hi hagi, tots els fills que hi hagi, perdó. Tots els fills. Per tant, la legítima, diguem-ne, sí que no es pot, és a dir, no, tenen dret els fills a cobrar-la amb independència de que siguin nombrats hereus, a no ser que hi hagi una causa i el pare o la mare els hagi desheredat. Val?
0: Això es pot fer?
1: Es pot fer. Civilment existeix la figura del desheretament. El que passa que es pot fer, però és molt difícil. Molt difícil perquè la llei... són supòsits molt taxats. En cas, per exemple, de maltractament dels fills cap al pare o la mare, en cas d'abandó, en cas de que s'hagi comès algun delicte contra el pare i la mare. En aquest cas, el pare o la mare pot desheretar els fills. Val? Però això ho ha de fer judicialment. No pot fer-ho ell perquè pensa que l'ha maltractat, per exemple, o ella, sinó que té que anar al jutge i el jutge és el que decreta si hi ha o no hi ha causa de desheretació. Per tant, jo amb quasi 30 anys de professió no he vist mai que un pare una mare n'és a voler desheretar uns fills. És veritat que hi ha casos que sí, hi ha casos, suposo, que són prou greus com per constituir causa de desheretació. Però és difícil, ho ha de decretar un jutge i amb casos molt taxats.
0: Mm-hmm. Com funciona la fiscalitat de les herències? Mm-hmm.
1: Sí, la fiscalitat, no? De quan es paga i qui paga, no? Més o menys. Bueno, això també depèn molt de la comunitat autònoma. Ara estem a Catalunya, per tant, parlarem més del que passa a Catalunya, però bueno, la fiscalitat de les herències incideix en molts factors, eh? I una mica intentem simplificar-ho, però el grau de parentiu, evidentment, és molt important. No és el mateix ser el cònjuge o un fill que ser el nebot o un amic, no? És a dir, depèn qui sigui el destinatari de l'herència, pot ser molt, molt més car, no? És veritat que quan són parentius propers a Catalunya en concret, hi han bonificacions importants. Per exemple, el cònjuge, o sigui, el fet de ser cònjuge o parella, de fet, això és important mencionar perquè el territori comú, el que és el reste d'Espanya, no és així, però aquí sí, aquí s'equipara la parella, de fet, legalment reconeguda, al cònjuge que tingui un vincle matrimonial. Val? És a dir, està equiparat a tots els efectes. Té dret a la quarta viudal, no? Si es fotó més el cas, etc. No? Aleshores, una mica... Aquesta equiparació fa que, a més, a nivell, aquesta equiparació civil, a nivell fiscal, s'otorga una bonificació del 99%. És a dir, avui en dia a Catalunya podem dir que les herències entre cònjuges, si falta un cònjuge o l'altre membre de la parella fet, i es deixen l'herència recíprocament, cosa molt comú a Catalunya, és el que en diu el testament recíproc, si falta un, va tot a l'altre, si falta l'altre, va tot a l'un. Això té una bonificació del 99%. Val? No cal posar números perquè ja entenem que un 99% és pràcticament no pagar impostos. I em direu, pues ja ho tenim, no? Jo ho deixo al cònjuge i quan falti el segon cònjuge, doncs ja n'hi anirà els fills, si n'hi ha. Això pot ser una trampa, perquè si entrem en elements de planificació successòria i considerem el conjunt de la tributació de pares i fills, o mares i fills i filles, val? S'han de fer números, sempre s'ha de mirar cada cas concret, cas per cas. Per què? Perquè podria semblar que entre cònjuges no es paguen impostos, que és veritat, però després quan s'ho troben tots els fills procedent del segon cònjuge, quan falta el segon cònjuge, poden acabar pagant més que si sumes donacions en vida, val? O que no tot vagi a un sol cònjuge i es reparteix entre cònjuge i fills. S'han de fer números, però a vegades si mires la tributació entre cònjuges i la tributació futura de fills i ho poses tot amb un full d'Excel, pot ser, i depèn cada casa, insisteixo, pot ser millor que no tot vagi a un cònjuge quan falta el primer, sinó que vagi una part, no? I que l'altra part vagi i comenci en els fills, i aquesta és la voluntat i les possibilitats de la família, no? O de les parelles, i a partir d'aquí la tributació global a vegades et dones compte que és més baixa. Inicialment és una mica més alta, però finalment quan hereden els fills acaba sent més baixa.
0: Què significa acceptar una herència o benefici d'inventari?
1: Sí, això és un concepte també previst a la normativa civil. Aleshores, quan una persona és instituïda per testament, no? Hereu universal, això vol dir que rep tota, bueno, una o diverses, van ser diverses persones hereves universals, vol dir que reben tots els béns, val? D'aquella persona que ha mort. Aleshores, clar, no només reben tots els béns, sinó que no tots els actius, sinó també els passius. És a dir, si aquella herència tingués deutes, per exemple, una hipoteca o un deute, el que et vulguis imaginar, deutes que venen de l'empresa, derivacions de responsabilitat que vinguin d'Hisenda, de la Seguretat Social, si aquella persona que ha mort té deutes, a l'hereu universal també les hereta. I les hereta sense límit. És a dir, si acceptes el benefici inventari, el límit és el que reps d'herència. És a dir, pots quedar sense herència. Punto. Si no acceptes el benefici inventari, el teu patrimoni previ a l'herència pot veure's compromès. Però això és molt important en cas de dubte. Si veus que, bueno, que la persona que, bueno, sigui el pare o la mare, però saps que tenia lius amb Hisenda, lius amb la Seguretat Social, hipoteques o el que sigui, i les deutes poden arribar a ser superiors als béns, als actius, aleshores és prudent, molt prudent, quan vas al notari a acceptar l'herència, acceptar-la amb la clàusula d'acceptar-la a benefici d'inventari. Això vol dir que es fa inventari i al final, si els deutes són més alts que els actius, no rep res. Però tampoc assumeixes l'excés de deute. Cosa que si no ho fas a benefici d'inventari pots arribar a respondre amb els teus béns propis previs a acceptar l'herència.
0: El que seria una herència enverinada.
1: Sí, podríem qualificar-ho així. És a dir, si tens més... Exacte, si tens actius i passius però queda un net positiu, encara reps alguna cosa, però si no, pot ser complicat.
0: Parlem dels principals instruments de planificació d'una herència. Quins serien?
1: Sí, molt sintèticament. Podríem tenir 3 o 4 com a consells bàsics a tenir en compte. Dic a tenir en compte perquè sempre s'han de posar números i sempre a cada cas s'ha de mirar individualment. Però, per exemple, donacions en vida. Donacions en vida, aquí a Catalunya, segueix sent, altres comunitats autònomes no, però a Catalunya sent molt útil. Molt útil perquè si vas al notari i un pare o una mare fa una donació a un fill o una filla, acabes pagant com a màxim el 9%, val? Hi ha una escala del 5, 7, 9, com a màxim el 9%, val? I si tu compares amb el tipus màxim de successions, que és el 32, doncs així, més nominalment, podria haver un bon estalvi, no? Aleshores, el que és molt important és dues coses amb el tema de donacions en vida. Una és que el que dones no tingui plusvàlues acumulades. Si tu dones un immoble que et va costar 10 i el vens i ara val 15 i el dones, a part de pagar impost de donacions al 9%, per exemple, el que dona, que és el pare o la mare, paga renta. És com si el vengués, perquè té una plusvàlua de 10 a 15. Per tant, és important que el que es dongui no tingui plusvàlues acumulades. Diners amb efectiu, fons d'inversió que no tenen guanys... Bueno, val. I un altre tema molt important és, tens que dir, quan fas la donació, si és col·leccionable o no. És un concepte civil. Col·leccionable vol dir si va a compte de la futura herència. Val? Una donació pot ser pura i simple, en el sentit de que t'ho dono i, no, i ja està, i per tant aquell fill o filla ho rep i punto, o pot ser per evitar greuges entre la mare i els germans, que aquella donació que li fas a un fill vagi a compte de la futura herència. Per tant, aquell fill, aquells diners, per exemple, que li ha donat el pare o la mare ara en vida, el rebrà de menys quan rebi l'herència d'aquell pare o aquella mare. Val? Això és el que es diu col·leccionable. Col·leccionable a l'herència. És com si fos... Val? Pot ser de les dues maneres. Un altre element, i aquí per no entrar en molts detalls ara, que tampoc tenim prou temps, el fet de l'ús de fruit, és a dir, desmembrar voluntàriament, de dir, doncs jo li deixo com a cònjuge l'ús de fruit al cònjuge, de tot, i la no propietat als fills. Aquí aquest consell sí que s'ha de mirar molt amb compte, perquè seria una mica quasi com una successió intestada, no? Per tant, aquí s'ha d'anar en compte, perquè en alguns casos surt, és interessant, en altres no. Per què ho diem, això? Ho diem perquè l'impost és progressiu. És a dir, com més heretes, més pagues. D'una forma no proporcional, sinó progressiva. Per tant, com més reparteixes l'herència entre més hereus, entre més agents, entre el cònjuge i els fills, etc., doncs més baixes la pressió fiscal. Una cosa molt important, pactes successoris. A Catalunya els tenim, a la resta de l'Estat no funciona tant, però aquí sí. El Codi Civil de Catalunya doncs, parla de pactes successoris, que és un tema que s'ha de fer davant de notari també, i això pot suposar, en alguns casos, un estalvi molt important. Té pros i contres, perquè vol dir que aquella persona que estableix un pacte successori dient aquest immoble serà per aquest fill, aquests diners per l'altre, aquest no sé què, aquest element per l'altre. Això ho firmen tots, aquest pacte no és un testament, és a dir, no és unilateral.
0: Sí, és un pacte. Mm.
1: És un pacte, com el seu nom indica, correcte, i ho firmen tots davant de notari. Per desfer-lo, no ho pots desfer via testament, i per desfer-ho han de signar tots una altra vegada. Per tant, és un tema que quan ho fas, queda per sempre més. I no en pots disposar. O sigui, no t'ho pots vendre, no pots... Val? O sigui, bueno, però és una eina de planificació que s'ha de tenir en compte. En cada cas s'ha de mirar el què. Val?
0: Empresa... Hi ha alguna també així més important?
1: Sí, un parell potser important. Si estem heredant accions d'empreses, empresa familiar, també hem de tenir en compte si es donen els requisits per aplicar la bonificació del 95%. I per últim, una cosa molt pràctica, que a vegades es menys té, però molt i molt pràctica, és si jo heredo immobles i la meva intenció és vendre'ls després d'heredar, perquè no m'interessa mantenir aquella propietat, jo sóc un fill i rep diversos immobles, i un d'ells dic, aquest me'l venc. Tenim que mirar quin és el valor que posem a l'herència, perquè depèn, hi ha uns valors mínims fiscals, val, que tenim en compte, però a vegades estan per sota el valor de mercat. Clar, si jo venc després, pagaré renta. Per tant, si jo ara a l'herència poso el valor de mercat i a continuació ho venc, no tinc plus valor renta, perquè com que he posat un valor de mercat, puc equivocar una mica, però si encerto més o menys, no pagaré renta, pagaré successions. Si jo poso el valor mínim fiscal a les successions i el valor de mercat és més alt, quan el vengui pagaré renta. Per tant, si hem de fer un càlcul en cas de voluntat de venda per dir on vull deixar la plusvalua, a successions, amb el valor mínim, o a renta, posant el valor de mercat a successions. S'ha de fer aquest petit càlcul perquè puc arribar a estalviar pues, un import, a vegades, important d'impostos.
0: Com a conclusió, a tenir en compte sobre la importància de fer testament.
1: A veure, jo recomanaria, per l'experiència que tinc i el que he vist amb clients durant anys, fer testament sí o sí. Jo crec que és una eina molt útil, com hem dit al començament, estalvia tràmits administratius, ordena la voluntat, evita conflictes amb els hereus a futur, i per tant, testament sí o sí. I una última conclusió, no la fiscalitat és l'única cosa que ens ha de guiar amb plantejar un testament. És a dir, a vegades, clar, a un client li pots dir, mira, fiscalment et surt a compte donar-ho tot en vida als fills, però clar, això és bastant important perquè es queda sense béns. Per tant, el tema personal prima, és a dir, sempre els clients els diem, escolta, què és el que vols? Tu com vols fer-ho? Llavors anem a, sobre com vols fer-ho, i per tant el tema personal pivota la fiscalitat. Anem a buscar la manera dintre de la llei, lògicament, que sigui més eficient i que pugui optimitzar aquesta fiscalitat. Per tant, no decidim només en base a la fiscalitat, decidim primer de tot personalment i a partir d'aquí li afegim la millor fiscalitat possible.
0: Doncs tenim feina, són deures que hem de fer tots. Avui hem parlat d'un tema també important. Gràcies, Lluís, que tinguis molt bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.

0: Aviat ja tenim aquí els àpats de revetlla, de festa major, de final de curs, de comiat, perquè ve l'estiu. Sobretot sopars, quan fa la, quan la calor afluixa i ve més de gust menjar i fer petar la, la xerrada, és quan arriben aquests moments. Són àpats que coincideixen amb l'arribada de certs productes de temporada, juntament amb les altes temperatures. Configuren un receptari ampli on la frescor s'imposa la barreja d'ingredients dolços i salats, i és, de fet, quan està més permesa que mai. Avui us proposem un menú complet de revetlla per celebrar l'arribada de l'estiu. I ho farem amb el Manel Guirado, que és el nostre prescriptor gastronòmic, no?
1: Què tal?
0: I com estàs?
1: Jo bé.
0: Ah, molt, molt bé. Sí, és sí. Que no et sentia.
1: Sí, sí.
0: Aquí estic. Celebració, festa, coseta fresca, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Quines són
1: però
0: les...
1: Però agafes il·lusió.
0: Allò que... per on comencem?
1: Mira, jo us plantejava un menú, diguem-ne.
0: Vale.
1: Val? La idea és, ens centrem més en aquestes això, revetlles i sopars de nit, potser ve més de gust treballar-se una miqueta o menjar una mica més que no pas durant el dia que fa més calor, i a més hi ha molta celebració, no? Revetlles, Sant Joan, festes majors, o simplement això, com dèiem, comiats d'estiu, etc. Prepareu també la glaçonera, les copes i el llevetaps, perquè us proposaré també amb cada un dels plats que anirem dient. Idees.
0: Val.
1: No és obligatori, òbviament, igual que no és obligatori tota la resta del que diré. Llavors, com que és un menú, doncs començarem, si us sembla, pels aperitius. D'acord? Els aperitius, sobretot, és la part en què volem doncs, començar a rebre, si de cas, els convidats, poder xerrar una estona, no estar molt atabalats a la cuina, o si ho estem, que els aperitius no ens molestin gaire. Per tant, jo aniria a coses, diguem-ne, fàcils, fredes, que pràcticament tot el menú d'avui serà fred, no tot, però quasi. I començaria, per exemple, amb tot el món dels envinagrats i els fermentats vegetals, no només vegetals, però principalment, que és un tema que aquí, bàsicament, el centrem amb les olives, ens pensem que només hi ha les olives, i hi ha tot un món darrere superinteressant, que hi ha, que té detractors, potser, però hi ha gent a qui ens agrada molt i, per tant, jo aquí trenco una llança a favor d'ells. És a dir, tot el que són els cogombrets, les cebetes, les pastanaguetes, allò que a Múrcia ho piquen i diuen variantes, doncs això, és boníssim, supersaludable i, a més, és aperitiu, perquè el tenir aquest àcid fa que ens entri gana. Que ens ho volem treballar més, podem fer o comprar... les típiques banderilles, les gildes, totes sí. Aquestes històries, que ara hi ha una moda, o hi ha hagut en els últims anys una moda, i trobem variants xulíssimes. Banderilles que porten formatge, que porten salmó fumat, que porten el que vulgueu. Gilda tradicional que li podem afegir tomàquet sec, que li podem afegir carxofetes, que podem fer el que ens dongui la gana. O inclús els podem fer nosaltres els propis envinagrats, fent, diguem-ne, basant-nos en la tradició japonesa, que fan el sunomono. Podeu agafar, per exemple, el cogombre, raves, ceba, pastanaga, els talleu a llasques fines o a juliana, i els amaniu amb vinagre d'arròs, si no en teniu de poma, sal, sucre, i si voleu un reget de salsa de soja. I això ho deixeu reposar una horeta a la nevera.
0: Només?
1: Sí. Sí, una o dues horetes. És molt express, és molt ràpid. I al final una mica de cesa amb torradet per sobre, per exemple, i això és un aperitiu super sa i superbo. Per exemple, què més podríem fer? Home, si llavors ens posem ja una miqueta amb el món del maridatge, amb aquest tipus de coses, doncs home, aniria amb un vermut o un aperitiu amarg, alguna cosa d'aquestes, no? Ja que comencem.
0: Un vermutet, sí.
1: Clar, a més el vermut és amarg, és dolç, és àcid, però la dolçor el que ajuda és que precisament no ens interfereixi amb el vinagre. Els vinagres, els envinagrats són molt complicats amb la beguda, però un vermut o alguna beguda d'aquestes, o un Negroni, vull dir que un dia és un dia, o un Spritz d'aquests, doncs funcionen molt bé. Que voleu una cosa més de tota la vida, una cervesa d'aquestes lagers,
0: també,
1: pils,
0: també.
1: Amb els vinagres funciona molt bé, i si no, jo sóc un gran aficionat als vins de Xerès, llavors aquí és una bona ocasió per obrir una ampolla de manzanilla, i això queda fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, això va a
1: gustos. Si t'agrada. Clar,
0: no,
1: clar,
0: si t'agrada.
1: Però és una bona ocasió per provar aquest tipus de vins. També podem optar als aperitius pels peixos fumats i salats. Fàcils de servir, això et ve donat, vas a una bona bacallaneria o botiga especialitzada, fas una taula de salmó, de bacallà, d'arengada, de sardina fumats, que els pots acompanyar amb un bon pa, mantega, algun formatge d'aquests Aquí anava la part salada, la part de tot això. Però sí, fumats, bé, també podríem trobar saïtó fumat, més raro, però sí. Pa, mantega, algun formatge tipus crema, alguna cosa d'aquestes els hi queda fantàstic, o si no, el que et deia, peixos salats, si vols afegir amb els saïtons en vinagre. Com pot ser el bonítol salat, l'anxova, la moixama, coses que es fan molt per la zona de baix, doncs, de Múrcia,
0: Màlaga... Sí, una moixama amb unes ametlletes.
1: Exacte. Oli d'oliva, no necessita res més.
0: Fantàstic.
1: Podem mantenir el fino i la manzanilla per maridar, però si estem diguem-ne, en plan més fumat, doncs un vi blanc amb una bona acidesa, tipus un chardonnay, un albariño, un macabeu més de la terra, però que sigui acidet, això, fantàstic per començar. Val? Sense criança, sense res, una cosa més fresca. Si voleu treballar una mica més, dues idees que us dono. Per una banda, preparar els vostres seitons en vinagre, per això deia, espera que parlarem dels seitons. Fàcil, també, recepta basada en Japó. Que ens els obrin.
0: Sí.
1: Els congeleu 48 hores pel tema anisaki, descongeleu. Els rebosseu amb sal 10 minuts, rebossats, perquè suïn aigua i es concentrin. Els esbandiu i els poseu a dintre d'un bany de vinagre d'arròs o poma i aigua a parts iguals, mitja horeta. Els traieu d'allà, els assequeu, els cobriu amb oli vegetal o d'oliva i els podeu deixar reposar 2 o 3 horetes a la nevera. Però és exprés i per dintre queden una mica més cruets i no tan secs com els tradicionals i no tan forts de vinagre. Boníssim. O si no, ho podeu treballar, per exemple, uns musclos, que també és temporada, començava amb el musclo del Delta. I jo els faig, per exemple, com si fos un curri tailandès. Llavors tu fas un saltejadet de ceba, pebrot, all i gingebre i poses una mica de pasta de curri d'aquests tailandès que pots comprar en botiga, més igual si és el vermell, el verd o el groc, una bona cullerada, remenes, cobreixes amb llet de coco i fas un xup-xup. En paral·lel has bullit, has obert els musclos al vapor, reserves el suc, i llavors ja tu hi tires els musclos allà dintre, una mica del seu suc per donar el punt de sal, i a últim moment acaba refrescant amb una miqueta de suc de llima i fulles de menta, coriandre, alfabra, el que vulguis. Remenes, això és un aperitiu al·lucinant. Passem als entrants, o no?
0: Oh, i tant. Home, i tant.
1: Clar, tot això
0: no ens quedarem aquí, només.
1: Tot això és de peu, fins ara. És a dir, sí. Són coses de peu, fàcils, etc. Val? Perdó, pels musclos, sí. Un vi rosat o un escumós rosat?
0: Val.
1: Prova-ho. Però que tingui ja certa potència.
0: Fa temps, que no em prenc un
1: rosat. Doncs cada vegada se'ls fan més bons, perquè s'ha posat de moda internacionalment, que no aquí, ara és un bon moment, perquè trobem cada vegada més vins rosats de qualitat.
0: Producte bo.
1: Sí, molt bons. Ens seiem a taula, val? O sigui, els entrants ja seiem a taula, per tant, aprofitem fer coses que requereixin coberts, etc. Dos possibilitats, o que poden entrar les dues. Primer, món amanides. Jo crec que és el gran moment, hem de menjar més verdura, hem de menjar més fulla, la gent no menja gaire amanida i menja encara quan la posen allà al mig amb la resta de menjar. La gent es llença a la proteïna i l'amanida sempre queda. Llavors, comencem amb una amanida i no traiem res més, la meva recomanació. No, ara toca l'amanida. Hi ha alguna cosa més? Sí, després.
0: Sí.
1: Llavors, aprofitem ara que hi ha uns enciams fantàstics, deixem les bosses preparades a part, això és pels dies de cada dia, i treballem una mica i netegem uns bons enciams, els que ens doni la gana, i els amanim simple, és a dir, els hi podem afegir una mica d'alguna fruita, un bon tomàquet si ja n'hi ha, una mica de ceba tendra. Ens treballem una bona vinagreta, que pot ser supersimple, vinagre, oli, sal, pebre, mostassa si vols, alguna marmeladeta o alguna cosa, el que tu vulguis, però simple, que brilli l'enciam. Si, bueno, voleu una cosa una mica més potent, doncs, òbviament, hi ha tot el món de les esqueixades, dels empedrats, de les amanides russes. És menys verdura, és una mica més. Però també existeix, i el bo que tenen aquestes és que ens permeten tenir-les totalment fetes, amanides i tota la nevera, i treure-les a l'últim moment. Si ho fem amb fulles, sí que almenys us diria que amaniu amb la vinagreta al darrer moment.
0: Oh, clar,
1: sí. No es fa malbé.
0: Sí, sí.
1: Però a part d'això, doncs...
0: Queda lletja després.
1: Exacte. A nivell de maridatge, depèn molt de l'amanida. Si estem amb vinagres, escolta, bevem aigua, no passa res, però una estona que ja tornarem, val? Si no, depèn de quina, també ens pot funcionar, com dèiem abans, un rosat, però especialment perquè no un escumós una miqueta lleuger com aquests ancestrals que estan fent ara. Un dia, si vols, ja parlarem què és això d'un ancestral, però és una alternativa.
0: Sí,
1: és la forma d'elaboració alternativa a la clàssica del cava xampany, que es fa amb 2 fermentacions. Aquesta només n'utilitza una. Es acostumen a ser escumosos més frescos, més afruitats, més fàcils de beure. però per certes amanides poden funcionar molt bé. L'altra opció d'entrants, sopes fredes. Gazpachos, salmorejos, ajo blancos...
0: Això ara ja comença a sobre la veda.
1: Clar, llavors, bueno, sí, és una cosa que potser ja està una mica trillat, però aprofitem doncs, per utilitzar fruita de temporada, no? Un gazpacho de préssec, de cirera, de síndria, de... Val? Que vulguem, si volem una cosa més lleugera i que inclús beure amb got. Salmorejo sempre és més espès. Aquí m'agrada que sigui tradicional de tomàquet, però m'agrada fer-lo més lleuger, per poder menjar en plan cullera, però no tan dens, i aquí sí que jugar una mica amb els complements o els toppings, no? Doncs uns dauets de bacallà esqueixat, amanits amb oli d'oliva, olivada i uns encurtits, i això li dona un toc molt, molt divertit. O si fem un ajo blanco, que el podem fer tradicional d'ametlla o d'ametlla i meló, i posaria sobre uns dauets també doncs, d'algun peix fumat, o una vieira a la planxa, o alguna coseta d'aquestes, val? Unes escopinyes obertes al vapor... O, si no, la clàssica vichyssoise, que és una cosa més contundent, però que també ens dona molta... I això ho podem tenir fet unes hores abans i ja està.
0: Oh, i tant, sí, sí. Cap problema.
1: Aquí, doncs, tornaríem a nivell de vins, doncs, si són les sopes aquestes més de verdures i tal, i fred, amb vinagre, com els gazpachos, etc., doncs, al final, la manzanilla és un clàssic, funciona molt bé. Si l'havíeu obert abans, doncs, podeu continuar. Si és més una vichyssoise, més amb crema, doncs, un vi blanc amb notes de criança. Podria funcionar bé. O un escumós ja més treballat, més xulo. Com ho veus per ara?
0: Uf, jo ja...
1: Queda gana o no? Ja,
0: ja començo a tenir l'estómac una mica més...
1: Val, amanida o crema, no fa falta les dues, podem fer només una. Principals, us dono també dues opcions. No fa falta que feu les dues, òbviament, dues opcions. Que sou de... que us agrada aquell dia embolicar-vos una mica. Home, a mi m'encanta i és molt típic encendre graelles i fer una graellada de peix, sobretot amb sardines. Fem una sardinada.
0: Val.
1: D'acord? T'agrada o no?
0: Sí.
1: Sardina. A mi m'encanta, és que m'al·lucina. I ara és...
0: M'agrada més el seitó. Jo és que la sardina a la brasa em costa més.
1: Després et dono una altra opció, si no.
0: No l'he consumit gaire.
1: Val,
0: però...
1: t'entenc.
0: És que jo sóc molt punyetera amb això de les mides.
1: Ah.
0: I la sardina, si és molt gran, no...
1: No, però clar, el bo és que ara comença a haver-hi, o començarà
0: és
1: a haver-hi...
0: És època.
1: Aquí al Mediterrani. Acostuma a ser més petita, molt tersa, molt, molt dura, no és com la del nord, que és una miqueta més grandota i més tova a vegades, sinó que té una textura més dureta, és mitjaneta, però està molt plena de greix. Llavors, ara és el moment ideal. Si pot ser al Mediterrani, mida mitjana, fantàstic. Simplement, això és facilíssim. Destripem, a mi sí que m'agrada la tripa, ben salada a consciència, l'embadurnem amb una mica d'oli d'oliva i la posem en una d'aquelles reixes dobles.
0: Sí.
1: Temperatura mitja, per tant, certa alçada, 2 minuts per banda i fora amb una safata. I la ruixem amb una salseta, amb un oli aromatitzat que ens hem fet amb oli d'oliva, suc de llimona o vinagre, all, julivert i, si volem, una mica romaní o el que sigui. Això ho triturem, biberó, i per sobre. Ja està. Pa torrat... i de peu, inclús, eh?
0: Que no falti patorrat.
1: Ho podem fer, si no, amb sorell, també, que és un altre peix que el tenim molt oblidat sí. I que, fet de la mateixa manera, és extraordinari i molt barat, també, està molt bo. Que volem aprofitar la graella i hem trobat a un preu mòdic o que ens volem gastar diners, doncs fotem unes gambes de Palamós ben guapes, minut per banda, i completem la graellada. Que no volem fer tota aquesta història que volem tenir ja preparat, jo llavors us diria que ens passem a la carn, carns fredes. Les carns acostumen a poder-se fer refredar i menjar fredes millor que el peix en general. Val? Llavors, doncs, agafem un pollastre, sí. Porc, vedella, és igual. Peces que podem lligar, no? El típic rodó, el típic roast beef, més igual el bitxo, que el podem fer al forn, segons les instruccions del carnisser, doncs això deixem, fes-ho més, fes-ho menys, el roast beef poquet, etc. I us proposo llavors una salsa que alguns coneixereu, que és la tonata. La del vitello tonnato,
0: sí.
1: Que és una salsa feta amb maionesa, tonyina, de llauna, anxoves, tàperes, pebre, poca cosa més. Això ho tritures i tens una salsa que et mantens a la nevera i per qualsevol d'aquestes carns és fantàstica. I pel dia següent, per una pasta freda, també et fas uns espaguetis o uns macarrons, els refredes, poses aquesta salsa i està boníssim.
0: Versàtil.
1: L'ubo d'això és que ho tens fred, ho pots tenir inclús tallat i l'únic que has de fer al final és posar la salsa.
0: Molt bé.
1: Amb això què faríem? Aquí ens anem ja, va. Aquests vins blancs escumosos més treballats, una miqueta amb més criança, un rosat una mica inclús més potent, o un escumós rosat, o inclús si hi ha qui vol negre, doncs hi ha tota una gamma ara que cada vegada més de negres més lleugers, a base doncs, de Pinot Noir, Mencia de la zona de Galícia, o les trapats de la Conca de Barberà, que per aquest tipus de coses són fantàstics. Una mica frescos, que estiguin una mica freds, no molt, una mica.
0: Sí, sí. I anem al postre?
1: Dos opcions també, va. Aprofitant la fruita de temporada, especialment els vermells, encara quedarà alguna maduixa, esperem, si no, cirera. Estem en ple de cirera, treballem una mica, els hi traiem el pinyol, i el que fem és servir-los doncs, amb algun lacti per donar-li més vidilla. Fem una crema de mascarpone, mascarpone a temperatura ambient que estigui ben tou, muntem a part nata, doncs a parts iguals, una mica menys de nata que la mascarpone. Muntem la nata, quan està quasi a punt de neu, li podem afegir una mica d'aquelles gotetes de vainilla, una mica de sucre, i després això ho incorporem amb mascarpone, com si féssim, acariciant, com si féssim un pastís. I amb aquesta crema de base hi posem per sobre unes cireretes, que les podem haver macerat amb una mica de sucre, un raig de Grand Marnier, no passa res, i això ho servim, està... estupendo.
0: Jo, quan arribo a les postres, ja em queda poc espai, la veritat. Per tant, necessito alguna cosa més lleuger.
1: Una amanida de fruita, que fem fruita de temporada.
0: Mira, no,
1: també.
0: No et dic que no, eh?
1: Préssec, que també començarà ja. Cireres, si queda alguna maduixa, i si no, doncs fora. Una mica de pinya, sempre va molt bé per fer baixar, tot i que no és de proximitat, però, bueno, ens la permetem. Papaya, si vols, no sé. Fruita d'aquesta, tallada en macedònia, és a dir, de uets petits, i això deixes a la nevera. I a part fas també una salseta amb llet, amb llima, amb suc de llima o de llimona, si no, una mica de la seva pell ratllada, mel, gingebre i fulles de menta. I això tritures amb el túrmix. Proves que estigui equilibrat d'acidesa i de sucre, i a últim moment abans de servir, ho llances a dintre de la fruita, barreges i ho serveixes amb gotets.
0: Déu-n'hi-do, escolta, tenim opcions per totes les celebracions. Hem dit que si festa major, que si...

0: en fas un d'aquests i l'únic que has de fer és treure de la nevera, destapar-lo, menjar-te'l i tornes a la platja.
1: Molt bé, doncs celebrem el final de curs, Manel.
0: De veritat.
1: Ens acomiadem i ho hem fet doncs parant taula i gaudint del que hem fet tota aquesta temporada.
0: Fet, no? Una revella, però al migdia.
1: De les bones. Manel, que vagi molt bé.
0: Igualment, bon
1: gràcies, estiu. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu.

0: Bé, entrem ja en el capítol de... que ja ens posarem el davantal.
1: Sí, exacte.
0: Ens posarem el davantal.
1: Davantal, sense davantal malament.
0: La Joana, què ens portes avui, Joana?
1: Bueno, bon dia a tothom. Doncs avui, continuació de l'altre dia, que vaig portar la setmana passada el pasta, però vam fer una lasanya, avui us volia parlar de la pasta fresca, que no sé si és, la cuineu molt o no, però jo en tant la faig i m'agrada. El que passa que la pasta fresca aquesta la, em venen molta ja de farcida. Jo no sóc de menjar processat i farcida la veritat és que no la compro. Jo compro la pasta fresca però per fer-me, per coure-la. O sigui, tota la pasta que la pugui coure i pugui fer a la salsa o la pugui menjar tal qual, bullida, amb una mica d'oli picant o el que sigui, perquè n'hi ha que estar farcida de carn... i tot això jo no m'agrada. I llavors jo, normalment, sempre la que faig és pasta fresca amb espinacs, que és combinat el paquet. És com una tallarina, però més ampla, una mica més ampla, i la meitat és amb espinacs i l'altra meitat és pasta natural. I llavors aquesta jo la vaig fer a la carbonara. I llavors, doncs, la pasta fresca, doncs, diu que és molt més... la digestió és millor, que porta més proteïnes, que porta més... que, bueno, a mi m'agrada. I llavors també la cocció, com que aquesta pasta és una pasta que ja... o sigui, té una l'han precuinat, que ara no em sortia la paraula, doncs llavors en 4 minuts la tens al punt. No és com la pasta seca, que l'hem de bullir més, i llavors una altra cosa, que aquesta pasta necessitem una mica més, perquè la pasta seca de 100 grams te'n surten 120 o 130. Aquesta no, aquesta necessitem... els paquets ja diuen per 2 persones i és el que necessitem. Oh. El paquet tal com ve és el que necessitem. Jo sempre procuro agafar una marca que és molt bona, que no agafo les marques, diguéssim, blanques, perquè aquesta m'agrada molt. Llavors necessitarem, pels ingredients aquests, 2 paquets d'aquesta pasta fresca amb espinacs. Si no us agrada l'espinac, podeu comprar una tallarina, un espagueti, tot de pasta sense espinac. Jo la pasta de la carbonara no la faig en crema de llet, perquè jo sóc intolerant a la lactosa i la faig amb bou. Mm. Amb bou. Sóc intolerant i llavors no poso mai cremes de llet, ni encara que sigui una crema de llet que digui que sigui apta, no, perquè me retorna, eh? I llavors necessitarem 3 rovells d'ou, només el rovell. La clara la guardarem per fer una truita avorrida, no llancem res, perquè les truites aquestes de clares estan boníssimes.
0: I que són sanes,
1: I són sanes. Llavors 150 grams de bacó tallat fin.

0: necessitem pocs ingredients. L'oli, pebre, sal i aigua per bullir la pasta. Formatge pecorino, que aquest és de cabra, és un formatge de cabra. I llavors un raig de vi blanc. Agafarem la cassola o la paella ampla que la vulguem posar. Primer de tot, doncs, posarem a bullir la pasta, i quan la pasta, quan comenci a bullir l'aigua, sempre mirarem les instruccions del fabricant. N'hi ha que vol 4 minuts, n'hi ha que vol 3, i sempre mirem que quan la bullim, l'aigua de bullir la pasta estigui al punt de sal. Per què? Perquè aquesta aigua, com que la traiem, llavors és quan la pasta ens queda sosa. Mengem la pasta i diem, està dolça, perquè, clar, la pasta que hi ha d'agafar a la substància d'aquella sal. I al ser només 4 minuts, sempre ha d'estar una mica al punt. Llavors, què farem? Posarem a bullir l'aigua, i amb la cassola o la paella que ho fem, jo el que faig és posar-hi oli i passo aquest bacó. Retiro la paella, perquè això no... Esclar, el verd i l'ou no pot estar calent, perquè si no faríem una truita. Llavors, com tinguem aquest bacó amb aquest oli mateix, que ja també l'hem fet, la separem del foc i la deixem allà. En 5 minuts te se refreda. Quan la pasta quasi bé ja estigui, agafarem aquests 3 rovells d'ou que hem dit, els posarem en aquí la paella aquesta, junt amb això, i el formatge, i farem com una pasta. Ho anirem barrejant tot, te se barreja. I tirarem una mica de caldo d'aquest suc que hem bullit la pasta. Però també el traiem i el posem en un altre, en un got, o en un bol, perquè no sigui tan calent, perquè si no, al tirar-ho, també podríem fer que els ous ens quedessin quallats, si no ho volem. I amb aquesta mica de suc farem com una salsa, amb el suc de la pasta. Llavors la pasta la colem i li tirem. L'única condició que hi ha és que ha de ser que al moment que tothom estigui sentat allà a la taula, perquè si no queda de seguir fred.
1: Ah.
0: Perquè com que això no fem com una bolognesa, que llavors a la cassola la podem escalfar, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors ha de ser que diem, ja estem tots aquí, senteu-vos, espereu-vos a 5 minuts, i en 5 minuts està el dinar a taula.
1: És una recepta molt tècnica avui, Joana.
0: No, sí, és molt fàcil.
1: Aquestes qüestions
0: molt fàcil i molt ràpida.
1: Però aquestes qüestions de procurar que l'ou no es faci truita...
0: Sí, sí, sí.
1: Són qüestions...
0: Truita perquè el no tirar...
1: No, ho entenc, però que has d'estar molt...
0: Has d'estar només cuiner, no? Això, al tanto d'això. Llavors passarem aquesta pasta ben passada, ja tindrem els plats a punt. Si us agrada, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo què faig? Escalfo els plats al microones. I llavors, quan hi poso la pasta, com que el plat és tebi, hi ha...
1: Ah,
0: o sigui...
1: Aguanta la temperatura.
0: El moment que l'acabes de treure.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha persona que no, hi ha persona que el deixo refredat. No m'agrada calent. Jo, 10 minuts... No, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo faig això, escalfo el plat, i llavors, com que el plat està tebi, ja poses la pasta, que l'acabes de remenar i l'acabes de posar, i llavors, si us agrada, sobre us hi tireu una mica més de formatge.
1: Val.
0: Si us agrada. Si no us agrada, com que ja n'hi ha, la salsa ja em porta...
1: Però la teva intolerància a la lactosa et permet menjar formatge?
0: Depèn del formatge, sí. I en aquest jo ja no me n'en poso sobre, Només poso aquesta mica de salsa i prou. Ja no me'n poso. I depèn de quin formatge me va bé. Els que no me van bé són aquests més de cremes, tot això d'untar, perquè deu ser...
1: Els més tendres.
0: No me senten bé. I formatge no
1: menjo. Els més curats, aquests...
0: Els més curats, sí. Jo formatge no em menjo molt, no em menjo gaire. No. I bueno, i també hi ha el formatge aquest sense lactosa. És que hi ha formatge sense lactosa, també, I llavors ho pots agafar, un formatge sense lactosa, i ja ho tens. Bueno, doncs tornarem, si un cas... repetir aquests ingredients, que són aquests 2 paquets de pasta fresca amb espinacs o sense, com vulgueu. Llavors, els 3 rovells d'ou, els 150 grams de bacó, l'oli, pebre, sal, el formatge que us he dit, el pecorino. Jo amb un paquet d'aquests de 80 grams en tinc prou, perquè és una mica fort. I vull dir, i si no, el reiem amb el ratllador, també va bé. I un bon raig de vi blanc, perquè jo, com tinc aquest bacó en la paella, que gairebé està, i tiro un bon raig de vi blanc i deixo que s'evapori. I llavors ja, a continuació, hi posem aquests ous.
1: Per què les receptes intervé tant el vi? Quina funció té aquests vins?
0: El vi amorugeix una mica el bacó, perquè queda una mica sec.
1: Val.
0: I llavors, quan fem un sofregit, què ens fa el vi? El vi fa que tots els sucres de la ceba pugin i quedi més ros. perquè per això s'hi tira sempre vi o s'hi tira brandi, depèn del que fem.
1: O sigui, quan fas un sofregit,
0: un sofregit
1: i poses la ceba abans,
0: i tu poses el sofregit,
1: em fas més vi a tirant-hi vi?
0: Exacte. Com hi tires el vi a l'última hora, quan ja la ceba està rosseta,
1: Bueno, ja té una mica
0: de... Ja té una mica de color.
1: De color.
0: Veuràs que al tirar el vi, el color augmenta.
1: Ah.
0: Ja t'agafa molt més color.
1: Ah.
0: I no has d'estar tant de rato.
1: I és important que sigui blanc, negre, cunyac...
0: No, blanc.
1: Blanc.
0: Blanc. Perquè el negre, saps què passa? Deixa el sofregit negre. I, clar, perquè al ser vi negre...
1: Uh-huh.
0: El negre es posa molt si fas carn o si fas un rabo de toro, per exemple, una carn així contundent, però si no te quedarà el sofregit molt negre i tampoc no ho
1: val,
0: volem
1: val.
0: Que quedi ros, però no, doncs sempre que tens a casa un vi que t'ha sobrat, els vins no s'han de... i si ja acaba esbravat també. Jo, si mai acaba i ja ha sobrat...
1: És un vi blanc,
0: exacte,
1: sí.
0: El guardo al rebost i el dia que no tinc vi, un ratxet de cava i és el mateix. És, és vi sense gas. Llavors, quan... Doncs això és el que fa.
1: No, m'ho has aclarit molt bé.
0: Doncs, bueno, doncs ja ho tenim. I aquest raig de vi blanc, i llavors fer això cosit amb aquests rovells d'ou, anar al tanto només, sempre la paella fora del foc. I llavors hi tirarem aquesta pasta... I ja està, és ràpid.
1: És el punt complex que hi veig a la recepta, no? Aquest
0: que tu dius.
1: Sí.
0: No.
1: S'ha d'estar al tanto.
0: S'ha d'estar al tanto, sí. S'ha d'estar al tanto amb això de l'ou, perquè si tirem alguna cosa calent ens quedaria una truita. I no volem que es quedi una truita, volem que es quedi una pasta. Però si ho fem així, cap problema,
1: Val.
0: Sí.
1: Bueno, i així ja estaríem...
0: Sí, i llavors també aquesta, la pasta també podeu comprar, pasta ja us ho he dit, jo alguna vegada n'he comprat, però he comprat la d'espinacs, jo soc fanàtica dels espinacs, a mi m'agraden.
1: És que són bons, sí.
0: I una d'espinacs i formatge, que ja ve fet, lliga, també està bona.
1: I pinyons, no?
0: No, en aquesta no n'hi van,
1: no,
0: de pinyons.
1: No, vull dir que quan parles d'espinacs, de pinyons...
0: Sí, també se n'hi pot posar. Sí. Doncs jo en compro una que són els tortellini, que això per fer un tortellini has de fer tu la pasta, que és el que parlàvem.
1: Mm-hmm.
0: Has de tenir una màquina per estirar-la, perquè no es tracta de fer la pasta, has de tenir una màquina per estirar-la. I llavors, si mai vull una pasta d'aquestes per capritxo, doncs jo compro sempre la que hi ha espinacs i formatge.
1: Mm-hmm.
0: Ho bullo i amb un raig d'oli, i no hi poso res més.
1: Mm-hmm.
0: I també per variar i està bo. I ràpid.
1: Ho deixem aquí?
0: Ho deixem aquí.
1: Doncs vinga, ha sigut...
0: Vinga.
1: Com sempre, doncs, escolta, fa goig.
0: Animeu-vos a fer-la.
1: La receta l'he vist una mica per un poc practicant com jo.
0: No.
1: Però fa goig,
0: Bueno,
1: fa molt de goig.
0: Molt bé.
1: Ens ho deixem aquí,
0: Vinga, doncs, au, adéu-siau, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
6: Hola, em dic Nit Vega i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat, com un lladre s'ha escapat.
5: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui el programa pinta graciós, ja ho veureu. Us faig un petit avançament perquè és que ja no em puc aguantar. Saludem a l'Esteve Llop. Què tal, com estàs?
3: Molt bé, Jordi, doncs encantat. I sí, sí, efectivament, avui serà un dia d'aquells per passar-s'ho molt bé, perquè a nosaltres és una cosa que ens encanta, recuperar moments davant del micròfon enregistrats en els que se t'escapa el riure, un fa riure a l'altre, no dius bé una paraula, t'enganxes... Com que saps que estàs gravant, que és el nostre cas habitual, no estàs en directe, pots tornar a parar i, per tant, tornes a recordar el que has dit abans i, per tant, no pots parar de pensar-hi. I al final, doncs, et trobes que no hi ha manera d'avançar. Però que és divertit, eh?
2: És molt divertit. Jo crec que al final ens farem uns experts... Això no sé si queda bé dir-ho, eh? Però uns experts en pífies. Podríem fer un programa de pífies?
3: Bé, de fet, existeix.
2: El programa simplement va de pífies, imagina't.
3: Hi ha un programa ràdio
2: nacional... Sí, sí que existeix. No, no, però no de recopilatori. No, no. Un programa que ens passem fent pífies tot el programa.
3: Però provocant-les, vols dir, eh?
2: Sí,
3: va,
2: sí.
3: Anem a fer pífies, vinga.
2: Exacte, un programa de pífies en directe.
3: Oh, doncs no ho sé, això. No sé si seríem capaços de ser divertits, perquè, clar, ha de ser una cosa que sigui espontània, bàsicament, no?
2: Exacte. Som-hi, a veure què surt.
3: Vinga, va, anem amb un atac de riure. Ho tinc anomenat, aquest fitxer, tal qual. Atac de riure al Cau de Lletres. Cau de Lletres és un programa que nosaltres vam fer a Mata de Pere Ràdio la temporada 2022-2023, que fèiem, bàsicament, entre gravació i gravació de la Maroteca de la Ràdio. I aleshores aprofitar moments lliures, doncs, per fer aquest programa, en el qual parlem de moltes coses, de llibres, de històries de vida, d'autoajuda, podríem dir, parlem de moltes coses, i de tant en tant sortien coses com aquesta.
4: Seguim aquí al Cau de Lletres amb el Percepcions Personals, aquest espai que compartim amb el company Jordi Caselles, amb el qual doncs parlarem a moda de tertúlia d'alguns temes que van ser actualitat ja fa temps. Què tal, Jordi? Com va tot? Que he dit algú incorrecte o què?
5: No, no, m'ha agafat a riure. No sé per què.
4: Ai. Però ha de ser per algun motiu, no?
5: Estic intentant recordar, si el meu cap estava pensant alguna cosa, i dic, hòstia, que...
4: Què tal, Jordi? Com va tot?
5: No podré, eh?
4: Hòstia, ara que ho teníem.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Fixa't, només començar, eh? Sí. No hi ha manera ni d'arrencar-ho.
2: Saps què passa? Que quan jo escolto això, ja automàticament em poso a riure. Clar, és allò que em faig molta gràcia a mi mateix.
3: Però això és bo, riure.
2: Això és bo, sí, sí, no, molt, molt. Jo ho faig molt.
3: Va, un altre exemple, del Black Knight, programa de música negra, rap, hip-hop, etc, que nosaltres fa anys que fem. Vam celebrar el 20è aniversari l'any 2020 i el 2000, perdó, l'any 2021. I anem precisament a una d'aquestes gravacions amb les quals vam celebrar aquest 20è aniversari del programa. 11 de desembre del 2021, al nostre estudi, el Black Knight.
6: Com esteu? Benvinguts al Black Knight. Benvinguts al Black Knight.
3: A veure, explica una mica això, Jordi, què passava aquí.
2: Blenblinguts. A més, entro com si vingués de fora de l'estudi i començo a parlar mentre em vaig apropant al micro, no? El Blenblinguts, el Black Knight, és un joc de... és un embarbussament. No recordo, eh? Aquí, on estàvem, aquí? Bé, això era 21... Bueno, estàvem cadascú a casa seva.
3: El 2021, sí, com sempre.
2: Sí, sí, com sempre, estudis remots i distants, però a la vegada tan propers. Sí. Doncs no ho sé, no ho recordo. Però recordo moltes de Black Knight, eh? N'hem tingut moltes, i afortunadament alguna que no era meva, que això també va bé.
3: De tant en tant, jo també m'equivoco. Bé, ara anem a una col·lecció de pífies de les emissores espanyoles. Aquí tenim allò tutti colori per riure una estona.
7: incluso con tormentas y presencia de granito.
8: Pero la variante más turbadora de los presupuestos.
9: En la zona se han encontrado huellas, restos de varias presas y un nido compatibles con la existencia de un cocodrilo del Nilo de más de 200 metros de longitud, una especie peligrosa.
10: Hoy el Correo publica una entrevista con el presidente del PNV, José María Aznar, en la que asegura que...
11: Esto lo ha conseguido un equipo de cirujanos de la clínica Quirón de Valencia, que extirpó un rumor ovárico de esta categoría.
12: Pues una jornada que presenta estos partidos para los equipos madrileños, mañana a las 8:30, Radio Vaticano.
13: Entregamos momentáneamente el testigo informativo.
14: Para más de 1,000 empresarios, muchos de ellos de pequeñas dimensiones.
15: En las puertas de los hoteles hay prácticamente de todo, Policía Nacional, Guardia Civil, perros de paisano y además perros adiestrados y policías.
16: En Irak ya hay fecha para la primera reunión del Parlamento electo del país, será el próximo 16 de marzo.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: És que és insuperable. Aquests moments, Jordi, nosaltres no arribem a això, a aquest nivell.
2: No, perquè clar, és que és les 8 i mierda. Bé, ja no és que no puc repetir d'altres, o sí que puc, és igual, però són boníssimes. Clar, però sempre és l'embarbussament. O sigui, és on el cervell et porta a dir una altra paraula, perros de paisano.
3: Ja, tu vés a saber què estava pensant aquella periodista en aquells moments.
2: Sí. I també tenim d'aquí, de casa nostra, de Catalunya en tenim, i del gran Antoni Bassas també en tenim, que hi havia una gent que es dedicaven, que eren els de l'APM, a constantment buscar-li les pífies, igual que també els hi busquen el Basté, i en recordo de mítiques del Bassas.
3: Sí, sí, bé, com la del cafè i que els convidats estan follant, no volies dir, aquesta, bàsicament?
2: Aquesta. No, però aquesta és clar, ves un embarbussament, sintonia de tertúlia, pocs minuts, la veu del Bassa, es passen pocs minuts i ell comencen a follar els nostres contertulians.
3: És que això
2: i és insuperable. I s'adona a l'instant, I clar, ell volia fer una fusió entre que començaven a fullejar els diaris i a fumejar alguns cafès. Clar, el mix surt aquesta paraula.
3: Va, doncs anem ara a veure com hem fet el nostre programa. Això ja ho vam fer edicions enrere, doncs per veure darrere dels micròfons, o millor dit, en els micròfons en marxa, mentre no estem enregistrant què passava. Ara anem al 2021 també, i anem a una edició del programa que vam fer amb dos amics meus, amb el Xavi Arnaus i el Marc Santamaria. El Xavi i el Santa, amics íntims de la meva colla del poble. Ell estava, el Xavi, a Alemanya, ell ja fa alguns anys que viu allà, i el Santa doncs estava bastant més a prop, estava aquí a Catalunya, però en qualsevol cas estàvem els quatre connectats de llocs bastant dispars i vam passar una bona estona parlant de ràdio i també passant-nos-ho bé.
17: A les 3:45 comencen a parlar de política.
4: Déu-n'hi-do.
17: Sí.
18: S'assembla a la feina manual que tenim nosaltres, uns estudiants contractats, els diem directament students, perquè els hi paguem una misèria i ens foten tota la feina de merda de dir, hòstia, hi ha 400.000 imatges que s'han de taguejar, de dir, a veure, és una imatge de platja, és una imatge d'un lavabo, és una imatge d'un saló, és una imatge, clar, tot això necessites al principi moltes dades fetes per manuals i després ja ho fiques tot en una màquina i et fa les coses ell, no? Però les primeres 400.000 les has de fer tu a mà, no? I clar, pillem estudiants per fer això. feina de merda.
17: Feina de merda.
18: Que bo, tio. Oh, pues vaya tema. Vaya tema. 78 incidència, no sé quan, que ens morirem tots. És que és el dia de juicio final. Jo deia, tio, però no heu vist el que passa a Espanya? Que tenen 200, 300, 400 incidència.
17: Sí.
18: Saps? O sigui que... també t'estiren dels cabells molt d'hora, per dir-ho d'una forma. Vale? Això per un costat. Ara, però per altra banda, ha sigut molt fàcil de convèncer la gent. Jo, quan va començar tot el tema dels testos automàtics, o sigui, testos gratuïts per tothom, el meu speech era... tios, dona igual que tinguin que fer testos. No, simplement traieu-li la part emocional del test i agafem-lo i fem-lo sistemàtic. O sigui, el divendres que volem quedar per fer una birra amb els amics, que tothom vingui ja testejat en el grup de WhatsApp. Ja. No fa falta ni que diguis res. Tu fas una captura de pantalla El teu test negatiu, l'envies allà i ja està. I no tens ni tan sols que parlar del tema, saps? I llavors ha quedat com sistematitzat, no? Llavors, el divendres ens vam fer un test, ahir, a la nit vaig anar a veure uns amics, vaig agafar una papa impressionant, i...
19: Que raro, no?
18: Això mateix, aquest matí ha sigut llevar-se, aguantar com hagi sigut el matí i fer el que s'havia de fer, i ara fot una siesta del copon. Per això estic una miqueta així encara.
19: Ui. Bueno, bé.
18: Llavors, què passa? Que només pots pillar gent que no ha estat mai en el mercat actual. I aquí els que són? Els premiums. Em foto un fart d'entrevistar indius, macho, no t'ho pots ni imaginar. Tots són indius, tio. Tots són indius. I els indius són complicats d'entendre quan parlen, doncs imagina't, o sigui, en anglès, no? Estan parlant així. És una metralladora...
4: Diuen que són bons, no?
18: Sí, no. Els indius, el problema que tenen és que tenen una cultura molt jeràrquica i llavors és molt cruel. Quan tens un company de feina del mateix nivell, tu és programador, company de feina indiu, no? El tio et vol rebentar. Et té que desacreditar. Ell, l'indio, ha de ser el millor perquè allà o ets així o només ets un rosco. ¿Vale? Llavors, aquest tio, cap a dalt, cap al jefe, o el que tu vulguis, o clar que sí, o el que tu em diguis. No, no tenen una cultura de dir, hòstia, jefe, això que m'estàs dient no té cap tipus de sentit. No? Aquest tipus de challenge no el tenen. És tot un extremat respecte, que és mentida, és simplement llepar el cul. No? Sí. I quan és al revés, i quan és jefe, sí, t'escolto perquè estic com una empresa tribago guai, però sóc jo jefe. No? I això no quadra molt amb la cultura d'aquí. Aquí la cultura és que s'intenta no tenir, o almenys a la meva empresa, s'intenta no tenir jerarquia tan clàssica. El jefe no és un jefe. El jefe és un tio que s'encarrega de certes coses de coordinació per que no siguin uns blockers per tu, no? O sigui, la feina que faig jo més aviat és de relacions públiques amb altres equips, sincronitzar-nos i coses d'aquestes, però dir tu fas això, no. Jo no va així, no? I, o sigui, hi ha uns objectius que l'empresa vol aconseguir, uns projectes que s'han de fer, però el com s'ha de fer, jo no ho dic com a jefe, tu ho faràs d'aquesta manera. Hi ha una reunió, hi ha un design session, que llavors es discuteix, es porta molta documentació, es fa molts dibuixos a la pissarra, i al final decideixes com fer-ho i es fa. O sigui que no hi ha aquestes coses jeràrquiques. I això ho deia perquè l'indio jefe això no ho entén. ¿Cómo puede ser de que yo no le puedo decir a mis trabajadores qué coño hacer? No, no puedes, porque no estás aquí per això, no? O sigui, no ho porten molt bé els indios, el tema aquest de les jerarquies i treballar amb equip, i és diferent, és molt, molt jefe, master slave, saps què vull dir? És molt, molt latín, tio. Y usted es muy similar. Ahora soy el rol que recibo el látigo. Ahora tengo el látigo en la mano, te vas a cagar. ¿Vale? Van así.
4: Hostia. Qué mal rollo.
5: Hola, tío.
4: Tot això venia perquè me'n recordo una conversa vostra que vosaltres, sabeu que estan dormint junts a casa teva, Xavi, diria jo, i vosaltres dos estàveu somiant i parlant mentre estàveu dormint.
18: No jodis.
4: Sí, tremendo, tremendo. I anàveu parlant, però una conversa lògica, que estàveu dormint. Ah, era tremendo.
5: No pot ser.
4: De veritat.
5: Però... Això no ho sabia jo.
4: Sí. Imagina't.
5: Qué bueno, qué bueno. No sé, ara semblava algun programa de l'Iker Jiménez o alguna cosa així. Tio.
4: Sí. Quinto Milenio.
5: Hola, que bo, tio.
18: Ens ho passàvem bé.
4: Tens uns cellets de fons, Xavi, està bé, això.
18: Sí. Això ho trobaré a faltar. Les mansanes aquí a la mà són enormes, enormes. I llavors el que hi ha enmig és un parc. El que a Barcelona consideraríem un parc. L'espai entremig té tot gespa sempre i tot d'arbres. I això fa que hi hagi molts ocells que passen per aquí. Aquí darrere hi ha el riu de Düssel, per això es diu Düsseldorf, no? És la ciutat o el poble del Düssel, i fa que hi hagi molta aigua i fa que hi hagi molts ocells, i això ho trobaré a faltar. Allà on vaig ara no hi ha riu prop, hi ha molts arbres també, però no crec que hi hagi aquesta vida que hi ha aquí.
5: Si hi ha arbres, hi haurà ocellets. Jo aquí, això està plegat. És molt xulo.
18: Aquí el que tenim és, com es diuen, esquirols.
5: Esquirols. Oh, que guai!
18: Però me'n salva. I llavors, fins i tot, són molt porucs, no? No els agraden els homes i tal, estan sempre por ahí. Però aquí tenim un parell que van saltant per aquí, aquesta ara és casa seva, i més o menys cada dia a les 9:10 et venen aquí a veure, has deixat alguna nou pel terra? No, sí, no, sí. S'agafa la nou, se la foten a la boca i se tiren. Però... a l'hòstia. I fins i tot hi ha un que el vam aconseguir fer que entrés a casa i ens agafa la nou des de la mà pujant-se aquí. Tinc vídeo.
20: Hola.
18: Li van fer a la Connie i jo estava allà gravant, no?
20: Hòstia, passa el tio, això s'ha de veure.
18: El truc està en no mirar-li la cara. No? Que tu et mirin i tu estàs així, tu no els veus, perquè clar, tu no els pots estar mirant i llavors senten confiança que no els estàs observant i llavors et venen, no?
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Doncs les converses off the record, que això en aquest cas era després d'haver parlat de ràdio llargament amb el Xavi i el Santa, van sortint coses com aquestes, interessants, no? Aquí una molt pila de temes de conversa, temes divertits també, que ara ja no me'n recordava, i veus, està bé enregistrar aquestes coses. Jo explicava que fa anys, un dia estàvem dormint uns quants a casa del Xavi, precisament, i el Xavi i el Santa estaven parlant mentre estaven dormint en veu alta. És a dir, dos sonàmbuls que tenen dues realitats paral·leles, no? Un al seu
2: i
3: cap...
2: I tenen una conversa.
3: Sí, increïble. Va ser molt divertit, en fi.
2: Bé, no, està molt bé. I això, no?, que en Xavi és a Düsseldorf i explicava, no?, com l'entorn, no?, aquests ocellets i aquests esquirols que venen, no?
3: Que anàvem sentint els ocells, de fet, també,
2: sí,
3: per aquí.
2: Sí, tu imagines, Estàs escoltant-lo i intenta al teu cap imaginar l'entorn aquest, no?, tan solo. Bé, són tresors que aquestes converses s'han de guardar, perquè, clar, és que aquestes converses les hem tingut ara, no?, les heu tingut ara, però és que fa 20 anys ja les teníeu, també.
3: Exacte.
2: Sí, imagina't, tota una vida de converses. Tresor. Això, d'aquí 20 anys ho tornem a posar.
3: Exacte. Doncs vinga, anem amb més hemeroteca de pífies, o en aquest cas de moments hilarants. Ara anem a allò que es diria un zasca del president Jordi Pujol, en aquest cas a Jordi Sacristán. És un moment a Com Ràdio irrepetible, us ho dic de debò. Us ho passareu molt bé.
21: Però de moment, escolti, deixin pensar amb el rec de suport de les Garrigues, que deixin pensar... Vol dir alguna cosa, aquest timbre?
22: No, vol dir res, endavant, president.
21: Endavant.
22: Vol dir que són dos quarts.
21: Vol dir que són dos quarts, molt bé. Bé, doncs a mi deixin pensar amb aquests temes i treballar amb això i tirar el país endavant.
1: L'hemeroteca de la ràdio.
3: Això és increïble, eh? Què és aquest timbre? No, és que sí, són els
2: vol dir alguna
3: pitos.
2: Cosa, aquest timbre...
3: amb què aquest faig, to,
2: què
3: així...
2: Passa? Sí. És allò de què passa, ara?
3: Exacte. Qui m'està molestant el meu discurs me l'està interrompent, no?
2: No, però a més, pendent de tot sempre.
3: Sí.
2: Sempre pendent de tot, eh? O sigui, la imatge basca potser no s'entera del que està passant... No, i tant si s'enterava, eh?
3: Ara anem amb altres coses que ens han passat a nosaltres. En aquest cas, el delay. El delay és d'aquelles coses que provoca moments molt divertits. Ho hem parlat nosaltres moltes vegades a la televisió, per exemple, doncs, amb connexions d'aquelles que són impossibles de fer. Doncs a nosaltres ens passava al principi, quan no teníem massa habilitat o no coneixíem les tecnologies que hi havia per poder-se connectar a distància, doncs de vegades ens trobàvem amb alguns sistemes que sí, que et permetien, diguem, enviar imatge i so, però amb un retard que impedia una conversa normal.
2: A veure, Amador, torna a dir alguna cosa. Tu em sents? No t'estic sentint. No.
23: Que em... Sí, jo a vosaltres us sento perfectament.
2: Uau, hòstia, a veure...
4: El que passa que el teu son arriba hipermegatard. O sigui,
2: però tard vol dir com 10 segons.
4: Sí, una barbaritat. O sigui, és impossible parlar així.
2: Sí.
23: Mira. Serà veritat.
2: Mira, ara el més curt...
24: Estàs a Lleida. Què vols?
23: Ah, claro.
2: Estàs a la terra ferma? Espera. On estàs, a Lleida?
4: A Lleida, Lleida.
2: Lleida, capital.
23: Que si estic a la terra ferma.
24: On l'has enviat? Al WhatsApp?
4: Al WhatsApp. Sí, l'heu de copiar al navegador i entreu directament a la truca. Bueno, igual que aquí, que amb el Whereby, demaneu accés... I us entro, vale?
2: La putada és ara, no, clar. Com ho copies al navegador, no? Vale. WhatsApp web, va molt bé.
4: Doncs...
24: Ah, però jo el meeting amb...
4: Digues.
24: El meet el tinc amb aplicació. Que el meet em sembla que el tinc amb aplicació.
4: Si el tens amb aplicació, molt millor.
24: És el mateix, no?
4: Sí.
24: Doncs
4: surto d'aquesta trucada i ens veiem a l'altra, vale?
24: I com et busco?
4: No, tu poses aquesta adreça... Si tu poses aquesta adreça al navegador directament...
24: Però, un moment...
4: tu la poses al navegador i et si tens el Meet et dirigirà al Meet directament i llavors, igual que aquí, hauràs de demanar accés, jo et donaré accés i ja està, i entraràs directament a la sala.
24: Però ara aneu sortint d'un en un, aquí a la pantalla, què és això?
2: Em tindràs a fer com un, ja, com un mosaic.
4: Jo tinc un mosaic, us tinc els tres, un al costat de l'altre.
24: Un mosaic.
0: A l'Esteve sí que no el sentim. Jo no el sento,
4: No? Hola, hola.
24: Jo tampoc.
0: No.
2: És un icono que surten com quatre quadradets i pot dir, suprimeix el mosaic, que et diria. O
24: ah, quatre quadradets. Espera, així juntets. Quatre quadradets em sona haver-lo vist.
2: Sí, al costat d'una espècie de xinxeta.
24: No, jo aquí xinxeta no tengo. Aquí no hi ha xinxeta.
4: Doncs...
24: A mi em torna loca, això. Esto a mi me torna loca. Mare meva, quin moviment de pantalles. A ver, te voy a chinchar, te voy a poner a chincheta, Amador, míralo. Uy, ahora son 5 personas. Qué fuerte, Esteve, estás para dos jocs.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Divertit, Sí. Veure els inconvenients... Mira que és, ara podríem dir que és una cosa ben fàcil i de nens, però, clar, quan és el primer cop amb anys que comences a tocar aquestes eines, doncs sempre costa una mica, no? I sí, quantes vegades a la pandèmia hi havia aquella frase de "està silenciat"? O no et veiem.
2: Obre el teu micro, tal. I els termes aquests nous, no? Entres a la sala. Quina sala?
3: La sala virtual.
2: L'habitació, Clar, sala virtual, no? I per què una sala? Perquè també podria ser un menjador. Sala de reunions, Sala de reunions virtuals. Bueno, sistemes de comunicació, Escolta, fins ara era... Anava a dir fins ara. O sigui, ens en recordem, fem de Maroteca, no? Tu recordes la primera vegada que vas veure el WhatsApp? Jo sí.
3: Doncs no, jo no, sincerament no.
2: Jo sí. Una companya de feina m'ensenya una aplicació i em diu, mira això que xulo, que es diu WhatsApp i serveix per parlar amb gent.
3: Molt bé.
2: Imagina't. Sí, sí. I el meu primer contacte així en plan Messenger amb les BlackBerry. Doncs ara l'evolució amb això, fins on hem arribat, Però recordo perfectament la primera vegada que vaig veure el WhatsApp amb un telèfon.
3: Home, jo recordo el primer telèfon que va entrar a casa perfectament, el tinc encara, de fet, aquest terminal, un Motorola, i me'n recordo d'aquella pantalla verda i de marcar amb el teclat numèric, anar canviant els caràcters a cada teclat. Clar, això ho penses ara i sembla increïble, sembla que no pugui ser escriure d'aquesta manera, i bé que ho fèiem, i escrivíem SMS i tan tranquils, i no arribàvem molts cops. Que això també és incomprensible, no?, que no arribi un missatge que l'has enviat.
2: Sabies que als Estats Units no fan servir WhatsApp, en general?
3: I què toquen ells?
2: Doncs no sé si perquè hi ha una, diguem, una predominant d'Apple, no? I fan servir Apple, i fan servir, per tant, fan servir el iMessage d'Apple.
3: Val. No?
2: Però WhatsApp, quan jo vaig llegir i ho haig de buscar, WhatsApp no es fa servir als Estats Units i treballen molt amb el sistema SMS. Però no SMS com ho tenim entès aquí, sinó un SMS més evolucionat, que, de fet, amb un telèfon que jo tinc de Samsung, sí que em diu, vols enviar aquest SMS però com un sistema de dades? No sé si m'explico. I jo crec que va per aquí, això. O sigui, que és un programa que es diu Mensajes, i que aquí pots, o missatges, i aquí tant entra SMS típic texta, o mantens un xat amb algú com si fos un WhatsApp, però amb una tecnologia diferent. Però no fent servir, com a tal, el programa WhatsApp.
3: Bé, de possibilitats n'hi ha moltes, i al final són les modes el que porten a utilitzar un sistema o un altre, no? Va, anem amb una altra zasca, en aquest cas també de Pujol, a Jordi Sacristán, a Com Ràdio.
6: Porta 15 anys presidint a Catalunya i fa poc que va dir que tenia la mateixa il·lusió del primer dia. Com és possible això? Com es pot mantenir i tenir la mateixa il·lusió als 50 que als 65 anys?
7: Escolti, quants anys fa que té la seva feina, vostè?
6: Doncs déu-n'hi-do, també, uns 10 o 12 anys.
7: I ja està decepcionat, desil·lusionat, amb ganes de plegar, avorrit?
6: Doncs, evidentment, no.
7: Doncs jo tampoc.
3: I ja està. I ja vinga. Provocador,
2: Molt bé. Sí, sí.
3: Amenaçant, fins i tot, podria dir,
2: Sí, sí. Escolti, vostè què? Vostè també està content? Sí? Doncs jo també.
3: Molt bé. Vinga, anem amb més off the record de la Maroteca de la Ràdio, en aquest cas. Aquí podem veure com hem anat evolucionant nosaltres a l'estudi, com hem anat enregistrant el nostre programa, que ja fa més de 2 anys que està amb vosaltres.
4: Hola, què tal? Sí, sí, sí, sí. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, hola, què tal? Pica? No pica? Hola, hola, hola, hola, hola. A veure, parla't un moment.
2: Hola, hola, sí, un, dos, hola, hola. Ui, jo sí que arribo. Baixo el meu micro, si vols.
4: No, no, no, no, no toquis, no. És un tema d'aquí. A veure, hola, sí?
2: Hola, què tal? Hola, provant. Vale. Aquest és el to de veu normal. Què tal? Doncs hola, sí, sí, sí. Hola, un, dos, tres.
4: Baixem, jo ara crec baixem. Que sí que estem bé, no? Sí, hola, hola. Què tal? Sí, vale, hola, vale. Vinga, espera't, ara tinc l'aspirador jo aquí. Un moment. Llavors, digues.
2: Que me surto un cap per aquí.
4: El Jordi.
2: Sí, sí, veig un cap que vagi per aquí, per aquí.
4: Vale, només queda ja el tros final aquest, que és Catalunya Ràdio.
2: Notes de paper, però tinc un xat, però igual no el veus, clar. Potser és més efectiu el paper.
4: On però... m'estàs escrivint?
2: En el Whereby. Però clar, hauria d'escriure en el Meet, no?
4: El Meet, perquè el Meet sí que et veig. L'altre no, perquè tinc la pantalla amagada.
2: I es pot escriure mentre es parles? Sí.
4: Ja faré jo la introducció.
2: Entera,
4: sí,
2: no?
4: Però si sent el... sí, però sent el pling... O sigui, si jo tinc...
2: Està sense res. Fora, diguis.
4: Vale, torna tu del tall, si vols, i ja dius que anem acabant el programa i em dones pas i ja m'espavilo jo. Vale?
2: Sí, i tornem del tall de la...
4: De la peixera. Peixera, eh?
2: Mm. Vale.
4: Si vols fer algun comentari sobre la peixera, perquè la el nom del programa el... venia de la peixera de la ràdio, no? Aquella és la peixera, que és una paraula
2: que
4: n'hem parlat.
2: Sí, que és la peixera, no? Sí. L'altre dia parlem de... dels peces, que és un altre tema.
4: També, ja en parlarem, també.
2: Sí, doncs vinga.
4: Que vagi bé, Jordi.
2: Gràcies, Esteve, igualment. Fins la propera.
4: Una mica més d'empaque, perdó. És que queda com molt pla.
2: Ah. No, gràcies. Gràcies, Esteve. Fins la propera.
4: Ara m'agrada molt més. Sí, sí, digues, digues, que aquí el tiraré. Pots parlar.
2: Puc parlar?
4: Sí.
2: Vull dir alguna cosa. No, i dit amb els Oscars, clar, és la competència. Vols que ho arreglem?
4: Ah, però és igual, però ja s'entén sent, ja qui són els Oscars.
2: Sí, sí, bueno, però és la competència, perquè és la competència amb els Oscars.
4: Bueno,
2: Víctor Uller, sí, sí, és el tècnic d'ells, encara està allà. Sí, sí, la tècnica d'ells la fa...
4: Ha de ser un tio molt, molt boig, perquè arriba a fer el que fa.
2: Sí, tu saps, però tu saps quina cara fa?
4: No.
2: És un home gran, eh?
4: Ah, sí?
2: Sí, sí, bueno, gran. Bueno, sí. Mira, cony, mira, dale, mira, ja veuràs. Víctor Uller... Busca la Google.
4: A veure.
2: Mita'l. A veure, és el tio Víctor Uller Freixas.
4: Ja el veig. Sí, sí, ja se'l veu. Que sembla com si tingués 50 i bastants, no?
2: 50 i bastants. Per exemple, no sé si veus una foto que està sentat amb el polze en amunt.
4: Sí.
8: Això és una merda.
9: Doncs va dir, sabeu què?
8: Adéu, eh?
9: Va empastifar tot.
4: Sí, clar. No, no, no, es va acabar així.
10: Es va acabar malament.
11: Allà va començar tot.
10: Això no sé què té a veure amb l'anàlisi de la Catalunya d'aquest temps, però, en fi, li agraïm igualment. Gràcies, president.
2: Uns muntatges fantàstics.
4: Espera, espera, torna a començar, perquè veus, ara no, passava jo.
2: Què tinc a fer?
4: Sí, comentar-ho. S'acaba el tall.
2: Mirat, però quan calli ell.
4: Exacte, sí, exacte. T'ho torno a posar, si vols.
2: És que em fes així com un dir... Entra, entra.
4: Sí, no, no, no entris tan ràpid, perquè si no és allò que es baixa el volum i tal. Vale?
10: En fi, li agraïm igualment. Gràcies, president.
4: Sí. Digues, digues, és igual, si ho empalmo jo.
2: Sí, com ho ve, pensava que era més llarg. Val, jo ho deixaria aquí, eh?
4: Molt bé.
2: Sí, sí, perquè si no és... Ah, doncs pues sí, i tal.
4: Vale.
2: Sí, no? Ok, com ho veus?
4: Sí, espera que introdueixo el tall.
2: Ho has deixat bé, ho has deixat bé aquí. Sí, sí.
4: El Pere Cebes, la secció del Pere Cebes...
2: Hòstia, m'he quedat parat. El Jofre Llombart, era?
4: Sí, sí, sí.
2: O sigui, t'havies conegut, eh? Però quants Jofres hi havia allà?
4: Dos. El Jofre Font i el Jofre Llombart. El Jofre Font és el del programa.
2: El Font és el presentador, no? Aquell que tenia. Val.
4: I el Jofre Llombart, aquí ja el coneixes.
2: I què anava a dir? La Cadena Ser hi era? Clar, és que no ho recordo.
4: Qui, el Jofre Font?
2: No, el Llombart. No, la Cadena Ser, vull dir, en el Pastafollà que es va fer el Cadena
4: Ser. No, no, ell sortia per telèfon. Sí, sí, sortia per telèfon també. Sí, sí.
2: Ah, però físicament no, sortia per telèfon.
4: Sí, igual que aquí a Sant Cugat. Encara que estava allà, sempre trucava per telèfon.
2: I amb aquest tall anirem acabant ja el programa. Jo l'acomiado, un plaer com sempre, què tal? No? O sigui, acomiadem abans del tall.
4: Sí, correcte.
2: Vale, vale.
4: Seguim a la Maroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, anem acabant jo per... Sí, jo. Anem acabant amb jo mateix.
2: Jo amb mi mism.
4: Sí. D'aquest periodista que sempre hem seguit en totes les seves facetes artístiques i personals. No. Ni artístiques ni personals.
2: No, ja que has parat, m'has dit què tal com estem igualment. M'has dit moltes coses.
4: Sí, sí. Bueno, doncs tornem-hi, va.
2: I bon Nadal, faltaria ja. Com t'ha estat a la URSS, eh? M'ho estava llegint tot això.
4: Sí, sí, jo ni me'n recordava d'això. O sigui, abans de que... Això va ser el detonant final de la URSS. Era l'època del Gorbachev, hi havia la perestroika, i resulta que... bueno, hi va haver una sèrie de militars que no van estar massa d'acord amb el tema, igual que va passar aquí el 23F, i van fer un cop d'estat, però no va acabar funcionant.
11: Però tens tall d'això, o no vols inserir?
4: Sí, sí, sí, o sigui, és la notícia. És, mira, de fet, t'ho poso perquè vegis, dura 9 minuts, això, perquè sona, a més a més, el Kilian, que podem parlar també del Kilian Sabrià, si vols. Mira.
11: Kilian Sabrià.
4: Sintonia d'informatius de l'època.
12: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
4: Per cert, també, un altre tema a comentar. Tu saps que la sintonia de Catalunya Ràdio és de Lluís Llach?
11: Ah, no, hòstia, no.
4: Sí.
11: De Lluís Llach.
4: I van encarregar amb ell, sí, sí.
13: Hola, bon dia. Els tancs de l'Exèrcit Roig s'han desplegat ja per diversos centres neuràlgics de Moscou. Unitats blindades estan situades en els edificis del Ministeri de Defensa, la seu de la televisió soviètica, el diari Izvestia i el teatre Bolshoi. També hi ha tropes a les proximitats del Parlament de la Federació Russa.
4: Un cop d'estat, no té més.
11: Sí, sí, Izvestia. Déu-n'hi-do, sí, d'aquí no sé, poca, tu, si vols dir alguna cosa, poca cosa.
4: Bueno,
11: no,
4: si vols, no sé què dir. Introdueix tu, pensa que venim d'una falca. Vale. Que serà l'últim tros de programa ja, amb això l'acomiadem, vale? I si vols llegeixo jo això.
11: Doncs jo acabaré dient en llàgrimes als ulls, vam escoltar aquest comiat de l'Antoni. Ok, doncs vinga. Tenim delay, et torno...
4: Per això, vas per cable o vas per wifi?
11: No, no, cable.
4: Doncs avui va una mica lent això, eh? Però bueno, intentem-ho així.
11: Sí, bueno, jo crec que deu ser la pluja. Per cert, s'acosta Festival de Pluja. Eh? Tinc el radar aquí posat amb una pestanya. I déu-n'hi-do.
4: Vale. Ara el George Harrison, a veure com començava.
11: George Harrison, Beatle, no?
4: Sí, senyor.
14: Involucrar més o menys les drogues i la filosofia.
11: George Harrison, Beatle, sí, sí.
14: Recordo que jo estava bastant...
11: El Beatle més desconegut, de nom, eh?
4: Bueno, aquest...
11: Ringo, Paul...
4: T'explico. Hi havia... Van fer una sèrie de programes amb el guió o amb la direcció del Jordi Tardà i... diguem que repassava la vida d'alguns artistes coneguts com el George Harrison i al final del programa tenim John Lennon. Vull dir que també podem fer referència a aquesta qüestió. Vale? Ho vols introduir tu i llavors m'allargo una mica jo?
11: Sí, sí, sí.
4: Si vols també fer una mica referència de... Continuem a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, vale? Per situar una mica l'oient. Vale?
11: Vale, a veure si em surt bé la primera. 107, com era? 107 fórmula, no? 107, hòstia, tindràs que fer un mix aquí, hi ha trossos de frase.
4: 107 punt música.
11: Vale. Estan allà les piles. I eren vinils? O què era? Què és el vídeo?
4: Aquí ja era compactes, però també hi havia singles en vinil, però bàsicament ja era tot compacte. Ah, mira, compacte, podem explicar això també, ara.
15: De Celine Dion, des d'aquí, des de Mat...
4: Vale. Fes-me aquesta pregunta mateix, si vols, Jordi. Vale? I així tenim...
11: Ara que em faig aquesta pregunta. Sí, vale, sí, faig... gravem-ho, això.
4: Vinga.
11: Vale, espera't. A veure si no s'ha colat el Titus pel micro. Jo crec que no. Bueno, el Titus és el periquito.
4: No hi sentit res ara, eh? Així com no altres dies res. Sí que se sent una mica de fons.
11: Ara podríem estar aquí parlant de tecnologia... Clar, s'està recuperant... Bueno, recuperant. Sony ho té, però d'una manera caríssima. Saps que em vaig poder comprar jo un bastant més barat del que els estan venent? De MP3. O sigui, això es continua i l'estic fent servir, saps? Com a...
4: Quina capacitat? A
11: interna són 64, però té targeta SD.
4: Ah, molt bé.
11: No l'has vist, l'aparell? No. És una petita virgueria. Ai, està en el menjador. És que no... Bé, el pots portar tu. Dic, dono de baixa Spotify. Tinc un disc dur on allà hi haurà tota la música, que és el que jo gran part vaig agafar de tu, i tot el que ja estic afegint ho estic alimentant allà. I tot està allà. Clar, és més artesanal? Sí, clar. Dius, el que vulgui sentir en el cotxe, doncs ho vaig a copiar amb un USB i posar-ho al cotxe. És la massa que la veu. Espera.
25: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. I turned up the radio.
26: I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Doncs així enregistràvem els nostres inicis aquell any 2021, a aquest programa, a la Maroteca de la Ràdio. Comentàvem ara fora de micròfon, teníem un sistema d'enregistrar que estava bàsicament pensat per guanyar temps. És a dir, en lloc de fer com fem ara, que és un programa com si fos en directe, i escoltem tots els talls un darrere l'altre i tirem les falques, ho fem tot com si estiguéssim en directe a la ràdio. Llavors la idea era, a veure, no tenim massa temps, doncs el que farem és un programa amb gravacions modulars. És a dir, gravem totes les introduccions i les converses de veu i el tall se'l muntarem després. Però, és clar,
3: quedava molt fred, quedava que jo t'havia explicat de què anava cada cosa. Jo ara potser faig una mica més de conductor, de fil conductor del programa, i vaig presentant coses, i llavors nosaltres anem intervenint de tant en tant en converses sobre el que anem escoltant, no? Molt diferent.
2: Sí, sí, sí, es nota, eh? Es nota que era més apagat, de fet, bueno, apagat, sí, menys dinàmic. I ara és el que tu dius, com ara ho anem sentint en directe, més la reacció és fresca, acabes de posar el tall, tu ajudes, dones la intro, dones pas, jo comento, està bé. De fet... Jo crec que aquesta és la gràcia, no? Que tot i que no estàs fent ràdio en directe, gravis un programa com si fos en directe. I aleshores... també és un assaig, perquè si algun dia arribes a fer directe, ho tinguis ja més per la mà, no?
3: Bé, també hi ha la comunicació a distància, que hi havia un delay que es notava. En aquests moments tu i jo estem connectats amb un delay de no arriba mig segon. També estem acostumats que hem de deixar certs moments de pausa perquè l'altre pugui reaccionar i has d'esperar que acabi la frase per tornar a parlar i a intervenir en aquella conversa, perquè si no es fa molt difícil parlar. Però clar, en aquells moments potser teníem 2 segons. I clar, tenir 2 segons, això ja vol dir que no és una conversa tan dinàmica i tan ràpida. Et vas trepitjant i és més complexa, no? Però bé, en qualsevol cas, així hem gravat aquest programa, així us ho ensenyem perquè ens agrada parlar de com es fa ràdio. I ara anem amb pífies, vinga, va. Anem amb més pífies del Black Knight, perquè són d'aquells moments que deies tu que ens ho passàvem molt i molt bé a l'estudi.
5: Black Knight, Ràdio Sant Cugat.
11: I ja per anar acabant el Black Knight d'avui, què he dit? Black Knight?
4: No ho sé, no ho sé. Ara ho veurem.
11: Rap hip-hop de la mà d'aquest grup nord-americà De La Soul, format l'any 1988, i amb aquest tema, Hell Down, des del disc I.O.I. Seria jo que no ho diria.
3: Més que I.O.I. hauria de ser I.I.I., em sembla, com a grup de rumba catalana.
11: Sí.
3: Bé, moments divertits, ja, és que ja veus, ara ja comencem a riure.
11: Sí, sí, és que clar, ai, és com si m'estessin punxant amb una agulla, per dir el títol.
3: Va, ara anem...
11: Clar, és que alguns eren complexos, digues.
3: Anem amb una pífia del... tinc aquí, a Maroteca, 40 aniversari. Ara sí que no sé de pas de què va això, eh? Anem-ho a mirar, vinga.
11: Anem-ho a mirar,
3: va. A veure de què va, perquè no m'acaba de quadrar això. 40 aniversari, perquè portem només 2 anys i mig en aquests moments.
4: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més al 91.5 de la FM, Ràdio Sant Cugat. Avui, dilluns 13 de juny del 2022, Ràdio Sant Cugat celebra el seu 40è aniversari. Estem molt orgullosos de poder-ho dir avui en antena. Més que mai, per molts anys. Jordi Casellas, què tal, com estàs?
11: Hola, Esteve, doncs avui...

0: Genial.
1: M'està agafant la risa tot.
2: Oh, quina cosa que tingui.
0: És allò que vols fer bé i et vas recordant de les cagades.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
4: La llagrimeta, eh? És allò que no pots parar, eh?
5: No pots parar. No, perquè és que si rius un cop, ja estàs perdut, perquè aleshores ho tornes a fer, però t'estàs recordant de l'anterior vegada que has rigut. I clar, hi entres en un bucle. Perquè és això, perquè és que el teu cap és molt traicioner. M'ha agradat això d'alegria reprimida.
4: Sí, és un concepte nou, no?
5: O sigui, estic content, però no ho sembla.
4: També fa molta gràcia, abans que estàvem parlant aguantant. Fora de micròfon, anar escoltant, quan parles en termes radiofònics, tècnics, no? Que dius, te l'entro jo, me l'entres tu, te'l sí. Pujo, te'l baixo... O sigui, ara, és...
5: Sí, te'l pujo, te'l baixo, mentres per aquí, però jo t'entro per allà...
4: Em vaig per darrere...
5: Vaig per darrere perquè això, sí, sí, moltes. Aquí el mestre Uller, que abans, pobre, que li han dit gran, ho sento, una abraçada d'escalf. El Víctor, aquí el mestre Uller et faria un mix...
4: I tant.
5: Increïble.
4: Bé, doncs anem amb més pífies, en aquest cas, de la desapareguda Com Ràdio.
6: Emissores de televisió dependents de la Generalitat, és a dir, TV3 i Canal 33...
7: La policia espanyola ha reforçat els controls mòbils de viatgers en tots els punts... els punts fronterers.
8: Per la seva banda, Gala León ha quedat eliminada del Gran Premi de Parlem, en perdre contra l'italiana Flora Perfetti.
9: La marxa s'ha desenvolupat en un ambient festiu.
10: Com Ràdio, bona sintonia.
11: Obviat, ha fet aquestes declaracions a Serrada... a Serrada de premsa posterior en el Consell Nacional del PSC, en el qual... s'ha reconegut la tasca de ser vicepresident del govern Narcís Serra.
12: Aquí estem fent molta conya.
13: Perquè vostè se deja acompanyar por Cookie, també.
14: Què dius, ara?
12: Roman encapçala el grup D, amb una victòria i un empat. També hem de parlar, en aquest cas.
9: El bolígraf.
12: El bolígraf.
9: El bolígraf. És que... Perdona, Jordi...
15: Ha regalat una lliga cama blava a la infanta Cristina perquè diuen que porta sort. I una protectora d'animals de Canàries obsequia la parella amb un poni anomenat Principito. I l'administració, perdó, l'administració de loteria de l'Escala ha enviat a la Casa Reial el número que coincideix... Perdó.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Continuem aquí al Cau de Lletres amb el Percepcions Personals, aquest espai de reflexió i de conversa que, com sempre, realitzem amb Jordi Casellas. Què tal, Jordi? Com estàs?
0: Espera, que m'estava rient. Un rato vaig i que ara em donarà pas. Ho veus que només tinc que arrencar jo, ja està.
4: Només haig d'arrencar jo, però no puc, eh? És que començar sí. Ja que t'obro el micròfon i començar rient ja.
5: Clar, però és que el problema és que jo ja m'estic rient fa estona i vaig pensant, espera, que ara em donarà pas.
4: Vas aguantant.
5: I encara estic rient, no he acabat. I aleshores entraré rient.
4: Va, mira, ara tinc aquí una història que amb la que et recordaré, que fa més d'un any que jo vaig gravar unes veus per fer un programa de música a tu, des de casa teva.
5: Sí.
4: Un programa musical, i encara no l'has fet. De fet, aquí no. Tinc aquesta nota que posa Jordi parlant del seu programa de música.
0: I amb l'Esteve, doncs, això, la ràdio que durant el confinament em va fer tornar a recuperar, vaig partir amb un micròfon vell que tenia i una taula mescla escutre, i ara he arribat amb això, no? I res, estem fent aquests programes amb ell, i jo sí que m'hi haig de posar, que sempre ho dic, que m'hi haig de posar i no m'hi poso, a fer alguna cosa jo també, de música.
16: De música? Però
0: sí, de música.
16: Quin estil toques tu?
0: Bueno, el que seria pop, en general. Vull dir, des de... Jo m'he criat amb Rack 105 i amb tot allò que sonava, no? I amb Club 25 i tot això, i una mica seria, doncs, això, els grans èxits de tota la vida, no? Sense... Reggaeton no, bàsicament.
4: Això no cal.
0: No, aleshores, clar, vulguis o no, podria ser com un rock en clàssics, també, a fi al cap, sí. Una mica, podria ser això. I ho tinc tot. Tinc Falques, que m'ha fet l'Esteve. Tinc la caràtula, que li vaig enviar la música, que em va fer la veu, tal,

0: Ho tinc
1: falta
0: tot,
1: només no? Començar.
0: Sí, falta només començar.
2: És posar-te.
0: Sí, és posar-m'hi, és posar-m'hi. I això també em servirà per anar agafant també més pràctica i tal. Clar, l'Esteve aquí és un mestre, jo aquí sóc un becari.
1: Ah, ja veus. Però,
0: bueno, jo sóc el becari, però vaja, anar fent que es pot.
2: No, que segur. Existem. Bueno, ja m'ho ensenyaràs quan ho tinguis.
0: Sí, home, sí, sí, sí, tant
2: si,
0: i tant.
2: Si podem quan, trobar un espai.
0: Quan gravi alguna... Sí, jo vull començar a fer algun programa i tal, però bueno, vaja, en fi...
2: amb la calma, molt
0: la
2: bé.
0: Calma. Sí, no, no, i a més,
2: sense pressió, que...
0: falta molt de rodatge. Clar, havíem fet el Black Knight en directe, doncs això, el 2000-2001, ara amb això he anat recuperant, no? Però, clar, jo sempre que sento l'Esteve dic, hòstia, jo ho vull fer com ell. però clar, això va com va.
2: A mi, Esteve és que va fer molts anys, ja.
0: Va fer molts anys, ara, diu, va.
2: Té moltes hores de vol a la d'esquena.
0: Tinc més hores que ell, això sí, però jo només tinc un fill i ja té 15 anys. O sigui que el nostre ja va sol.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Doncs així parlàvem un dia que vam entrevistar la Jessica Sotodossos, companya d'aquesta casa, el programa ja fa 2 anys, Jordi. Jo em deia un any, no, ja en fa 2. Va, quan arrenques el teu programa?
5: Doncs no ho sé. No ho sé quan arrenco. Ja fa molt. La veritat és que sempre dic que m'agradaria fer un programa que sonés a RAC 105. perquè m'agradava, no? I la manera de presentar i la música que hi sonava allà, perquè en tinc molta, perquè la segueixo escoltant, etc. I no ho sé, és posar-s'hi així de simple, i sempre acabes trobant excuses, però bé, és el pas, que diuen que és el que més costa. I mira que les eines les tenim, i relativament fàcil de fer, però mira, és això. La idea està allà. Talla. El dia que m'hi vulgui posar, crec que ja li hauré canviat el títol i la sintonia, no ho sé.
4: Sí. Però, bé, de moment, mentre això. Tu penses, anem a escoltar més pífies, en aquest cas de Catalunya Ràdio.
6: Sí, senyor. Això és el que se'n diu una bona pífia. De moment, l'accident ha fet 5 víctimes mortals i 2 ferits lleus.
7: Albert Vila i Lucilla ha estat nomenat director general d'Afers Interdepartamentals de la Generalitat, segons un decret que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat. Fins ara Albert Vila era subdirector general d'Afers Interdepartamentals i substitueix Glòria Riera, que és actualment secretària adjunta de la presidència del govern català.
6: Els números de la sort, el de l'11, el 32.833, 3-2, 8-3-3, el trio, el 0, el 9 i el 3.
8: Bona tarda. José María Ruiz Mateos presta declaració en aquests moments a la comissaria de Huelva. Agents de la policia judicial del Servei Central de Madrid i policies de Huelva l'han detingut aquesta tarda als apartaments Les Gaviotes de la zona turística de l'Antilla, al terme municipal de l'Epe. Al moment de la detenció, Ruiz Mateos estava... en companyia de 2 persones més, uns amics seus.
9: Bon dia. Els 25 membres de la comissió jurídica assessora han promès els seus càrrecs davant el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el conseller...
10: El govern del president egipci, Hosni Mubarak, ha anomenat avui.
11: Les gelades de les passades nits han afectat a les comarques de Lleida, a unes 10.800 hectàrees de presseguers, a unes 29.000 d'ametllers i 168 de...
8: Tampoc estava a punt aquesta connexió amb Lleida. Continuem amb altres notícies destacades a l'actualitat.
12: Després, el president de la Generalitat va inaugurar la variant de l'eix del Llobregat al seu pas per Puig-reig i la de la carretera nacional 152 a Mollet del Vallès.
13: Avui serà el candidat a secretari general Arnaldo Fornalani qui es posarà el seu programa en un ambient tens, ja que els seguidors del corrent que cansa a la mita no veuen amb bons ulls la seva candidatura. De Mita va acceptar fa 4 mesos no presentar-se a la reelecció com a secretari general, si el partit donava suport al govern on és primer ministre.
14: El dia de les eleccions hi haurà festa a les escoles i els treballadors tindran 4 hores per votar. Les paperetes seran de color blau clar, igual que les urnes.
15: Una última informació pel que fa a l'actualitat internacional, una informació que aportarà, si més no, qüestions jurídiques, elements jurídics nous en la polèmica sobre l'avortament, sobre quan comença o quan acaba la vida. Un fetus de 8 mesos, no és un ser humà, segons ha dictat avui un tribunal nord-americà.
16: Fins aquí arriba l'informatiu de la nit, el resum del dia a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ara més temps per la informació.
1: atenció al tema del dia d'Antoni Bassas. Bona nit.
17: La borsa de Madrid ha baixat moderadament i ha baixat 3 centèsimes. L'índex general ha quedat fixat amb 173,20 enters. Pel que fa al dòlar, el dòlar avui ha batut un altre rècord històric i la seva carrera ascendent s'ha quedat cotitzada a 100 pessetes,60 cèntims.
18: Falten 3 minuts per 8:45 del vespre. Tornem a connectar ara en directe amb la policia municipal que ens informa de la circulació als principals carrers de Girona. Bona tarda.
19: Bona tarda. La situació del trànsit a l'estat de Girona és la següent. A la carretera nacional 2, procedent de Figueres, la circulació és densa amb retencions a arribar a la Cruïlla de Palamós i zona de la Devesa. A la mateixa nacional 2, procedent de Barcelona, la circulació és fluida fins a arribar a la plaça de Mercat de Camp, on es produeixen algunes retencions. També es detecten problemes a la zona compresa pels carrers migdia Joan Maragall i Lorenzana. La circulació és molt densa. D'igual forma, pendida del passeig d'Olot i avinguda de... Aviam...
18: Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs, a la policia municipal.
20: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
21: Bona nit. Fons oficials de l'Aràbia Saudita han desmentit que dos avions iraquians sobrevolessin... Comencem. Bona nit. Fons oficials de l'Aràbia Saudita han desmentit que dos avions iraquians sobrevolessin l'espai aeri saudita, segons acaben d'informar emissores àrabs a Nicòsia.
22: Són les 8:49 minuts. Parlem del trànsit. Segons informa la Guàrdia Civil, hi ha 3 quilòmetres de retenció a l'autopista 7 provocada pel tall d'alguns carrils d'aquesta carretera a l'alçada de Sant Celoni i el Vallès Oriental. L'autopista està tallada a causa d'un accident que hi ha hagut a 6:45 aquest matí quan un vianant ha estat atropellat per un mort. Ha estat atropellat i ha mort una persona, volem dir, exactament. També a l'autopista 7, a l'alçada del Papiol, al Baix Llobregat, hi ha una retenció de 3 quilòmetres causada per un accident.
23: Narcisa Bou, de 75 anys d'edat, la van trobar morta i un seu net també, aquest net, volem dir, és el que va trobar morta aquesta persona de 75 anys d'edat, al seu domicili, quan va anar a intentar trobar el seu pare, Joan Prat.
24: Conseqüentment, amb l'informe, el cap de la Guàrdia Urbana ha estat expedientat o sancionat. Evidentment, a la notícia anterior volíem dir que cap guàrdia urbà o municipal no havia estat sancionat, tal com us hem dit, el cap de la Guàrdia Urbana havia estat sancionat. No és això, sinó que cap guàrdia urbà havia estat sancionat.
18: Falta un minut per 2:45, exactament 5 segons.

0: a un quart de tres posem el punt i final a l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio d'avui.
1: Els tres números de la sort del trio els formen el 7, el 0 i el 4, el 704.
2: I el premi especial, el número premiat en els sorteig del cupó Prosex és el 81.616-81616.
3: Atenció ara als que esteu pendents dels números de la sort d'aquest dimarts. El de l'11 és el 61.736-617-336.
4: El cupó Prosex premiat aquesta nit ha estat el 86.736.
5: Si aquest Madrid, si aquest migdia volem dir, a Madrid s'ha firmat el pla estatal de gasificació.
6: El número premiat avui en el sorteig de l'Organització Nacional de Secs és el 3.162.
7: Temps ara per la informació esportiva. Francesc Mau, temps ara per la informació esportiva. En efecte, arriba el temps de l'esport al punt a Catalunya Ràdio. Josep Antoni Aïssa.
8: Suposem que molts seran també els participants. S'estima ja, es calcula ja la xifra de participants que intervendran en aquests campionats d'Espanya. Anem en d'altres esports en aquesta primera edició de l'Esport al Punt a la sintonia de Catalunya a la ràdio.
9: Avui en Barry Gordy va escriure un altre tema, You Got What It Takes, el cantant Marv Johnson, conegut... I convençut ell també que podria anar molt més amunt, en Barry Gordy va demanar diners a la seva germana, concretament $700, i ascensar a la creació del seu imperi, que en un principi s'havia de dir Tammy, però que no va poder ser perquè ja n'hi havia un segell sota aquest nom. Sortí, doncs, Tamla, i poc després hi va afegir Motown, que és una contracció de ciutat del motor, és a dir, Detroit. Entre els grups i artistes que la Tamla Motown i, en conseqüència, en Barry Gordy van aconseguir atraure, hi trobem en Stevie Wonder, Diana Ross, en The Supremes, ells, Smokey Robinson. Sembla mentida que hi ha alguns temes, musicals. Hi ha temes musicals que realment després tindrem ocasió d'escoltar, perquè precisament la comicitat ha estat precisament el tema base. El tema que els ha donat origen. I la Tamla Motown tenia també un segell dedicat precisament als temes còmics. De fet, els negres, malgrat la seva espiritualitat, tenen també alguns temes dedicats al còmic. Després ho podrem escoltar. És realment còmic escoltar-los.
10: Indemnitzacions de 35 dies per any treballat, amb un màxim de 22 mensualitats i fins a 6 milions i mig de pessetes per treballador.
11: El fiscal sol·licita 6 anys de presó per a un home que va ajudar el seu germà a suïcidar-se. Aquest és el primer cas d'un delicte d'auxili al suïcidi conegut a Espanya en l'última dècada. Els fets van passar la matinada del 8 d'abril de 1989, quan la víctima, Francisco Alsina Burgaroles, que s'estava quedant sec, va suplicar al seu germà Antonio que l'ajudés a morir, segons la qualificació del fiscal. El fiscal...
12: La Maroteca de la Ràdio.
13: No podeu aguantar el riure quan parles de morts que maten a no sé qui, sí, la carretera.
14: M'agrada molt el Vianant atropellat per un mort.
13: Sí, oh, sí.
14: Notícia, pobra. I és que, a més, i això, ja estàs en directe i no pots, i segueixes, i no pots. I els hi ha passat a tothom, això, a grans professionals també, tots.
13: Bé, estàvem escoltant aquí moltes veus de Catalunya Ràdio. Jo crec que això devia ser una recopilació de pífies que va fer el Carles Prunera de Catalunya Ràdio, perquè apareix ell al principi parlant, que diu, això és una bona pífia, i ell hi apareix bastant recurrentment. Per tant, jo crec que devia ser ell que es va encarregar de fer aquesta col·lecció, i això és dels inicis de Catalunya Ràdio, als anys 80. Hi ha moltes veus que ja no estan en actiu, però en qualsevol moment són aquells moments, sobretot, que si tu estàs en directe i t'enganxes amb alguna cosa, sigui dient un número, sigui explicant una notícia que no té res a veure la notícia en si amb el que acabes dient, doncs t'agafa el riure, i clar, com te'n surts en directe? Com ho fas?
14: És que no hi ha manera, és que no ho pots aguantar, eh? Costa molt, hauries de parar, fer un reset mental molt ràpid. Veus, s'havíem sentit el Joan Carles Peris, per exemple, per aquí, una veu sí, així, més jove, no? I el Lluís Canut, també.
13: Exacte. Sí, sí. Molt bé, doncs fins aquí aquest programa que avui hem rigut una mica i també hem pogut veure com hem enregistrat el nostre Maroteca de la Ràdio. Abans de marxar, les nostres vies de contacte, Jordi.
14: Sí, el d'email hemeroteca@radiosantcugat.com. Us ho repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, ens escriviu a veure si trobeu una coseta per casa i ens ho feu saber i nosaltres aquí ho posarem.
13: I el WhatsApp, sí, és el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Gràcies per escoltar-nos.
14: Gràcies, que vagi bé.
12: La Hemeroteca de la Ràdio.
15: Bonsoir, posez votre question.
16: Bonsoir monsieur, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer batac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí, el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicent.
0: Gràcies, Joan. El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'home alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia, Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
3: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson.
10: Amb un pressupost d'11,5 milions d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
11: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
10: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
12: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
13: Famílies molt desestructurades, on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surtin al carrer es queden amb la humanitat.
12: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
0: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
15: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans perquè puguin aturar.
14: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vila.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
12: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
16: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
12: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
0: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió el Vendrell, Lolo García.
17: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
18: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, el míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
17: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
19: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés, la presidenta de la DO Terra Alta.
20: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
19: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actua en benefici de la producció.
20: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
19: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà Dutxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milions d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
2: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
21: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà a fer a l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
2: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
25: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
26: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
6: Són les paraules, les declaracions de la Rumbide a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
7: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
6: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda, i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
8: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
6: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
6: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació, destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
27: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
28: Bé, i què voleu fer aquests dies?
29: Anar a una piscina caribenya.
30: Dormir en un hotel del Far West.
31: Volar a llocs d'un drac.
28: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
32: Braseria La Bolera.
33: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
32: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
33: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
32: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
33: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
32: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
13: FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica. I és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: I en cultura, aquesta nit, el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana dura el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
0: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt local d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia, Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
8: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
9: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar, no? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa doncs, exposada al sol.
8: Quan la polsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts a 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
3: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Més detalls, Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Buzón.
11: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
12: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó. Hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
11: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
13: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
14: Fan les bodes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb la maleta.
13: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200

0: Equació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos, que estaban heridas y les hemos trasladado, pues con vehículos.
2: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa, que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
3: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Ho ha dit Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
5: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
4: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
7: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de tintureres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de 2 hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
8: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie, perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
7: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
3: I, de fet, ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits. Ja ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
9: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescata el dofí Ulisses ens posa a la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
10: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot, que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que surtin del taller doncs sapient com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
9: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
3: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troba trobaven el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxès, al Segrià.
0: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
3: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
0: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà

0: Recara del cas.
1: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
0: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
1: I la Policia Municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
0: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
1: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere, com són la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
3: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
2: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
1: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília. Ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
4: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patx Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
5: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi, posar tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
4: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
1: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
0: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
1: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
0: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
1: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
6: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de Festes de Tortosa.
7: Representant, doncs, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
8: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
6: El calendari també tindrà una versió en braille reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
1: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Esport, en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
9: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
10: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
9: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
11: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
9: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
12: Bona nit, culers. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por el vostre suport.
9: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Camp Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanquiblau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
13: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
9: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
14: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos para estar al 100% para el inicio del Liga.
9: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
15: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, que hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente desplazada a Carrilla que viene de Nova. ¿Vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien. pasamos de ronda y a seguir preparando el equipo para llegar bien a la jornada 1.
9: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
1: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Crec que...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: Avui al Faves Comptades estrenem una nova secció dedicada a descobrir la vida que hi ha dins les biblioteques públiques de Sant Cugat, un espai mensual que ens acostarà a la seva tasca de promoció de la lectura, a les activitats que s'hi organitzen i, sobretot, a les persones que hi donen vida. En aquest primer capítol parlarem del valor de la promoció de la lectura i la prescripció literària. A més, presentarem un programa que es fa servir en una d'aquestes biblioteques municipals i ho farem de la mà de l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de biblioteques, que treballa a la Biblioteca de Volpelleres. Molt bon dia, Arnau.
4: Què tal? Bon dia.
3: I la Valentina Ibailova, que és tècnica auxiliar també de biblioteques i que treballa a la Biblioteca de Mirasol. Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
3: Bé, si us sembla, podríem començar una mica per descriure quin és el paper que jugueu com a biblioteques municipals en la promoció de la lectura.
4: Bueno, les biblioteques...
3: Què diríeu?
4: Bueno, és que som... Sí, som, diguem que a nivell de dinamització i de prescripció lectora som una de les claus del municipi, perquè és, diguem que la biblioteca al final és la porta d'accés a moltes persones a la lectura, als llibres, per primera vegada i durant tota la seva vida. Des de que són petits, des de que tenen 0 anys... fins que pues, creixen, estudien, ja treballen o es jubilen i seguim allà i tenim públic de totes les edats i tothom s'apropa a les biblioteques per informació, per coneixement, per entreteniment i estem allà nosaltres per tot el que faci falta.
3: Per intentar ajudar. Valentina, quan parlem de prescripció literària, de què estem parlant exactament i per què és especialment rellevant dins d'una biblioteca municipal?
6: Bueno, nosaltres des del principi, no? Des de fer la selecció dels llibres que volem a les biblioteques municipals, fer les novetats cada dia 1 del mes, no? Ja tenim com hem escollit aquests llibres perquè pensem que són importants i a partir d'aquí pues, tenim moltes activitats de que són exactament això, no? Com quins llibres volem que arribin a la gent i com, no? Llavors, el que fem, a part de les constel·lacions que parlarem avui, és expos, no? Expos de llibres, expos amb un tema o directament un autor, no sé. Ara tenim un nou Premi Nobel, pues, suposo que moltes biblioteques faran una exposició amb els seus llibres per presentar, no? Com arribem a aquest autor. I després, no sé, fem les bosses d'estiu, no? Mm-hmm. Que són també unes recomanacions que fem tots els estius per tota la gent que ve. I que...
4: Són com unes bosses sorpresa que preparem amb unes llibres per la platja o llibres per després de dinar. Saps? Coses suggerents que no saps què hi ha i si et vols emportar la bossa a dins, doncs dins hi ha uns llibres de préstec que s'han de tornar sempre a dins d'unes bosses que sí que et pots quedar.
3: M'imagino que darrere d'aquesta prescripció també hi ha una intenció de fer ampliar aquests hàbits lectors, de descobrir nous autors, nous gèneres, no? També va una mica per aquí, aquest paper que feu.
4: Sí, sempre sobretot... Bueno, el primer que és... La feina de les biblioteques és molt d'escolta. Escoltar la persona que ve què li interessa, què no li interessa, i a partir d'aquí què li pots fer descobrir o no, intentar preveure què li pot agradar, què no li pot agradar, o cap a on pot créixer, però sempre amb l'objectiu de mantenir aquesta persona dins de l'hàbit lector.
3: Us sembla que anem directament al projecte aquest que encaixa perfectament amb el tema que estem tractant avui, que és Constel·lacions literàries. Com va néixer aquest projecte?
6: Aquest projecte va néixer perquè a totes les biblioteques de Sant Cugat tenim clubs de lectura i tots els clubs de lectura tenen una llista d'espera de 2 anys a Mirasol.
4: Així és. Això és un exemple de que la gent està molt per la lectura, tot i que no ho sembli. Tenim clubs de lectura que tenen llistes d'espera de 2 anys, que es podrien fer molts més clubs de lectura i s'omplirien tots.
6: Exacte, i com no tenim pressupost realment per més, perquè nosaltres volem fer molt més, no? Llavors hem pensat, vam començar a pensar en una activitat que no és un club de lectura, que no és un club tancat, sinó una trobada. Cada 6 setmanes es feia com trobada de gent que ve de tot arreu, no? De tots àmbits possibles, i només és una trobada per parlar de llibres. Llavors, el que feia jo, el que faig, és preparar un llibre central, que és a partir d'aquest llibre fem la constel·lació. I després preparo uns llibres més, però la idea és que tothom que vulgui vingui a participar i proposen un munt de coses, perquè la gent que tenim a les biblioteques té, no sé, molts interessos i estan superpreparats. Llavors és com una... Sí, fem recomanacions entre nosaltres.
3: És un intercanvi, podríem dir, no?
6: Exacte.
4: Sí, és sorprenent, la veritat. És sorprenent com... quanta gent ve i com d'això que diu la Valentina, com de preparada està i quin fons d'armari que té la gent. O sigui, és increïble.
6: Està super. I llavors estàvem pensant en una activitat simple, que pugui participar amb un, no sé, un vocabulari fàcil que podem parlar de llibres, no?
3: Jo crec que el millor que podríem fer seria plasmar en aquests moments... fer un simulacre d'una d'aquestes constel·lacions, no? Heu vingut preparats?
4: Sí,
6: vinga, començo. Aquesta és l'última que vaig fer el dijous passat. I comencem el llibre central, Los surcos de l'azar, Paco Roca, una obra genial, una obra increïble, primera edició 2013... A veure, és un llibre de còmic, un dels millors que tenim aquí, que comença amb una cita d'Antonio Machado. Per aquí hi ha mar caminos a los surcos de l'azar. I aquí comença tot, no? Perquè aquest és el títol, Los surcos de l'azar. La història va d'un... del mateix Paco Roca, no? Una persona, un investigador, no sé, una persona que va a visitar una persona gran a França per descobrir la seva història, perquè sap que aquesta persona té una història interessant. Quina és la història? La història comença, el còmic comença al final de la Guerra Civil, i ja estem a Alacant, i ja... barcos que han de sortir d'allà. Llavors, és tota la història d'aquest home que passa per camps de refugiats, la presó a Argèlia, i després, quan comença la Segona Guerra, no?, i quan canvia el govern a França, participa a la liberació realment fins a París, participa a la 9, no?, a la 9, que és la brigada que és la primera que entra a París i libera la ciutat del nazifascisme, no? I aquesta persona mai havia dit res a ningú, no conta la seva història. Per què? Perquè hi ha una desil·lusió, perquè quan acaba la Guerra Mundial, tothom, tots els guerrers, tota la gent que queria la llibertat, no?, volia alliberar Espanya, i ningú ve a alliberar Espanya. Fins aquí la història, però és un, com dibuix també, és increïble perquè tenim com dues històries paral·leles. Una és la història d'avui i l'altra és la història d'abans, que està en color. I la història d'avui és tot blanc i negre. Apassionant, realment.
3: O sigui, així començaria la constel·lació.
4: Sí. Llavors, una altra persona, per exemple, jo, en aquest cas, diria, doncs mira, tu parles de Los Surcos de l'Azar, a mi em ve al cap Maus, de la gran novel·la gràfica d'Art Spiegelman, que és de l'any 92, que va ser la primera novel·la gràfica que va guanyar un premi Pulitzer, i motius no li faltaven. Perquè aquesta novel·la, per exemple, Art Spiegelman, també, com el Paco Roca, fa servir el relat del seu pare durant l'Holocaust nazi per teixir una història molt humana i real, és a dir, que és molt crua, però també és molt divertida. És una obra super recomanable, que sobretot el que la fa inoblidable i el que la va fer com icònica és la representació que va fer dels personatges, que és els jueus els va representar com a ratolins i els nazis com a gats. I, bueno, podem dir que és una obra que va servir d'exemple, ja he dit que va ser publicada el 92, o sigui, fa un quant de temps ja, va ser un exemple per les novel·les biogràfiques que van venir després, a posteriori.
6: Totalment, no? Perquè d'aquí comença tota aquesta història de que el còmic, hi ha molt còmic, és molt personal, la meva història, conto la meva història. Una altra.
3: Que... A partir d'aquí m'imagino que els participants es van engarçant,
4: clar,
3: no?
4: Aquí comença ja...
3: Amb diferents històries, segons els coneixements que tenen, segons les lectures que han fet, segons els autors que coneixen, i m'imagino que d'aquí surt el nom de constel·lació, no?
4: Sí. A més, es va dibuixant físicament a la taula o a la pissarra o al paper, depèn del dia, es va creant físicament la constel·lació.
6: Bueno, ara mateix la constel·lació aquesta, amb una altra que van fer, està dibuixada realment al vidre de Mirasol.
4: Exposades. Queden exposades a la biblioteca, les constel·lacions.
3: I la gent hi pot participar, no cal que sigui en totes les constel·lacions que convoqueu, sinó a la que vulguin, el dia que vulguin.
4: És una activitat, és una crida oberta, té un dia concret i està oberta a tothom, sense edats i sense requisits.
3: De moment es fa només a Mirasol, a la biblioteca de Mirasol, no?
6: Exacte. I el més important, que tenim els llibres. Ja estan demanats, llavors podeu passar per Mirasol a recollir, a veure tots aquests llibres.
4: Que han sortit a les constel·lacions estan disponibles a les biblioteques.
3: Avui no ens queda més temps. Hem fet una breu exposició. Hem descobert i hem presentat radiofònicament aquest projecte, aquest programa, el de Constel·lacions Literàries. I anirem desgranant tota l'activitat que feu a les biblioteques municipals durant aquest curs, en aquest programa. A l'Arnau i a la Valentina els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat i us espero a la propera.
4: A vosaltres.
3: Gràcies, bon dia. Sí.

0: Estem amb Enric Ferri, qui és cap de colla major de la zona de Sant Cugat, aquí a Collserola. També és membre de la Codorniz, una entitat que ja fa 90 anys que existeix a la nostra ciutat. I anem a preguntar-li una miqueta sobre la pesta porcina africana, sobre aquestes batudes i sobre les diferents problemàtiques que es troben en el seu dia a dia. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, explica'ns ara mateix, sota el teu punt de vista i amb un criteri bastant marcat, què opines de la pesta porcina africana, si el que han explicat dels orígens d'aquest brot es troba aquí a Collserola i com ho veus tot?
1: Bé, doncs al principi les primeres notícies que van aparèixer que la problemàtica semblava que el punt zero estava a Collserola, que a tot arreu, bueno, inclús ara encara està sortint Collserola a Collserola, doncs clar, era bastant greu la situació, perquè des del punt de vista del col·lectiu a Collserola hauria sigut molt difícil d'aturar. Pel tema, està molt brut el bosc, hi ha molta gent, els accessos, hi ha molts accessos, que com s'ha vist costava parar-ho, però bueno, ara les últimes notícies ho centren tot més al nucli de Bellaterra, al voltant de Cresa, que com tot sembla apuntar és que ve d'allà, i és molt més fàcil, serà molt més fàcil aturar-ho. Pel que sembla ja hi ha 13 positius i sembla que no puja el número. Allà la sort que està molt centralitzat, està la C58, la P7, la C16, la B40, el nucli urbà, i és com una parcel·la boscosa entremig de la ciutat i autopistes que sembla que ho podran parar. Les autoritats sembla que ho hagin pogut parar, vaja.
0: Per tant, tu descartaries tota aquesta teoria de l'entrepà, no? I ho centraries més en el...
1: Sí.
0: Que és una prova de laboratori que s'ha anat de les mans?
1: Segur. No 100%, però sortirà, segur. Lo de la mortadela, bueno... Bueno, ho vam provar, però
0: és,
1: no.
0: És una teoria, no?
1: Sí.
0: Molt bé, parlem de les batudes.
1: Sí.
0: M'has comentat, tenim una gran problemàtica aquí, a Sant Cugat. Explica'ns una miqueta com funcionen les batudes i les diferents zones que hi ha a Collserola.
1: Doncs pues mira, aquí a Collserola tenim 5 zones. Una a Sant Cugat, dues a Cerdanyola.
0: I després també tenim 3 més, no?
1: Sí, a Sant Just i a Sant Feliu. Llavors, aquí el que fem és que casem una batuda per mes d'octubre a febrer, 5 batudes cada zona, i que al final són 25 batudes a unes 2.000 hectàrees de les 11.000 que té el parc. Llavors, cada colla organitza un dissabte quan li toca. Aquí a Sant Cugat casem només els dijous.
0: Per què?
1: Perquè des que jo soc cap de colla vaig entendre que era el millor. Pel tema, els dissabtes el parc està molt ple de gent, és normal, està aquí a tocar, i els dijous tenim bastanta gent, però és menys problemàtic i no molestem tant, que al final estem bastant mal vistos per tothom, i bueno, contra menys ens vegin, doncs millor, ni que al final fem un servei social, doncs em semblava que era millor, menys segur. Al final són menys eficaços perquè ve menys gent, perquè la gent treballa, i els dijous no pot venir tanta gent, però bueno, ho fem més petit i al final, bueno, menys problemes i és més senzill tot.
0: De quanta gent estem parlant que s'involucra en una batuda?
1: Un dissabte vindrien unes 40 persones, un dijous entre 16 i 20. 16 i 20 persones.
0: I quin és el protocol que seguiu?
1: Pues res, quedem amb els agents rurals a la nostra seu, a la Torre Sandrera. Quedem allà a les 8, li entreguem la zona que casem, li donem les coordenades que de cada parada que hi ha, repartim els puestos, repartim els informadors, que hem de tancar els camins nosaltres i posar informadors.
0: No teniu ajuda a l'Ajuntament?
1: No. Els hem demanat alguna vegada que ens deixi algun informador per tancar camins i no. De fet, no ens donen ni la cinta per tal, l'hem de comprar nosaltres. Però bueno, ja estem acostumats. Abans, fa anys, sí que ens la donaven, però ara la comprem la cinta de policia local per internet. I llavors, un cop tenim tota la gent situada i tot, els agents rurals passen llista, fan demanen documents a dos o tres caçadors, quatre, miren gossos, que tinguin tot xip, que estiguin tot legalitzat, i res, les parades se'n van, es col·loquen els llocs, els gossers engeguem i cacem de les 9 a les 3. A les 3 és l'hora màxima. I un cop acabem la cacera, recollim els senglars que s'hagin abatut, recollim tot, recollim cintes i ja està.
0: Quin nombre, més o menys, de senglars podeu caçar?
1: Pues aquest any, la primera que ens tocava fer a l'octubre no la vam fer perquè a Medi Ambient ens van enviar els papers tards, ens van enviar un dia abans o dos, i no, l'Ajuntament ens demanen 15 dies abans per tapar camins, no vam poder fer-la, la vam tenir que anul·lar. La segona vam fer 15, i la tercera, que en veritat era la segona, vam fer 4. Érem 11 parades només, es van escapar 12 més, i vam poder fer 4, perquè va ser poca gent.
0: I hi ha una dificultat aquí afegida, m'has dit, perquè se'n van cap a zones on,
1: sí,
0: on habita,
1: clar,
0: gent, no?
1: Aquí estem envoltats de zones de seguretat, que hi ha zones de seguretat que no són habitades, i zones de seguretat que sí, però, clar, pensa que d'11.000 hectàrees que té el parc es cacen 2.000, un 20%, una mica menys d'un 20%. Clar, sempre hem de caçar a la mateixa zona. Tenim molt poques zones per caçar, llavors els senglars quan els vas apretant una, la primera, la segona, al final canvien i se'n van a zones de seguretat que estan a 200 metres de les zones on cacem. Llavors allà, pues, clar, estan criant, i quan crien, pues, tornen. I sempre, al final sempre vas matant, però costa baixar el nombre de densitat. El que et deia abans, que abans de la pandèmia havíem aconseguit baixar el rati uns 7-8 exemplars de senglar per quilòmetre quadrat, i llavors un cop va haver-hi la pandèmia, de cop van voler donar-li al parc, va voler donar-li un ús més lúdic, i van deixar de fer esperes nocturnes, van deixar de fer actuacions, i van passar de 7 o 8 a 17. L'any 2023 o així hi havia uns 17 senglars. I a partir del 2023, un altre cop hem començat a fer esperes nocturnes i actuacions, amb també l'empresa que els agafa amb gàbies, i al final hem tornat a baixar a 7 o 8. Ara estan un altre cop a 7 o 8 exemplars per quilòmetre quadrat. Ara està, ni que és alt, però ara està, bueno, acceptable.
0: I amb aquestes esperes nocturnes, en què consisteix?
1: Els agents rurals ens marquen uns punts concrets amb GPS, i allà els hi pots posar una miqueta de menjar perquè s'acostumin a venir, i te'n vas per la nit, avisant el cos d'agents rurals abans, te'n vas, esperes que vinguin amb visors nocturns o tèrmics, i quan venen intentes capturar-los, i un cop truques als agents rurals, dius que n'has mort un, dos, o els que hagis capturat, i així anem sumant.
0: No només és a petició d'agents rurals, sinó també hi ha algunes peticions privades, no?
1: Sí, llavors, per exemple, aquí a Sant Cugat, de les últimes actuacions que hem fet, a una de les hípiques, que tenien problemes perquè els hi entraven, els hi espantaven els cavalls, els hi menjaven el menjar dels cavalls, els hi tancaven el mobiliari, i aquí hem fet unes quantes actuacions, hem tret 8 o 10 exemplars en un mes o un mes i mig.
0: Esteu mal vistos?
1: Molt.
0: Per què?
1: Molt mal vistos. Bueno, perquè sí, el col·lectiu, generalment aquí als voltants de... És més, als voltants de les ciutats, de Barcelona, són mal vistos. No sé, la gent, bueno, ve un caçador i, bueno, i ho associa amb matar, i, bueno, està mal vist. I, bueno, al final estem... No es donen compte que estem fent un servei fins que passen coses com les d'ara. Ara està tot el parc tancat, la gent no pot accedir al parc, i ara sí que, si ho miren, pues, podríem veure que, si no fos per nosaltres, la gran majoria dels senglars no es capturarien. Som l'únic... No hi ha llops, no hi ha ossos, no hi ha aquí... L'únic que els estabilitza som nosaltres.
0: Preguntar-te també sobre les dificultats que teniu en fer aquestes batudes els dijous o canviar de dissabte a dijous, heu tingut problemes greus amb la gent.
1: Sí.
0: Trencadisses de cotxes.
1: Per exemple, nosaltres, quan fem una batuda, segons la zona, hem de, a part del dia abans, haver tancat camins, que ens tirem dues hores tancant camins, hem de tancar 25 o 30 camins, amb cinta, posant plaques... hem de posar tres informadors, que és el que et deia abans, que l'Ajuntament no ens els dona, doncs els hem de buscar gent aliena a la societat.
0: I ho pagueu vosaltres.
1: I ho paguem nosaltres, els hi paguem 60 euros per batuda a cada un. A part, els tenim assegurats, perquè els hem de tenir com un seguro sense arma, però estan assegurats perquè estan dins de la batuda. I hem tingut problemes. A mi, per exemple, em van trencar els focus del cotxe, als voltants de Can Borrell, ens han agafat alguna vegada algun gos i se l'han endut. Després hem tingut d'anar a recuperar-lo, o l'han portat a una gossera i hem tingut d'anar i a sobre hem tingut de pagar el treure'l de la gossera, quan se l'han endut de la casera. I, bueno, els informadors informen que no es pot passar el camí i la gent és igual, passen igual, aixequen la cinta i passen, o inclús hem arribat matins i ja estaven totes trencades i les hem tingut de tornar a col·locar. I, bueno, és un problema... Aquí és molt comú. Te'n vas fora d'aquí, jo que soc de tot Catalunya, te'n vas fora d'aquí, Lleida, Girona, allà no, és molt diferent. Perquè allà la gent, tu vas als camps de Lleida i els pagesos quasi que et fan l'ola, perquè saben que vas a ajudar. Ara, per exemple, a Lleida hi ha la plaga de conills i estan tot l'any caçant. I els pagesos, vamos, bueno, estan contents. Però aquí, bueno, no, la cultura aquesta de la caça pues, no està ben vista. Mm.
0: I també volia preguntar una miqueta si surt a compte amb tanta problemàtica d'on aguanta la codorniz 90 anys, perquè són diners que també vosaltres...
1: Sí, pues...
0: És com un fons perdut, no?
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, aquí, a tot arreu, els caçadors, ens costa diners a tot arreu. Jo caço aquí et costa diners, però cacem a... Jo, per exemple, caço durant tot l'any a Castellà, Sant Llorenç i Granera, i allà també ens costa els diners. Al final, els caçadors surt a pagar, sempre. Ni que ara la Generalitat, fa 4 anys, ens paguen 25 euros per sangre mort, si compleixes uns requisits. Has de tenir un CIF, has de matar-ne més de 80, has de ser una colla, però igualment surt a pagar. Només amb danys de estripades de gossos, veterinaris... Clar, al final, cada dia que surts a caçar t'arrisques a que un jabalí et faci mal als gossos. I cada cop que entres al veterinari, de 500 cap amunt. Mm. Només entrar, diuen, bon dia, 500. Però bueno, al final és una afició com totes les aficions. Però aquí, si tu vas a esquiar, et costa calés, si vas amb bici, et costa calés, però aquí fem un servei. Al final, el que la gent ha de veure que fem un servei bueno, fem un servei públic. Mm.
0: I a nivell de Catalunya, quantes colles hi ha? I si...
1: Colles, no ho sé, no et sabria dir, Noaro, però a nivell de Catalunya, pensa que es maten... L'any passat es van matar uns 80.000 jabalís. 80.000. I s'estima que hi ha uns 240.000. O sigui, al final acabem traient uns 33% del que representa que hi ha. Però cada any es maten més i cada any n'hi ha més. O sigui, al final, per més que casem... Abans es casava quan jo era més jove, no fa tants anys, eh? Es casava de febrer, o sigui, perdona, d'octubre a febrer. Ara el senglar comencem a caçar-lo al setembre, acabem al març, a final de març, i hi ha colles que cacen fins a juny, paren juliol i arrenquen a l'agost, per danys a l'agricultura, perquè tu acabes al març, que ho van allargar perquè així febrer i març és l'època de cria i treus moltes cries, però al juny, juliol, que és quan estan els cereals, que estan a tope, a punt de recollir, els pagesos, bueno, se'ls va a les mans. Entren 8 o 10 jabalís cada nit a un camp i fins que no acaben no acaben passant un altre. Llavors, clar, ells avisen a les colles i les colles han d'actuar, perquè al final casem els seus terrenys i els pagesos han d'estar contents, perquè al final són els seus terrenys. Mm.
0: Preguntar-te sobre aquests 90 anys de la Codorniz, cap a on creus que ha d'anar l'associació o l'entitat?
1: Bueno, ara ja anirà cada cop a menys. Està clar. Abans Sant Cugat estava rodejada de camps, ara ja no hi ha quasi zona. Ja et dic, ja, bueno, com t'he dit abans, jo aquí caso perquè sóc tota la vida aquí i és per ajudar els quatre que caguem, perquè aquí, casa aquí, per mi és més un inconvenient que un... que passar-m'ho bé, perquè aquí, ja et dic, hi ha més problemes que... quasi tots són problemes, no hi ha... sap? Aquí tens d'anar el dimecres abans, tens de perdre 3 hores tallant camins, després, el dia després, tens de tornar a treure els les cintes dels camins... tots són problemes.
0: Pues tu creus que no es vol solucionar el que hi ha de problema aquí amb els senglars, no, a la Cosserola?
1: No. Bueno, sí, segur que l'administració ho vol solucionar, però, clar, si no t'ajuden... si ens donessin, pues, gent de Protecció Civil per informar, informadors, jo què sé... O la gent s'adonés una mica que si està prohibit, està prohibit, com ara mateix, ara està prohibit i no entra ningú. Tu estàs veient les cintes, no entra ningú, però els primers dies van entrar, fins que la gent no ho té conscienciat, i després hi ha accidents, i com aquest que va haver-hi, bueno, el del ciclista aquest, es va saltar tres cintes, però bueno, que al final són accidents que no han de passar, perquè són accidents, però contra més en cuidado vagi la gent, pues, hòstia, pues... Però ja et dic, estem mal mirats, molt mal mirats.
0: Per acabar, la teva afició a la caça va néixer des de ben petit, no?
1: Sí, jo anava a caçar amb el meu pare des dels 3 anys, i fins ara. El meu avi caçava, el meu pare caçava, i jo, bueno, jo sé que he sortit el més caçador de tots.
0: I què t'aporta a tu, personalment?
1: A mi? Pues és la meva... bueno, és la meva única afició. Abans jugava a futbol, però... i caçava, però vaig deixar el futbol per a la caça, i la caça és la meva passió. Jo no podria viure sense caça.
0: Quin missatge final li dones a la gent que ens escolta pel que fa als caçadors, a les batudes, als senglars?
1: Bueno, pues això, un resum, que al final han de veure que som un col·lectiu que anem a caçar perquè ens agrada, perquè clar, al final ningú t'obliga a anar a caçar, però que fem un servei que és un servei per a la societat. Al final, quan hi ha accidents a un lloc, ens avisen i anem. Clar, quan aquí reduïm el nombre de senglars, si ara no hi haguessin tants senglars, si no haguéssim reduït tants els senglars com els que hi ha, doncs el problema aquest que hi ha hagut de la pesta, doncs, és que es pogut escampar molt més i molt més ràpid. Temes particulars, com el que he dit, d'hípiques. A part d'hípiques, bueno, que això no ho he dit abans, però aquí a Sant Cugat també hi ha una agricultura, hi ha un... a Can Montmany, i allà també els anem a ajudar. Allà tenen un cultiu ecològic, i allà de tant en quant també anem a ajudar-los, perquè també els gens els hi rebenten tot. Al final fem un servei, a part de que ens agrada, però fem un servei que és públic, i pagant nosaltres.
0: Aquestes peticions us les fan directament a vosaltres,
1: sí,
0: no?
1: Ens truquen i a través dels rurals, evidentment, pues, ens donen les autoritzacions, fem l'actuació i ja està.
0: Parlem una miqueta de futur i ja tanquem aquesta entrevista. Com creus que s'acabarà resolent el tema de la pesta porcina africana?
1: Bueno, jo crec que, segons sembla, ho tenen controlat. Ara suposo que passaran uns mesos o unes setmanes i després, pues, igual, haurem de seguir caçant igual o més del que caçàvem, però bueno, que sense la pesta porcina no m'haguessin tingut a casa més, perquè és que cada cop n'hi ha més i cada cop s'habituarà. Els hi costa molt poc, s'acostumen a tot, mengen de tot, poden estar dormint a 5 metres d'una casa, s'acostumen a tot, mengen de tot, crien molt, aquí fa bon clima. Al final, i bueno, i els caçadors, ja dic, són part de la solució. De totes les solucions que hi ha, nosaltres som part i clau, a més, una part clau. Amb els números es veuen.
0: Molt bé, doncs, Enric Ferri, gràcies per atendre'ns. Com deien, responsable de la zona de Sant Cugat de Batuda Major de Port Senglars. També ja fa anys que també està a l'entitat La Codorniz. Que vagi molt bé i a seguir... veient i mirant, i sobretot ajudant, com tu deies, que és una de les vostres funcions. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: El cuina i de mental de la Joana Molins. Joana, avui ens faràs dentetes o què?
1: Sí, crec que sí. Sí, sí, hem de continuar fent dentetes, si no malament. Bon dia a tothom, eh? Bueno, doncs com aquests dies hem anat fent, que hem anat portant plats per Nadal, el que passa, no, per exemple, no tan clàssics, variar una mica a la persona que s'atreveixi, perquè normalment ja hi ha uns plats estipulats i no ens movem d'allà. Llavors nosaltres hem donat diverses opcions per poder fer diferents plats, i avui us porto la carns rostides i farcides, que també es poden fer
0: rostides i farcides. Aclareixi-m'ho, sisplau,
1: sí.
0: Jo que soc...
1: O sigui, es pot fer un tros de carn, fer-la farcir i rostir-la i després tallar-la. Que són carns rostides o farcides. Es pot fer de llata, de vedella, que jo normalment, si és vedella, faig en llata. Es pot fer amb pollastre, es pot fer amb gall indi i es pot fer amb llom de porc, d'aquest de dos colors, que també queda molt bé, més econòmic. Doncs aquestes carns, vas amb el teu carnisser i li dius que te la farceixi. Jo normalment la faig farcir d'ou dur, salsitxa i cansalada de pebre tallada ben primeta. Llavors allò t'ho posen a dintre, tu...
0: La cansalada de pebre la compres amb pebre o
1: amb
0: tu
1: l'empebres? No, ja la compro perquè això m'ho fa el carnisser. Jo li dic, de què el vols, doncs, d'aquests ingredients? Llavors, si ens agrada una mica la combinació de dolç i salat ara per aquestes dates, hi podem posar alguna pruna i uns quants pinyonets. Uns quants pinyons. Llavors, aquest tall, ells el farceixen, te'l lliguen i només has de cuinar-lo. I llavors, quan el talles... tens aquesta carn a dintre, que no és la vedella amb bolets que estem acostumats a fer, o el pollastre amb bolets, és diferent. I el pots fer 3 i 4 dies i 5 abans, eh? Vull dir que...
0: Encara és millor,
1: es pot guardar a la nevera perfectament i no hem d'estar cuinant aquell dia, això tant pels Reis com per Nadal o com per Cap d'Any. Vull dir, podem fer el dia que ens assembli. Llavors jo us explicaré, doncs, tal com us deia... aneu en el vostre... I, si no, i ara també s'ha posat molt de moda posar-hi el foie. El que li agrada, un tros de foie a dintre, també queda bo. Clar, perquè una vegada és rostit i el talles, també queda bo.
0: Sí, doncs, el foie posat a dins...
1: A dins el tall.
0: Del tall.
1: El tall aquest que fem lligar. Llavors, si volem una llata, doncs
0: per
1: farem...
0: Per cert, ara que... Perdona que t'interrompeixi.
1: Sí?
0: El foie de què?
1: El foie només n'hi ha un. El foie d'ànec és...
0: El d'ànec.
1: Fetge d'ànec. Fetge d'ànec.
0: Sí,
1: fetge.
0: Sí.
1: Que per això és el foie.
0: Sí.
1: El fresc.
0: En francès,
1: el fresc.
0: Sí.
1: No aquest que és el mini cuit o aquest d'untar.
0: Ara, aquest vull.
1: Aquest d'untar és diferent. No, és el foie fresc.
0: Val.
1: Que llavors ja es posa a dintre i llavors el coure'l també,
0: val,
1: quan tu el talles ja a dintre ja queda desfet. Doncs llavors faríem això, aniríem al nostre carnisser de sempre... i faríem farcir el tall que a nosaltres ens agrada. Què faríem? Primer de tot, que faríem la cassola i l'enrossiríem, perquè això ja tot lliguen bé. Una vegada estigués ros de tots els cantons, mentrestant nosaltres hauríem preparat una bresa d'un all porro tallat pel mig, una ceba tallada així a juliana, un preu o tres de pastanagues, un tall d'àpid, l'àpid aquest del tronc, el gruixut, que no sigui la fulla. Perquè la fulla, com molt, amarga. En canvi, el tros gruixut té més consistència. Un parell de tomàquets madurs d'aquests...

0: donant volta. Donant voltes perquè no s'agafi.
1: Tomba, tomba.
0: Si veiem que ens hi falta una mica més d'aigua, n'hi afegim una mica.
1: Cobert sempre.
0: Cobert sempre. Llavors anirà disminuint i a mesura que veus que ja va quedant a tou, no n'hi tiris més. Si ja, ja te queda mig tall, doncs ja dius, bueno, d'aquí 10 minuts ja estarà, no n'hi tires més. Ho
1: tanques. Aquest és el secret perquè la carn...
0: Aquest és el secret perquè la carn te quedi tovíssima.
1: Ah, doncs escolta.
0: Llavors ho tanques, això, i ho deixes. I el millor és l'endemà treure els cordills, treure el cordill d'aquest tall de carn, perquè si el treus en calent se desfà tot i l'has de tallar en fred. Llavors agafes una taula d'aquestes que tenim de tallar, un gabinet que talli, i el tall és de 2 centímetres o així. I tota aquesta bresa que hem posat de la tomaca, a l'aiporro, tot això, ho passem tot pel Turmix. I ho passem pel xino. Ho reservem. I llavors, quan tinguem aquest tall de carn ja que l'hem tallat, el posem en una plata, si no el volem escalfar al foc, ho podem escalfar al forn, i aquesta bresa que hem triturat, i si ens queda molt espès i podem tirar una mica d'aigua, després ho rectifiquem de sal, i ho tirem a sobre, i ho escalfem. I queda una carn...
1: Impressionant.
0: No queda com clar. Una vedella amb bolets amb tant... Que tipa molt i carrega molt, i llavors aquesta mica, aquestes verdures, doncs totes
1: pinta.
0: A sobre.
1: Té molt bona pinta.
0: Tant si fem el pollastre, com si fem el gallindi, com si fem el llom, com si fem la vedella. El sistema és el mateix. El que passa que el pollastre, si a la vedella hi està una hora i mitja, el pollastre amb 3/4 el tindrem cuit, perquè és... el gallindi ens costarà una mica més. Això ja ho punxem i com veiem que està tou, és tancar-ho.
1: Bueno, té molt bona pinta.
0: Sí, i llavors li traiem o aquella malla que ens posen a la carnisseria o el lligat. Hi ha puestos que ens posen aquella malla blanca o hi ha puestos que ens el lliguen. Llavors és la qüestió de treure-ho i fins l'endemà no treure-ho. I l'endemà llavors ho tallem, ja ho deixem ja amb una plata o amb un tàper a la nevera, punt, i tot això, aquesta bresa que hem picat, amb un altre tàper. I aquell dia ho escalfem i ho tirem per sobre i ho deixem al forn 20 o 25 minuts que se'ns escalfi. I ja ho tenim.
1: Sempre he pensat que els cuiners alguna condició intel·lectual tenen que tenir. I sempre he pensat que és la memòria. Me deixes meravellat cada vegada que t'entrevisto. Perquè ho fas tot de memòria d'aquesta manera, ho tens tot al cap.
0: Bueno, perquè la memòria, la cuina, a mi em va vinguent. O sigui, jo com ho poso a cuinar, penso, ara ja he de posar això, ara... Bueno, clar, perquè és que perquè ens agrada, també, eh? Aquella persona que no li agrada gaire i no cuina tant, ha de tenir una xuleta, bueno, i llavors la xuleta ho prepares tot, que és el principal. Primer de tot, preparar les carns, salar-les, empebrar-les...
1: Avui és una mica complicadet, però... No?
0: Sí, no, però de veritat, eh?
1: Sí, la mestressa
0: sí,
1: de casa...
0: La mestressa de casa, perfecta, sí, eh? Perfecta, sí. Perfecta. El que passa que a vegades, saps què passa? Ens fa ànsia provar coses. Perquè ja tenim un hàbit...
1: Però aquesta és molt interessant, sí.
0: Tenim un hàbit i diem, no, jo faré la vedella amb bolets com sempre, o faré el pollastre rostit, a mi no em compliquis la vida, perquè així no em queda bé. Clar, són dies que tenim família,
1: no,
0: tenim...
1: La responsabilitat hi és.
0: La responsabilitat hi és. Però vull dir, de veritat que aquest plat és molt... És molt senzill, ara ho sembla difícil perquè és rostir la carn i posar-hi tota aquesta bresa i després deixar-ho que es vagi fent.
1: Molt bé.
0: I llavors aquesta bresa, doncs, és el que hem dit, passar-la pel turmís, passar-la pel xino, i aquesta salsa és la que cobrirem quan tinguem aquest tall que ja l'hem tallat, i l'escalfarem al forn o amb una cassola al foc, el que vulguem.
1: Molt bé. Què vols, repetir els ingredients?
0: Sí.
1: Si ho deixem aquí?
0: Sí, sí. Doncs llavors direm que agafarem una llata per 4 persones d'un 1,25 quilos. Si agafeu un pollastre, poder haureu d'agafar 2. Depèn del que pesi. Això ja ho pregunteu al vostre carnisser. Llavors farem servir aquest all porro. Això ho farcit, eh? Aquest all porro, la ceba, les 2 pastanagues, un tall d'àpid, 2 tomàquets d'aquests de penjar madurs, que els obrirem pel mig. Tot això ho posarem allà. Una ceba també tallada juliana, una cabeça d'alls, llavors li posarem el llaurer, li posarem un tros de canyella, quan aquest tall estigui ja que l'hem enrossit, i posarem un raig de vi ranci, perquè ens pujaran tots els sucres i ens quedarà més durat. I llavors és el moment de posar-hi tota aquesta bresa, passar-ho 10 o 15 minuts, cobrir-ho d'aigua, baixar el foc i tapar-ho. I ja podem anar fent altres coses. Només hem de tenir en compte que no se'ns agafi. Si veiem que s'ha evaporat molt l'aigua, n'hi posem una mica més. Si veiem que no, doncs ja ho tenim bé.

0: Jo que ja puc fer aquestes preguntes perquè sóc un absolut ignorant amb el tema, la diferència entre un vi normal o un conyac, o vi ranci està amb... que queda més daurat o...?
1: Sí, el vi ranci, saps què passa? És vi ranci i vi i moscatell, i porta sucre. Clar, llavors això, que de seguit, t'apuja més. T'apuja més els sucres perquè el portar sucre fa que la carn quedi més rossa més aviat. El conyac és molt sec per la carn. Jo de conyac no n'hi poso gaire. El conyac el poso més en el peix.
0: Molt
1: en el
0: bé,
1: peix, sí.
0: Bé.
1: I el vi blanc, doncs si no teniu vi ranci, també vi blanc, eh? Un vi blanc que tingueu, doncs també un bon raig de vi blanc. El vi en els rostits i tot això no pot faltar-hi mai, perquè és l'ànima de tots aquests plats.
0: Eh? Joana, com sempre,
1: doncs
0: un plaer.
1: Fins la setmana que ve.
0: Escolta, que dona gust, dona gust.
1: Molt bé.
0: Fins la setmana que ve?
1: Sí, fins la setmana que ve, que ens veiem.
0: Aquí.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Exercici a casa per a gent gran.
3: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La ràdio amb samarreta.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
8: Hola, em dic Pau Tor. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Un cor de més de 1000 sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
7: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
9: Ens agrada la poesia.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Esplac un vol a ta parada esgran quan no hi ha més llavor que sembrar. Quan la mà...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Un dimarts més, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cel i cap al planeta vermell. Fa pocs dies s'ha confirmat que el Congrés dels Estats Units ha deixat fora del pressupost de la NASA per al 2026 una de les missions més esperades de les últimes dècades, el retorn de mostres de Mart. Un projecte clau per intentar esbrinar si en aquell planeta hi va haver vida fa milers de milions d'anys. Per saber quin impacte té aquest anunci, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton, molt bon dia.
9: Gràcies, igualment, Alba.
8: En què consisteix exactament el projecte de retorn de les mostres de Mart, amb les sigles MSR, del Mars Sample Return en anglès, que ha quedat, de moment, podríem dir que suspès, com a mínim.
9: De moment ha quedat suspès, això ens preocupa molt. Jo t'haig de dir que com a científic estic preocupat per això, perquè, com bé deies ara a l'entradeta, Mart podria tenir les pistes del descobriment de la història de la humanitat, que seria veure que fora de la Terra ha existit la vida. Estem parlant de fa milers de milions d'anys quan Mart tenia aigua líquida. És una missió que està de retorn de mostres marcianes que és molt cara, certament. Es tracta d'anar a buscar els petits tubs que du a la panxorrina el robot Perseverance, que és el robot, un dels dos que tenim vius en allà. Són mostres de roques antigues de Mart que podrien tenir aquestes pistes de vida antiga. S'ha d'anar a buscar aquests tubs i dur-los aquí. És una missió robòtica no tripulada, molt complicada. Pensa que mai cap nau encara s'ha elevat de Mart. És a dir, hem aterrat a Mart, però mai cap s'ha tornat a elevar de Mart. Per tant, és molt complexa, és molt cara, i lamentablement el pressupost que s'ha aprovat per la NASA per aquest any, per 2026, no contempla apenes diners per aquesta missió, i és com un missatge que ha donat el Congrés nord-americà a la NASA de heu d'anar al racó de pensar i heu de veure com fer aquesta missió d'una manera més barata, més ràpida, perquè també és veritat que se n'anaven de mare pel que fa al calendari, i això fa que la NASA hagi començat ja rondes de consultes amb les empreses privades aeroespacials nord-americanes per veure de trobar la manera de poder fer aquesta missió.
8: Després parlarem més abastament de quin impacte econòmic té aquesta missió, què implica i quines fitxes estan començant a moure de la NASA per poder-ho fer factible d'una manera alternativa. La Perseverance ja fa 5 anys, si no m'equivoco.
9: Sí, va arribar a febrer de 2021.
8: Que és a Mars, està recollint aquestes mostres que ens explicaves. Jo m'ho imagino com un tipus de fòssil. No sé si és ben bé això, no, o si és sorreta.
9: No, exactament. No estem tant buscant fòssils, que sí que és el primer que la imatge et ve al cap. No, estem buscant marques a les roques que podrien indicar la presència de vida antiga. Per exemple, aquí la Terra ha funcionat igual. Aquí sabem que fa 3.800 milions que la vida és present, com a mínim, perquè hem trobat roques molt antigues de la Terra que tenen unes marques com uns dipòsits que indiquen que aquells dipòsits van ser fets per microorganismes. Microorganismes que van morir i van crear com unes capes que anaven dipositant una sobre l'altra, vindrien a ser com els esquelets, no serien tan fòssils, o també marques a roques que siguin compostos químics producte del metabolisme d'éssers vius, de bacteris, no? De microorganismes. Per tant, no serien tan fòssils, però serien això, marques que ens expliquin històries, que aquestes marques ens diguin, ens confirmin que sí que hi va haver vida.
8: Què ha aconseguit fins ara la Perseverance i què s'espera aconseguir amb el retorn d'aquest material a la Terra, no? Que és el gran objectiu d'aquesta missió que per ara tenim congelada.
9: Perseverance, va arribar a febrer de 2021 a un cràter molt xulo que es diu Jezero, a Mart, que era un antic llac. Avui sabem, 100% sabem, que Mart antigament fa 3.500 o 3.800 milions d'anys tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, i el que ha estat fent Perse és explorar Jezero, era un antic llac. S'ha triat, a més, es va triar aquest lloc perquè hi ha roques molt antigues de Mart exposades en superfície. És a dir, que no cal perforar per anar a buscar aquestes mostres que ens interessa recollir. Ha estat recollint mostres farà 5 anys amb res, i s'ha estat guardant aquestes mostres en uns petits tubs. Hi ha alguna mostra molt interessant. Per exemple, juliol de l'any passat es va publicar la fotografia, perquè lògicament Percy fa la foto en detall del que guarda, no? Ens va enviar una fotografia que ens va posar bastant neguitosos a tots, perquè es veuen uns minerals, però que tenen composició de ferro, fòsfor i sofre, i aquests mateixos minerals, quan es troben a la Terra, sempre es troben associats a microorganismes, a vida. Per tant, va ser com, uau, que xulo, però no és cap prova de res.
8: És un spoiler, no? De
9: exacte,
8: moment.
9: De moment és com, tinc això, que us interessa venir-ho a buscar. Es dona la paradoxa, Alba, que amb la cancel·lació de moment d'aquesta, o ajornament d'aquesta missió, la prova definitiva de que la vida ha existit fora de la Terra ja podria ser dins d'un petit tub a la panxa d'un robot, esperant que els humans decidíssim dedicar una mica més de diners, en lloc de matar-nos, pressupostos militars, anar a buscar aquestes mostres i dur-les aquí.
8: Esperem que sigui aviat. Veurem a veure quines eines troben per accelerar aquest retorn de les mostres de la nostra amiga Percy, per veure si realment aquestes pistes que semblen tan prometedores, no?, finalment ens donen el rigor de que sí que hi havia vida a Mart. Per què el Congrés dels Estats Units deixa fora la missió del pressupost de la NASA? Ens deia que era molt car, també que se n'anava molt, molt lluny, no?, que quedaven encara molts anys perquè pogués ser efectiu. Aquestes serien les causes principals.
9: Sí, sí, bàsicament és el tema econòmic i de calendari. El tema econòmic, estem parlant d'uns 9.000 milions d'euros, aproximadament. El problema és que es va començar en una xifra menor. És a dir, els plans indicaven una xifra bastant menor i a mida que s'ha anat treballant amb el disseny, recordem, a més, que aquesta missió és conjunta entre la NASA i l'Agència Espacial Europea, és a dir, hi ha una participació dels europeus en això, doncs tal com van començar els enginyers a planejar, a dissenyar la missió, se'n van adonar que seria més cara i el pressupost va començar a créixer fins als 9.000 milions d'euros, la qual cosa ha preocupat per aquesta superació d'uns límits o d'una idea que hi havia inicialment. Potser si inicialment ja s'hagués plantejat així, igual no hi hagués hagut tants problemes. I després el calendari. La NASA veia que aquesta missió no es podria completar abans de l'any 2040. I això és totalment inacceptable. Absolutament inacceptable. A més, els nord-americans sempre tenen un ull posat a la Xina. I ja sabem com funciona la Xina. La Xina, a diferència dels americans, fa un anunci breu, gris, que passa pràcticament desapercebut i no torna a fer cap anunci fins que fa la missió. A diferència dels nord-americans.
8: La discreció.
9: La discreció i potser també la sorpresa. Nosaltres anem fent, no?, que diuen. I la Xina ha anunciat també, fa temps que va anunciar, que ells també farien una missió robòtica per dur mostres de Mart i convertir-se en el primer país que duria mostres de Mart a la Terra. I això els nord-americans no ho poden permetre. Això és el que ha fet que el Congrés nord-americà hagi dit són masses diners i, a més, és un calendari inassumible. Per tant, no et dono diners, NASA, no et dono diners, i torna un altre dia, torna un altre any, amb un pla més flexible, més directe, més pràctic.
8: Amb una altra proposta. Tot i això, aquesta no ha sigut només una mala notícia, sinó que això ve lligat també a una bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, per a l'exploració espacial, perquè el Congrés ha tombat aquella retallada que ens anunciaves del 50% del pressupost de la NASA que havia proposat l'administració de Trump. Com afecta això el conjunt de l'agència i per què és tan rellevant que pugui mantenir aquest pressupost com a mínim del 2025?
9: Sí, ja n'havíem parlat en algun cop. No hi ha hagut cap altre president nord-americà que en un únic any hagués presentat una proposta de pressupost tan desastrosa per la ciència, no només per la NASA. Recordem que la seva proposta afectava a institucions científiques nord-americanes que són capdavanteres al món, no només la NASA, i també. En respecte a la NASA, era un 50% de reducció, això implicava l'acomiadament d'un terç de la plantilla de la NASA i la cancel·lació de desenes de projectes, entre els quals aquest de retorn de mostres, però molts altres. Quins altres? Molts que són d'observació de la Terra del canvi climàtic. Perquè això al Trump no li interessa per res, que la NASA observi res d'aquí per confirmar una cosa que ja sabem, no?, que és que som dins d'un procés de canvi climàtic. Afortunadament, el Congrés, tant el Congrés com el Senat, han vist que això era un suïcidi pel país nord-americà i han tombat la proposta de reducció de Trump tan dràstica i han recuperat el pressupost de la NASA, d'altres institucions també, però en concret de la NASA l'han recuperat a nivell del 2025. Baixant-lo una mica rona. És a dir, sí que és un pressupost de contenció, no hi ha un augment de pressupost, com la NASA demanava, però almenys recuperen el pressupost del 2025, evita l'acomiadament del terç de la plantilla, evita la cancel·lació de desenes de projectes, però el Congrés explícitament es refereix a aquest projecte de retorn de mostres marcianes, dient el que ja m'ha explicat, que no es pot fer i, per tant, no atorguen diners en aquest moment, en aquest projecte.
8: Tenint en compte que es congelen els diners per el retorn de les mostres de mar a la Terra de la Perseverance, ara la NASA, ens deies, haurà de buscar alternatives. Quines opcions hi ha sobre la taula? Entenc que entren les agències privades?
9: Sí, aquí entra la indústria aeroespacial nord-americana, molt potent, com sabem, i aquí hi haurà Elon Musk, que segurament hi tindrà un paper. Elon Musk, de totes maneres, també ho hem comentat algun cop, ell està més preocupat amb el viatge humà a Mart, que no passa en un retorn de mostres geològiques per finalitats de biològiques, no? Per finalitats de descobrir vida passada. Això amb ell no és el que el motiva. Tot i això, si ell hi veu un negoci, com que és un home de negocis, doncs farà negocis amb això. Tenim altres empreses, tenim Jeff Bezos, que darrerament està molt actiu amb el tema...
10: Amb Blue Origin.
9: Que, exacte, en la seva empresa aeroespacial Blue Origin, molt actiu amb aquests temes. Ja veurem. Jo estic segur que trobaran la manera de fer-ho, sobretot per la pressió aquesta que et deia de que si no ho fan ells, ho farà a la Xina. I jo et dic, a mi com a científic no m'importa qui ho faci, sincerament. Jo el que vull és que es faci. I si ho fan els nord-americans bé, i si ho fa la Xina, també bé. I la Xina ho farà. La Xina segurament ho farà sobre el 2030, potser, o potser abans, 2029, i això tampoc deix molt de marge als nord-americans perquè s'acabin de pensar com faran aquesta missió. I després també hi ha un altre factor, potser més geoestratègic, que és que Europa s'ha vist decebuda darrerament per alguna iniciativa nord-americana amb la NASA conjunta, que per culpa de l'administració Trump i del seu enfocament tan nacionalista també amb l'espai, Europa comença a estar, jo crec, decebuda. I potser en algun moment a Europa es pot pensar qui és el seu partner, qui ha de ser el seu soci preferit. Fins ara l'elecció era als Estats Units, evidentíssimament. Però aquí s'obren altres opcions de col·laboració. Si no hagués estat per la guerra d'Ucrània, hi hauria una col·laboració més forta amb Rússia, que ja hi era, això es va trencar, però es podrien obrir llaços de col·laboració amb la Xina perfectíssimament, perquè Europa el que no pot és tampoc badar i tenir un soci que falla, un soci que a més amenaça amb qüestions geoestratègiques de la Terra, no? Del nostre planeta, amenaça Europa amb moltes coses, i potser en algun moment l'Agència Espacial Europea s'haurà de plantejar si té el soci adequat.
10: Per tant, la geopolítica ens marcarà també el futur de l'exploració espacial, molt possiblement, i de l'Agència Espacial Europea i els aliats amb qui treballa. En el fons, això, tot plegat, va d'una cosa molt més important, que és trobar les possibles senyals de vida a Mart, no? Per què aquestes mostres en concret són tan importants? Ens deies que hi havia aquests minerals, no? Sí. Que ens feia ser com optimistes d'alguna manera. Què s'espera trobar?
9: Clar, hem de ser molt prudents. També saps que ho hem comentat més d'un cop. Jo sóc especialment prudent. Ahir donava justament una conferència aquí a Sant Cugat sobre hi ha algú allà fora, sobre aquesta pregunta, i hi ha frases molt boniques de Carl Sagan, per exemple, que diuen que afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. No hi ha res més extraordinari que dir que hi ha hagut vida fora de la Terra. Per tant, hem de ser molt prudents. No val afirmar qualsevol cosa si no tens unes proves molt sòlides. Aquestes roques, que es van recollir i que tenim la fotografia del juliol de l'any passat, són molt interessants des del punt de vista científic, però no demostren res. I no podran demostrar res fins que no les portem aquí i els nostres laboratoris puguin confirmar sí o sí que allò pertany a vida antiga. Amb això de la vida hem de ser molt prudents. Estem explorant Mart. Mart és la nostra millor aposta, perquè és un planeta que tenim aquí a la vora, triguem 9 mesos en anar-hi i podem enviar robots i, en fi, tenim generacions de robots i de naus que han viscut i han mort a Mart perquè avui puguem tenir el que tenim, un coneixement molt profund de Mart. Hi ha altres llocs del sistema solar que estan guanyant molt pes.
10: Si ara no tornen aquestes mostres de Mart, quines són les alternatives per buscar vida?
9: Europa. Europa és una lluna de Júpiter. Com més sabem d'Europa, més ens fascina. Jo estic enamorat d'Europa, ho haig de dir. I comencem a veure Europa com un lloc quasi més interessant que Mart, que això ja és dir. El desavantatge, Europa, recordem que és un satèl·lit de Júpiter, que és tot cobert per gel d'aigua, 25 quilòmetres de gruix, i per sota un oceà d'aigua líquida salada amb dos cops tota l'aigua que hi ha a tots els mars de la Terra.
10: Que això és el que la fa tan prometedora.
9: Exactament. Mai haguéssim pensat, Alba, és que mai haguéssim pensat d'anar a buscar vida en llunes que a les seves superfícies es troben a menys 130 graus. Sempre havien passat en planetes acostats al Sol, acostats als estels, que poguessin tenir temperatures com les nostres, on l'aigua pogués ser líquida en superfície. I ara resulta que, pum, hi ha llunes de Júpiter i Saturn que tenen aigua a l'interior. Xulíssim. Però som al començament d'aquesta exploració. A diferència de Mart, que portem dècades, el que deia, no?, generacions de robots i de naus, a Europa comencem ara. Hi ha una nau de la NASA que es diu Clipper, que està volant cap a Europa des de fa un any i mig, arribarà l'any 2030. Serà primera missió. Molt difícil que en una primera missió tu puguis ja dir, mira, he descobert vida. Una primera missió serveix per dissenyar una segona. És a dir, la primera troba coses que dius, ai, que xulo això que hem trobat, no? Que interessant, anem a dissenyar una segona amb aquests instruments que ja hauràs pensat, perquè la primera t'haurà dit que ha trobat no sé què. Aquí estem, em temo que estem molt a les beceroles encara de l'exploració d'Europa. Ja m'agradaria que Clipper, la primera missió que enviéssim, ja ens confirmés, però em temo que això no serà així. Però com més coneixem d'Europa, més ens fascina aquest lloc.
10: Doncs haurem d'estar pendents a veure si la NASA és capaç d'optimitzar aquesta missió per retornar les mostres de la Pèrsica. Fa 5 anys que la tenim allà treballant. Exacte. Doncs a veure si podem aprofitar aquesta feinada. I si per fi veiem doncs, que tenim alguna evidència científica que ens pot donar pistes doncs, que no hem estat sols.
9: Tu t'imagines explicar això, Alba, com a periodista?
10: Seria meravellós.
9: Explicar que
10: seria una de les grans notícies del segle, si no la més important, no?
9: Jo penso que sí.
10: Vida més enllà de la Terra. Tant de bo ho puguem veure.
9: Ah, exactament.
10: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
9: A tu.

0: Molt bon dia, passen gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolten Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat. Ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per a aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havíem d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas, nosaltres sempre hi volem ser en el moment en què es proposi, doncs, avançar la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita doncs, algunes respostes. Diguem, no? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etc. No? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres doncs, hem posat les bases doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques doncs, fan que aquestes coses doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna diguem de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees diguem de cada un dels serveis, diguem, o cada un dels territoris que, de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana no? a l'Ajuntament, anant més enllà aconseguiríem doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: A finals d'any passat nosaltres vam arribar a les ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat i, per tant, nosaltres hi vam arribar i orgullosos doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita doncs, més resposta per de l'administració i crec que moltes dades doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt, molt elevat de Sant Cugatencs doncs, rep algun tipus d'ajuda social i, per tant, doncs, la situació és molt complexa a nivell de país també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada una de la primera setmana que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè de fet en el mandat anterior Junts doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera i per tant doncs, això és una cosa de la primera setmana, eh? Però en qualsevol cas jo crec que podem explicar coses que hem doncs, treballat molt o hem empès doncs, perquè tinguin endavant com Can Ametller, per exemple, no? Que és un projecte doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer amb l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial o, per exemple, continuar doncs, amb la bona doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt, molt diària doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran les urnes, però en qualsevol cas nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I segur que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que s'ha fet, que ha fet el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem seguir marcant l'agenda de determinades qüestions i, per exemple, per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupada per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1, entre altres coses, perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys, l'habitatge. Ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I, per tant, nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que n'amatlli a fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat doncs, persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, amb temes percentuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: En què aniria més ràpid? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, amb les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull, o jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre amb aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, en aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial. Per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, que en Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més. I, per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17-18% del parc d'habitatge doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu a Sant Cugat, això beneficia Sant Cugat pel que deia, perquè no expulsa i perquè d'aquesta manera també aconseguim doncs, que l'identitat santcugatenca, que és la que ens sentim tots molt orgullosos, doncs, segueixi viva.
0: Dic, al principi de l'entrevista, de la pregunta, deia, sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps. Dic un sembla, perquè no sé si està molt clar, Can Camps està descartat?
1: Com dius, és una pilota que està damunt de la taulada de la Generalitat. Nosaltres no ens oposarem a la construcció de pisos de protecció oficial. Mai. És veritat que el projecte doncs, ha de tenir doncs, unes coses en compte, no?, que són molt importants, que és que, per exemple, doncs, no pot ser un barri desconnectat de la resta de la ciutat i, per tant, doncs, s'ha de tenir molt, molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids, doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
0: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i demés, i després això ara està com molt més junt que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
1: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què vèiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolti, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte, i que tiri endavant. La realitat és que no ha tirat endavant. Doncs això haurà de preguntar al govern de Salvador Illa per què no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és que Can Ametller està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt, molt de temps, i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
0: Però Can Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
1: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri, i per tant, el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser un altre tipus de barri.
0: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
1: Primer, que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem, que s'han de complir. La meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial, i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula, i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge i que el model Sant Cugat, no?, no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no?, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre, o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
0: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteixi en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
1: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible, i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta, i que els propers anys, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
0: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries, i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
1: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí. Segur que hi ha molts actors polítics que fan doncs, bandera a qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer doncs, polítiques identitàries. Jo el que dic és que amb tothom que ho necessiti ha de poder accedir a un habitatge. És un dret fonamental i ho hem de poder complir. I, per tant, totes les mesures que ajudin a que la gent pugui accedir a l'habitatge, benvingudes siguin. Totes les mesures que impedeixin o entorpeixin l'accés a l'habitatge, nosaltres no hi estarem a favor.
0: Sobre el tema d'identitat, un debat que també ha generat diferències a la ciutat en les darrers setmanes o mesos és el padró. Fins a quin punt les posicions de Junts en aquesta qüestió incomoden l'Esquerra?
1: Mira, nosaltres, quan vam començar a parlar del padró amb Junts, els vam explicar que teníem doncs, un determinat nombre de persones empadronades doncs, en domicili fictici, en un equipament municipal, i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadronar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables, s'han de poder empadronar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar doncs, que ningú s'empadroni quan no s'ha d'empadronar, benvingut sigui. Al final, el frau doncs, el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadronant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadronant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció, no pots empadronar o no empadronar, no, has d'estar empadronat allà on vius, i, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadronar.
0: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava, i vostès també estaven en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
1: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar doncs, ordre, doncs, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, doncs que la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar doncs, que hi hagués un nou cap del padró, que és l'actual cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt tècnica, molt professional, i per tant, doncs, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha doncs, acabat d'ordenar doncs, la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadrona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar doncs, que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
0: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmoda, però ha acabat assumint per responsabilitat del govern?
1: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera doncs, d'arreglar-ho d'alguna manera. Diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana doncs, no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, bueno, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem doncs, la construcció doncs, prevista pels propers anys doncs, en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres doncs, hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes diguem al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem doncs, més d'un centenar al sector de Can Vasconcel. No? Per tant, doncs, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que doncs, tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí la qüestió no és fixar-nos, focalitzar-nos només en un projecte en concret, sinó tenir mirada general, dir, mira, això no ho farem, però farem tot això altre. D'acord.
0: La mirada també és un nom de debat que va ser un dels punts forts també de l'acord entre Junts i Esquerra. Ha estat també motiu de debat aquest any. En quin punt està la mirada? Veurem aquesta mirada? És necessària aquesta mirada? Escola la mirada per tots els oients que potser no estan familiaritzats.
1: Jo crec que és necessària perquè és un projecte de, i és una qüestió de justícia històrica i de tota la gent que hi ha posat doncs, tantíssimes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... El Departament d'Educació el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot, doncs, s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent doncs, que hi ha abocat doncs, tants esforços, i en el futur, òbviament, ja veurem de quina manera doncs, compaginem la baixa de demogràfica amb les escoles. Però, escolta, el que avui pot ser una escola, demà doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar cap a on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico amb diferents coses. Amb 10 o 15 anys, la ciutat, més o menys, doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia doncs, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes ja saps, sí, haig d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament doncs, tindrà Sant Cugat, i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
0: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen de on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
1: El repte que té la ciutat és governar el creixement.

0: No? I això són coses que s'han de fer, i per tant la principal preocupació és dir, ei, com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta, diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem, i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill, és molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final, i nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar doncs, què és el que necessitem.
1: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any, fins i tot. Entrarem aviat en un any electoral intens, perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat, i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
0: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important, i el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem, i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat. I, per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
1: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
0: Jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat, i ja veurem doncs, quina és la fórmula, òbviament, o quins són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal doncs, que ens surt d'aquelles eleccions, però en qualsevol cas, jo em presento per ser l'alcalde, perquè m'estimo Sant Cugat de sempre, i presentar-se doncs, per dir, no, vull seguir amb el rol actual, no, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer, i estic convençut doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho, i sobretot entorn, i per tant, content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps, i això va doncs, a tota velocitat cap al maig de 27.
1: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabrem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable, o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
0: Mira, nosaltres, ja començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta, i per tant això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint, perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc, molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom, i ho hem demostrat, i per tant si podem repetir amb Junts, amb algun altre suport benvingut sigui, si hem de governar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom, perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom, i per tant la política, com deia abans, és remengar-se, s'ha d'arribar a acords, i jo ho entenc d'aquesta manera. Jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques. Jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables, i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
1: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
0: No he dit això.
1: No has dit això, ho he entès malament. Doncs.
0: Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
1: Si sí, d'aquí un any el tornem a entrevistar, què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
0: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de la,

0: de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tingui la convocatòria de participants. M'agradaria haver pogut doncs, avançar doncs, amb algunes construccions d'algunes promocions. M'agradaria haver pogut doncs, avançar o garantir, per exemple, doncs, que els serveis socials doncs, tenen doncs, les millors eines per treballar, perquè són unes excel·lents professionals i perquè estan pagant amb la seva salut doncs, la situació. No? Per tant, si això garantíssim de cara a final de mandat, jo em sentiria més que satisfet en aquest mandat. Perquè i el tema de les dades de seguretat, ho he dit abans, però no és menor, eh? No és fàcil en un context com l'actual haver mantingut durant tants anys unes bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou pla local de seguretat, que és un excel·lent pla local de seguretat que ens aboca, ens porta cap al futur, a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
1: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
0: I jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
1: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia, i continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb Alba Triador i Carme Reverte. Bon dia.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui haurem d'agafar el microscopi.
1: El microscopi?
2: Sí o sí, sí o sí, eh? I és que deixem enrere aquest món macroscopi, és a dir, les coses que veiem a simple vista, amb ull nu, i ens anem directament al microscopi, perquè avui anem a parlar dels virus.
1: Ah, carai, ara ja amb aquesta fred que fa també és temps de virus, eh?
2: És temps de virus, eh? I els últims anys han sigut més que notícia els virus. Podem dir que sempre són notícia, perquè es fan epidèmies i causen greuges importants de salut comunitària, però venim de fa no pocs anys que, bé, per poc ens n'anem ràpidament per culpa d'un virus especialment.
1: I tant, doncs som-hi. Anem a parlar d'aquests virus.
2: Mira, primer de tot he de dir que ja saps que sempre fem classificacions i ho encasillem tot bastant, i en el cas dels virus ho tenim molt complicat. Per què? Perquè, bé, no són éssers vius, en podríem dir. Són agents infecciosos acel·lulars.
1: Carai.
2: Cel·lulars ens diu que no són cèl·lules.
1: Exacte.
2: Que no són cèl·lules, ara veurem el que són. I els científics els han classificat, o sigui, han apartat tots els altres éssers vius i els han posat dintre un calaix, que són els acitota.
1: Llavors estan solets en aquest grup.
2: Estan solets, estan solets. La paraula virus, evidentment, té una etimologia llatina i fa referència a verí o substància nociva.
1: O sigui, això ja ens ho diu tot, no? Ja ens diu que aquests virus són dolents per nosaltres, pel nostre cos.
2: Són dolents, són que causen... bé, que causen enfermetats, no? Que causen coses dolentes. Els virus, de fet, podríem dir que han estat els grans desconeguts de la microbiologia durant anys i panys. Per què? Perquè no va ser fins a finals del segle XIX i principis del segle XX quan els investigadors van posar llum en aquesta foscor, no? En aquest calaix que no se sabia ben bé d'on venien. Es considera a Martinus Beijernik com a descobridor del primer agent víric l'any 1899, just a cavall, del segle XIX i segle XX, el qual va agafar el testimoni del científic rus Dmitri Ivanovsky, que alhora es va fer valdre del filtre inventat pel francès Charles Chamberlain, un filtre per poder aïllar aquests virus, no?
1: I per
2: aquests
1: tant estudiar-los, no?
2: Agents infecciosos. Els virus, com dèiem abans, han estat un misteri durant molts i molts anys, fins que el treball d'aquests biòlegs i microbiòlegs va descobrir que els virus es tractaven d'unes estructures moleculars compostes per cadenes d'ADN o d'RNA, d'àcid desoxiribonucleic o àcid ribonucleic, i envoltades de proteïna, d'una estructura de proteïna. Per tant, no són cèl·lules, com hem dit, són estructures o agents infecciosos, amb una mida que pot variar entre els 20 i els 300 nanòmetres de diàmetre.
1: Per tant, són molt, molt, molt petits.
2: Molt petits, molt microscopis i molt petits. Amb la particularitat de que aquests agents infecciosos depenen sempre d'una altra cèl·lula, bé sigui bacteriana, vegetal o animal, per replicar-se. És a dir, per sintetitzar nous virus i tornar a infectar noves cèl·lules. És el seu mecanisme de reproducció i d'infecció. És a dir, necessiten una cèl·lula per poder viure.
1: Carai. O sigui, s'han de posar sobre un animal o sobre una persona?
2: Sobre una cèl·lula bacteriana, vegetal o animal. Pot ser de diferents tipus. Posen sobre la cèl·lula, perforen la membrana cel·lular, no?, i entren dintre del citoplasma o del nucli, fins i tot, per poder replicar-se i poder crear nou virus i així anar infectant noves cèl·lules per ser aquest agent infecciós. En els virus hem dit que estaven, que dintre tenien les cadenes de DNA o de RNA. Aquestes poden estar formades, les cadenes d'ADN, per dues cadenes o una cadena. d'ADN. Hem dit que l'ADN era aquella doble hèlix, que sí, també vam parlar en un guaita, que va ser descoberta, bueno, per l'equip de Watson i Crick, ho posem entre cometes, perquè hi havia una senyora que les havia descobert abans o les havia pogut fotografiar abans.
1: Però això que s'invisibilitzen, moltes vegades, les dones en aquest món,
2: sí,
1: de la ciència.
2: En Watson no va morir no fa molt, aquest científic. Per tant, com dèiem, a les cèl·lules formades per DNA tenen dos cadenes o una cadena senzilla, i la replicació dels virus es produeix dintre del nucli de la cèl·lula. O sigui, travessen fins al nucli i allà es produeix la replicació. Per què? Perquè el nucli és on està situat el material genètic, és on està situat l'ADN. En canvi, els virus amb ARN, que també poden estar formats per cadena doble o cadena senzilla, la replicació té lloc al citoplasma, perquè el ARN està situat al citoplasma, no està situat al nucli. I aquí és on entrem, per exemple, cèl·lules animals també, cèl·lules vegetals, però també moltes cèl·lules bacterianes. Per tant, com hem dit abans, els virus no estan considerats com organismes vius.
1: Perquè no tenen cèl·lules, no?
2: La majoria dels científics els exclouen, per tant, de la classificació biològica, aquelles classificacions que hem dit abans. Però, de totes maneres, s'han de classificar d'alguna forma.
1: Això és el que us agrada.
2: Alguna mena, no? Ara mateix hi han reconegudes 16.213, entre cometes, espècies de virus. Qui posa els noms és el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus, els científics que d'allò, que són viròlegs, és a dir, un viròleg és el biòleg, és l'especialitat que estudia els virus. Algunes fites dels descobriments dels virus són, per exemple, als anys 30, quan es va aconseguir aïllar, cristal·litzar i fotografiar el virus del mosaic del tabac. És un virus vegetal, que aquest virus serveix com a estudi de base dels virus. És allò que ens diu el conejillo de Índies, allò que en genètica és la mosca del vinagre, per exemple, en els virus seria el virus del mosaic del tabac, que és el que s'ha fet la majoria d'experimentació. El 1931 es va aconseguir cultivar el virus de la grip, i el 1949 el de la polio. El 1963, el de l'hepatitis B, i el 1983, l'equip de Luc Montagnier va aïllar per primer cop l'VIH, és a dir, el virus de la sida. Un dels misteris més importants és l'origen dels virus.
1: Carai, d'on surten?
2: A la biologia, perquè, a diferència dels animals o plantes, aquí tenim un problema molt greu, que els virus no deixen fòssils.
1: No, clar, si no tenen estructura
2: cel·lular, no deixen fòssils. Tot i això, la comunitat científica podem dir que treballa amb tres hipòtesis principals.
1: A veure.
2: I com acostuma a passar en ciència, potser no és vàlida una d'elles, sinó que són vàlides...
1: Carai, això pot ser, no?
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Parir, acompanyar i cuidar formen part d'una professió sovint poc visible, però essencial dins del sistema de salut. Avui volem conèixer de prop la feina de les llevadores i tot el que implica aquest ofici més enllà del moment del part. Per això ens acompanya la Montse Albiol Rodergas, amb qui parlarem de la seva experiència del vincle amb les dones i de com ha evolucionat aquesta professió en els darrers anys. Benvinguda, Montse. Explica'm quina diferència hi ha entre una infermera i una llevadora.
1: Una llevadora, per ser llevadora, primer aquí, a l'estat espanyol, ha de ser infermera. Vale? O sigui, tu has de fer infermeria i després especialitzar-te. Un cop has fet infermeria, passes un examen, que seria com un MIR, li diem el LLIR, llevadora interna resident, i aleshores en aquest examen, després, segons el número que treus, es calcula l'examen, abans es calculava els anys d'experiència també, ara ja no ho sé, tries on vols fer la residència. I aleshores, depèn del número que tinguis, dius, doncs puc optar a fer-la en aquest hospital o en aquest altre. I aleshores, durant 2 anys, fas la residència, i que consisteix en pràctiques i en teòrica. I als 2 anys et donen el títol de llevadora.
0: Quines serien les principals funcions de la llevadora?
1: Mira, les principals funcions de la llevadora és acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de que té la menstruació fins que la deixa de tenir. I aleshores, en aquesta etapa, doncs clar, acompanyem amb tota l'etapa més sexual i reproductiva de la dona, també els mètodes d'anticoncepció, les malalties de transmissió sexual, també doncs, si hi ha una dona que té risc de vulnerabilitat a nivell de, no, de parella, doncs també la podem ajudar i orientar. I després acompanyem l'embaràs, el part, el postpart immediat i després pues, la menopausa, tot el que envolta l'època del climateri i de la menopausa.
0: I què vol dir que la llevadora ha de tenir una mirada integral?
1: Jo ho veig com que has de valorar la dona com un tot, però jo això no només ho veig d'una llevadora, jo això ho veig de qualsevol professional de la salut, que hauríem de tenir tots una mirada integral. I en el cas d'una dona, doncs, com ha sigut la seva infància, com ha sigut criada, com s'ha gestat, com ha parit la seva mare, tot això influeix molt després en el desenvolupament de la dona. Ara, si em centro en l'embaràs, no només veure les proves físiques, no? De dir, val, l'analítica del primer trimestre et surt bé. Sí, però com et trobes, què et passa, quins símptomes tens... No? Ho veuria una mica en aquest sentit, no? De no només fixar-nos en proves, sinó més en com es troba la dona i en què necessita, quines necessitats té i ajudar-la en elles.
0: Tu m'havies comentat prèviament a aquesta entrevista, i també ho he confirmat a través d'internet, que hi ha una manca de llevadores en relació a altres països de la Unió Europea, oi? A què és degut això?
1: Aquí el que ha passat és que durant uns anys no hi va haver llevadores. Hi va haver un temps que es va tancar el Col·legi de Llevadores, va coincidir postfranquisme, i aleshores el que va passar és que no hi va haver llevadores i el relleu el van agafar una mica els obstetres. Mm-hmm. Però clar, és molt diferent la mirada de l'obstetre que la mirada de la llevadora.
0: Explica'm ben bé en què es diferencia aquesta mirada de l'obstetre i de la llevadora. Per què dius que són tan diferents?
1: Bueno, a veure, pot haver-hi un obstetre que tingui una mirada més a nivell d'integral, no? Això que parlem. Però sovint les dones són elles que t'ho diuen, no? Que van a l'obstetre i, bueno, els hi fa l'ecografia o els hi fa una visita, i aquesta visita és una mica més merament de... aspectes físics, no? Com una mica anar una mica per feina, per dir-ho d'alguna manera, que òbviament és veritat que el temps que tenim a la sanitat pública és molt limitat, eh? Però les dones sí que et diuen que quan venen amb tu amb la llevadora és com un espai més d'escolta, no? De...
0: Potser hi ha més empatia. Perquè
1: empatia,
0: com van rebre els obstetres de cop l'arribada un altre cop d'aquesta figura, si s'havien acostumat? Potser si ho has viscut amb professionals de més d'edat avançada, us han incorporat i acceptat bé o es senten una mica trepitjats?
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Però sí que és veritat que en general encara hi ha una mica aquesta jerarquia, que és, no?, a la sala de parts, doncs jo sóc l'últim responsable, l'obstetra, i la llevadora, tot i tenir autonomia, perquè aquí en tenim bastanta, a Catalunya, bueno, doncs una miqueta està com a vegades per sota de l'obstetra. Clar, un embaràs i un part de baix risc, mitjà risc, la llevadora és la professional que l'acompanya. I si hi ha alguna cosa que no va bé, tens l'obstetra que t'ajuda i que ajuda la dona, està molt bé i que, a més, hem de treballar amb equip i multidisciplinarment. Però hem de sempre tenir l'objectiu sempre nostre és la dona al mig de les cures. I aleshores això a vegades és el que jo crec que a nivell mèdic la medicina d'aquí ha sigut bastant de i si no fem això, podria passar això altre, o sigui, una mica de curar i de no veure aquest centre de la dona, del que vol ella i el seu interès, i que a més és una persona adulta i responsable. Segueixen molts protocols que a vegades estan una mica obsolets.
0: De fet, tota aquesta mirada més mèdica que dius que poden tenir alguns obstetres, no tots, aquesta jerarquia que es pot donar a vegades en els quiròfans, inclús a les de parts o si cal en el quiròfan, tot això em fa pensar una mica en el tema de la violència obstètrica, no? Quin paper jugueu les llevadores en tot això?
1: Doncs mira, a la violència obstètrica jo n'he sigut partícip, perquè jo fa 21 anys que sóc llevadora. I, clar, també he evolucionat molt. Jo quan vaig fer llevadora, fer l'especialitat, t'ensenyaven a fer una episiotomia. A mi m'havien dit, agafa el nadó amb el cap a baix i els peus a dalt, i tu pensaves, però com he d'agafar el nadó amb el cap a dalt, amb el cap a baix i els peus a dalt, no? O sigui, fèiem una sèrie de pràctiques que jo les considero violentes. Resurar, posar un enema per netejar, un enema de neteja, tot això ja per mi forma part d'aquesta violència, no? Per mi, si no hi ha informació, no hi ha permís, ja és entrar en violència, no?
0: Teníeu consignes inclús de no donar més informació del compte?
1: Sí, això també ho he patit.
0: M'ho pots
1: alguna
0: explicar?
1: Vegada. De dir, sí, no expliquis això perquè tampoc no és necessari que la dona sàpiga tant. O, per exemple, la típica maniobra de Christeller, que aquesta maniobra és de posar el braç, doncs alguna vegada jo recordo no haver posat el braç, però sí d'apretar una mica la panxa per ajudar l'obstetra i, bueno, fer aquest tipus de pràctiques que dius, mare meva, no? Realment vinc d'aquí i he desaprès molt. Per una banda, molt contenta.
0: Però deu ser difícil, ara que has vist totes aquestes coses, seguir, a vegades, havent d'estar al costat de companys que fan pràctiques violentes, no?
1: Dificilíssim. Entres en molt conflicte. Entres en conflicte, amb dubtes, de dir, ostres, és que potser aquí no és el meu lloc. Jo, quan ho vaig viure pitjor, realment va ser el meu primer any d'estudis de llevadora, que, de fet, hi va haver moments que ho vaig voler deixar. I el que passa és que la meva parella em deia que no, que t'ha costat molt i això és el que tu volies i ho has de, has de continuar-ho fins al final i tal.
0: O sigui, encara no s'havia parlat mai de violència obstètrica, però tu veies des del principi que allà hi havia alguna cosa que no...
1: Que no m'agradava.
0: Ho heu parlat amb altres companyes que també han sentit això sempre?
1: Sí, amb unes quantes.
0: Perquè encara segueixin dient que som unes exagerades, no? Si les mateixes professionals ho veieu.
1: Sí, menys, però encara. És curiós, eh? Però encara, encara.
0: Molt, i hi ha una jerarquia sobre el que és violència i el que no, quan hauria de ser com ho sent cada persona, no?
1: Sí.
0: Això ho he vist molt. És veritat que tu et poden haver fet o dit una cosa que per tu s'hagi quedat allà, perquè el més important era, doncs, tirar endavant, que el part anés bé, però un altre potser li han dit coses que objectivament són greus, les viu com a greus, i les altres dones li diguin no n'hi ha per tant. Ho decidirà ella, no? Si n'hi ha... Però dia d'avui, 2026.
1: Sí, dia d'avui, perquè jo ho he viscut amb el tema dels plans de part. És que aquesta dona mira el seu pla de part. Dius, bueno, és que l'ha fet ella, el pla de part. O sigui, et pot no agradar, però ella ha fet aquest pla de part. Això ho tinc... És recent. És una època molt sensible. Molt sensible i molt vulnerable. Si has estat embarassada, ho hauràs presenciat, no? Que és, no? I les dones t'ho diuen, no? Que tenen aquests canvis d'humor, que veus, depèn d'una notícia, et posa a plorar. Aleshores, jo crec que això a vegades no en som prou conscients, que l'impacte d'alguna frase, el que tu has dit, o algun gest, doncs pot fer molt mal. Pot fer molt mal, i jo sóc conscient alguna vegada d'haver fet alguna cosa i després demanar perdó. Jo penso que és important reconèixer-ho, demanar perdó i reparar-ho. Això penso que seria l'ideal, sempre.
0: M'agradaria que m'expliquessis tu a dia d'avui, que has passat per moltes fases, però a dia d'avui, professionalment, com et descriuries?
1: A dia d'avui em descriuria com a llevadora especialitzada amb maternitat, part i criança, i que tinc molta experiència i devoció, diria, també, amb teràpies naturals. Bueno, soc reflexòloga podal i em vaig formar amb una de les pioneres aquí a Espanya, que és l'Àngeles Hinojosa, i després em vaig especialitzar també en embaràs i part, i també m'agrada molt l'aromateràpia, i ara vaig començar a aprendre'n en la pandèmia, i aleshores ara també l'aplico molt, i intento també anar-me formant, i la meva idea és formar-me encara una miqueta més, i aleshores tinc també la formació de Rebozo, que la vaig fer amb la Lina Valdivia, i tinc una miqueta de nocions d'acupuntura i realitzo la moxibustió. Bueno, totes aquestes teràpies a mi diria que m'apassionen. I aleshores, pues, tot el que t'apassiona també ho fas ben fet.
0: Entenc que moltes d'aquestes coses es fan quan comença el treball de part, no? Bé, quan comencen les contraccions... Ho vas combinant tot o què prefereixen, per curiositat, les dones? Quina tècnica les ajuda més a portar bé tot aquest treball?
1: Mira, la reflexologia podal ajuda molt en l'embaràs i en el moment de l'inici de part, perquè relaxa molt. I aleshores moltes dones et diuen això, que els hi ha anat molt bé per relaxar, i algun punt en concret, doncs, per ajudar més en el part. El Rebozo també el faig bastant en l'embaràs, per ajudar a alliberar tensions, a col·locar millor el nadó, i en el part també l'utilitzo bastant. És a dir, Rebozo, aromateràpia, això s'utilitza bastant en el part, i la moxibustió la utilitzo molt també per ajudar a escalfar l'úter en el final de l'embaràs, i també per ajudar quan un bebè és tan cefàlica a que giri.
0: Sé que has estat treballant un temps al Centre de Naixements Laietània. De fet, ets una de les impulsores, no?, del projecte.
1: Jo vaig entrar a treballar a Laietània, a Can Ruti, el juliol del 2021, i vam entrar, doncs, bastantes llevadores, com que era el principi de tot del projecte que el va impulsar la Lucía Alcaraz Vidal, havíem d'estar bastant disposades a fer guàrdies extres. Vaig també estar col·laborant a l'Hospital Can Ruti, o sigui, fent guàrdies a Can Ruti, i va ser... Bueno, hi vaig posar molta il·lusió, molta motivació i moltes ganes, i estic molt contenta d'haver-hi treballat perquè va valdre la pena. O sigui, vaig estar gairebé 3 anys.
0: Són importants aquests espais per les dones, consideres?
1: Són superimportants. O sigui, clar, una de les coses que a mi m'agradaria és tornar a treballar en un centre de naixements, i m'agradaria molt que es pogués fer a l'hospital on faig alguna guàrdia i a qualsevol hospital, perquè això està basat en el Birth Center anglès, que això ens porta molts anys d'avantatge, en el que la dona en Anglaterra pot triar i pot dir: jo vull parir en un Birth Center, si pot, per les condicions del seu embaràs, o jo vull parir a l'hospital, o jo vull parir a casa.
0: També has acompanyat parts de casa?
1: També he acompanyat i acompanyo algun part a casa.
0: És segur el part a casa? Deixem-ho clar, aviam.
1: És segur sempre i quan estigui planificat, sigui un embaràs de baix i mitjà risc, i seguint la guia del part a casa, que fa molt poquet que ha sortit la nova guia elaborada per les llevadores d'Alpac. Jo pertany a l'Associació de Llevadores del Part de Catalunya, i en aquesta associació hi ha un grup de llevadores que van elaborar fa molts anys una guia, i ara fa molt poquet que l'han actualitzat i això es pot trobar per internet.
0: I per què creus que desperta tantes emocions aquest concepte de parir a casa per gent que mai prendran aquesta opció ni ningú els obligarà a fer-ho? Per què s'enfada tant la gent amb el part a casa?
1: Jo crec que ara s'enfaden menys, crec.
0: Ah, mira.
1: Sí, jo crec que hi ha hagut un canvi, perquè abans tu deies: vull parir a casa, i et deien si estaves boja. Jo crec que ara això existeix menys, o sigui, hi ha com més acceptació de que una dona pugui parir a casa, i això també ha sigut, jo crec, gràcies als centres de naixements. Perquè als centres de naixements, i a donar-li aquesta prioritat a la dona de que ella estigui al centre de les cures i pugui decidir on vol parir. I ara, hi ha menys aquesta visió negativa, tot i que encara parles amb dones, amb gent, que segueix tenint-li por, no? Aleshores, quan tu expliques que no, que el part a casa és planificat, acompanyat per una llevadora, això també és important, perquè la llevadora és la que té les competències per atendre un part. I si hi ha alguna complicació, saber-la detectar a temps i saber fer un trasllat. O sigui, això també deixem-ho molt, molt clar i molt important, no? Que és la llevadora la professional que acompanya. I penso que encara hi ha aquesta por, i com dius tu, doncs que desperta aquestes emocions, suposo, no? Perquè, per exemple, amb la gent més gran, no? Els pares i així, ells venen d'una època en la que, si abans les seves àvies parien a casa, o alguna de les nostres mares, depèn de l'edat, paria a casa, sabem també que hi havia més morbimortalitat, no? Però perquè també hi havia menys eines, menys medicació, menys auscultació, o sigui, tot això també és molt important.
0: Quin tipus de persona consideres que pot ser una llevadora? O sigui, quines qualitats són imprescindibles? Què teniu en comú?
1: L'empatia, la sensibilitat, el respecte, el voler ajudar a l'altre. No sé, per mi potser aquestes serien les més importants. I l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora i em costa molt tallar, no? Si m'escriu una mare per un problema de lactància, no puc obviar i l'ajudo, no? Aleshores, a vegades sí que és veritat que... És que ser llevadora jo crec que és una manera també de viure. I aleshores és difícil com la gent del nostre voltant entendre això, no? A vegades ara parlo per família, amics, que estiguis a vegades molt connectada en aquest sentit, no? I ho deixis tot per atendre.
0: Molt bé. Doncs, Montse, moltíssimes gràcies. Ens has explicat molt, sé que has fet moltíssimes coses més, però en algun punt ho hem de deixar.
1: Sí, sí, i tant.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Després de petar-ho a les xarxes en català, la santcuatenca Carla Clavera aterra amb un nou llibre, Si un dia tu i jo, editat pel grup 62. És la primera incursió en el món de la novel·la d'aquesta santcuatenca coneguda per ser creadora de contingut. Amb prop de 40.000 seguidors a Instagram, Clavera s'endinsa en el caos interior d'una jove de 25 anys que afronta els reptes que suposen el desamor, la pèrdua i l'absència. Tot i que la protagonista pot tenir punts en comú amb Clavera, l'autora deixa clar que l'obra no és autobiogràfica. Si un dia tu i jo ha estat un desafiament per a aquesta creadora de contingut a l'hora de crear una novel·la que parla del que costa deixar anar i del que esperem recuperar. Ha parlat amb ella la nostra companya d'informatius, la Sílvia González.
2: Saludem a Carla Clavera, escriptora, creadora de continguts, santcugatenca, i ens presenta a Ràdio Sant Cugat i al 91.5 de la FM, Si un dia tu i jo. Carla, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Segon llibre.
3: Sí, sí, sí, però primera novel·la.
2: És el que anava a dir, però és segon llibre. Sí. Llavors, dista una mica de petar-ho a les xarxes, perquè sí, podríem dir que era un altre rotllo.
3: Exacte, totalment.
2: I aquí anem a una altra història, que això ha estat una aventura per tu i per la Matilda, que és la protagonista de Si un dia tu i jo. Per aquells que diguin, vull una cosa nova, anem a fer una mica de promoció, de què va Si un dia tu i jo?
3: De què va? Si un dia tu i jo és la història de la Matilda. És una noia com podria ser jo, com podrien ser les meves amigues, que viu per Barcelona, té un grup d'amics, està una mica enamorada, una mica perduda, i bueno, lluita per buscar el seu camí.
2: Com a mínim és un bon punt de partida, perquè com acabes de dir, podria ser jo, podria ser una de les meves amigues, per tant, el públic que busques i que busqueu, els que esteu darrere d'aquest projecte, és un públic juvenil, o creus que els temes que es tracten hi ha gent que es pot sentir identificada?
3: El llibre està amb el segell Fanbooks del grup 62 i sí que és un segell que neix com per llibres d'un públic juvenil, adults joves, però sí que és veritat que jo quan vaig començar a escriure aquest llibre volia que se'l pogués llegir la meva cosina de 15 anys, però també una noia de 25. Crec que engloba... Sí, sempre parlo de noies perquè trobo que és un llibre que potser va més enfocat a un públic femení, però també els nois que el vulguin llegir, evidentment benvinguts siguin. De fet, la meva parella se l'està llegint i li està agradant, això ja no sé si m'ho diu perquè és la meva parella o perquè li està agradant de debò, però que al final és un llibre per tothom qui tingui ganes de llegir una historieta que passa a Barcelona i una mica fresca.
2: Era la pregunta que sé que estàs esperant. Quant de tu hi ha en aquest llibre? Perquè segurament la gent que segueix la Carla Clavera doncs sap que fa moltíssims continguts en català, que després en parlem, per xarxes socials, i indefectiblement qui et segueix en les teves recomanacions de llibres o del loquet del dia t'hi pot veure d'alguna manera, no? Per aquesta frescor, per aquesta manera d'expressar-se. Ara és el moment de dir si parla de tu o no parla de tu.
3: La novel·la no és autobiogràfica, no és una cosa que m'hagi pogut passar a mi, però sí que, evidentment, per escriure un llibre, la inspiració ve de llocs. Aleshores, clar, aquests llocs existeixen a la meva ment, ja sigui perquè és una cosa que m'ha explicat una amiga, que li havia passat a una cosina, o una cosa que potser sí que m'ha passat a mi, i el llibre es va construint una mica, doncs, amb anècdotes reals, però amb coses que potser no ho són i podrien haver estat. Aleshores, la Matilda no sóc jo, sí que compartim doncs trets, però no tots. Aleshores, podria ser una amiga meva. O sigui, és una noia. És una noia amb les coses que li agraden, amb les coses que no, que crec que queden molt ben definides al llibre, però que els lectors no vull que m'imaginin a mi ni que es pensin que és una història que jo he viscut real, perquè no és així. O sigui, la Matilda és una persona que existeix al llibre, però existeix per si sola.
2: A més, hem de dir que la idea no sorgeix de tu, et venen a buscar.
3: Sí, sí, això és una cosa que em va fer molta il·lusió. De fet, jo ja havia escrit Petar-ho a les xarxes en català amb Cossetània, una editorial de Valls, i entre que es va publicar el llibre fins que jo doncs, vaig tenir el primer contacte amb la Patrícia, passen gairebé 2 anys, no arriben, però més o menys, i jo ja tenia aquesta història començada des de feia ja força temps, perquè bueno, un dia em va venir com un fletxasso i vaig dir, ostres, aquest pròleg, que de fet, el llibre està... Ja cap al final no tant, però molt al principi està escrit molt de forma lineal, o sigui, jo vaig seguir l'ordre de capítol a capítol, i el pròleg és el primer que vaig escriure. I em va venir, vaig escriure'l i el vaig deixar com una mica apartat, perquè bueno, vaig començar a tenir molta feina, i sí que era una cosa que jo sabia que volia fer. De fet, jo he volgut ser escriptora des de sempre. De fet, estudio periodisme perquè a mi jo volia saber què passava al món, m'agradava llegir, m'agradava escriure. I dic, què puc fer amb aquest popurri? Doncs periodisme. I al final és el que vaig acabar fent. Però, doncs això, aquesta és una idea que va néixer un dia perquè sí, i al cap d'un temps vaig anar a una trobada, que van a un esdeveniment per BookTokers, per la promoció d'un altre llibre, d'una altra autora, Les mans brutes i el cor en pilotes, molt guai, de la Sílvia Amadi, també de Fanbooks, i que em va agradar molt. Aleshores, com que era un llibre que passava en un poble, on hi havia un profe de ceràmica, tal, ens van portar a fer una activitat de ceràmica, de pintar ceràmica. I jo vaig seure al costat de l'editora de Fanbooks, la Patrícia, i vam estar xerrant, no de mi, sinó del llibre de la Sílvia, de coses en general i tal, i va haver-hi com molt bon feeling. Aleshores, al cap de dos dies, jo em vaig trobar un mail que em va fer moltíssima il·lusió, i mira que en rebo el dia, però aquell va ser com, buah, quina passada, on la Patrícia em deia doncs, que em semblaria escriure alguna cosa que fos diferent al Petaro, sinó que fos una novel·la, enfocada doncs, a un públic juvenil, una mica com tipus Dolly Alderton, no sé si la coneixes, però va escriure un llibre que ho va petar moltíssim, el Everything I Know About Love, que explica doncs, peripècies de la seva vida, bàsicament, amoroses, amistats, etc. I clar, jo vaig veure aquest mail i vaig dir, sí, o sigui, a mi aquesta frase m'encanta, i vam quedar. I em va dir, ok, perfecte, però necessito que em portis alguna cosa, perquè per molt que la idea em sembli bé, jo vull veure si és factible o no, això la Patrícia. I vam quedar al fornet de Diagonal, li vaig portar els papers i em va dir, vale, no pateixis si no et dic alguna cosa en 2-3 setmanes, perquè se n'anava a la Fira de Bolònia, tenia coses. Clar, jo cada dia dient, bueno, avui serà el dia que em dirà alguna cosa o no. I al cap de 3 setmanes o així, la veritat, em va fer moltíssima il·lusió perquè em va dir, m'ha agradat, crec que la història de la Matilda pot tenir futur, ens hi posem o què? I vaig dir, clar que sí, endavant.
2: Déu-n'hi-do, doncs és moment de també abordar una miqueta més doncs, com va ser el procés de gestar aquest llibre. El primer de tot que crida l'atenció, que ara et demano que agafis el llibre, és atenció perquè té 464 sí, sí. pàgines. En un moment en què tots estem dominats per les pantalles, i que saps que els nostres hàbits lectors doncs, potser no són els que teníem abans, aventurar-te en un repte com aquest de dir, mira, tindran per llegir els meus lectors i lectores? Això no va haver-hi un topall, no t'han dit, ostres, Déu-n'hi-do, aquest volum.
3: No, o sigui, en el meu cas, és que els llibres m'han acompanyat sempre. O sigui, jo no he notat això de que hi ha com una disminució en l'hàbit de la lectura, perquè per mi és una cosa que els llibres m'han acompanyat sempre. I, de fet, soc ferma defensora que el que es diu que el jovent no llegeix és mentida. I jo t'ho diré sempre, perquè quan he començat a publicar vídeos de llibres, fent ressenyes, fent llistats de llibres que podeu llegir, sí, o sigui, mil coses, jo he notat una rebuda brutal. La gent es guarda els vídeos, la gent li agraden les ressenyes o les comenten o discrepen. O sigui, jo he notat molt d'això. I jo penso, és mentida que els joves no llegeixen. Així que jo vaig dir, jo escriuré aquest llibre, se'l llegirà qui vulgui, i a més a més t'he de dir que si ara mires les xarxes i demés, crec que aquest 2026 llegir està de moda. Llegir s'ha posat de moda. I ja no sé si és del tot performàtic o no, però la gent surt a les xarxes amb llibres. Que si les gratituds... Bueno, ara hi ha llibres virals, clar, aquest és un altre tema. Igual que es fan virals moltíssimes coses, s'han fet virals, s'han començat a fer virals llibres. Tenim el de Comeres Flores, de la Lucía Soya, que ha sigut tot un bombasso, i les xarxes en van plenes, tenim Les gratituds, tenim Oxígeno, tenim moltíssimes novel·les que ho estan petant moltíssim. I clar, per això et dic, vull dir, ara la gent s'està llançant com a fer vídeos de llibres, ja no sé fins a quin punt és una moda passatgera o no, però clar, escolta, perfecte, a mi em va genial.
2: Endavant, no?
3: Sí, sí, sí.
2: No? I pel·lícules que estan basades molt en llibres. Tenim ara Cumbres sí. Borrascoses.
3: Hamnet, també.
2: Exacte, sí, que la gent, sí, sí, doncs, sí. Hamnet ho ha petat a les llibreries.
3: I, exacte, o sigui, el llibre que va sortir el 2020, Hamnet, de la Maggie O'Farrell, aquest any ha superat les ventes, crec, del primer, per la pel·lícula. O sigui, és que és una passada. I Cumbres Borrascoses, pues, també, tot i que la pel·lícula i el llibre, pues, això és un altre tema, també. O sigui, jo crec que és un bon moment pels lectors i per la gent que s'hi ha volgut llançar.
2: Tu definiries el gènere de Si un dia tu i jo com a novel·la romàntica? I ara et demano que em parlis una miqueta del Guillem i la sí. Matilda, una mica, ni que sigui per encoratjar la gent que...
3: Aviam, sí. Va? Sí, no. O sigui, és novel·la romàntica, té una part de novel·la romàntica, després crec que l'amistat... que també no deixa de... Per mi les amistats són una història d'amor, també. No deixa de tenir-hi un pes molt important. Hi ha una relació molt important i molt forta amb les dones de la família, tant amb l'àvia com amb la mare, que això era una cosa que jo volia, doncs, que hi fos 100%. I, bueno, el Guillem, qui és en Guillem? Perquè de la Matilde ja en parlarem, si és la protagonista, però el Guillem és una persona que, bueno, té molt de pes a la novel·la, té molt de pes, i el vas coneixent, jo crec, a mesura que vas passant les pàgines, cada vegada et fas una idea més de quin tipus de perfil és el Guillem. Jo et diria que és potser el tipus de noi que a la teva amiga li dius, per qui no? Red flag. Per qui no, no hi vagis, però tu hi vas igualment. Perquè un cop estàs posada dins la història, què et poden dir? Que no, ho has de viure abans. Aleshores, és una mica, doncs, egocèntric, evidentment és guapo, agrada, ell sap que agrada, i juga una mica amb això. I la Matilde, doncs bé, és que la Matilde és tot un món en ella mateixa. Vull dir, té una feina que no l'acaba d'omplir del tot, té unes amigues que són el seu puntal, i bueno, ella va fent, té una mare que hi és però no hi és gaire, una àvia que hi és molt, i bueno, té moltes pors, com tenim tots, a l'edat que dius, vale, ja estic treballant, la meva vida ha començat, però qui sóc, què vull fer, què faig?
2: És que, de fet, l'obra parla de persones, dius, que tot i anar sense brúixola, busquen qui són.
3: Sí.
2: Tu creus que la generació Z, que tant ens agrada posar etiquetes, és la generació més desorientada, potser per aquest nivell d'exigència, per aquesta pressió, o sigui, aquesta brújula?
3: Jo crec que sí. Jo crec que som una generació que ens ho han donat tot amb bandeja, amb safata de plata. O sigui, tenim molts... O sigui, jo, en l'entorn que entenc que és un entorn privilegiat en el que jo he crescut i viscut, tenim molts estudis. Hem anat a universitats, doncs ja siguin privades o no, però que hem pogut accedir a tots els estudis que hem volgut i més. Que tenim màsters. I se'ns ha vengut la idea de no, estudia això, estudia l'altre, l'anglès és importantíssim. Fes 5 màsters i se't rifaran. Tu acabes i està tothom igual que tu, perquè a tothom li han vengut la mateixa història. Aleshores, tu ets un més dins de tot aquest mar de peixos, tu ets un més. Aleshores, doncs, clar, estàs en un punt que dius, i ara cap on vaig? Perquè sí, perquè hem anat seguint un camí molt establert, com ovelles d'un ramat. Sí, cap aquí, perquè m'han dit que si faig A i després B, serà C. I no, tu acabes els estudis i dius, vale, un moment, que la vida real comença, de què va tot això? Perquè al final la vida real no te l'expliquen ni a la universitat, ni a l'escola, ni enlloc. Te la vas trobant a mesura que la vas visquent. Per tant, jo crec que la generació Z ens passa una mica això.
2: Tu deies abans que l'obra, doncs, no va de tu, no és autobiogràfica, però sí que és veritat que t'has contagiat de coses que has viscut. Hi ha una part d'aquesta obra que tu has expressat en xarxes que també et va colpir molt, perquè aquesta figura que tens de l'àvia al llibre i tu també el que has viscut tu, no entrarem en el tema, però sí com portes el tema d'un procés de gestar un llibre quan rasques coses que fan mal.
3: Jo acabo d'escriure el llibre, o sigui, el meu avi doncs, ens va deixar quan jo estava a punt d'acabar el llibre. Aleshores sí que és veritat que va ser un cop molt dur per mi, perquè el meu avi és una persona doncs, que... O sigui, ha sigut el meu fan número 1 tota la vida, des de que sóc petita. Ha sigut un avi, molt avi, que ens ha cuidat moltíssim. El típic avi de les pel·lícules que t'agafa de la mà, que et porta al parc, que et compra el gelat, que sempre hi és... Era l'avi. Aleshores, doncs clar, va ser un cop molt dur acabar d'escriure la novel·la sabent que ell ja no la podria llegir. Però sí que és veritat que la novel·la va dedicada a ell, o sigui, jo, o si ho vaig acabar d'escriure va ser perquè vaig dir, és que ho he de fer, perquè jo li vaig prometre a l'avi que escriuria un llibre que em convertiria en escriptora, perquè al final sóc escriptora perquè li vaig dir a l'avi, així que sí, va ser molt dur acabar així. No poder-li ensenyar el resultat final, però jo sé que des d'on ell estigui ho està veient.
2: Fantàstic. Doncs que maco per donar aquestes vibracions bones a com funcioni el llibre. Veig que l'estratègia també de l'obra, de Si un dia tu i jo, amb el tema del dietari, que també a Patró les xarxes també el tocaves,
3: sí.
2: És el que et permet connectar-te al tema d'aquesta fórmula amb la gent? Creus que és una manera més propera d'abocar els sentiments, en aquest cas, de la Matilde?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una peça clau per sentir-la a prop. Aleshores, el tema d'escriure com et sents, les teves emocions, tot això ha estat clau per mi i crec que també és molt clau per la Matilde, per ja ho veureu. Clar, és molt difícil quan no pots dir res. Però, aleshores, crec que sí, que en un món... Potser ho lligo una mica amb tot allò de les pantalles. O sigui, en un món on estem tan hiperconnectats tots amb tots, tan assabentes de què fa el teu amic que està a Tailàndia, que està a l'altra punta del món, absolutament de tot, al moment, a vegades no sabem què ens passa a nosaltres mateixos. I és com molt important seure i escriure, almenys per mi. Per altra gent, doncs, ho serà anar a pintar o fer coses. Però crec que és molt important dedicar-nos una estona a nosaltres per connectar i veure què és el que realment sentim. I això sí que és una cosa que compartim, crec.
2: És que per què ens costa tant dedicar-nos una estona al dia per buscar-nos, no? Allò sí. Que dius tu, no? Que aquesta desorientació, ok, parlem dels joves, però, ostres, tots estem hiperconnectats, tots estem fent scroll tot el dia.
3: Totalment.
2: Llavors aquí, amb el llibre, ens obres una porta a explorar coses i... Sí. I a veure la vida d'una altra manera.
3: Ai, doncs mira, no ho sé. O sigui, jo, al final, si hi ha gent, o si hi ha alguna persona que aquest llibre serveix perquè pugui veure la vida d'una altra manera i vegi que altres vies són possibles, jo estaré feliç. O sigui, no neix amb aquesta intenció, però si hi ha algú que se sent així després d'haver llegit el llibre... Perfecte, que m'ho diguin.
2: Clar que sí. Escolta, a l'obra, la presència de la mare té un paper important. Escolta, la teva mare, la Vivi, que també ens interessa, que també és creadora de contingut, què n'ha dit de l'obra?
3: A la meva mare li vaig donar el llibre fa uns dies. Aleshores, encara se l'està llegint i em deia, Carla... però jo no vull que es pensin que la mare sóc jo. I dic, mama, no s'ho pensaran. És el mateix que et dic jo. Jo tampoc vull que es pensin que la Matilda sóc jo. Ja, però que es pensaran que no ens portem bé. Es pensaran que sóc una estrafolària. I jo, mama, que no. Estava una mica preocupada per això. Però jo crec que la gent sap que tenim una relació de Déu amb la meva mare, evidentment amb les nostres coses, com moltes mares i moltes filles. Però no, la Verònica no és la Vivi.
2: D'acord. Estarem molt pendents de properes publicacions, a veure com es va gestant tot plegat. Escolta, abans d'anar acabant, com dèiem, ets coneguda per fer contingut en català, aquell dia que se't va encendre la llumeta, no? Que tots... Doncs a vegades, per tenir més projecció, es comença doncs, en castellà i vas dir, mira, no, el meu punt, jo com penso, jo com sóc, és en català. Tu què n'opines que només... Mira, dades de les enquestes d'usos lingüístics de la població. Ara mateix, només el 29% dels joves, entre 15 i 29 anys, tenen el català com a llengua habitual. O sigui, gairebé el 30%.
3: Sí.
2: Aquest llibre també, una bona mostra de fer creació en català, que és el

0: en castellà no tindries més seguidores, tal. Això no ho sé perquè no ho sabem, o sigui, per tant, és una altra vida i no l'hem viscut. Però sí que és veritat que, tot i que cada vegada hi hagi més joves que es llencen a les xarxes a fer contingut en català, cosa que és perfecta i celebro, perquè jo sempre dic, llanceu-vos-hi, en som, però encara en falten més, o sigui, això segur. Sí que és veritat que tu quan surts al carrer i deixes les xarxes de banda, sents poc català. Tu vas a Barcelona i de bo que l'altre dia vaig fer la prova. Costa molt entrar a un local, ja sigui un restaurant, un bar, una botiga, i que no se t'adrecin primer en... O sigui, sempre se t'adrecen primer en castellà. Sempre. I això és molt trist. Sí que és veritat que és un moment que, bueno, que no és gaire bo pel català. Però, bueno, sí que jo penso que almenys fent vídeos, fent, doncs mira, ara un llibre, escrivint un llibre en català, doncs d'alguna manera estem ajudant una mica. Que no vull que ningú ens imagini com els salvadors de res, perquè no ho som. Això, els salvadors haurien de ser unes altres persones que fessin la feina. Però, bueno, sí, és, a mi em posa molt trista. Per això jo, des d'aquí, dic que, si us plau, mantinguem el català i parlem el català sempre que es pugui.
1: Fantàstic. Ara sí, última pregunta. Pot ser que les aventures de la Matilda tinguin continuïtat? I atenció, que estem fent l'entrevista, que acaba de sortir el llibre del forn, com aquell qui diu, i estem preguntant això com a mínim. Ja sé que no et pots mullar, però aquí hi ha xitxa? Amb aquesta noia hi ha xitxa?
0: Hi ha xitxa perquè és la seva vida. Aleshores, jo crec que es pot rescatar en qualsevol altre moment, de dir, vale, doncs aviam on ha quedat la Matilda. Però no ho sé, o sigui, el llibre acaba. Però, clar, vull dir, ningú, o sigui, no mor. Per tant, vull dir, podria seguir.
1: Bueno, gràcies per donar-nos aquesta informació, exacte, encara que estem aquí acabant el llibre. Fantàstic. Jo crec que ha estat una experiència bona per tu, que t'espera un 2026 molt joiós.
0: Sí.
1: Els seus seguidors ja saben per què. Que té moltes coses en cartera. Carla, tant de bo puguis venir més a Cugat Mèdia per parlar-nos de més projectes, de més llibres... No sabem, perquè ja estàs amb... Potser és un assaig, el proper que facis.
0: Vés a saber.
1: Moltes gràcies i fins una altra.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
3: Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
2: Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola al Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
3: És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar que ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ha de pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
2: M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
3: És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic. És a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa i, a més, ha d'existir un

0: un remei reglat i sempre fem el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diuen. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament primer que la vida és complexa, les persones són complexes i el món en què vivim tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiqueta, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que això requereix que pensem en sèrio, com a mínim com compensar els desastres que generen, i per això noves oportunitats vol dir, almenys d'una altra manera, a veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més hauríem de pensar com no generar-les. O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, margina, òbviament genera la idea de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena que ho intenti.
1: Que, de fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no? Siguin més o menys certes.
0: Per això el títol. La primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquesta és similar al llindar, la primera sensació és importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada em deixen expressar-me, valorar. I a més, tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors reben la resposta de dir no, mentre no faig alguna cosa impossible, nosaltres continuem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
1: Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
0: Acompanyar és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat d'ell i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, ni jo no deixo de tirar per aquí, per aquest camí, perquè va a l'abisme, i alhora quan es nota cansat val una empenta i descobrir mira, encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, però acompanyar és això, estar disponible un temps, en el cas dels adolescents, si més no 4, 5, 6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que hi ha una fita, un horitzó que val la pena tenir.
1: Mm-hmm. Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
0: De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Perdó, dies enrere sortia l'enèsim informe Talis, després de PISA acaba sortint informes sobre el professorat, fet també per l'OCDE, que té les seves idees, els seus elements, però aquest informe recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Ho dic d'una altra manera, com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previstos en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics de diversitat, i aquest malestar d'un professorat que per una banda ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat. La part del professorat que vol, d'alguna manera, fer bé dignament la seva professió, i alguna part, malauradament, com totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació de que no entenent la seva vivència, entre les quals una part del malestar, no podem oblidar, una part del malestar és no poder arribar a donar a aquests nois i noies allò que comprova que necessitarien, però que en l'esquema en el que està no és possible fer-ho, que comprova que li acabaran avaluant si aprenen el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi o noia ha comprovat que la vida els portarà una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
1: Que precisament ara que parla d'aquest informe Talis, no?, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no?, del professorat, de la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no?, de potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és en el que estàvem posant abans l'accent.
0: Ja dic que no, el professorat i el tot hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió. Jo es veu molt quan alguns d'aquests profes enfadats firmen articles i companyia, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor, mentre que els bons d'alguna manera accepten jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'haurien d'aclarir què dimonis esperen de l'escola. I aquí tornen a totes les discussions sobre des de la comprensió lectora fins a la competència matemàtica que estan de moda aquests dies. Què esperem? En segon lloc, si veritablement acceptem que l'escola és un lloc que mitjançant el saber volem que siguin persones, però volem que siguin persones que aprenguin a conviure i que tinguin alguna idea de la societat. Aquest professorat també necessita sortir del gran desconcert de com s'ensenya en el món del ChatGPT, és a dir, com s'ensenya en aquest univers en el que la clau ja no és la transmissió del coneixement, sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver discutit més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest projecte perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el projecte sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent i, per tant, que sigui el que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viuen el seu alumnat i que diguin el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-lo a descobrir que pot imaginar un món diferent.
1: Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet també al final d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindà. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
0: Un plaer, fins a propera.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar a científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: El consum de les benzodiazepines.
4: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tu.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
6: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
5: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
8: Què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la FM, i qui us està parlant, Jordi Caselles. Avui estic fent una intro així com si fos un programa de vés a saber què, però esteu a la Maroteca de la Ràdio, ja ens coneixeu. L'Esteve Llop, que ara presentarem, i un servidor. Aquest programa aventurer que es dedica a punxar talls mítics i no tan mítics, coneguts i no tan coneguts, de ràdio i comentar-los. I per això doncs necessitem a l'Esteve. Esteve, què tal? Com estàs?
9: Molt bé, Jordi. Doncs encantat d'estar un dia més aquí, Ràdio Sant Cugat, amb aquesta gran oportunitat que tenim de poder parlar del nostre mitjà, perquè això no sempre passa, poder parlar de la ràdio a la ràdio, i poder fer una mica de pedagogia del mitjà als més joves i poder demostrar que la ràdio és el mitjà de comunicació més ràpid, més efectiu i que més acompanya, entre moltes altres qualitats. Anem, si et sembla, al Catalunya Migdia, l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, que ja fa molts anys que té lloc. I en aquest cas anem a una edició del 2021, concretament del dia 2 de juny. Així sonava a les 2 del migdia al Catalunya Migdia.
10: El debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat mobilitza la societat civil i posa a prova la cohesió del nou govern de Catalunya. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: L'ampliació de l'aeroport del Prat, que s'ha de decidir abans que s'acabi aquest mes de juliol, està posicionant totes les peces de la societat civil, del govern i els agents socials. Aquest matí, dos actes contraposats han donat veu als arguments a favor d'ampliar l'aeroport, com l'arribada de més viatgers o la generació de més activitat econòmica, i també els arguments contraris, que defensen que és abundant un model contaminant i de turisme de masses. Per una banda, en un acte a ESADE, s'han posicionat Foment del Cavall, Foment del Treball, PIMEC, el Cercle d'Economia, la Cambra i el RAC. Per l'altra, la plataforma Zero Port ha convocat una roda de premsa per explicar els motius del no. Sentim el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i la investigadora d'Economia Ecològica de la UAB, Sara Mongorria.
11: Els sectarismes ideològics, avui molt en voga, no poden passar per damunt dels interessos generals de tota una societat.
12: Cuando fuimos a Castelldefels, al Prat i a Gavà, es literal que el avión entra por la ventana y sale por la puerta.
10: El debat, evidentment, també està servit a nivell polític. Avui s'ha fet evident que serà una pedra de toc de la cohesió dels socis de govern i també amb la CUP. Els cupaires estan del tot en contra d'ampliar l'aeroport. Junts per Catalunya, del tot a favor. I el president Pere Aragonès demana parlar-ne amb calma. Sentim Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró.
13: Aquest país no es pot permetre el luxe de no tenir un aeroport preparat per l'economia del segle XXI.
14: La meva voluntat també és que, en paral·lel a tots aquests treballs, puguem tenir un diàleg amb la Comissió Europea, que és la darrera responsable de la xarxa Natura 2000, d'aquests espais de protecció a nivell comunitari, perquè, sigui quina sigui la decisió, es prengui també en consens amb les institucions comunitàries.
10: Tant els sectors econòmics com el govern estan d'acord que cal un acord i aposten per la prudència i integrar les exigències de la Comissió Europea en les possibles projectes. Pel que fa al coronavirus, atenció a l'estudi que publica avui la revista Nature. Assegura que les persones que han passat la Covid-19 podrien generar anticossos contra la infecció que els protegirien durant tota la seva vida. Julià Blanco és investigador de l'IrsiCaixa.
15: Aquesta és la primera evidència que tenim de que la infecció per SARS-CoV-2 pot estar generant aquesta immunitat que, en el millor dels casos, podria durar de per vida.
10: Pandèmia a banda, avui el Tribunal Constitucional ha avalat la condemna del Suprem a Jordi Cuixart. Aquest posicionament també li obre la via per portar aquesta sentència davant del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, com ja poden fer també altres presos. Per cert, que en la sessió de control al govern avui, Pere Aragonès ha dit al Parlament que convocarà tots els partits catalans per parlar de la mesa de diàleg amb el govern espanyol. Parlament, Jordi Corbalán.
16: Sí, matí d'estrena la sessió de control per als consellers del nou govern i també per a Pere Aragonès com a president. Jéssica Albiach dels Comuns li ha demanat que convoqui els partits catalans abans de reunir la taula de negociació amb la Moncloa i el president s'ha compromès a consultar els grups.
17: Volem saber, des d'en Comú Podem, si té previst convocar la taula de partits a Catalunya abans que es produeixi aquesta primera reunió de la taula del diàleg.
14: Evidentment, abans d'iniciar aquesta negociació, doncs consultaré amb els grups parlamentaris per conèixer quina és la seva posició.
10: Encara parlant de política, ni que sigui tangencialment, avui s'ha presentat a Barcelona un llibre entrevista a Jordi Pujol. L'ha fet l'escriptor Vicenç Villatoro. I què diu Pujol en aquest llibre, Raül Flores?
18: Bon dia. Pujol es defensa, diu que no és cap corrupte, demana perdó pel dany causat i assegura que els diners d'Andorra no provenen de cap comissió il·legal, sinó d'una herència familiar. Pujol també diu que està preparat per la presó, però no pel deshonor.
10: De l'actualitat econòmica, aeroport a banda, avui s'ha constatat que la reobertura de l'activitat arran del final de les restriccions anti-Covid s'ha traslladat al mercat de treball. El mes de maig, l'atur s'ha reduït de 15.000 persones i hi ha, a més, 24.000 treballadors menys afectats per un ERTO. A nivell internacional, la polèmica entre Espanya i el Marroc amb el Sàhara Occidental pel mig no s'atura. Avui el Marroc acusa el govern espanyol d'haver facilitat la fugida a Algèria del líder saharaui que ahir va declarar a l'Audiència Nacional. Madrid, Caterina Carmany.
19: I des del govern espanyol, Carmen Calvo respon que la seva posició sobre el Sàhara no ha canviat i que no es pot retenir un ciutadà que no té cap causa pendent amb la justícia.
20: Cuando ha comparecido ante nuestra justicia sin ningún tipo de cargo, ha salido de nuestro país.
10: I en la cultura parlarem de la tornada dels festivals amb milers de persones ballant sense distància de seguretat que cada vegada està més a prop. D'aquí a un mes serà realitat a través del Canet Rock, del Cruïlla o el Vida, que ja han establert quin serà el protocol sanitari que caldrà seguir per assistir a aquests festivals. Què haurà de fer el públic, Blai Mercè?
21: Els del Canet Rock s'hauran de fer un test en algunes de les 15 ciutats catalanes on s'habilitaran punts de testatge i els del Vida i el Cruïlla ho faran a l'entrada. Pel que fa a les mascaretes, es treballa amb la idea que el públic vagi amb mascareta, però no descarten que es puguin anar sense si es relaxa el seu ús a l'aire lliure. Escoltem els directors dels tres festivals.
22: Crec que evoluciona tot molt ràpid i molt positivament, amb la qual l'optimisme i l'esperança sí, la mantenim.
23: Si les mascaretes al final doncs creuen oportú que es poden treure, doncs tot el que siguin facilitats pel públic, doncs són les que optarem.
24: Ja les donarem a un hospital, ojalà passés això.
10: Com sempre, abans de les 3, les notícies de proximitat. A Girona augmenten el nombre de platges on s'hi prohibeix fumar aquest estiu, Fèlix Martín.
25: Sí, ara ho han decidit a Begur, al Baix Empordà. El ple ha aprovat un canvi en l'ordenança de civisme i es prohibirà fumar aquest estiu en 3 platges. Aigua Blava, Platja Fonda i Setuna. S'afegeix a mesures similars que han fet a l'Escala, Palafrugell, Lloret de Mar o Sant Feliu de Guíxols o a Barcelona, que també ha anunciat per aquest estiu una prova pilot i no es deixarà fumar en 4 platges.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí teníem Òscar Fernández dirigint i presentant aquest Catalunya Migdia en aquesta edició de fa doncs, un parell d'anyets llargs. Recordar que Òscar Fernández després va arribar a ser el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, així doncs déu-n'hi-do, i a més, en els seus inicis a Catalunya Ràdio estava al Departament d'Esports, és a dir, que una trajectòria ascendent, i és una llàstima que no el puguem escoltar en antena. Recordem que després va conduir junt amb Elisenda Carot la tarda de Catalunya Ràdio i des d'aquest punt ja va passar a la direcció dels informatius de l'emissora nacional de Catalunya. En qualsevol cas, ens ha fet molta gràcia, Jordi, escoltar una petita pífia feta en directe on l'Òscar Fernández deia foment del cavall en lloc de foment del treball, eh? Aquelles coses que passen.
2: Sí, lament que et juga a males passades. En podríem fer un recopilatori d'aquestes, foment del treball. Recordava una de TV3 que parlaven d'un atracament amb armes atòmiques. Ostres, i després el vídeo, però, i rectifica després el vídeo, que diu, perdó, que volien dir automàtiques. Déu-n'hi-do, ja es fa la vella de la Tercera Guerra Mundial. Les que vulguis, en trobaríem moltíssimes.
1: Bé, doncs anem ara cap a Ràdio Sant Cugat i anem a un programa que jo vaig fer, si no recordo malament, durant un parell de temporades al costat de Yolanda Casas, gran companya de Ràdio Sant Cugat, un programa de tarda de Ràdio Fórmula Musical més o menys tranquil·la que es deia Vol de Tarda.
3: El tema de l'estiu de 1997, La Flaca. Un minut per 6:15 de la tarda. Una pausa per escoltar uns consells. Després, més música al Vol de Tarda. Una mica de música negra per amenitzar aquesta grisa tarda de dimecres amb Randy Crawford. Forget Me Not, la música que escoltem quan falten 14 minuts per 6 de la tarda. 5 minuts per 6 de la tarda, recta final del Vol de Tarda d'aquest dimecres, amb una mica de jazz, amb una pinzellada de jazz per acabar avui dimecres. Amb tot un clàssic de Herbie Hancock, Cantaloupe Island.
0: La Maroteca de la Ràdio.
4: Vol de Tarda. Això és Vol de Tarda.
1: Doncs aquí teníem aquest breu tall que em vas proporcionar tu, Jordi, que tenies sí. En un minidisc teu. Això estava enregistrat el 1997. I em va fer molta il·lusió que recuperessis aquest tall perquè jo no el tenia. Per tant, sempre és allò que quan t'escoltes a tu mateix fa una colla d'anys, estem parlant de fa 26 anys, amb un tall que no recordaves, doncs sempre fa gràcia, no? Dius, mira, doncs encara ho feia prou bé, no?
2: I tant. Ja ho feies prou bé en aquella època. A més, m'agrada molt les falques, també. Aquesta última, amb aquesta trompeta.
1: Amb la música d'Astri i la veu d'Àlex Blázquez. Això són unes falques que sí que jo vaig fer el text, diguem, era molt senzill, eh? Quatre línies, o quatre paraules, millor dit, i la selecció musical la vaig fer jo, i llavors li demanava a l'Àlex Blázquez que posés ell la veu, i jo ho editava. És a dir que un moment interessant també de començar a fer falques, que és un moment també xulo a l'hora d'arrencar un programa, no? De pensar com el muntaràs musicalment. Molt bé, seguim amb més històries. Ara anem a Ràdio Joventut de nou. Tenim aquí un tall molt breu, però donada la seva rellevància, ja que hi apareix Jordi Basté, el anem a explicar breument. Es tracta de Peques Únic, tornem a Ràdio Joventut, i anem al 1980, quan Jordi Basté, amb només 15 anys, estava davant del micròfon, al costat d'Agustín Rodríguez, el conductor del Peques, i en aquesta ocasió parlant del Saló de la Infància de Barcelona.
5: No, desde luego, hay que felicitar a la Generalitat de Cataluña, que este año ha estado fenomenal en esto, la organización del deporte, y principalmente el año pasado que se tomaba al Palacio Victoria Eugenia como el más malo, o sea, se tomaba a Alfonso XIII como el principal porque era quizás más infantil, te regalaban más cosas, entonces este año el mejor sin duda creo que es el Palacio Victoria Eugenia.
1: Un accent molt, molt català, eh? I amb una veu que ja comença a ser diferent d'algunes altres gravacions que havíem escoltat una mica anteriors, de finals dels 70, però, vaja, identifiquem que és en Jordi Basté perquè sabem que ho és o perquè podem imaginar que ho és, perquè si no és difícil, de saber.
2: Sí, és difícil de saber. El seu partner, diguem-ho així, que també tenim algun tall on sona la seva veu, l'Antoni Bassas, s'identifica molt millor. Però en el cas del Jordi, potser si hagués parlat en català, que no el tenim en català amb aquesta edat, potser l'haguéssim identificat més fàcilment. Hablar, bueno, és allò, hablar en castellano d'esta manera, no?
1: Sí, que de fet també ho hem comentat altres vegades, no? Que hi ha personatges com Alfons Arús que ha fet ús d'aquesta tècnica, no sé si expressament o no, de sí. parlar castellà amb accent clarament català i barrejant també de vegades les dues llengües, fent expressions o intentant traduir expressions d'un idioma a l'altre.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que n'ha fet un recurs, sí, al final. Bé, és un segell identificatiu, també, no? Uh-huh. Vamos a hablar, es tracta de... No? De fet, potser la Sassa fins i tot l'exagera més, no, al final. Sí, sí, és un... És que anava a dir, potser parlar en castellà amb un accent tan exagerat que sobrepassa el del propi català. Però no, no, jo crec que és així.
1: Bé, és possible, és una opció. Seguim amb més coses, en aquest cas en català 100%. Parlem dels inicis de Ràdio 4 i anem a escoltar un indicatiu dels inicis d'aquesta emissora pública espanyola que va decidir, abans que s'instaurés la democràcia i just després de la mort de Franco, una emissora en català pública a Catalunya, Ràdio 4. Anem concretament a una emissió del 13 de desembre del 1976. Ràdio 4, la nostra ràdio, FM. Amb aquest acompanyament musical inspirat en la sardana, no? Identificatiu de la cultura catalana.
2: Sí, de fet, molts jingles tenen aquest aire sardanístic. Ho he anat sentint al llarg d'altres edicions, amb falques que hem posat. Sardanístic... alguns amb pinzellades del cant de la senyera, no, fins i tot el Virolai, no ho sé, però sí, molt tirant, molt fent com una versió, no? de fer una falca i fer una versió del tema original del pop folk català, no?
1: Bé, això és com les falques, ara estava pensant, de Renfe, per exemple, que el típic jingle de Renfe hi apareix una guitarra acústica amb estil flamenc, no? Cosa curiosa, perquè sí. És allò que dius, tot el que és espanyol, la cultura espanyola, s'identifica amb el flamenc.
2: Ser,
1: no?
2: Ha de sonar flamenc. Sí, sí, ha de ser paella i toros, allò
1: exacte.
2: Que dèiem. Sí, doncs sí.
1: Molt bé, anem amb alguns jingles més de fa una colla d'anys. Anem a Ràdio Club 25.
6: La mejor música de los últimos 25 años en Club 25 FM.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
7: Si tú quieres oír los bajos que más suenan, Sonic Omega Bass. Esto sí que suena. Si tú quieres explosión de bajos de verdad, hazme caso y escucha Sonic Omega Bass. La música que sube de cabeza a los pies.
8: Sony Walkman o Radio Cassette. Sony Mega Bass para oírlo bien.
9: Radio Cassette igual a Sony con sistema Mega Bass. La explosión de los bajos.
10: Quina ganya.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Escoltàvem en aquesta falca de Sony la veu del desaparegut Gabriel Porcà, en Jaques, amb una gravació teva, Jordi.
2: Sí, l'escoltava molt, Rexen 5 a les nits, en Jaques. De fet, tinc força material d'ell, amb trucades telefòniques... Bé, malaurada desaparició d'en Gabriel Porcà, que de fet jo em vaig enterar, diguem, anys després. No sabia que havia mort. I bueno, una llàstima, però això, m'ho passava molt bé escoltant-lo. Un dia, parlant de falques, et diré quina és la meva falca preferida i abans n'has punxat una de l'emissora. O sigui que
1: per tant, de Club 25, mica, no?
2: Per tant, de Club 25. Ah. I clar, i dic quina és la meva falca preferida, pots dir, carai, doncs mira que n'hi arriben a haver-n'hi. Doncs sí, però tot ell, el conjunt, la forma musical i tal, et diré, mira, aquesta falca la trobo boníssima. Ja sonarà.
1: Molt bé, doncs ho esperarem en candeletes i mentrestant anem escoltant més indicatius. Anem a Cerdanyola Ràdio amb aquesta emissió del 2003.
11: Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.
1: Cerdanyola Ràdio, una emissora local en la qual hi va treballar el nostre company de Ràdio Sant Cugat anteriorment, Ivan Medina, i precisament anem a escoltar un tall, un fragment d'una emissió d'un programa que feia l'Ivan, que es deia Via Ràpida i que feia Cerdanyola Ràdio. Anem concretament el 26 de març de l'any 2004.
12: Via Ràpida. Con Ivan Medina.

0: És el que Umberto Eco anomena el fals valor de la celebritat.
1: Samaranch justifica l'aparent fredor amb què va afrontar la mort de la seva dona Maria Teresa Salisachs.
0: El periòdico recull avui una conversa entre qui fins ara ha presidit el Comitè Olímpic Internacional i el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, que ahir va publicar aquest diari. Samaranch explica que a Espanya som molt donats al melodrama, que la gent es pensa que si no plores en públic és que ets insensible. Jo també ploro, diu Samaranch, però ploro quan estic sol.
1: El País recull a les pàgines de Catalunya els efectes de la construcció del tren d'alta velocitat a Barcelona.
0: Entre l'aeroport i l'estació de Sants es construirà un túnel de 7 quilòmetres i en faran falta dos més. Un entre Cornellà i la Torrassa, l'Hospitalet, i un altre entre Sants i Sagrera. L'estudi del traçat estableix la necessitat de desallotjar temporalment el mercat del Ninot i deixar definitivament la caserna de bombers que hi ha al costat de l'Hospital Clínic.
1: Premsa comarcal de Barcelona.
0: El punt del Barcelonès Nord explica que els instituts de Badalona impartiran una assignatura d'història local. El 9-9 del Vallès Occidental recull que l'Ajuntament de Sabadell ha hagut d'obrir la plaça d'Espanya per la pressió veïnal, tot i no està acabada.
1: Gràcies, Joan García, mestria de notícies. Bon dia, Tarragona. Josep Sabater.
2: Hola, bon dia. Els diaris locals coincideixen a destacar les portades de les protestes dels pagesos. El diari de Tarragona informa que els transportistes prenen el relleu de pagesos i pescadors fins dijous. El punt destaca que més d'un miler de pagesos de les comarques de Tarragona van participar en la manifestació d'ahir a Lleida. Aquest diari també informa que els grups municipals Convergent i Popular de l'Ajuntament del Vendrell aproven per la via ràpida la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana d'aquesta població. El diari de Tarragona destaca també que tres persones van morir ahir en un accident de trànsit que hi va haver a l'Hospital de l'Infant al Baix Camp. L'edició de La Vanguardia informa que la ciutat de Valls confia en les inversions per acabar amb el nivell d'atur.
1: Gràcies, Tarragona. Bon dia, Lleida. Roser Parera.
3: Hola, bon dia. Protesta històrica dels pagesos catalans i més de 20.000 pagesos es declaren a Lleida en guerra pel gasoil. Són els titulars d'avui del diari La Mañana i El Segre.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
5: Doncs aquí teníem aquesta gravació del matí de Catalunya Ràdio de l'any 2000 que ens ha proporcionat Esteve Sala amb una de les seves gravacions. Anem ara cap a la música. Jordi, et sona el Cocodril Club?
6: Ja va, Albert Malla.
5: Molt bé, doncs el gran Albert Malla ja fa alguns anys que està a Ràdio Marca Barcelona i des d'allà emet el seu Cocodril Club. Anem concretament a l'emissió del dia 3 d'abril del 2021.
7: Cocodril Club. 27 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
8: Què tal, Coco? Una bona amiga oient del programa, la Rosa Maria Pla, en el grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, va dir: "Nada sucede si antes no lo soñamos". Cada cançó ens ajudarà a somiar de manera diferent i espero que molt agradable en aquesta hora que estem encetant. Referent a la trucada que recuperarem ara de fa molts anys de l'arxiu de contestador automàtic, comentar que aquest programa s'emet ininterrompudament des d'octubre de 1993, que sempre ha estat en antena, però sí que a vegades ha canviat d'horari i d'emissora i això ha fet que alguns oients perdessin la pista.
9: Hola, molt bona tarda. Quina alegria que m'ha fet el sentir el programa. No ho sabia, no m'ho esperava. Benvingut. Teníem ganes ja de tornar-te a sentir. Em dic Anna Maria, alguna vegada molt... T'havia escoltat tota la vida, però trucar, potser només t'havia trucat potser 20 vegades o 25. No més, però bueno, déu-n'hi-do. Ara voldria, sisplau, una cançó dels Vigis que es diu "Corre hacia mi", que és molt bonica i em porta molt bons records. Una abraçada per tu i per tots els oients. I moltes gràcies per haver tornat. Adéu.
8: Bé, amic Manuel, aquest és un fragment perquè la peça dura més de 8 minuts. I jo, que ho estava veient des d'una perspectiva de formació professional, m'imagino que en aquell temps, és a dir, 1977, del que tu ens parles, segurament peces com aquesta, que eren llargues, servien, entre altres coses, perquè el discjòquei tingués temps d'anar a fer pipí. Ah, és que el que no s'ha dedicat mai ni ho pensa, això.

pensa que els discjòqueis no tenen mai pipí? Ara hi ha ordinadors, ara hi ha moltes coses que funcionen soles. No sé si és millor o pitjor, però és el que hi ha. Però llavors, no. Si se t'acabava un disco... Bé, el pitjor que podia passar és que anessis al lavabo aprofitant un tema com aquest, que és llarg, i es ratllés el disco. Perquè, clar, eren vinils. O saltés escandalosament, la gent es girés mirant la cabina, i a la cabina no hi hagués ningú. Bé, en qualsevol cas, a banda d'això, és molt bo que per primera vegada en el programa, malgrat els anys transcorreguts, soni Idris Muhammad, nascut a Nova Orleans, baterista de jazz, nen prodigi, perquè amb només 15 anys va ser músic de sessió en Fats Domino en el tema Blueberry Hill, que, per cert, encara que no està a la teva llista, podríem recordar ara un momentet, perquè ell ja estava amb 15 anys gravant aquesta peça.

0: Albert Malla amb el seu mític Cocodril Club, aquest programa que ja ha arribat a la trentena d'edat i que afortunadament podem seguir escoltant a Ràdio Marca Barcelona.
1: Domino. Estava pensant una vegada més que bé que gravaven els discos en aquella primera època de vinils i de microsurts a Nord-Amèrica. És que la gravació és de 1956. Em va dir un gran tècnic amic meu, que també havia gravat discos als anys 60, que no hi havia gairebé res per fer efectes o redes, que es gravava tot com en directe, perquè només hi havia una pista per gravar, però que s'havien col·locat molt bé els micròfons. Blueberry Hill, un parèntesi, a la classificació d'en Manuel Valenzuela, perquè ell ens havia proposat en tercer lloc el percussionista Idris Muhammad, que per cert ens deixava el 2014. Diu, en quarto lugar tenemos a Mick Softly i el tema és You Go Your Way, I Go Mine. Esta canción, aunque parezca raro, era una auténtica llenapistas. Y digo raro porque, como comprenderás, no es muy normal que una canción de tipo folk y de un cantante folk llene una pista cuando suena. Pues así era entonces. Recuerdo cuando sonaban los primeros acordes y cómo dejábamos el cubata para entrar a la pista. Hay un momento en la canción que el cantante alarga un poco la frase, como si fuese algo desgarrador, y en ese momento toda la pista se venía abajo, acompañando la canción.

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: 30 anys en antena del Cocodril Club, a Ràdio Marca Barcelona, amb Albert Malla, aquest estil inconfusible de presentar els temes i d'explicar històries. Jo sempre ho he pensat, això, i més actualment, que quin sentit té anar pujant els temes un darrere l'altre sense explicar res, quan hi ha molta història al darrere. I, per tant, és interessant que sigui així.
2: Sí, just així, eh? Jo també ho estava pensant. De fet, hi ha algun podcast que he sentit que, per exemple, es dedica a parlar del context social d'una cançó, de què passava en aquella època. I està molt bé explicar, no només dir, doncs mira, escolteu la cançó tal del compositor tal, del disc que va sortir a tal any, sinó que doncs home, explica pots explicar moltes coses en relació a això, pots entrar si ho domines i et ve de gust, doncs en qüestions més tècniques musicals, de dir, doncs mira, aquesta cançó es va gravar amb aquestes condicions a tal estudi, o escolta, ho va explicar, doncs qualsevol història relacionada amb l'artista.
1: I de fet acabarem el programa explicant més històries musicals amb un estil absolutament diferent, i a més, allò que diem, amb un artista del món de la música conegut a casa nostra, en Lluís Gavaldà dels Pets, que té el seu programa El Cel Obert a ICAT ja fa alguns anys, amb un estil, doncs, que és poc ortodox, però que ens porta el coneixement musical d'un músic que té una banda, que encara està en actiu. Per tant, també és un contrapunt molt interessant. Doncs amb un fragment del Cel Obert del dia 2 de juny del 2021 ens acomiadem. Abans, les nostres vies de contacte, Jordi?
2: Sí, a l'email hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, tot junt, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Sisplau, remeneu per casa a veure què trobeu i ens ho envieu cap aquí. I el telèfon?
1: 689-1074-83. Això és un WhatsApp, 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
2: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: ICAT, la ràdio inquieta. Ara a ICAT, El Cel Obert, amb Lluís Gavaldà.
4: Bon i molt bon vespre a tothom. Un dia més des d'ICAT, dedicat a les discogràfiques catalanes. Arriba l'hora del Cel Obert. Sí, que els tenim una mica oblidats i això s'ha d'arreglar d'alguna manera aquí al Cel Obert, perquè avui volem parlar d'una discogràfica que jo diria que és el bressol del rock en català. És la mentida que amb un sol segell discogràfic s'hi hagi aplegat tant de talent i, sobretot, tantes obres imprescindibles per entendre la música que s'ha fet aquí els últims 30 anys. Estem parlant, ni més ni menys, que de Dismedi.

que sí, que ja ho sé. Que, a veure, jo aquí, en aquest cel obert, no posem cançons dels Pets per qüestions d'higiene ètica, que fan molta falta, però se'm fa difícil fer un programa sobre Dismedi i no parlar d'aquesta relació complexa i al mateix temps entranyable que va tenir el grup de Constantí amb Dismedi, sobretot amb el seu factòtum, el seu cap i casal. Un Àlex Eslava que no és gaire fan dels protagonismes, però que avui es mereix un homenatge. A veure, no és l'alegria de la huerta, però per ser cap d'una discogràfica té una honestetat difícil de trobar. Ep, que no et digui jo que no m'hi hagi barallat, eh? I m'ha donat mal de caps, i jo amb ell. Però malgrat tot, crec que si mirem enrere podem estar contents, sobretot d'aquella època gloriosa en què es podien vendre 130.000 còpies d'un sol disc. Ai, qui els atrapés aquests temps. Però vaja, que qui li havia de dir a l'Àlex que arribaria a aquestes xifres quan va començar aquesta aventura anant-se'n a Mallorca i enamorant-se profundament d'un disc que es deia Joana Lluna.

En Joan Bibiloni i aquest moix i aquest ocell del Joan Alluna, el primer disc de Dismedi com Déu mana, aquests discos del Mediterrani, que d'aquí ve el nom, tot i que la gent ja no se'n recordi, i que supura mediterraneïtat per tots els seus ports. Un Bibiloni que s'hauria de reivindicar si hi hagués una mica de justícia en aquest país tan caïnita. Però diguem-ne que el xup-xup de Dismedi va començar de la maneta del boom del rock català. Aquest esclat de música autòctona que va revolucionar l'escena del nostre país fins aquell moment monopolitzada pels grups castellanoparlants i que gràcies a segells com Dismedi ens va donar a conèixer grups que, trencant la norma, apostaven per la llengua autòctona. Grups com, per exemple, la Madame.

en centre la ciutat, que és, bueno, diguem-ne que la Madame tenia dos líders, no? L'Aleix i el Llonge, i així entre nosaltres jo era més del Llonge. Potser perquè les seves vocals neutres eren bastant més digeribles i sobretot perquè tenia un punt més pop i més vitalià que s'acostava més als meus gustos. I aquí ja us aviso jo que tot això ho sé perquè cada cop que anava a Dismedi intentava repinyar tots els singles que podia, aprofitant que l'Àlex Eslava feia números i no em veia. Ara bé, que si m'haguessis de dir el primer gran grup de Dismedi amb el que vaig conviure, estimar i veure créixer, aquests serien els Bars. Tu ets...

0: serem tota la nit.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric als carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
3: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
2: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
5: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar, botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia. volcànic, metamòrfic. Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
5: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
0: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
5: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis i esperem comptar-te ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia. No? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests utensilis estic que fent, tens, què estàs fent? A veure...
6: Estic fent vibrar un cuenco tibetà, no?
5: Ah!
6: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco?
5: No ho sé, no et sabria dir en català com es diu.
6: Tinc tot de minerals a dintre, els fiques, estic fent vibrar, a veure si entre ells fan alguna cosa.
5: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
6: També estava cremant encens, estava fent tot junt, ho estava fent tot junt, i potser per això ho estic fent malament. A part que jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
5: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
6: Vibro diferent, sí.
5: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees els chakras.
6: La meva recerca, sí. Sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Íngrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
5: Va, a veure, provem-ho.
6: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
5: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics.
6: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
5: no
6: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els argonites. Uh-huh. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
5: Sí, no? Home, a part que és un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt on.
6: Sí.
5: Els vidres tampoc.
6: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
5: Ah, veus?
6: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt, un agregat de molts minerals diferents.
5: Això és important, aquest matís,
6: substància... I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
5: No és un mineral.
6: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar...
5: Transmet energies, sí, exacte. Sí.
6: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme.
5: D'aquí plora la criatura.
6: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
5: Explica-ho
6: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
5: A veure.
6: T'has comprat mai un rellotge de quars?
5: Sí, home.
6: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada, té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
5: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
6: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
5: Però tu creus que d'aquí ve...
6: I microscòpicament.
5: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibres? Ve per aquí,
6: potser sí.
5: Segurament, això,
6: Potser sí.
5: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
6: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat remot més llunyà provava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, crivent, cristal·litzat, hauria pensat, m'acaba d'entendre, quina cosa, no ha sortit això.
5: I
6: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
5: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
6: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
5: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
6: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
5: Es va posar de moda.
6: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
5: Tot allò aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
6: Ah, exacte. I allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
5: Sí, home, sí.
6: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic. Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
5: És un matís,
6: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
5: El mineral en si és el que té a mana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
6: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
5: I aquí s'hi han fet... pulseres, teràpies, no?
6: Home,
5: I tot mirant, el que vulguis i més, eh?
6: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona.
5: Però mira, perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
6: Propietat curativa, per ser, no. Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot passar.
5: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
6: O fins i tot un verí, res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa, no d'una manera mental i vibracional i energètica.
5: Sí, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa, diguem.
6: Sí, tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
5: Clar, també.
6: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
5: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
6: A veure si li passa.
5: Clar.
6: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
5: També està ben vist, això.
6: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
5: I anava a dir, estàs ben fotut.
6: Sí. Tinc molt fotut, jo.
5: Doncs potser, sí, sí. Potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
6: Sí, sí, sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
5: Ah, esclar, és això. És la vibració.
6: Clar. Clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
5: No.
6: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
5: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
6: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
5: Està clar.
6: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
5: Escolta'm,
6: encara que sigui 0,01.
5: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
7: Hola, bona i màgica conversa.
5: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
7: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
5: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
7: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
5: A veure,
6: Ai.
7: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
5: A veure...
6: Quin és? Que et diré què et fa.
7: És un ull de tigre.
5: Un ull de tigre?
7: Sí, vaig comprar-lo...
5: Si vols mirar, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
6: Jo t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
7: Molt bé.
5: Un quars.
6: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
7: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
6: Ah, exacte.
5: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
7: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
5: I que fem
7: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
5: A veure, sorprèn-nos.
7: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
6: Ai.
5: Sí. Això és per tots els públics, compte.
7: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
6: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
7: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
5: Allò de tenir algú a la mà, eh?
7: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda, doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, sol i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
5: fidgeting, eh?
7: Jo la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
6: Jordi, saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
5: Mira, doncs quadra, és perfecte.
6: Veus? Però és quarts, eh? No oblidem que és quarts, eh? Bueno, el quart rosa, que també és quarts, porta amor, autoestima i relacions.
5: Bueno, en tot cas...
6: Que l'ametista, que també és quarts, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
7: És aquest cas... punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i és, ho canvia tot, això.
5: Ja ho canvia tot.
6: És una impuresa, pots comptar.
5: En tot cas, a l'Albert
6: queda... De ferro,
5: queda,
6: de manganès...
5: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
7: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans, que està bé, no et fas mal.
5: Està bé, sí, no té cantos, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé.
7: No.
5: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
7: Absolutament positiva, sí.
5: Veus? Doncs va, veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
7: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
5: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
7: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera com ens dona la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
5: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
7: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Doncs hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
5: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
7: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
5: No.
7: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
5: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
7: Sí, doncs he estat navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
5: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
7: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
6: No ho pots relacionar. Clar.
7: I, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a altres capítols...
5: Has fet números, eh?
7: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
5: Sí.
6: Bé.
5: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, eh, aquesta vegada?
7: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
5: Sí.
7: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral i fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans?
5: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què es concreta?
6: Home.
5: Aviam.
7: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
5: Uh-huh.
7: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Una és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
5: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
6: Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre. Vaja. Ojo. Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
5: Per aquest queda descartat.
6: No vibra, no pot vibrar. Vaja. Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
5: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
6: Som-hi. Següent.
7: Descartem-lo, descartem obsidiana.
5: Ai, que
7: patirem amb aquest ràquid. Un altre candidat era la turmalina negra.
5: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
6: Sí, és mineral. Jo en tinc, eh? Tinc un quilo aquí a casa.
5: Un quilo.
7: Has de vigilar. Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
6: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
7: No ho sé, potser no cal.
5: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és el de la plata, l'Aladín.
7: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
5: Ah, molt bé.
7: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra, clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament. Clar. I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
5: A veure.
6: Una hora.
7: Que és la moldavita.
6: Suprema.
5: Ah, ojo, moldavita, eh?
6: Gran.
5: Jordi, aviam, il·lustra'ns. Moldavita.
6: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
7: Hòstia, no fotis.
5: Ah, però llavors sí, ara li desmuntes tot el...
6: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
5: Uh-huh.
6: I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
5: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragd. És un verd maragd o no? És més fosc?
6: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
5: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
7: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, fantàstic, encara que no ho sigui.
5: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
7: No, ja veuràs que no, perquè...
6: Jo ja et dic que els que els ven no li deu pas importar.
7: No. El problema, o sigui, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada perquè és un mineral que és... Bueno, mineral, perdó. És un... No, com li he de dir? Mineraloide.
6: Mineraloide.
5: Una pregunta. Sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
6: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
5: Clar, això ho hem de buscar.
6: Però no et sabria dir. No et sabria
5: busquem, dir. Busquem. Doncs va, endavant.
7: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
5: Ah,
7: que es tradueix
5: acceleració
7: en...
5: espiritual.
7: Acceleració espiritual excessiva.
5: Ah, val.
6: Remarques com una moto, ja. Vamos.
5: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja,
7: això
5: excessiva.
7: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
5: Oh.
6: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
7: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
5: Ah,
7: bueno, no, és que no és per tu.
5: O sigui, que podria ser que no et toqués.
6: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
7: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
5: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser, va, això és allò...
7: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià...
6: Sí.
7: Balears,
5: Alguer, etc. Sí,
7: llocs des d'on ens poden escoltar.
5: Tenim tres grams... geografia àmplia i Corunya.
7: 3 grams de moldavita per persona.
6: Vall d'Aran.
7: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
5: No, exacte. Està el pati, poder...
6: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
7: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones i mitges de moldavita.
5: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
6: Gaire.
7: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
5: Ah, doncs mira.
7: Vull dir que aquí...
6: Sí, costarà.
7: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé pigut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
5: Un gram?
6: Més aviat 1.000.
7: Al gram.
5: Tant?
7: Sí.
5: Sí que va buscat, això.
6: Sí, sí, sí.
7: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests
6: és fals.
7: Polla de cava. Bueno, he tirat pel preveure que et costi uns 500 euros el gram.
5: Bueno.
7: Sigo generós, eh? Que el compres
5: l'engròs... Pot probable, però val, d'acord, sí, home.
7: Compres l'engròs i et fan un preu.
5: Fan un preu. Clar, són 20... Geolog.cat segurament ja s'està posant.
7: Sí, geolog, vas allà...
6: Fas ara, estava fent números.
7: Fas un any 21.750 milions d'euros.
5: Bueno, això per causar el caos, eh?
7: Només el material, eh?
5: El material.
6: Això, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
7: Sí. Bueno, això...
5: Això és posar-s'hi, aviam.
7: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
5: S'ha d'activar, clar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun...
6: Però no ve activat, o sigui...
7: Li has de fer la neteja...
6: L'entrada ve desactivat.
7: Neteja lunar, perquè tingui els efectes.
6: Hosti, clar. Clar.
5: Ah, has de netejar 46 tones de
7: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
5: Han d'estar escampats
7: en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
5: Home, 62 camps de futbol.
6: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
5: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
7: Sí, internacional. Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
5: Ostres.
6: Això és complicat.
5: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil, ara, eh?
7: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
5: Home, doncs no sé pas com ho farem, eh?
7: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol... La vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp del
6: Madrid. Sí.
5: A veure, cal dir que tot això volta bastant de caos, eh?
7: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
5: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
7: Sí.
5: I ara què?
7: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
5: Amb sobres.
7: Fas un mailing.
6: Bueno, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
7: Sí, sí, sí.
5: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi
6: allà, sobret del PP.
5: Una pedreta de...
7: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
5: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
7: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de vida a l'asfalt de les carreteres.
5: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
6: I mal rotllo que generis.
5: Però no arriba a tothom.
7: Bueno, no.
6: Ja n'hi ha que passen ràpid.
7: Aviam.
6: Quin estrès.
7: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
5: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
7: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
5: Ah, que ho has comptat, eh?
7: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
5: Bueno.
7: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
5: Es dispara, eh? Home, el del sobre surt més bé, eh?
7: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final...
5: Clar.
7: És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet.
5: I llavors, la cosa és... Vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
7: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
5: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, ara tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
6: Però estan tots crispats.
5: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
7: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
5: Poder sí, poder, és veritat, per això estem com estem. Sí, sí, una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
6: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
5: Clar.
6: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya, a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, Parkinson, cuidado, Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
5: Quars, hi ha molta varietat,
6: no? El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
5: És una pedra bonica,
6: tu veuràs,
5: no?
6: Un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins.
5: Mm.
6: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
5: L'estructura és la mateixa.
6: La mateixa. No? Les propietats fisicoquímiques no canvien.
5: Mm.
6: Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
5: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També?
6: Sí.
5: Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
6: Hi ha el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
5: Deus tenir tota la col·lecció.
6: I... Sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
5: Ho tens tot.
6: Estigui fora de casa, que els tinc tots allò, estigui dins de casa... Estigui dins de casa, que els tinc tots allà els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que llavors... No tinc, no sé.
5: No,
6: I tenia un professor, me'n recordo, sí. Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
5: I resulta que és que no.
6: No, jo,
5: això, jo conec, això anàvem a parar a el que dèiem al començament, és que no és per tu.
6: No, clar, no viure igual.
5: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has collit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
6: Sí, sí, és clar, és això, aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras.
5: Clar.
6: No m'amplifiquen la intenció.
7: És com el Bluetooth.
6: O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
5: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, i deu haver algun manual d'instruccions, i deu haver algú que s'hi dedica.
6: Sí, sí, sí, sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí també els pots netejar amb aigua,
5: sí.
6: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
5: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita.
6: Això
5: és que ho allargues, això, no?
6: Sí, física no va.
5: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
6: Sí, és el mateix. És el mateix.
5: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
6: Del quars.
5: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
6: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva.
5: Clar,
6: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
5: Clar.
6: És probablement la suggestió.
5: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
6: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
5: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de... com va de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
8: Hola, què tal? Molt bones.
5: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
8: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi m'han dit que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
5: les vibracions de l'ordinador, eh?
8: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
5: Que les absorbia, no? Sí, I clar. te les evitava tu.
8: Clar, i deixava aquí.
5: Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
8: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
5: Poder sí, ho ha multiplicat.
8: Sí.
6: L'ha amplificat.
8: Sí. Però bueno,
5: així estàs.
8: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però ben bé no sé què són, per tant.
5: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
7: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
8: Clar.
5: També és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
8: que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques... A través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha dit que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno...
5: És allò que és tot confús, eh?
8: Sí. I que... Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
5: Tot és molt quàntic.
8: Sí, exacte, sempre. Però no sé què vol dir. Vale, avui molt us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem
5: a veure.
8: Per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
5: Sals minerals. Jordi, a veure.
6: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
8: O sòlides, aquí són sòlides.
6: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
5: és a dir, la sal marina és una sal i és un mineral.
6: La sal, sí, sí, exacte, és un mineral. És un
5: el
6: mineral.
5: Clorur de sodi, no?
6: És el clorur de sodi, exacte.
5: Que fa un cristall...
6: Pensar, sempre sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
5: Ah.
6: És que s'està acabant la temporada i no...
5: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
6: Vale. No, perdona, no volia tallar,
5: no,
6: Xavi.
5: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
7: Però això va... Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
5: bueno,
7: sé si s'ha fet.
5: Escolta'm, és que anar fent reunions...
6: Jo
5: al
6: sí,
5: final,
6: jo hi vaig ser-hi, eh?
5: Acabes...
7: Ah,
5: bueno, va, Xavi, escolta'm, tira.
8: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
5: Va, que la gent...
6: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
5: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
8: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculada a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
5: he buscat
8: què
5: era, eh?
8: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
5: De la calle.
8: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
5: Uh-huh.
8: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
5: Cel·lulars.
8: Sí. Vale?
5: I segons... Sals cel·lulars,
8: sí.
5: Eh?
8: Sí.
5: Jordi, apunta el concepte, sal cel·lular.
8: Jo no sé si existeix o...
7: És nou, això.
8: No existeix, això.
5: Sal cel·lular.
8: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs, mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan, desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
5: Però clar, això, què ho compensava? Va bien eso estar, o com anava això?
8: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
5: tenia una universitat, eh?
8: Home, de bioquímica. Clar. Sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que, això, que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
5: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
6: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop,

0: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etc. Sí, sí, sí, sí.
1: Molt important, eh? Perquè seguia amb un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home era un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM, i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
0: Un tio sèrio.
1: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far... I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quark podien interactuar amb la ment humana. I que, a més, podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarks en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors. Ah,
2: sí, aquest en tinc.
0: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? No sé.
1: Bueno, clar, aquest senyor tenia...
0: T'has de fer les instruccions.
1: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
0: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre. Què passa? No sé.
1: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
2: No
1: tinc cap cap.
0: Amplifica tot el que seria l'astralitat.
1: Sí, sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cares, que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència, i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
3: Ojo.
1: Aquest, també.
0: Bueno, això ja és més sèrio.
1: Sí. Llavors, ja...
2: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
1: Ah.
2: Però, bueno, no existeixen de manera natural, que és un artifici.
3: En poses dues de quatre, eh? Està.
1: Ah. I el de nou cares existeix?
2: No, encara menys.
0: Tampoc, no, clar.
1: Doncs el de nou cares serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
0: Ah.
1: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
0: és... Un de caedra de quarts.
1: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
0: És una antena, de fet.
1: Sí.
2: Un wifi.
1: Sí. I amb més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pot fotre 33.
0: 33.
2: Vinga.
1: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
0: Carai.
2: Sí, sí. Ja t'ho juro jo que...
0: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
3: I si els ajuntes tots?
1: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
0: La bola Genki.
1: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
0: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
1: Vull dir que la comunitat científica va dir que això, que diu aquest home, que no, que a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
0: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment
1: exacte,
0: i...
1: Sí.
0: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
1: Bueno, amb el tema d'això de n'hi ha xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
0: allò que dèiem al principi, sí.
1: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
0: I et cures el dit.
1: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però, bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs, bueno, li va bé, doncs,
0: sí,
1: que ho facin, no? I per acabar, us portaré la teoria

0: teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, eh? El concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
2: Quina energia? Elèctrica?
0: Bueno, energia.
2: És que clar.
0: Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, noi, doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
3: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
1: Sí, sí, sí.
0: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
0: Doncs res, bàsicament, el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues suposo que el ser forma piramidal, pues clar, en forma de triangle, la punta pues porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular. I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
0: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
0: Segurament, segurament.
1: Ja no era per ells.
2: No vibraven.
0: No.
2: Clar. No vibran com han de vibrar.
3: Clar.
1: Sí. Aquesta és la conclusió.
0: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
2: Oh, té nom i tot.
0: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar,
3: i si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide...
0: Llavors ja, llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
2: Tot el món, eh?
1: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
0: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
0: Sincerament. No, no.
1: Bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
3: Estem aquí. Estem aquí.
4: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, més...

Fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi. Per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgir.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a Tercera Catalana. Res més per ara. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
4: Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
5: Gràcies, Sabina.
6: Hola.
5: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sensellarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
7: Gràcies, Meri. I Marçal.
6: Hola. Benvingut.
5: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sensellar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sensellar o sense sostre és prou específic, però què implica estar en situació de carrer?
7: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no, perquè moltes persones diuen persones sense llar, no, o coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no, que va implícita amb la persona, no? Llavors això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer. Uh-huh. Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, en llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, en llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim al cap, no?
5: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
7: Sí, per això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
6: Clar, clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar, realment, com deia la Mera, una persona sense casa.
7: Ostres. Sí, sí.
5: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer, o hi ha molts perfils en els que tu...
7: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no?, de lo que és una persona que està en situació de sense llar, no? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de... No? Que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural. És a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona... Bueno, jo ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi hagi rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport... Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no?, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però... Jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema social.
5: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostre és que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que ens has fet, moltes vegades no ho estan, no? Com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
7: Clar, sí que és veritat que moltes vegades ja torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo a una situació i quan ja arribo a aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa, i els que no en tenen, o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida. No? En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
5: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
7: Hi ha de tot. És a dir, hi ha que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui. I també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació, a nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no?, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una societat en la que estem de manera de manera normal o de la que estem acostumats. No, no sé si t'he respost. No sé si... És a dir, a nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
8: Però no és una xarxa normalitzada.
7: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No? És com aquesta pèrdua de no la puc sostenir durant la situació de sense llar.
6: Mm-hmm. Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
7: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot beneficioses. Mm-hmm. O a vegades sí, però... normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
8: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no?, ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida, que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu, ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
7: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? Uh-huh. I que aquest habitatge, no com a premi, no com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, i a la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar. No? Molt, molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar. Perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions, i el nostre acompanyament està molt basat en el que elles volen. No? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics, i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del Housing First, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no?, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir-li gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar a Housing First. I llavors això. I parlant amb el tema de l'estigma, és a dir, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades. Uh-huh. No? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues, lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte, i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part, dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això. Perquè la pròpia persona que participant del projecte té aquest estigma dins, ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
6: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
7: Sí, sí.
6: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades es posa que es dificulta molt la vostra feina.
7: Sí, i després es normalitza molt perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, pues al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Uh-huh. Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes, aquesta por o aquest allò que es pot
6: fer. A priori deu ser allò de que, com passa de vegades que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
7: sí.
6: No?
7: I ja és més... Ja m'imagino al meu cap el que pot passar. És a dir, no és que hagi passat res. Ja. No? I és com...
6: Sí, sí, sí, sí.
7: I això a vegades dificulta. Però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor d'estar amb... de poder optar en un pis o de poder desenvolupar. I estem a nivells forts.
8: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que hauríem de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a... Que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Clar. Aquest, tot aquest...
7: La manera d'educar que tenim, sí. No? Com a això, sí, és tot un meló. És tot un meló, això. Però bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no? Que no hi ha cap problema. I al final acceptar que hi ha gent de tot tipus, no? I que... qui sóc jo, qui ets tu, no? Per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
8: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres, des del servei de Housing First, detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
7: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí... Sabe que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà. Això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o d'inclús no dormir al llit, no? Que potser fa 10 anys que no. No? I és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, i tenen molta cura, i tenen molta tal, i persones que els hi costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu, i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt, molt rebuig, que, no? Que han viscut situacions com a molt... molt traumàtiques i els costa confiar també en tot clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només vindrem a veure, és a dir, només, vindrem a veure una vegada a la setmana. I ja està. Saps? És com xoque, això, molt.
8: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
7: Clar, i
8: de
7: molta
8: repent,
7: normativa, clar.
8: De repent que no et demanin...
7: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el PIS fa que es puguin plantejar, pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
6: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un PIS de housing first?
7: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
6: Va.
7: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
6: Clar, és el que t'ha de dir. Quan se considera, escolta, surts ja i llavors què passa després, no?
7: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja haguessin marxat. Mm-hmm. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si, si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
8: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueteta irreal ara mateix, no?
7: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú. Que siguin conscients d'això.
8: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
6: La pròxima temporada ens donarà més temps, segur.
8: Sí, reclamem jo la reclamació quan... en cada espai, eh? Vull dir, més temps, sempre.
7: Jo torno quan vulgueu.
8: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'Espai Solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és... Com definiries la solidaritat?
7: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho, i tenir la possibilitat de fer-ho. No? És com, ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
8: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
7: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
7: Merci.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Ens endinsem en el món cultural i ho fem de la mà de l'Eduard Gené, el nostre prescriptor de capçalera, que ens acompanyarà amb els imperdibles culturals dels pròxims 15 dies. Eduard, benvingut.
1: Moltes gràcies, Carme. M'agrada això del prescriptor. M'agrada molt perquè no m'ho he vist ni mai a la vida.
0: Ets el metge de la cultura.
1: Bé, sí, sí. Jo diria que m'agradaria ser el metge de segons qui, que surt molt... molt sovint per la televisió.
0: També.
1: Però bé, bueno, anem a lo nostre. Escolta,
0: anem al que ens interessa, que és saber el que no ens podem perdre.
1: Exactament. Estem dient que des del dia 17, des d'avui, fins al dia 14 d'octubre, parlarem de tot el que va sortint que es fa a Sant Cugat. I comencem, que demà, dia 18, comencen els concerts del Bar Bogamoll de Torreblanca, que ja sabem que es fan, com sempre, a les 20 hores, a cada dijous, que està organitzat per Sota Sons, i són gratuïts. A veure, si un espera una cervesa, evidentment la paga.
0: Home, clar.
1: La paga. Però el que és el concert és gratuït.
0: Gaudiràs doblement.
1: Exactament.
0: De la cervesa i del concert.
1: Exactament. Llavors tenim el primer concert, aquest de demà, que és un trio femení, que es diu Mabeles, que és música sud-americana, i són bastant, jo, pel que he vist, potents en el sentit d'un contingut, les cançons que fan, fan un contingut que pot ser les clàssiques, però amb un sentit diferent.
0: Val, però ho dius per les lletres?
1: Per les lletres. Uh-huh. O sigui que són tres donasses, diria jo. Llavors, el dia 25, la setmana següent, hi ha el duet Joan Rubau i Lluís Figueres, que es presenten com música funk. Bé, doncs, molt bé, ja està. I el dia 2 d'octubre, el cantant White, és a dir, que deu ser blanc, aquest noi, perquè es diu White, no?, amb funk també...
0: Tant se va el color. Bueno, no fa res, això.
1: Jo dic, el millor es diu... White. Exacte, ara tu m'acabes de dir, el millor es diu que no és blanc.
0: Ah, per això.
1: White. I el dijous dia 9, una cosa que em fa molta gràcia, es diu Tuquemute.
0: I què és això?
1: Que Tuquemute, jo diria, en principi, que podria ser xinès. Tuquemute.
0: No, o música tribal.
1: No, perquè és coral amb ukeleles. O sigui que, escolta'm, més varietat. Ja veus tu, amb quatre concerts... més varietat i que no pot haver-hi, eh?
0: Tot i, això al Bocamoll.
1: Sí, i segueix, perquè ja va començar primers de setembre, el 7è Festival d'Ensemble de Contratemps, que està tenint, jo penso, uns concerts molt, molt interessants, i el dissabte, dia 20, al claustre del monestir hi haurà la Cristina Lis, Organeto. Organeto és un orgue petit, el tema ja és...
0: portable,
1: es nota,
0: diríem.
1: Molt portable, que a més està basat, o sigui, s'ha fet de nou, per l'Albert Blancafort, que és un gran constructor, sobretot d'orgues. I és un instrument que s'ha fet a partir d'una de les pintures que hi ha a l'església del monestir. Si veus el monestir, hi ha un mural de Joan Serra i aleshores ja hi ha diversos instruments. Allò típic que feien, que posaven uns angelets, que tocaven instruments.
0: És la referència.
1: I un és aquest organeto. I després, el dissabte següent, el dissabte 27, a la cafeteria del TABSC, Teatre Auditori M. Virasau Sant Cugat.
0: Sí, ja en parlarem, d'això.
1: Doncs resulta que fan una presentació de Cagliostro, que va ser un personatge també històric molt vinculat a tot. Diuen que va a màgia, però sobretot el que feia era robar amb màgia.
0: Ara li diuen màgia. Hi ha molts mags, eh?
1: Era un mag.
0: Sí, sí,
1: era
0: sí.
1: Bueno, segons les coses que es fan a la borsa, és mica màgia, eh?
0: Per això dic que hi ha molts mags.
1: O sigui que està bé. I ves amb música del barroc i aquí estava previst la maga Melanie, però no farà la maga Melanie, farà un altre mag, perquè la maga Melanie no pot fer-ho, però és igual. És una combinació, és molt, molt poc habitual, però que pot, penso, ser molt sorprenent. Música i màgia.
0: Ok. Anem a l'Ateneu?
1: Anem a l'Ateneu.
0: Vinga.
1: Perquè l'Ateneu s'ha convertit en aquest moment, bueno, ja fa un parell o tres d'anys, que va fent espectacles vinculats a les arts escèniques, ben petits, però jo penso que, per exemple, aquest any ha començat ja. Comença amb música, el dijous 25, una cantant, la Marta Mena, guitarra, i acompanyada d'un noi que es diu Javier Versolibre, que jo no sé si es diu verso libre con nom de veritat o... Perquè
0: és, o és artístic.
1: És curiós, no? Sí. O és artístic. Però és que després, i el divendres 26, és una cosa que jo la recomano molt, com pot ser molt sorpresiva, que és el Grooving Cat. Diu, la revolució del ball folk català amb sintetitzadors, baix elèctric, acordió diatònic i un taller de danses de Jordi Codina. O sigui que és partint de música popular, suposo, interpretada, tocada amb instruments no habituals, però, a més, hi col·laboraran el cor Jabato de la Floresta. O sigui que la cosa pot ser bastant, bastant, bastant potent, eh? Bastant potent.
0: Promet.
1: Promet, exactament.
0: I ens n'anem ara al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, que comença temporada, també.
1: Comença temporada, i comença temporada, com sempre, en principi partida, perquè jo sempre dic per què de setembre a gener, i si no de setembre ja a juny directament, o a maig, però no, diuen que no pot ser, doncs què hi farem? És de setembre a gener, i comença amb Mort d'un comediant, de Guillem Clua, un autor que a mi em sembla dels últims, molt jove i molt bo, amb un Jordi Bosch, que interpreta aquesta obra el diumenge 28, i és una obra que pot ser molt interessant, molt interessant. El dijous dia 2 comença un concert dedicat a mares i pares de les nenes i nens que aniran el dissabte 4 i el diumenge 5 al Festival Petits Camaleons, amb un duet molt interessant format per Salvador Sobral, que va guanyar una Eurovisió, que és portuguès, i va guanyar una Eurovisió amb una cançó que era poc habitual en una Eurovisió, que ara avui en dia són aquestes cançons amb molta gent, molt moviment, bum. I després acompanyada, en aquest cas, de la Lucía Fomero. I cal dir que Petits Camaleons ja té pràcticament tot venut, cantants, grups i actors i actes paral·lels, rodes de premsa, llistes, Niu Moliner, Ditiets, Els Catars, Lidami, Su... No segueixo perquè...
0: No te l'acabaries.
1: No se m'ho acabaria, i jo penso que doncs, és molt interessant perquè hi ha una gran categoria des del punt de vista musical.
0: Sí, sí, sí. I de casa, eh?
1: Sí, sí, sí. A més poden fer... O sigui, poden estar mitjoreta, i aquesta mitjoreta, en molts casos, ja n'hi ha més que suficient.
0: Et sembla que continuem amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat?
1: Sí. Vinga. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat comença també la seva temporada, el divendres 10, i ho fa amb un concert del Gran Romanticisme, com un concert número 2 de piano i orquestra de Rachmaninoff, boníssim, una cosa extraordinària, amb el solista Luis Rodríguez, Salvà, i la Sinfonia número 8 d'Anton Dvořák, i, a més, aquí, deixem fer un anunci, que el presentaré jo.
0: Ah, mira.
1: O sigui, que una hora abans del concert, una hora i mitja abans del
0: Joan
1: concert...
0: Joan Palom.
1: Jo faré la presentació del concert. I el dissabte 11 es torna a fer una altra vegada Un Déu Salvatge de Yasmina Reza, una obra molt interessant sobre el problema que es produeix amb, no amb els nens de l'escola, sinó amb els pares dels nens de l'escola, i pot ser molt interessant, dirigida pel Pere Quillué, amb Lalo Codejero, Ivan Benet i Blau Obert. I el dimarts 14, l'espectacle inaugural del 25è Festival Nacional de Poesia, L'Humor i la Festa, que està dirigit pel Jordi Bosch, amb poesia Jaume Roig, Pitarra, Joan Oliver Pere IV, en Josep Pedrals o Dolors Miquel, que reciten, imagina't. Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes, Júlia Bonjoc i el fill de l'Emma Vilarassau, Jordi Bosch, en Marc Bosch.
0: Mira que bé, tot queda a casa.
1: Tot queda a la família.
0: I ara nosaltres hi ha un tema que et volia comentar. Tu vas estar en la cerimònia, en aquest acte en què es va concedir el nom d'Emma Vilarassau al Teatre Auditori.
1: Sí.
0: Abans de vacances, sí. Ja va tenir lloc a aquest acte, amb la protagonista, amb l'alcalde. Com va ser aquell acte?
1: Bueno, va ser un acte que estava bastant previst, perquè jo haig de dir que a l'entrevista que li vaig fer a Emma Vilarassau ja li vaig dir que teníem un conservatori amb nom de Victòria dels Àngels i que no teníem un teatre en cap nom i que si podia ser el seu. I llavors ella em va dir que li agradaria molt el Teatre de la Unió, perquè havia començat fent teatre allà. Però això ja, més o menys, feia molt temps que s'havia parlat, el fet de que tingués el teatre al seu nom. I jo penso que va ser un acte que estava molt ple, evidentment, hi havia moltíssima gent, moltíssima gent aficionada al teatre i moltíssima gent vinculada, suposo, també familiarment, i la resposta va ser, en aquest cas, clamorosa, no? O sigui, la gent va molt contenta, i per part d'ella també, molt contenta del nom, tot i que m'havia comentat d'una forma personal, diu, quan jo sigui gran, diu, passarà que si posen el meu nom a un parc o a una plaça determinada, al cap de molts anys la gent passarà a dir, qui era aquesta?
0: Clar, però això és normal.
1: Però en canvi, si està el nom en un teatre, és obvi que la gent sabrà que està en
0: la vinculació ja és més directa.
1: Sí. Una persona teatre, que s'ha vinculat al teatre.
0: Però igualment, algú pot preguntar
1: qui era?
0: D'aquí uns anys, perquè no sabran si era actriu, si era directora, si era dramaturga, si era... Vés a saber què.
1: És veritat, és veritat.
0: Els anys passen, això doncs quedarà, i com a mínim...
1: Hem d'esperar que sí que quedi, eh?
0: Home, esperem que sí. I les ments curioses, doncs, si desconeixen en el seu dia qui va ser Emma Vilarsau, doncs segurament doncs, hi haurà testimonis de tot això.
1: Sí. Jo, el fet de posar nom en un teatre, hi ha gent que no li convenç, no li agrada.
0: I a tu?
1: I jo trobo que està bé. Jo trobo que està bé. A veure, sempre i quan el nom del teatre estigui vinculat, com és aquest cas, no únicament al fet que ell és actriu, sinó que és...
0: De la casa.
1: És nascut aquí. I tota la família, no només ella, sinó dues o tres generacions enrere, doncs també... Jo sé que ho tenies d'arrel, no? Que diuen, tenc que ho tenies d'arrel. Però com jo, que soc un nouvingut, que només porto...
0: Sí, home, si però és... vens de la Floresta, tampoc no vens de tan lluny.
1: No, però soc un nouvingut perquè porto només 60 anys aquí a la Floresta i a Sant Cugat.
0: Com jo. Uns quants menys.
1: Uns quants menys, Carme.
0: Sí, no t'atraparé per molt que corri. Però vaja, per tant, a partir d'ara, a partir d'aquesta temporada, Teatre Emma Vilarsau...
1: De... Teatre Auditori Emma Vilarsau,
0: sí, el Teatre Auditori no ens el traiem.
1: Sí.
0: Què hi farem? Teatre Auditori Emma Vilarsau.
1: Tinguis en compte una cosa, que l'exalcalde Joan Mèric va dir que sobretot no se limita al Sant Cugat. Que el nom...
0: Sí, perquè si no, potser és difícil d'identificar Emma Vilarsau amb Sant Cugat, depèn d'on siguis, saps?
1: Que no t'ho diré, ni té per què saber-ho.
0: Exacte. Però vaja, que aquí queda la cosa. Deixem la informació dita, perquè la gent a partir d'ara doncs ja s'hi acostumi. Teatre Auditori Emma Vilarsau, Sant Cugat. Sant Cugat.
1: I aquí s'acaba la cosa.
0: Molt bé, Eduard. Doncs escolta, ens tornarem a trobar en una altra ocasió i continuarem parlant de cultura, d'arts escèniques i d'aquests imperdibles que ens portes de tant en tant.
1: Quan tu vulguis.
0: Molt bé, senyor. Gràcies.
1: A tu.
0: Adéu-siau.

keep on moving. Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, perquè ell mateix s'ha presentat, aquesta era la veu de Johnny Cash, una autèntica llegenda del country and western, perquè Johnny Cash té cançons magistrals, com aquesta que ara escoltàvem i que va cantar a la presó de Folsom, a Califòrnia. És el relat de la vida d'un pres que porta molts anys reclòs i que, quan sent passar el tren a prop, somia amb el dia en què pugui ser una de les persones que hi viatgen. Johnny Cash havia nascut a Arkansas, el 1932, en el si d'una família molt senzilla, i quan va acabar el servei militar es va juntar amb dos músics més i va gravar un disc que, ves per on, va ser un èxit amb més de 100.000 exemplars venuts. Però Johnny Cash no era només un cantant que escrivia molts dels temes que interpretava, també era actor. Va debutar al cinema amb 29 anys, en pel·lícules de sèrie B, amb actors desconeguts, fora d'Amèrica, i el seu paper veritablement important li arriba més tard, al costat de Kirk Douglas, a El gran duel, un western força digne, on també hi apareixien Ralph Vallone i Keith Carradine. Ara escoltarem Johnny Cash en una cançó que va escriure la seva segona dona, la cantant June Carter. June Carter la va escriure per a la seva germana, Anita Carter, que era també cantant. Però quan la cançó va agafar volada de debò va ser quan la va gravar Johnny Cash, afegint-hi unes trompetes mexicanes. La lletra al·ludeix al trasbals que van viure Johnny Cash i June Carter quan es van enamorar, ja que tots dos estaven casats. Ell amb Vivian Liberto, mare de les seves quatre filles, i ella amb Edwin Lee Nix, un jugador de futbol americà. La cançó que ho explica es diu Ring of Fire, Anell de Foc.

Johnny Cash i Ring of Fire, Anell de Foc. Una cançó que és una metàfora del sentiment amorós i que la revista musical Rolling Stone va qualificar com la 87a millor cançó de tots els temps. La trobem també a la banda sonora de 12 pel·lícules. Com a anècdota, us diré que l'any 2005, els seguidors del Liverpool, el club anglès de futbol, la van adoptar com un himne en els partits del seu equip. Cinematogràficament parlant, trobem Johnny Cash fent d'actor a Tots els meus amics són cowboys, al costat de la seva dona, June Carter, que també era actriu, i amb el cantant i actor Roy Rogers. Però hi ha una etapa fosca a la seva vida quan estava a la trentena per la seva addicció a l'alcohol i a les amfetamines que duia amagades a la guitarra. Fins i tot va arribar al llindar del suïcidi. Va ser June Carter, la segona dona, qui el

Tuesday Weld, sobre un home ja grandet i casat que s'enamora d'una noia jove que li trasbalsa la vida. La cançó de Johnny Cash diu «Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Respecto el llaç que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí. Trobo molt, molt fàcil ser-te fidel. Em sento sol cada dia que passa. Sí, admeto que estic boig per tu, perquè ets meva i vaig pel bon camí. Tens una manera de mantenir-me al teu costat. Em dones motius per a l'amor que no puc amagar. Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Agafo amb força la punta d'aquesta corda que ens uneix, perquè ets meva i vaig pel bon camí».

I Walk the Line, el títol d'una cançó mítica de Johnny Cash i el títol també d'una pel·lícula en què no només sona la cançó amb els títols de crèdit inicials i acompanyant a Gregory Peck mentre condueix el seu cotxe de policia, sinó que tota la banda sonora va ser composta per Johnny Cash. Johnny Cash tenia un rostre enigmàtic, de mirada profunda i expressió ferrenya, i la seva infantesa va estar marcada per la mort accidental del seu germà gran, que va ser tallat gairebé per la meitat per una serra elèctrica del lloc on treballava de fuster. Es dona el cas que tant Johnny Cash com la mare havien tingut un pressentiment aquell dia, i ella, la mare, va intentar persuadir-lo que no anés a treballar, que s'agafés el dia lliure, però el germà va dir que necessitaven els diners i no li va fer cas. Allò va ser traumàtic per a la família, és clar. Molts anys després, concretament el 2003, quan June Carter, la segona dona, tenia 73 anys, li van diagnosticar una vàlvula cardíaca que gotejava i que es va complicar tan ràpidament que va morir 5 setmanes després. Ella havia dit a Johnny Cash que continués treballant mentre tingués salut, i ell ho va fer, però tenia problemes diabètics i només va viure 4 mesos més. La seva dona havia mort el 15 de maig del 2003 i ell ho va fer el 12 de setembre. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltant Johnny Cash i Bob Dylan cantant plegats una de les més precioses cançons de Dylan, La noia del País del Nord. La lletra diu això: si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, parla-li de mi, a una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada el meu veritable amor. Mira si porta els cabells deixats anar o arrissats, o li llisquen ofenosos sobre els pits. Assegura que els porta deixats anar. Aquesta és la manera com millor la recordo. Si hi vas quan cau la neu, quan els rius es congelen i l'estiu arriba a la seva fi, si us plau,

assegura't que porta un abric molt càlid que la protegeix dels vents huracanats. Si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, saluda de part meva una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada la noia que realment vaig estimar. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
3: Hola, em dic Camila Pesaque i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació, us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambusa el primer.
2: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
3: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
2: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La llanterna màgica.
5: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 382 des dels nostres inicis i 32 d'aquesta desena temporada. Songs and Blue, Canti Emperadors, dirigida per Craig Brewer, l'any 2025. S'inscriu dins del corrent contemporani del cine musical de base realista, apostant per una narrativa íntima i allunyada de l'espectacularitat del gènere. Inspirada en fets reals, la pel·lícula construeix el seu relat al voltant de la trajectòria vital i artística d'una parella que troba en la música una forma de redefinir-se. Brewer, conegut per la seva sensibilitat envers els personatges marginals i els entorns musicals, planteja aquí una aproximació continguda centrada en la dimensió emocional dels protagonistes. Un dels trets distintius de la proposta és la seva aposta per les interpretacions musicals en directe, un recurs que porta una immediatesa poc habitual, integrant la música com a un element estructural fonamental. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
4: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/La Llanterna Màgica.
5: tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
4: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
5: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
5: En el context del cinema musical contemporani, Sunshine Blue, Canción para dos, dirigida per Craig Brewer, exemplifica un procés de gestació llarg i meticulós, marcat per la voluntat de traslladar a la ficció una història real amb una forta càrrega emocional i musical. El projecte, que acabaria cristal·litzant com una producció d'estudi amb sensibilitat independent, travessa per diferents fases de desenvolupament que acaben definint el caràcter final. La idea original pren forma a partir de l'interès per una història verídica ja coneguda dins del circuit documental, centrada en una parella d'intèrprets que construeix la seva identitat artística a través del tribut musical. Durant els primers anys, el projecte passa per mans de diversos guionistes que treballen en l'adaptació del material real cap a una estructura dramàtica clàssica, capaç de connectar amb un públic ampli sense perdre autenticitat. L'arribada de Brewer al projecte marca un punt d'inflexió, aportant una mirada cohesionada i una experiència prèvia en relats musicals.

El procés de selecció dels protagonistes de Song Sang-Blue va ser clau per definir el to i l'autenticitat del film. Per interpretar els dos músics centrals de la història, la producció va apostar per Hugh Jackman i Kate Hudson, actors amb trajectòria consolidada en musicals i una forta capacitat per transmetre emocions complexes a través de la música. La selecció no només va tenir en compte la notorietat dels actors, sinó també la seva capacitat d'interpretació musical en directe, un element fonamental de la proposta de Brewer. Les audicions i trobades inicials van incloure proves de química entre Jackman i Hudson, amb l'objectiu de garantir que la relació entre els personatges resultés creïble i natural a la pantalla. A més, els dos actors van haver de demostrar la seva habilitat per executar peces musicals amb instrumentació i cant, ja que moltes seqüències del film es van gravar en directe. Un cop confirmada la seva participació, els dos protagonistes van iniciar un intens procés de preparació amb entrenament vocal, sessions de pràctica instrumental i assajos de concert en escenaris reals.

A més, la preparació va contemplar una immersió en l'univers dels seus personatges, estudis de referències musicals reals i observació de duos musicals contemporanis. Aquesta etapa es desenvolupa en paral·lel amb la recerca de localitzacions amb un equip dedicat a identificar espais que reflecteixin fidelment l'ecosistema de sales petites i circuits musicals regionals dels Estats Units. L'equip de producció comença a assegurar permisos i a tancar acords amb espais reals, sales de concert de petit format, bars amb programació musical i entorns suburbials esdevenen escenaris clau. La voluntat és capturar una geografia reconeixible que no idealitzada, allunyada de la imatge estereotipada de la indústria musical. Es defineixen calendaris de rodatge, es coordinen els equips tècnics i es duen a terme proves de càmera i so especialment rellevant per a les escenes musicals en directe. La direcció de fotografia estableix una paleta cromàtica amb predomini de tons càlids i textures naturals, reforçant la dimensió íntima del relat.

L'etapa també inclou assajos tècnics amb els actors i músics en què posen a prova les coreografies i els moviments escènics. El resultat és una preparació exhaustiva que busca reduir la improvisació durant el rodatge, sense renunciar a la frescor interpretativa. En tots aquests elements preparats, s'inicia el rodatge de Song Sang-Blue sota una planificació estricta però al mateix temps flexible, característica del mètode de treball de Craig Brewer. S'opta per un model de filmació que combina escenes altament coreografiades amb moments més oberts a la improvisació controlada, especialment en seqüències de concerts. Un dels aspectes més destacats del rodatge és l'aposta per enregistrar les interpretacions musicals en directe. Aquesta decisió, poc habitual en produccions d'aquest tipus, implica una coordinació tècnica complexa. El resultat, però, és una major autenticitat en les actuacions.

fet que va obligar l'equip a buscar solucions creatives. La càmera, sovint en mà, s'adapta a l'espai i reforça la sensació d'immediatesa apropant a l'espectador a l'escena. Alguns dels extras que es van utilitzar eren assistents reals dels locals musicals on es va rodar la pel·lícula, contribuint a una reacció més espontània del públic filmat. El rodatge es va desenvolupar en blocs cronològics parcialment consecutius, una estratègia que va permetre als actors evolucionar emocionalment en paral·lel als seus personatges. A mesura que avançava el rodatge, l'equip afronta les seqüències més exigents des del punt de vista emocional i musical. El director va treballar aquestes escenes amb una direcció continguda, prioritzant la veritat emocional per damunt de l'espectacularitat. Finalitzat el rodatge, el projecte de Song Sang-Blue entra en una nova etapa, en què el material capturat es convertirà en la base per la construcció definitiva del relat.

Sota la supervisió de Craig Brewer, el muntatge es concep com una extensió del llenguatge musical de la pel·lícula en què la cadència de les escenes dialoga constantment amb les interpretacions, un procés on s'estructura el material disponible seleccionant les preses que millor capturen la veritat emocional dels personatges. En paral·lel, el disseny de so adquireix un paper central en el procés de creació de la pel·lícula. Les gravacions en directe, realitzades durant el rodatge, van requerir un treball minuciós de neteja, mescla i integració amb l'ambient.

client. L'objectiu era preservar la sensació de directe sense comprometre la claretat auditiva. Aquest equilibri va esdevenir un dels reptes tècnics més rellevants de la producció. Pel que fa als aspectes visuals, a Song Sang Blue s'utilitzen de manera invisible per corregir elements de continuïtat, millorar la il·luminació en determinades escenes i recrear subtilment alguns entorns. Aquesta discreció respon a la voluntat del director de mantenir un estil realista i coherent amb el to general del film.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Un altre dels aspectes claus de la postproducció és la correcció de color. La direcció de fotografia, en col·laboració amb el Departament de Color, van definir una paleta que accentuava els tons càlids i una lleugera desaturació en escenes més íntimes, creant un contrast amb els moments musicals, sovint més vius i lluminosos, contribuint a reforçar la dimensió emocional de la narrativa. En tot el tema de la imatge pràcticament tancat, el focus es desplaça progressivament cap a un dels elements més distintius de la pel·lícula, la seva construcció sonora i musical definitiva. Brewer, amb una trajectòria estretament vinculada al cinema musical, supervisa personalment aquest procés per garantir la coherència entre narrativa i expressió sonora. La banda sonora es concep com una combinació de temes interpretats en directe pels actors i peces treballades en l'estudi. Les gravacions capturades durant el rodatge serveixen de base, però són tractades mitjançant sessions addicionals de mescla i masterització.
2: LA's fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know I keep thinking about

A diferència d'altres produccions en què les cançons interrompen la narrativa, aquí s'opta per una transició orgànica en què els elements musicals emergeixen de manera natural dins l'escena. En paral·lel, sorolls de sala, reverberacions pròpies dels espais reals i la resposta del públic en directe s'incorporen com a capes essencials per construir una experiència auditiva versemblant, contribuint a situar l'espectador dins l'escena, com un assistent més als concerts. Amb el procés completat, Songs and Blue inicia el seu recorregut en el circuit d'exhibició, combinant la seva presència en festivals i en sales de projecció. Brewer aposta per una introducció progressiva al mercat, amb projeccions prèvies destinades a generar expectació i posicionar el film dins del panorama crític. D'aquesta forma, les primeres projeccions tenen lloc en contextos especialitzats o la pel·lícula rebuda amb interès. L'estrena comercial s'articula de manera escalonada, començant per un nombre reduït de sales i ampliant-se en funció de la resposta del públic, permetent que el film creixi així a partir del boca-orella.

Pel que fa a l'acollida del públic, Song Sang Blue va generar una resposta progressiva però sòlida, valorant especialment les interpretacions i la proximitat emocional del relat. En l'àmbit crític, les ressenyes destaquen l'equilibri entre narrativa i música, així com la naturalitat en què s'integren les actuacions dins la trama. Alguns analistes, però, assenyalen un ritme deliberadament pausat que pot no connectar amb tots els públics. Paral·lelament, la banda sonora del film comença a circular de manera independent, reforçant la seva presència mediàtica i ampliant l'abast del projecte més enllà de la sala de cinema. Amb el pas de les setmanes, el film consolida el seu recorregut, iniciant la seva trajectòria en plataformes digitals i mercats internacionals. Aquest nou context d'exhibició permet arribar a un públic més ampli que descobreix el film fora del marc estrictament cinematogràfic.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Craig Brewer és sovint entrevistat sobre les decisions creatives que han definit el projecte, aportant llum sobre les dinàmiques internes de la producció. Un dels aspectes més comentats és la coherència entre les fases inicials de desenvolupament i el resultat final. Aquesta fidelitat a la idea original s'ha mantingut al llarg de tot el procés. El càsting, en retrospectiva, es valora com a una de les decisions més determinants de tot el procés de creació. La selecció d'intèrprets amb capacitats musicals reals no només condiciona el rodatge, sinó que defineix el llenguatge de la pel·lícula. Les fases de preparació dels actors són reconegudes com un factor essencial per assolir el nivell d'autenticitat que el film transmet. Es destaca la importància d'haver optat per espais reals i per una planificació acurada, aportant versemblança i facilitant la feina de rodatge. En aquest sentit, la producció és vista com un exemple d'optimització de recursos. El rodatge, apostant per les interpretacions en directe, és analitzat com un risc calculat que acaba esdevenint un dels principals valors diferencials del film.

Per finalitzar, la banda sonora de Songs and Blue és reconeguda com el fil conductor de tot el procés creatiu. Des de la seva concepció inicial fins a la seva execució, la música actua com a eix estructural del film, articulant-ne tant la narrativa com l'impacte emocional. Una història íntima centrada en una parella que troba en la música una via d'escapament i reconstrucció personal. Inspirada en fets reals, Songs and Blue segueix dos personatges marcats per frustracions professionals i vitals que gairebé a l'atzar inicien un projecte com a duet de tribut a Neil Diamond. A mesura que els seus concerts a petits locals comencen a guanyar popularitat, la relació entre ambdós evoluciona, transitant entre la complicitat artística i les tensions personals. El film explora amb sensibilitat les dinàmiques de parella, el pas del temps i la recerca de reconeixement, tot situant la música com a eix vertebrador del relat. El resultat és un retrat proper i honest sobre segones oportunitats, identitat i el poder transformador de l'art. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades, com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, a vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creien enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, més estiu.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible. No tenim temps.
2: Sí, no.
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: I he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt
1: sí.
2: Passat, i ja fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, però que les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona, no coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona, doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut... Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè, a més, la mama... ho va passar malament. Jo, vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí. No anaves cap aquí. Però la vida, a vegades, no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava a dir...
2: Oh, sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest ha estat el teu cas.
2: He estat el... Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. Però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot.
2: Oh, mare, oh!
1: No, també va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no, un altre ja plega. Mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores,
2: moltes.
1: I els nos, i les... Les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara parlem de literatura, però això és
2: això sí,
1: generalitzat tots
2: els àmbits,
1: en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... Ah, molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: és fan, que... Ho fan,
2: ho fan. I, clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i, a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la, que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per sí. Tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu, ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan envien potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat, la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
2: Què arreglarem?
1: No.
2: No.
1: Ens mengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No!
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir mals tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. No. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, tornar-la a posar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat de torta.
1: Aquella s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem-ho a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble. I a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo i, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho. No, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits
2: volem
1: un germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle i Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la casa del libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però el trencaclosques no s'acaba aquí, perquè a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Sí. No hi havia lloc millor per néixer per aquesta, que a més, apassionada de la història, historiadora.
2: Molt, sempre m'ha agradat. Jo supero que parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure que són planes, però clar, allà a cada dos per tres no passaves ni un pam que es feia una troballa, que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si no,
2: acabarem
1: al carrer.
2: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taurf, a Montessori, i clar, de vegades, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar, perquè, nena, que farem tard! Però jo interessada per saber què... I
1: tu enganxada allà, a les pedres,
2: allà, mirant què trobaven. Ja, sí.
1: Però ara
2: sí,
1: les
2: perquè
1: pedres.
2: Tampoc em matava, anar a l'escola.
1: No. És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
2: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
2: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
2: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
2: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. I em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
2: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
2: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
2: Que passaves vergonya, però... Bueno. Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
2: Sí. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és la manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era, xerraire, quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
2: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, sí, de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
2: Sí.
1: Sempre surt.
2: Això d'expressar-nos.
1: Bueno, ja només de mirar-la amb ella. O sigui, ja em parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
2: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
2: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant d'una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes, ella ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Dic jo, és que t'escolto i no m'entra,
2: eh? Dies, i com està usted? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
2: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català, ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar. Això, a més, és una situació surrealista. No és natural. Jo penso en català. No pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
2: Clar, però és que era una necessitat. Així com la història ho vaig fer perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts bones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
2: Vinguin d'on vinguin.
1: Perquè la història està sesgada, està retallada. Vull dir, no sabíem realment...
2: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, ja he après en català, català i castellà, ho apreníem tot. Vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques. Era molt nefasta.
2: Jo tampoc. I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
2: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però amb les matemàtiques...
1: Entremig.
2: Sí, clar. I llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
2: I ara penso, quina llàstima, perquè ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa, eh?
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè molts dels teus llibres supuren, no? Transpuen aquesta història, que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
2: Sí, veus, una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, i amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
2: Potents.
1: Sí.
2: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
2: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
2: la protagonista no. No, no,
1: ets
2: ha de ser valenta.
1: Ets de bones portes.
2: Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
2: sí,
1: les
2: sí,
1: has triat
2: sí.
1: també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
2: Ai, què llegia?
1: Quins són els primers llibres que recordes?
2: Oh, les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien Els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, La caputxeta vermella...
1: Ah, sí,
2: que
1: com...
2: sí. Bueno, clar, tot en castellà, eh? Però aquests,
1: bé, però
2: aquests
1: és
2: contes... Ell llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
2: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa. A casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava... el pare depèn del moment. En aquella època, jo recordo, comprava La Vanguardia, la mama Lola... Era molt clàssica la cosa, eh? I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit, eh?
2: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història.
1: Text.
2: I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtzies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, doncs, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre, que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava, però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
2: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
2: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
2: Oh.
1: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors. Sense teles... I que et m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
2: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que
2: sí.
1: Els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
2: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb en Folch i Torres, és curiós també.
2: Sí, sí, sí.
1: Això
2: també
1: és
2: meravellós. Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus i Maria del Carme, perquè posant veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no feies, anaves de... I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
2: Sí, o... sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum... El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val. Eh? Maria del Carme era de guerra.
2: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
1: Si deien nena, anava bé.
2: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de pagar llum i amagar-ho tot.
2: Sí, amagar-ho.
1: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
2: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
2: Se m'ha passat volant.
1: Curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
2: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
2: Les traduccions.
1: Mira!
2: Això és sí, és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Espera, aquí fem una crida, eh?
2: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
2: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
2: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure... He tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
1: Però encara queda.
2: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevistes d'aquest tipus.
2: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys
2: tant
1: i tornem.
2: Som-hi.
1: Ens tornem a trobar.
2: Genial.
1: Moltes gràcies, d'acord.
2: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'has de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós. I això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Okay. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història. No?
1: Bé, la història... A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans... Per això dic... Això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Joubon són... els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Amb molt d'ordre. Perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
1: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que, com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble hi està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere...

0: Dèiem al Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi, em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? Del que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
1: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies, i la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
0: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt. Però realment, després de llegir tota la novel·la, penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
1: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent, és un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
0: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit, després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que la me l'has posada sense mòbil.
1: Sí, ja ho diu algú en la novel·la que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures, o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... No vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
0: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
1: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes
0: Sí.
1: a la que han patit alguns d'ells en el passat i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble. Al final és la vida d'un poble que podria... O sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
0: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh?

0: perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
1: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanants emocionalment, sexualment, i que ens treu doncs, fins i tot els ulls de poll del peus. No? Aleshores, això va ser, ja va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó de, no faig com el com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom sí, sí. que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi han centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
0: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
1: Sí. Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment doncs, també han sigut nens.
0: Ostres, però aquí hi ha uns personatges molt... Però molt dolents, eh?
1: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
0: Accidents, robatoris, aquí hi ha de tot.
1: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
0: Però passen.
1: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
0: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
1: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
0: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
1: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment la dels Jugón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
0: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt, de debò. Està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
1: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
0: Hi ha molta teca, per això jo donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot està tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
1: Ara, en aquest moment, sí, tenim, bueno, tinc un projecte acabat, també per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però en tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra, aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
0: Més?
1: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament.
0: Calla, calla, això m'encanta quan feu aquestes
1: coses. I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
0: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres animem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
1: A veure, gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Estiu, obre-li, trobaràs cultura.
3: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Obre-li, trobaràs cultura.
4: Hey, hey! 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui ens visita una santcugatenca que ha fet de la cultura, l'educació i el compromís social una manera d'entendre la vida. Pedagoga, llibretera, activista i veu incansable en defensa dels drets civils. Diana Riba ha convertit les seves experiències personals en motor col·lectiu. Amb ella repassarem un camí que va dels llibres i els castellers a Europa, sempre amb la mirada posada en les persones. Diana, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, molt bé. Millor aquí.
0: Millor a casa.
1: Millor a casa sempre.
0: Sí, no? Tu vas néixer a Barcelona.
1: Jo vaig néixer a Barcelona.
0: I et vas formar en pedagogia a la Universitat de Barcelona. Què és el que et va portar a escollir aquesta disciplina?
1: Doncs la veritat és que, com quasi tot a la meva vida, per moltes casualitats, entre elles perquè jo no vaig aprovar la selectivitat, jo anava encaminada a fer farmàcia, i no vaig aprovar la selectivitat i vaig tenir un any per tornar-me-la a preparar, i aquell any, realment, la meva mare sempre diu que és l'any que em va anar millor a nivell personal, i em vaig llegir tots els plans d'estudis que es podien fer en aquell moment amb el batxillerat, bueno, en aquell moment el COU, que havia fet. I quan vaig llegir el pla d'estudis de pedagogia vaig dir, això és el que he de fer jo. I per tant vaig canviar de farmàcia a pedagogia en un moment de reflexió de tot un any, i sí, també em tirava molt el tema de l'educació especial, i vaig anar a fer pedagogia.
0: Com recordes la teva infantesa, la teva adolescència? En aquella època ja mostraves el teu activisme?
1: Es pot dir que sempre hi ha un motor intern, i sí que és veritat que jo vaig passar una infantesa i adolescència a les muntanyes, fent molt esport. Dedicava... Els meus pares són gent de muntanya, els meus avis ja esquiaven en aquell moment i feien muntanya, i sí que tot al voltant de tot aquest món, d'excursionisme, clubs d'esquí, doncs ella era una persona bastant activa. Sempre tornàvem a Catalunya, a Barcelona, a estudiar, on anava a l'escola, al Congrés, a les vivendes del Congrés, per allà a Maragall, on jo vaig créixer. Però sí, era una persona molt activa, sobretot en el món de l'esport, en aquell moment.
0: Practicaves algun altre esport, a part de l'esquí, muntanya?
1: Sí, quan ja vaig començar a relar més a Barcelona, feia voleibol. Oh. Ara, per exemple, aquesta ciutat és un gran referent. Sí. En aquell moment hi havia dos o tres clubs de vòlei femenins. Jo estava a l'Espanyol i a la selecció catalana. I en el moment d'haver de triar si entrava al centre del rendiment, en aquell moment la Blume, on anava a estudiar el meu bupicou en aquell moment, vaig decidir deixar la carrera esportiva i centrar-me més en els estudis.
0: El sedant tens.
1: Alçada en tinc, sí. Sí, la veritat és que m'era molt fàcil bloquejar en aquell moment a vòlei.
0: Escolta, quan arribes a Sant Cugat? I amb quines perspectives?
1: Bueno, jo a Sant Cugat hi arribo des de que neixo, perquè el meu avi i la meva àvia tenien una torre a Mejaner.
0: A Mirassol.
1: Uh-huh. En aquell moment estava molt lluny, Mejaner, del centre.
0: Sí.
1: Hi havia molts camps entremig, i jo vaig créixer els caps de setmana, els estius, amb els meus avis a Mejaner, i per tant ja tinc aquest arrelament. Però en el moment en què a Barcelona nosaltres vivíem a la plaça Reial, amb el Raül, ja vam tenir amb la nostra filla, l'Elda, i es va convertir en un espai doncs molt poc amigable per el centre de Barcelona, sobretot la zona de la Rambla. Vam deixar de tenir referents on sempre coneixíem els veïns, tot allò va canviar molt, i vam decidir venir a viure a Sant Cugat.
0: Un bon canvi?
1: Un bon canvi, molt bon canvi. No m'ho esperava, sóc una persona molt de ciutat, em va costar molt prendre aquesta decisió, però un cop vaig estar aquí, la veritat és que el que vaig trobar a Sant Cugat, no ho havia viscut mai a Barcelona, un lloc on passeges i coneixes a tothom, on professionalment també establir-me a través de la llibreria, el Pati de Llibres, que suposo que ara en parlarem,
0: sí.
1: I per tant a través de doncs, diferents entitats de cultura popular, jo em vaig sentir no només acollida, sinó molt arrelada i molt ràpidament fent feina per aquest bé comú
0: a Sant Cugat,
1: per aquesta ciutat.
0: Si parlem de les teves primeres passes professionals, tu vas coordinar activitats culturals a la Fundació de la Caixa. També vas treballar al Fòrum de les Cultures de Barcelona el 2004. Quins records tens d'aquesta etapa i què és el que et va ensenyar a nivell de gestió cultural.
1: Jo venia d'una etapa, no?, que al principi semblen molt llargues, però ara, després dels anys, va ser molt curta, on em vaig especialitzar molt en formació d'empreses, abans del que ha repassat, que era la Fundació Cirem, i d'allà vaig saltar ràpidament a tot el que és la gestió cultural. Per tant, allà vaig aprendre a sortir, no?, de tota la meva experiència de formació i entrar a la de la gestió cultural, on vaig trobar-hi un món meravellós. En el Fòrum de les Cultures, per exemple, estava responsable o formava part d'un equip que gestionàvem, no sé si algú se'n recorda, l'Speaker Corner, que era on totes les entitats i associacions de Catalunya participaven en aquest Fòrum de les Cultures, i per tant em va donar entrada a conèixer moltíssima gent que treballava amb drets humans, amb cultura, no?, i que els donàvem un micro dintre d'aquest Fòrum de les Cultures, i va ser on vaig permeabilitzar, no?, en tot aquest món de més local de la lluita pels drets humans i per la cultura del nostre país. I allà vaig aprendre molt a la gestió, també, que a mi m'agrada molt, allò de fer que les coses passin, que et donin un objectiu i gestionar, no?, entorn, per exemple, en el Caixa Fòrum, entorn tota una exposició, programar totes les activitats paral·leles, conèixer la gent experta en aquells temes, fer fòrums, i, per tant, va ser una època, recordo, bueno, com totes, les èpoques, però
0: xula,
1: aquesta...
0: És una època xula.
1: Sí, d'aquelles que no tens fills, no tens límits d'horaris i tot és... Estàs molt permeable, no?, a tot el que et dona el món, i va ser un espai de formació molt gran. Vaig tenir grans responsables per sobre meu, que em van ensenyar moltíssim, a gestió d'equips, també, a treballar bé, a treballar a gust i a treballar tranquil.
0: Segur que una altra etapa que no sé si enyores o no, però que també la vas gaudir, entre el 2007 al 2017 va regentar la llibreria El Pati de Llibres, que abans feies referència aquí a Sant Cugat. Quina importància té per tu la literatura, la lectura?
1: La veritat és que molta. Quan ja tens uns anys i mires enrere, jo vaig néixer en una família molt catalanista, on en l'any 75, podeu imaginar, no cal que repassem avis i tiets avis, però exili, presons, no? Van ser recurrents per la lluita de la llengua catalana. La meva mare va decidir no estudiar a la universitat fins que no hi hagués filologia catalana. Per tant, ella va començar a estudiar cap als 78, 79, ara potser m'enganya la memòria, i a mi importava les classes de filologia catalana a la Universitat de Barcelona, perquè no tenien recursos per deixar-me en lloc més. Per tant, jo vaig créixer en aquest entorn de literatura catalana, tots els llibres que es publicaven en català, a casa meva hi havia una biblioteca en aquell moment. Si ara la recordo, era petita, però en aquell moment era molt gran. Clar. I per tant, sempre al voltant de llibres i al voltant de la lluita per la nostra llengua, també en tots els àmbits de la cultura, en aquest aspecte, la literatura. I, per tant, sempre he llegit molt. És veritat, i no ens enganyarem, que hi ha una etapa de l'adolescència que tens altres interessos, que no són dintre dels llibres, però sempre he sigut una persona molt i molt lectora, i quan se'm va posar al davant muntar un projecte com la llibreria Pati de Llibres, doncs m'hi vaig tirar de cap. Vaig pensar que era una bona manera d'arrelar-me també en un poble, d'ajudar a tot l'àmbit de la literatura catalana, en un moment en què ja tenia fills, que també tot et canvia. I sí, m'agrada moltíssim formar part també del món empresarial de Sant Cugat, no?, del comerç de Sant Cugat. Sí. Aquest també és un altre món que vaig descobrir, com funciona el comerç de Sant Cugat, totes les seves necessitats que tenen, no?, i com el podem impulsar, perquè al final no volem una ciutat buida.
0: Exacte. Parlant d'arrelament, parlant de catalanitat, tu vas ser vicepresidenta dels Gausacs?
1: Sí.
0: Encara continues vinculada a Castellers?
1: Podríem dir que sempre, no?
0: Sí?
1: Sí, tinc la camisa ben posada en l'armari, sempre a punt per posar-me-la. És veritat que el dia a dia, en aquests moments, amb la meva agenda no em permet d'assajos, però sempre que hi ha una actuació en la qual hi podem participar, hi anem.
0: Sí. La família.
1: La família.
0: Això es comparteix, no?
1: Sí. Va ser la família. En realitat, arribem a Gausacs perquè la nena... quan arribem a Sant Cugat un dia en una de les actuacions castelleres, doncs la nena va dir: jo vull pujar allà dalt, no? Aquesta frase ens acompanya sempre. Ella va veure allò i va dir: jo vull estar allà dalt. I aquell dia vam entrar a la colla.
0: Que bé, els camises verdes. coneguts també com els Gausacs. Hi veus algun paral·lelisme amb la teva feina com eurodiputada i els castells?
1: Bueno, jo crec que els castells et donen tota una perspectiva i tota una estructura de vida que la pots replicar a qualsevol lloc. Sí. Sí, muntar un castell, un 4 de 8, que va ser el meu primer gran castell que feia en aquell moment, quan jo entro a la colla, doncs té molt paral·lelisme amb el monstre que és el Parlament Europeu, amb les diferències que hi ha dintre del Parlament Europeu d'estructura, de persones, de no tothom pot fer la mateixa, no? No tothom ha de fer la mateixa feina per tirar endavant una estructura com aquest Parlament, i fins i tot dintre del mateix equip, clarament, doncs tothom ha d'estar posat en un lloc concret per poder arribar a uns objectius. Tothom ha de fer, ha de trobar, no?, amb els seus talents, amb les seves capacitats, doncs on pot posar totes les seves fortaleses per fer un objectiu tan gran com un 4 de 8. O
0: ho has hagut d'explicar alguna vegada, Diana, això dels castells, o és que els catalans som una mica neures i tenim unes idees així una mica esbojarrades?
1: No, home, al Parlament Europeu sempre hem d'explicar d'on venim i què fem i quines... podríem dir així, quines són les nostres característiques que més ens diferencien. I els castells arriben a tot arreu, a Europa. I tenen moltes preguntes. La veritat és que no s'entén massa bé des de fora com funcionen, no? O com la realitzem. Què vol dir? Perquè no és només fer un castell, no? Una colla castellera va molt més enllà, té un arrelament social molt important i de convivència també amb gent doncs, molt diferent. Per tant, sí, ho hem hagut d'explicar. Recordo quan era castellera de Sant Cugat que hi havien anat al Parlament Europeu a fer alguna actuació.
0: Sí. El 2017, dius, tot va canviar. La teva vida va canviar, la vida de la vostra família. Quins canvis importants es produeixen i què és el que ha estat més difícil de gestionar?
1: És que van venir moltes coses aquell any, eh? Entenc que des de fora es vegi doncs, empresonament del Raül, no?, que canvia absolutament el nostre dia a dia, però abans d'això jo vaig tenir una operació que va anar tot molt bé, però que em va fer també repensar què volia fer. Va ser quan vaig decidir que era moment de traspassar la llibreria. Vull dir, van haver moltes coses abans d'aquell empresonament que van fer que tot canviés i que facin un canvi de rumb laboral, personal i a tots nivells, no? Va haver això, l'operació, el traspàs de la llibreria, l'empresonament del Raül, que va ser un repte personal, familiar i fins i tot col·lectiu. Jo només puc agrair a la comunitat de Sant Cugat, des dels veïns del carrer fins a la colla castellera, fins al club al Club Muntanyenc de Sant Cugat, on la meva filla en aquell moment, no?, era el seu club, als Mediterrània, on el meu fill havia ballat. Per tant, la gent que vam fer, la comunitat que vam fer al voltant de l'AMPAS de Sant Cugat i la coordinadora d'AMPAS, que amb la Carme doncs jo també vaig ser impulsora d'aquesta coordinadora d'AMPAS. Tota aquesta gent es va volcar en aquest canvi de l'empresonament del Raül, a ajudar aquesta família, no?, a sobreviure. Sempre hi van ser molt presents, per tant, va haver com un intercanvi, no? En una època jo vaig donar molt, després ells van donar molt a que nosaltres ens en sortíssim. Perdó. No només políticament, sinó a nivell personal. Per tant, jo sempre explico una anècdota que crec que és molt visible, que estava a casa amb una situació entre l'advocat, el fill petit, la nena havia d'anar a la Guinardera. Vaig enviar un WhatsApp perquè algú m'ajudés a portar l'el de la Guinardera i van aparèixer, no sé, 5, 6, 10 cotxes, i jo tenia una nena i allà hi havia 10 veïns disposats, veïns, veïnes, gent de la colla castellera, gent del club, doncs ajudant. I això, bueno, ja portàvem uns quants anys a Sant Cugat, però això et fa formar molt part d'una comunitat que es mou, no?, quan algú té algun problema, i realment molt orgullosa.
0: I és a partir d'aquest moment que et planteges donar el salt a la política? És això el que t'acaba impulsant? O t'ho havies plantejat mai?
1: Jo no m'ho havia plantejat mai a nivell europeu. Aquí he de ser molt sincera. És veritat que sempre m'ha agradat molt això, estar dintre del motor de qualsevol associació i entitat, com pot ser l'AMPA de l'Escola Catalunya, muntant la coordinadora d'AMPAs de Sant Cugat o amb la colla castellera. Sempre he sigut una persona molt activa amb aquest sentit de comunitat. el salt no és una cosa molt reflexionada. El salt a la política té un procés, és veritat. El Raül entra a la presó, muntem l'Associació Catalana dels Drets Civils per ajudar a tota la gestió de familiars de presos i exiliats a Catalunya. Ens van ajudar molt també les famílies del País Basc, que portaven molts anys, no?, gestionant tot el que hi ha al voltant d'un empresonament. Uh-huh. I vam muntar una associació on, per una banda, ajudàvem a les famílies i als fills dels presos i exiliats, i per altra banda teníem un micro important per denunciar la situació política que estàvem vivint. I a mi aquest pas el vaig fer d'una forma molt natural, agafar micros, participar en actes, no? I el salt a la política suposo que ve donat per això, però ve d'una trucada de l'Oriol Junqueras de la presó directament, a través del Raül, perquè l'Oriol no em podia trucar. A la presó no pots trucar a una tercera persona, has de trucar només als familiars. I, per tant, on em diuen, volem que et presentis a la llista de les europees. Tenia un sentit, jo en aquell moment no el veia, me'l van haver de convèncer. Un cop arribo al Parlament, tenia tot un sentit, perquè havíem de internacionalitzar i portar a Europa la veu directa dels presos i els exiliats, que en aquell moment no en tenien, i per tant érem els familiars. I va venir d'una forma com natural, però evidentment fent un salt mortal en la meva vida professional.
2: I un cop a dins, amb el temps, ara que ja portes uns anys, la política i les institucions són com esperaves?
1: Sí. Sí, sí.
2: Sí? No t'ha decepcionat? No t'ha sorprès res?
1: Aviam, no m'ha decepcionat ni m'ha sorprès. Sí que és veritat que és un altre entorn, per tant, és un altre llenguatge, unes altres formes de treballar, i hi ha un esforç. Jo vaig haver de fer un esforç molt gran d'aprenentatge. Jo venia de la llibreria i no havia fet política internacional en aquest sentit. Però el meu objectiu primer en aquella arribada al Parlament Europeu era obrir moltes portes per explicar la situació a Catalunya, per explicar la situació, en aquest cas, del Raül Romeva i l'Oriol Junqueras, que havien sigut eurodiputats, per tant, molta gent de la casa els coneixia. Per tant, la primera feina era una feina molt natural, però sí que és veritat que entendre com funciona un Parlament Europeu, quan no has vingut de cap altre Parlament, doncs requereix un esforç molt i molt gran. Jo estudiava, llegia, estudiava el funcionament, ja no et dic les lleis. Després ja ve tota la feina i com aprendre a negociar amb diferents grups polítics, a negociar amb diferents persones de diferents estats membres de la Unió Europea, que veiem el món d'una manera molt diferent. I aquí hi ha tot un aprenentatge que jo faig d'una manera molt agraïda al partit perquè em dona aquesta opció, i alhora és molt entusiasta. O sigui, el Parlament Europeu és un lloc font de riquesa. El teu cervell està sempre molt content perquè li estàs donant molta... l'estàs alimentant moltíssim. Per tant, si a tu t'agrada el coneixement, t'agrada aprendre, és un espai molt interessant.
2: I t'has plantejat, Diana, si li poses data de caducitat a la carrera política?
1: Doncs la veritat és que no.
2: De moment no.
1: No, una cosa que aprens en política és que no pots posar-te... no en política, a la vida. És que a vegades la vida et porta a llocs que tu no hi has pensat, per tant, aprens amb un micro que tinc ara a no posar-te línies vermelles ni de sí ni de no, si no ho veurem. Sí que és veritat que 10 anys al Parlament Europeu són molts anys, o sigui, les legislatures al Parlament Europeu són de 5 anys, i a mi també m'agrada molt estar al Parlament Europeu, però també m'agrada molt estar a casa, tots ho sabeu, i formar part d'aquesta comunitat de Sant Cugat. Per tant, veurem. Queden molts anys perquè acabi aquesta legislatura, i ara estem totalment endinsats en veure el màxim profit que li podem treure.
2: Quin és el principal repte que tens per endavant?
1: Políticament. Sempre n'has de tenir més d'un, però potser el primer és veure com acabem aconseguint que el català sigui idioma oficial a la Unió Europea, perquè ja és un idioma oficial al nostre territori. El nostre territori és Europa, i per tant és de rebut que així sigui. I després tenim, en el meu cas, jo estic molt, molt endinsada en totes les directives al voltant de mitjans de comunicació, cultura, tot el món de protecció de periodistes, intel·ligència artificial en el món cultural...
2: Una feinada.
1: I que aquesta legislatura hi haurà legislació en aquest sentit. Per tant, nosaltres som molt focalitzats en aquest camp.
2: Mare meva.
1: Sempre des de la perspectiva cultural, en el meu cas.
2: jo m'imagino que hi ha moments que trobes a faltar Sant Cugat, no?
1: Moltíssim, moltíssim. Tinc una amiga, que no diré el nom, aquí, Sant Cugatenca, que sempre diu que a mi m'agrada molt la vida petita, no? I la vida avui, per exemple, a Cercatasques, que no sé si es podrà realitzar o no, per malauradament me n'he d'anar a Alcanar a fer un acte sobre Mercosur, que és molt important, i com afecta la nostra pagesia. I, per tant, aquest dia a dia que la política no et porta a tenir un ritme, jo el trobo molt a faltar. Una altra cosa que té, que posats a estar oberts, quan estàs arrelat en un lloc com Sant Cugat, per exemple, les estacions dels vius, no? Els ritmes anuals, a través de les festes populars, a través de les estacions, els pots viure. Quan tu agafes un vol cada dilluns i cada dijous i va a una destinació diferent...
2: Ja no saps on pares.
1: Aquest ritme, no? Aquest tempo de vida el perds bastant, i és una cosa que jo enyoro molt el dia a dia. A casa meva tenim gallines, tenim hort, i per tant aquests tempos, no? Petits, els perds molt sovint.
2: Mira, acabarem, et demanaré per si vols llançar o deixar algun missatge a les persones que ens estiguin escoltant. Per aquelles que es vulguin implicar en la societat i no saben com fer-ho, i també per a la ciutadania en general, que sent aquesta desafecció per la política, perquè no veuen resultats, no?
1: Bueno, la política està tot arreu de les nostres vides. Quan portem els nens a l'escola, et pots activar en la mateixa AMPA, no? O fa del teu propi escola, està quan vas a comprar, on vas a comprar i on no. La política està dintre del nostre dia a dia. No crec que la política sigui només de la classe política. Això és el primer. Després també aquesta idea de que la política és una professió, no és veritat. En el meu cas, jo faig política temporalment. La meva professió és ser llibretera i pedagoga. I aquí pot arribar tothom. Per tant, animar també a tothom a activar-se políticament, i més davant d'un món canviant com el que tenim, on, si deixem-ho dir així de bèstia, no? Però si no tornem a les trinxeres, ens canviarà moltíssim el món on estem, i ho veiem en aquells llocs on, per exemple, l'extrema dreta o partits antieuropeus estan arribant a governs i s'estan acabant drets tan assolits a la nostra vida, com pot ser el dret a l'avortament, el dret a les persones LGTBI a casar-se, a tenir igualtat de drets entre nosaltres. I, per tant, això també es fa des de les entitats, les associacions, des de la política local. La política és permeable. No podem entrar en aquesta divisió entre ciutadans i política. Els polítics som ciutadans. I l'hem de permeabilitzar molt més. Uh-huh. I, per tant, animaria tothom a activar-se en aquest sentit. I entenem les dificultats en un moment que la gent li costa omplir la nevera de casa, o que a vegades tenen dues o tres feines per arribar a final de mes, el que els hi estic dient, eh? Però sí que és veritat que no tota la societat ha de fer de tot, però quan hi ha temps ens hem d'activar en comunitat. I la comunitat pot dir moltes coses. Pot ser un partit polític, pot ser l'associació de veïns, o pot ser la comissió de festes al Carnaval en aquests moments a Sant Cugat.
2: Diana Riba, moltíssimes gràcies per la visita. Ens ha encantat fer aquest tomb per la teva vida. Sabem que estàs molt enfeinada i t'agraïm especialment que ens hagis deixat un foradet per mirar a veure què fas.
1: Encantada.
2: Que vagi molt bé, Diana.
1: Moltes gràcies a tots.

0: Avui a l'espai dedicat al comerç de proximitat conversem amb els responsables de Sant Cugat Comerç per descobrir tots els detalls d'aquesta campanya de Nadal 2025. Parlem de les novetats, així com de l'impacte que té per als establiments i també per a la ciutat. Una campanya que vol reforçar el paper del comerç local en unes dates clau. Per això saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Adela Burgos, gerent de l'entitat. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I el Carlos Díaz, que és responsable de Tel Parc. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Comencem per marcar les dates d'aquesta campanya. Quan comença? Fins quan durarà? Qui m'ho explica, això?
1: L'encesa de llums és aquest divendres. Sempre és la... No? El tiro inicial de qualsevol campanya nadalenca, i ens n'anem fins que acabi realment, bàsicament, la data dels Reis. És a dir, que tota la campanya nadalenca de comercial sempre comença amb aquesta encesa de llums, que bàsicament sempre és més o menys les mateixes dades, és a dir, començar al desembre.
0: Per tant, estem a dies, eh? Això està a punt de començar. Si l'haguéssiu de definir d'alguna manera, quins diríeu que són els elements principals que defineixen aquesta campanya 2025?
1: Aquest any és potser el primer any en què de veritat fem una campanya pura i dura de Nadal, amb l'interès de fomentar, òbviament, el comerç local, i que... l'interès que té és que això continuï la resta d'anys. És a dir, que com estarà dissenyada, quin és el format, què es busca, fins i tot el motiu principal, ja sigui repetidament el que s'usi totes les campanyes de Nadal. Per tant, realment és important per nosaltres perquè és la primera que... té nom i cognoms i està ben pensada, està ben treballada, que podrà tenir variacions més endavant o no, però per això és important realment per nosaltres, pel comerç local.
0: Si filosofem una mica, quin diríeu que és el paper que juga el comerç de proximitat en una època com aquesta?
1: Bé, importantíssim, perquè a més parlem d'un comerç que té al llarg de les dades nadalenques més relació humana que mai. És a dir, és el moment principal en què la gent es troba al carrer, en què la gent passeja, en què la gent conversa, amics, familiars, entra a les botigues, veu els aparadors, pot parlar amb tothom, es planteja les compres. És el moment essencial, sobretot perquè gràcies al comerç aquests retrobaments al carrer i a les activitats es produeixen. Per tant, és el gran moment del comerç i de la ciutat.
0: Anem a la participació. A nivell d'establiments, tothom s'hi suma a una campanya com aquesta? Hi ha noves incorporacions? Com està la situació, Adela?
2: Bueno, en una campanya de Nadal tothom participa i tothom s'assuma, indudablement, sí, sí. Sí que tenim noves incorporacions. Cada any, gràcies a Déu, tenim noves incorporacions. Però sí, sí, tothom vol participar. Sí que és cert que, no sé, aquest any, per exemple, a part de les llums de Nadal que posem a tots els establiments associats, doncs també hem repartit arbres de Nadal. Això sí que no és per tothom. Això sí que nosaltres preguntem qui vol l'arbre de Nadal per decorar a fora al carrer. I llavors s'emporten els arbres als comerciants que els volen. Però la campanya nadalenca, tothom participa, indudablement.
0: Mm-hmm. Hi ha novetats aquest any?
1: Doncs sí, com us deia, és el primer any que de veritat fem una campanya pura i dura de Nadal, que té un motiu principal. Nosaltres li hem posat un nom que crec que agrupa el que és el comerç, que és sense anar més lluny. És a dir, moltes vegades ens dediquem a pensar com hem de fer arribar aquest missatge, li busquem moltes frases, li busquem moltes maneres de parlar, però el que li volem dir a la gent és que no cal que marxi, no cal que compri a altres llocs, sense anar més lluny troba el comerç local i troba el que necessita aquí. I a més tenim la principal novetat, que és que hi haurà un personatge, que ja ha vingut, ja ens ha visitat almenys per començar l'assemblea de socis, en algun mitjà ja ha sortit i es veurà per primera vegada aquesta encesa de llums, que és el Cugatet. Cugatet és un personatge que bàsicament ens visita a la ciutat, que ja forma part de la ciutat, que ve del bosc, i que, evidentment, gaudeix trobant-se tots els santcugatencs i comprant en els comerços locals. Farem la seva presentació formal, apareixerà per primera vegada als nostres carrers aquest divendres. És la gran novetat i que esperem...
0: És la mascota.
1: I que esperem que ens acompanyi no només aquest any, com deia, sinó ja permanentment.
0: Sí, sí. O sigui, quan veiem el Cugatet, això voldrà dir que estem en campanya de Nadal o en qualsevol de les campanyes de Sant Cugat Comerç?
1: En principi, campanya de Nadal. El que passa és que si té moltes ganes de visitar-nos i venir moltes més vegades, potser ens el anirem trobant, sí, sí. No?
0: Sí, sí. I el veurem presencialment? És a dir, veurem el Cugatet voltant pels carrers o en alguna de les activitats que tingueu previstes?
2: El Cugatet el veurem de manera física i el veurem també en còmic. O sigui, el tindrem de dues maneres. El podrem veure pels carrers, passejarà pels comerços... també entregarà regals del calendari d'Advent. Aquest any s'ha fet un calendari d'Advent amb 24 participants dels comerços associats i el Cugatet serà la persona que reculli els regals per fer-li entrega a les persones que participin en aquest calendari d'Advent. També estarà a activitats que tenim pensades de fer, que si vols ara després una miqueta t'enumero, et va bé?
0: Sí.
2: Doncs, per exemple, fem la primera que ens trobem és una cantada de Nadales a l'Avinguda Cerdanyola, amb xocolatada.
0: Quan?
2: El dia 12 de desembre, de 5 a 8 de la tarda, i per aquí també estarà el Cugatet, indudablement, amb els nens. El dia 13 de desembre tenim un tió gegant, que és un tió itinerant, que anirà caminant per diferents punts de la ciutat, i el tió també l'acompanyarà el Cugatet. El dia 16 de desembre, de 5 a 8 i mitja de la tarda, tenim una altra cantada de Nadales a la plaça Barcelona. També hi estarà la xocolatada, com cada any, i també estarà el Cugatet. El dia 19 i 20 de desembre tindrem una novetat també, que és una taula per compartir desitjos, que és una taula que posarem a la plaça Quatre Cantons, parada com si fos una taula de Nadal, bueno, és una taula de Nadal, amb plats, gots, arbres al darrere, és com un escenari on el ciutadà, amb els seus nens, podrà seure i fer-se fotografies, selfies, i també estarà el Cugatet per allà. I en totes aquestes activitats, sí que és cert que com que les organitza Sant Cugat Comerç, per poder participar... hauran de comprar en els establiments associats, els hi donaran uns tiquets i amb aquests tiquets podran picar el tió o fer-se la foto a la taula. Llavors, jo crec que aquest Nadal hem programat diverses activitats que crec que poden agradar i que poden ser atractives i fer també lluir el comerç local, que és la nostra feina, en realitat.
1: El trobarem també permanentment a les xarxes, al nostre Instagram, perquè, a més, des del dia 1 comença el calendari d'Advent, on cada dia desvetllarà i obrirà una de les finestres d'aquell dia en un dels comerços, on...
0: S'erigirà en portaveu.
2: Sí.
1: Sí, en portaveu.
2: Bueno, ja el veureu. No sé si l'heu vist, però si el veieu...
0: Fes-me una descripció, així ens fem una mica una idea. Què és? Com un elfo?
2: Sí, és un tipus elfo, és pèl roig, és així, pues, una miqueta entremaliat, doncs, bueno, el que correspon. I com que ha comentat abans el Jaume, ha nascut d'una branca que va caure d'un pi d'aquí, de Sant Cugat, fa poquet. Sí, sí, sí, sí. Mira, de les coses dolentes sempre surten algunes bones.
0: Deu ser de cognom Chandri.
2: I llavors estarà durant tota la campanya, el veurem pel centre de la ciutat. Si es troba amb nens, els hi farà regalets que tenen que veure amb els seus desitjos i amb els seus somnis. I jo crec que serà una campanya molt entranyable. I després, com hem parlat abans, doncs la idea també serà que si agrada i veiem que els nens estan contents, doncs potser quan arribi una altra campanya per nosaltres important, la Nit en Blanc, Botiga al Carrer, doncs que també s'acosti aquí al centre de la ciutat. A veure si està disponible, perquè, clar, com que és un elfo, és difícil també trobar-lo.
0: Estan enfeinats.
2: Sí.
0: Per cert, quines perspectives teniu de cara a aquesta campanya de Nadal? Estem, a les portes del Black Friday, no? Que ja comença tothom a gastar, i, clar, aquí la gran celebració és el Nadal. No sé si som conscients i guardem una miqueta per Nadal i alguna cosa pel Black Friday, o arribem al Nadal ja amb les butxaques una mica escurades.
1: Home, jo crec que és veritat que les butxaques sempre diem que, en aquest país sempre diem que van bastant escurades, però la gent sap ben bé què ha de fer el Nadal, i a més també sap que la millor manera de gaudir-ho és el comerç local. De les campanyes i els Black Fridays n'hem parlat moltes vegades, en el sentit de que aquesta filosofia de la campanya permanent, no? De les promocions permanents que sobretot ens marquen aquestes grans plataformes, jo crec que al final acaben sent literalment modes que acaben passant. La gent s'esgota al voltant de que cada moment trobes campanyes. Això del Black Friday, abans era un dia, suposo que quan es va inventar, però el Nadal és una altra cosa. I la gent sap que el gaudeix i planifica, perquè a més ja no tan sols té a veure amb els diners i amb haver-se'ls gastat abans, no? Simplificadament, sinó que volen gaudir de poder. Es tracta de gaudir amb el que compres, no comprar perquè sí, ni comprar perquè les xarxes t'ho han dit a la cara i t'han dit compra'm això, sinó que el comerç local el que té és que compres sabent què compres, i a més has de gaudir comprant-ho, i d'això es tracta, aquesta és essencialment.
0: Compartir experiències, no?
1: Correcte. Efectivament, aquesta és, no? Per això li diem sense anar més lluny. I al final jo crec que aquest motiu es convertirà en un de permanent per nosaltres. Perquè no cal anar més lluny, si és que en el fons ho té tot aquí i la gent hi pot gaudir d'aquest carrer. Això del calendari d'advent, a més, no? Que trobarem... És important destacar que, esclar, sempre la participació té a veure amb comprar el nostre comerç, amb comprar el comerç associat, però també el comerç de tota la ciutat. I això fa que la gent sàpiga que, a part de gaudir de l'experiència, també gaudeix de l'experiència, doncs, per exemple, acompanyat d'aquest personatge, acompanyat de regals, perquè és que, clar, això també és important. De vegades se'ns escapa anar-ho dient, però ho hem de dir, els regals també ajuden, i si compres als nostres comerços, doncs trobes això, a més, no?
0: I si ho fem amb comoditat, no?, com m'imagino que és el cas, perquè doncs avui ens acompanya el Carlos Díaz de Tel Parc una altra vegada, això vol dir doncs que també per Nadal doncs hi haurà facilitats, no?, per aparcar en els pàrquings de Tel Parc.
3: I a més, aquest any que està el Cugatet, ja tenim molta
0: il·lusió. No em diguis que el Cugatet els acompanyarà al pàrquing, també.
3: Bueno, si vols, és possible. Farem una col·laboració amb l'associació aquest Nadal, que regalem 30.000 minuts, val?, amb els descomptes, i repartiran els comerços als clients que vinguin, als visitants a la ciutat. Hi ha una novetat amb aquest vals, que sortejarem un producte que hem tret nou, que amb aquest val al darrere podran omplir les seves dades al client i deixar aquest val a unes urnes que tenim als aparcaments, i sortegem un abonament multiparking. Què vol dir? Que podes aparcar amb els 5 aparcaments que tenim a Sant Cugat i solament pagues un abonament, i tindràs, pues, que podràs aparcar als 5 aparcaments amb aquest abonament, i aquest abonament serà anual. O sigui, és un sorteig d'un abonament multiparking anual. Jo crec que el que li toqui... Estem
2: content.
3: Allà amb la loteria, perquè... És...
0: Home, vols dir? Sí.
3: És un producte que esperem que tingui una bona adaptació i una bona...
0: I per aquesta època, per Nadal, que també hi ha mobilitat, perquè abans el Jaume doncs recordava aquest eslògan, no cal anar més lluny, no? Sí que hi ha mobilitat entre ciutats, això és evident. De la mateixa manera que hi ha gent de Sant Cugat que potser pot marxar, també hi ha gent de fora que ve a Sant Cugat.
3: Clar.
0: Per tant, és important saber doncs quin volum d'ocupació estem parlant quan pensem en els pàrquings per aquesta època,
3: nosaltres,
0: Carlos.
3: Nosaltres tenim, amb els 5 aparcaments a Sant Cugat, unes 900 places, i sí, tens tota la raó. nosaltres amb aquestes col·laboracions també ajudem que la ciutat no sigui un col·lapse de tràfic. Si els clients sàpiguen que van a comprar el comerç, li donaran un val de descompte i ja entren al pàrquing sense por, perquè també entren amb por. Ostres, quant me costarà el pàrquing? No, ja saps que sortirà gratis o quasi gratis, ja vas amb una altra manera directament a l'aparcament. I clar, amb aquestes 900 places crec que ja que...
0: Més que suficient?
3: Sí.
0: Sí.
3: Ojalà estigui incomplet.
0: Sí. Telparc sempre està sent, des de fa ja un temps, un col·laborador habitual, no?, amb Sant Cugat Comerç.
1: Sí, perquè a més dels minuts, dels milers de minuts que ens expliquen, que regalen, hem de recordar que l'associat dona també tíquets, sempre, habitualment, en els compradors, gràcies a un acord amb Telparc. És a dir, que això ja és habitual els 365 dies l'any, que tenen un cost per la botiga, però que, a més, també suposen pel client al final no pagar. Per tant, aquests se sumen, però és que clar, ja aquest esforç, i és la gent ha de saber que si compra als comerços de Sant Cugat Comerç, li donaran tiquets també per poder aparcar gratuïtament. Aquest és un dels grans temes que sempre parlem, i aquí anem a parar sempre a les administracions públiques i aquests temes que de quan ens agrada tocar. La mobilitat, la proximitat del comerç és un dels temes que tots els comerciants ens reclamen. La gent pensa que els comerciants parlen de diners només i d'impostos i de tributs. Tot això s'accepta, però hem de facilitar. I en aquest cas, Telparc ens ajuda a facilitar aquest acostar-se i aquest aparcar. Però és el gran problema que ens trobem. Aquí és on competim amb les plataformes, amb els centres. Podem oferir experiències, però que ens ajudin a que qui vol gaudir de les experiències s'acosti a les experiències. No sé, que és un tema molt recurrent. I aleshores la nostra obligació és buscar fórmules com aquesta dels pàrquings. I les podem tenir gràcies a aquesta col·laboració. Sí, sí.
0: Aquesta és una campanya molt important. Què representa per als comerços de la ciutat al cap de l'any? És la més important de tot l'any?
2: Sens dubte.
0: Sí?
2: La campanya nadalenca és la campanya més important de tot l'any. Els comerciants esperen aquesta campanya, doncs, sobretot, clar, desitjant que vagi bé, perquè a vegades amb aquesta campanya poden continuar tot l'any, perquè després venen baixades fortes i cada vegada la cosa està més complicada. Llavors, sí, campanya de Nadal és la reina.

0: Crec que alguna que altra entrevista li faran. I
1: l'haguéssiu pogut convidar avui?
0: Bueno, saps què passa? Que fins al divendres no...
2: No apareix.
0: Ens va venir a visitar a l'assemblea dels socis. Però esclar, ve el divendres. I a partir del divendres hem de fer perquè vingui també a la ràdio, no? És que ha de venir. Busquem-li el lloc perquè segurament voldrà venir.
1: Us puc preguntar de qui és obra? O sigui, això, el pare o la mare... El podem saber qui és?
0: Hem treballat a fons, ara parlant dels esforços més professionals, amb l'Espectacleria, que és una empresa també de Sant Cugat, que es dedica molt, molt, molt específicament a béns privats, públics, treballa amb Nadals a altres ciutats de prop, també fa algunes coses a Badalona, a Cerdanyola, en sap molt, i vam veure essencial primer treball amb algú de Sant Cugat, i aportar i fer aquestes sinergies i aquestes idees que surten i que al final acaba sortint alguna cosa, i en aquest cas han sortit coses que estan molt i molt bé, i també la imatge i el disseny aquest que deia l'Adela, de còmic, de rotulació, que amb tot mèdia, que és un col·laborador nostre habitual, i evidentment en tant que Sant Cugatencs també, que al final es tracta d'això, vosaltres, nosaltres, no cal anar més lluny per trobar coses, doncs amb ells ho hem treballat, aquesta és la realitat, i estem molt contents, i a més ens ho han... home, ens suposa un esforç, però també ens ho posen fàcil, i aleshores és important també dir-ho, fas bé de preguntar-ho,
1: Molt bé, doncs no sé, ens ha quedat alguna cosa important que haguem de saber sobre aquesta campanya? O...
0: Adela, com han de participar o com han de comprar o què ha de fer el client per poder saber que li pot tocar algú pel calendari de vent, etcètera? Ho apuntes?
1: Mira, està fent de periodista, el president.
0: Ai, no. No, bàsicament perquè l'Adela és qui, de veritat.
1: No, però jo ja us he preguntat si hi havia alguna cosa important. Això segurament que és molt important perquè la gent això li agrada.
0: Són aquestes coses més terrenals, sí, però que són les importants, i l'Adela és qui les té controlades.
2: Doncs a veure, per participar en el calendari d'Advent, tots els comerços, els 24 comerços que estan dintre d'aquest calendari d'aquest any, tindran un codi QR a la seva porta, on el client podrà escanejar el codi QR, posar les seves dades i fer una fotografia del tiquet de compra per poder participar. Llavors, el dia següent es farà un sorteig i sortirà el guanyador, i el guanyador podrà anar directament ja a l'establiment a recollir el regal que li hagi tocat. Això durant els 24 dies. Pel tema del tió i de la taula per compartir els somnis, funciona semblant, a través d'etiquets també, d'uns tiquets que nosaltres repartirem, l'associació repartirà a tots els comerços que ho desitgin, associats, i amb aquests tiquets només serà ensenyar-los i podran picar el tió o fer-se la fotografia a la taula dels somnis, de compartir els somnis. També comentar que a la taula de compartir els somnis el Tot Sant Cugat també col·labora en aquesta taula i també participa, i potser farà també alguna cosa especial aquell dia que podem trobar. I ja està, jo crec que més o menys ja estaria.
0: Sí.
2: La manera
0: sí.
2: de participar és aquesta. Sí, sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé, doncs esperem que arribi Nadal, no?
2: Uf, quines ganes.
3: Jo vull animar a la gent que vingui, que aquest any serà molt bonic i molt sorprendent, i animar que no tinguin por a vindre als aparcaments, perquè ajudem molt, molt, molt al comerç, perquè si el comerç va bé, tothom anem bé aquí a la ciutat.
1: Molt bé, doncs el que us deia, que arribi Nadal, ja tenim ganes. I coneixerem el Cugatet, a veure quina cara fa.
0: Sí.
1: Senyors, gràcies. Gràcies, Adela, Jaume, Carlos, que vagi molt bé.
0: Gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: salut de les persones. És una observació del doctor santcugatenc David Dalmau, director de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona Mutua Terrassa. La calor pronunciada causa prop de 23 milions de lesions laborals cada any a tot el món. És només una de les dades recents que exposen l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Meteorològica Mundial. I quan l'augment de la temperatura, especialment a l'estiu, també provoca mortalitat en els marcadors de salut, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB Mutua Terrassa vol investigar més per protegir-nos. Segons el doctor Dalmau, que també és director de la Fundació per la Recerca de Mutua Terrassa, és necessari validar des del punt de vista científic que són correctes les iniciatives que es fan en el sector de la salut en la lluita contra l'emergència climàtica. Una entrevista amb el doctor Dalmau des del 91.5 de la FM per saber-ne més i millor sobre la ciència. Senyor Dalmau, per què és necessari, en aquest món en què vivim, organitzar simposis com aquests per abordar la crisi climàtica i sanitària? Per què és tan important?
1: Bé, jo crec que en primer lloc és evident que ens estem enfrontant des de ja fa temps, però probablement cada estiu ens ho recorda més, a un canvi paradigmàtic en les situacions, diguem-ne, de sobretot i especialment de calor, amb el que això comporta, doncs, de destorns meteorològics, etc. I des de la perspectiva d'una institució sanitària, com Mutua Terrassa, que ja fa temps, des de l'any 2020, que va engegar una iniciativa encaminada precisament a reduir la petjada de carboni, de potenciar la mobilitat sostenible dels seus usuaris i professionals, i també d'intentar potenciar el que era l'economia circular, és a dir, reutilitzar molts materials. Això es feia una mica en base al que ja fa temps se sap i es coneix, de que si les institucions sanitàries, comptant aquí també doncs el que seria la indústria farmacèutica, fossin un país, seríem el cinquè país generador de més petjada de carboni al món. Per tant, la nostra responsabilitat en quant a intentar mitigar, reduir la petjada de carboni i al mateix temps intentar adaptar estratègies per millorar la salut de les persones que s'enfronten a aquest canvi climàtic, pensant que era una necessitat. Arran d'aquesta iniciativa, que es diu Compromís Verd, en el que Mutua Terrassa va arrencar, com deia abans, l'any 2020, jo vaig pensar que s'havia d'afegir una quarta pota, una és petjada de carboni, mobilitat sostenible de segona, la tercera és economia circular, i faltava una quarta pota, que era la de validar, de demostrar des d'un punt de vista científic, doncs, que les iniciatives que es portaven a terme eren correctes i que, per tant, anaven en el bon camí. De manera que es va incorporar aquesta quarta pota que representa, que és la investigació en el camp, en l'àmbit del canvi climàtic, valorant sempre quin pot ser l'impacte sobre la salut de les persones que nosaltres doncs, controlem i per les que vetllem per la seva salut, podia comportar-los des d'un punt de vista de salut. Lògicament estem parlant de les persones més vulnerables i, per tant, les persones més vulnerables són, d'entrada, les persones grans i que pateixen malalties cròniques, que crec que són les que més ens podem, diguem-ne, dedicar perquè tenim una característica específica que a la nostra àrea de referència tenim un seguiment cronològic de tota l'etapa, de tota la, diguem-ne, de tot el recorregut vital d'una persona i, per tant, podem analitzar dades retrospectives que ens permeti també avaluar des d'un punt de vista prospectiu aspectes que puguin afectar directament a perfils de població vulnerable i intentar també doncs, adaptar-nos a aquesta situació. Això no només té a veure amb el que nosaltres puguem identificar, sinó si després això pot ser incorporat a nivell de salut pública com a estratègies per millorar i per protegir a totes aquestes persones. Per tant, jo diria que la idea, i responent a la vostra pregunta, tot neix en aquest sentit, tot és coherent i arran precisament d'un canvi climàtic evident, malgrat que hi hagi algun negacionista, crec que és molt clar que la situació ens afecta a tothom i tots i cadascú de nosaltres, des de la seva visió i experiència i expertesa, doncs hem d'intentar aportar doncs, el nostre gra de sorra per millorar, en el nostre cas, almenys, la salut de les persones.
0: I quines serien aquestes estratègies per adaptar el sistema sanitari i així fer front a aquests efectes del canvi climàtic?
1: des d'un punt de vista de salut, nosaltres estem portant a terme diferents iniciatives que són, d'entrada, són recollir dades científicament demostrades, i estem portant a terme diferents estudis, per exemple, amb persones que són portadores o que tenen factors de risc per manifestar la malaltia d'Alzheimer o malaltia de Parkinson, és a dir, malalties neurodegeneratives, i estem fent estudis amb determinats anàlisis, diguem-ne, específics, que es diuen epigenètica, per veure si podem intentar identificar marcadors que ens permetin identificar precoçment aquestes persones i, per tant, protegir-les de certs canvis que, d'alguna manera, normalment apareixen sobretot a les èpoques de més calor i, per tant, a l'estiu. Altres són, per exemple, recollint totes les dades que tenim de 10 anys, anteriors, dades, diguem-ne, clíniques, farmacològiques, d'anàlisis de les persones que controlem, valorant en les èpoques de calor si hi ha hagut algunes alteracions específiques que, en certes malalties cròniques, poden ajudar-nos a també el mateix, no?, protegir aquestes persones. Això no només ho podem fer nosaltres, sinó això ho fem conjuntament amb altres entitats, la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens ajuda en tot el que és l'agregació de dades, la big data, la intel·ligència artificial, per exemple, també amb la Meteocat, que ens ajuda en totes les dades climatològiques, la Direcció General de Canvi Climàtic i Salut i Qualitat Ambiental, que ens facilita tot el que seria en el nivell de contaminants en cada moment en la nostra àrea de referència, i també, lògicament, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que són especialistes en determinades estudis del que s'anomena metabolòmica, que és un anàlisi molt específic i molt exhaustiu de tota la metabolòmica que té el cos humà per intentar identificar altres marcadors que puguin ajudar-nos a protegir a les persones més sensibles.
0: Sembla increïble que...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
4: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
3: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta. Avui a l'Espai d'Astronomia volem fer una radiografia del moment actual de l'exploració espacial. Després de dècades de col·laboració internacional, el mapa s'està redefinint. Els Estats Units han marcat noves prioritats sota la presidència de Donald Trump amb un impuls del projecte Artemis i a la privatització de les estacions orbitals, mentre la Xina avança amb la seva pròpia agenda lunar i orbital. Estem assistint a una segona cursa espacial? Què implica per a la ciència, per a la cooperació internacional i per al futur de la humanitat fora de la Terra? Tot plegat ho preguntarem al Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, benvingut.
12: Bon dia, gràcies.
0: Et demanaré, Joan Anton, per començar un exercici com de síntesi, que sí que és molt complicat pel tema que ens ocupa, però a grans trets, quins són els objectius generals de l'exploració espacial avui en dia? Què és el que volem aconseguir?
12: No sé, quan parles del que volem, això són els majestàtics, no? És parlar de la humanitat. En realitat, el que voldríem és continuar explorant el cosmos per trobar el nostre origen i, sobretot, també per descobrir vida fora de la Terra, que aquest és el gran descobriment. Però, malauradament, en aquest moment no anem a una, no hi hem anat mai, de fet, però ara menys que mai, i, per tant, les agendes, ara ho deies, a l'entradeta, són completament diferents. No hi ha un objectiu únic, depèn del país al que li preguntis, depèn del governant al que li preguntis. I si tenim els Estats Units amb Donald Trump, que la seva prioritat, ho ha dit clarament, és el retorn nord-americà a la Lluna i el viatge humà nord-americà a Mart, i afegeixen, abans que ho faci la Xina, i afegeixen en una nova cursa espacial. I la Xina no diu cosetes, simplement fa. Van fer unes declaracions que el 2030 enviarien els seus astronautes a la Lluna, i ho faran, i ja està, però no fan declaracions. Malauradament, aquest és l'escenari, i els altres ens ho mirem.
0: Clar, et volia preguntar, hem parlat d'aquest lideratge de la Xina, dels Estats Units per tornar a portar l'home a la Lluna.
12: El nord-americà a la Lluna.
0: Què he dit?
12: Has dit l'home.
0: L'home no.
12: Ells han canviat el wording, l'han canviat. Ja no
0: tant de bo hagués sigut l'home, oi?
12: Tant de bo hagués estat així.
0: Són aquests els elements que ens fan pensar en aquesta nova cursa espacial després d'aquella primera, no?, entre la URSS i els Estats Units.
12: Sí. Allò és, hi ha història, hem après molt, han passat moltes coses, però hi ha alguns que volen com reeditar, com tornar fins a creure que som davant d'una nova cursa espacial, i jo crec que no és cert, no és cert. Els nord-americans són els dominadors absoluts de l'espai, en aquest moment no hi ha rival. La Xina és el segon país a l'espai per pressupost per davant d'Europa, però encara es troba a distància dels Estats Units. I els Estats Units fan el que volen a l'espai. El que passa que també els hi va bé de generar això, un discurs de rivalitat per justificar determinades inversions, determinades polítiques, sobretot la militarització de l'òrbita de la Terra. o l'explotació de recursos de l'espai, perquè diuen si no ho fem nosaltres ho faran els altres i això ens anirà en detriment de la nostra economia. Estan exagerant aquest missatge. Jo no dic pas que la Xina no tingui un programa espacial potent, el té potentíssim i creixent. Però ja et dic, jo penso que el missatge està exagerat i en cap cas hauríem de parlar, en realitat, d'una segona cursa espacial. No hi hauria raó perquè hagués de ser així.
11: Clar, dels Estats Units en sabem les declaracions que en fan els seus representants, sobretot a Donald Trump i la gent del seu govern. De la Xina en sabem menys coses,
12: molt
11: no?
12: Menys.
11: Què són les últimes coses que sabem de la Xina i dels seus plans especials?
12: Clar, ells no fan shows davant de periodistes ni grans declaracions, en fan algunes, però la qüestió és que la Xina ha demostrat una capacitat per complir tots aquells compromisos que havien dit. La Xina s'ha convertit, per exemple, en l'únic país, de moment, que ha aterrat un giny a la cara oculta de la Lluna. La Xina s'ha convertit en el país que ens ha dut mostres de la Lluna, robòticament, des de la dècada dels anys 70, i ho ha fet ara fa molt poquet. La Xina va col·locar un robot a la superfície de Mart l'any 2021, el primer intent. Els europeus hem fracassat sempre que hem intentat aterrar a Mart. Dos cops que ho hem intentat, dos cops que hem estavellat les nostres naus, no tripulades, afortunadament. La Xina ho ha aconseguit el primer intent l'any 2021. Aquesta és la Xina. I la Xina ja té una estació en òrbita, recordem, té una estació orbital on hi ha, en aquest moment hi ha tres astronautes a dalt. I la Xina fa un parell d'anys va declarar que la seva intenció, però ho va declarar i prou, no ha fet res més sobre això, va declarar que volia que els seus astronautes posessin el peu a la Lluna l'any 2030. Si mires aquest registre històric de la Xina, vol dir que ho faran. Vol dir que no faran gaire.
11: Sembla allò de fets i no paraules.
12: Sí,
11: no?
12: Exacte. Nosaltres ho farem i no necessiten fer bullir l'olla de la mateixa manera. Segurament aquí també la necessitat de fer bullir l'olla a la panda occidental nord-americana, jo penso que també té una justificació des del punt de vista dels pressupostos. És a dir, s'inverteixen diners a l'espai i el contribuent necessita saber per què. Llavors els Estats Units creen un relat i aquest relat, ens agradi o no, aquest relat l'han d'explicar i l'han de recordar amb aquest to amenaçador perquè el contribuent americà digui, ah, sí, doncs passa. La Xina no li cal fer això. La Xina no li cal, per bé o per malament,
11: justifica.
12: No li cal vendre cap història a la seva població. Aquest és el pla de la Xina. La Xina encara no ha declarat d'una manera explícita quina és la seva voluntat, en quin any, és la seva voluntat de posar astronautes a Mart. Però aquest serà el següent pas, igual com ho serà el dels Estats Units. Amb una roda de premsa que hi va haver el mes d'agost, si no recordo malament, als Estats Units, on els periodistes van ser molt agressius des del punt de vista de com de directes eren les preguntes a l'administració general en funcions de la NASA, que aquí hi ha hagut un canvi tremendo una altra vegada, però li deien, escolta'm, i si nosaltres ens endarrerim amb els plans, per exemple, de viatge a Mart, ho farà la Xina abans? I la resposta va ser contundent, mai. No deixarem que això passi. La Xina mai ens avançarà ni en el retorn humà a la Lluna ni en el viatge humà a Mart.
11: Això només ens ho dirà el temps. Clar, un altre canvi en la nova política espacial dels Estats Units és que Trump posa el focus en el lideratge i la iniciativa privada, cosa que ha sigut diferent fins ara, que es feia des de l'agència governamental, des de la NASA. Això quin impacte pot tenir en el desenvolupament tant de l'exploració com l'impacte científic que això té?
12: Això és una tendència que ja havia començat. Cal dir que no és dels republicans, és dels Estats Units en general i ja també en època demòcrata això havia començat. És una iniciativa o és una tendència a donar més pas a la iniciativa privada i fer una col·laboració públic-privada. Recordem que fins ara el model era governamental, era la NASA, i sí que les empreses tenien un paper important, però subcontractades, eren a remolc de la NASA. I ara hi ha agències especials, com la d'Elon Musk, que tenen quasi més, si no més, potència i sobretot flexibilitat que la pròpia NASA. Trump el que ha fet és exagerar, ha tensionat aquest model, l'ha portat a l'extrem, reduint pressupostos directament, reduint pressupostos com mai cap altre president havia reduït en un sol any els pressupostos de la NASA i amenaçant amb l'acomiadament, que de fet ja ha començat d'un terç de la plantilla de la NASA, dient per què necessitem... no ho diuen així, Això estic transformant una mica el que jo penso que és. Per què necessitem agències públiques que gastin tants diners quan tenim empreses privades tan potents que poden fer el mateix? És que no és el mateix. És que si ja sabem com funcionen aquestes coses. Les empreses fan allò que és rendible i tenen tot el dret de fer-ho. Són empreses. Justament esperem dels governs que facin allò que les empreses no voldrien fer perquè no són coses que no són rendibles, almenys a curt o mig termini. Uh-huh. I aquí aquest és el paper fonamental del diner públic. I clar, si el diner públic desapareix de l'exploració espacial o MIMBA i puja el diner privat als Estats Units i en general el món s'enfocarà cap a projectes d'explotació de recursos minerals a l'espai o projectes d'exploració però que tinguin un retorn tecnològic a curt o mig termini i ningú no farà o no farem aquell... I un dels projectes que, per exemple, està caient és el de cerca de vida a Mart, uh-huh. perquè a Donald Trump no li interessa en absolut, perquè aquest no li reporta cap benefici econòmic o tecnològic a curt o mig termini.
11: Quins riscos hi ha d'aquesta dependència de l'empresa privada? Podríem parlar ara que la dependència podria ser de SpaceX, de l'Elon Musk, que això generi retards, vulnerabilitats. No sé com pot afectar també el programa Artemis, en quin punt està.
12: Absolutament. Jo penso que Trump s'està disparant un tret als peus, perquè la NASA és captiva en aquest moment de SpaceX, de l'empresa d'Elon Musk, i el retorn nord-americà, el retorn humà, jo no vull duplicar més ja les paraules de Trump, el retorn humà a la Lluna, en aquest moment, requereix sí o sí la participació de naus d'Elon Musk, de SpaceX, que les estan desenvolupant, encara no els hi funcionen del tot. Si no aconsegueixen assolir el calendari, el compromís nord-americà, que és retornar humans a Mart entre l'any 2027 i 2028, pot endarrerir-se fàcilment, i aquí és on la Xina, que no fa declaracions, que va fent, doncs els podria passar endavant. Reduint diners públics, el que s'està disparant és un tret al peu d'un altre. Clar, això ja penso que es comença a intuir, perquè, fixa-t'hi, hi ha hagut ja també unes declaracions del govern nord-americà els últims dies, els últims mesos, que fan intuir que la cosa pot començar a canviar. Fins ara era sí o sí ho hem de fer amb SpaceX. Ara és, ens estem pensant si obrim un concurs d'idees a l'empresa privada, a la indústria, perquè ens diguin quina és la millor manera d'arribar eficientment i més de pressa a la Lluna. Per tant, ja no només parlen de SpaceX, una cosa que era inviolable fins fa res, uns mesos, era sí o sí, havia de ser. Ningú no tenia la tecnologia. I ara diuen, bueno, consultarem a la indústria. Això és que se n'estan adonant d'aquest risc que tenen i és possible que busquin opcions per si de cas.
11: Clar, hem parlat d'aquesta dependència de SpaceX, però això també pot voler dir que la NASA deixi de tenir astronautes permanentment en òrbita, no? Què representa això per la recerca científica?
12: Això és un cop molt dur d'assumir. Als Estats Units, ara tenim l'Estació Espacial Internacional en òrbita. Recordem que és el laboratori que té la humanitat a l'espai, propietat bàsicament de la NASA, de Rússia, de l'Agència Espacial Russa, de l'Agència Espacial Europea, de la canadenca i de la japonesa, però on dominen la nord-americana i la russa amb molta diferència. Rússia ja va dir que abandonaria el projecte de l'Estació Espacial. L'Estació Espacial està envellint. Hi ha una fatiga de materials, com la nevera de casa, doncs els materials tenen una durada i, lògicament, en les condicions de l'espai, que són molt agressives, això té una vida útil que en cas de que es volgués reformar costa molts diners. I, de fet, costa molts diners mantenir-la tal com està. Rússia va dir que ho abandonaria. Amb la guerra d'Ucrània això es va accelerar i va anunciar que s'aliaria amb la Xina, que recordem que té la seva pròpia estació espacial. Sense Rússia, el projecte de l'estació espacial queda molt tocat. Però ara els nord-americans van dir, nosaltres això és molt car de mantenir, i l'any 2030, fixa't que tot convergeix a l'any 2030, abandonarem també el projecte de l'estació espacial. Les altres tres agències s'ho miren, no poden fer-hi res sobre això. I, fixa't, van atorgar un contracte a Elon Musk, SpaceX, com a empresa que traurà d'òrbita l'estació espacial i la conduirà perquè caigui de manera controlada al punt Nemo, que és el cementiri de ferralla espacial que hi ha a l'oceà Pacífic. La idea és, i ara, les següents seran en mans privades, i aquí Jeff Bezos, amb la seva empresa aeroespacial Blue Origin, va aixecar la mà i va dir, jo em vull construir una d'estació espacial. I altres també ho han dit. I aquí, aquest era l'escenari fins fa molt poquet. Per tant, la nova estació espacial serà privada i els astronautes públics, siguin de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea o de la NASA, qui vulguin anar, hauran de pagar bitllet i hauran de pagar estada a l'hotel a dalt, no? I tal. Però el compromís de la NASA, si més no, era però mantindrem presència permanent a l'espai, com s'ha mantingut des de l'any 2000 que es va inaugurar l'Estació Espacial Internacional. Mai ha deixat d'haver-hi astronautes allà dalt. I això ha tornat a canviar. Les darreres declaracions ja no apunten a això, sinó que el govern nord-americà deixa entreveure que s'ho estan repensant i que no assolirien aquest compromís de permanentment. Suposo que també per una qüestió de pressupostos de diners. I això és una notícia nefasta, nefasta. Primera, estacions orbitals en mans privades, que recordem el que dèiem abans, és molt lícit que les empreses privades facin els projectes que han de fer allà. Però qui farà els projectes d'investigació bàsica? Que no tenen retorn. Després, que no hi hagin astronautes públics en allà, també pues, representa aquest perill. Tercer perill, que hi hagi un enfocament més cap al turisme espacial. Que hi hagi un enfocament més, qui pagui més...
11: L'Origin ja l'ha tingut, eh?
12: Clar, clar. Fins ara l'han tingut en enlairaments tipus ascensor. Mm-hmm. Puges i baixes. Però, clar, en una estació orbital, qui pagui més? Escolta'm, si aquest em paguen una pasta i els puc tenir allà dalt i rendibilitzar, doncs per què no, no? Per mi això és una mala notícia per la ciència.
11: I les missions Artemis 2 i 3, en quin punt les tenim a dia d'avui?
12: La missió Artemis 2, que és la que ha de dur 4 astronautes, encara no a la superfície de la Lluna, però sí a fer un tomb per la Lluna, una cosa que no es feia des de l'any 1972, està avançant molt de pressa. De fet, aquesta no requereix SpaceX. Disculpeu, per això està avançant molt de pressa, perquè ho pot fer només la NASA amb col·laboració de l'Agència Espacial Europea, i està previst que febrer de l'any vinent les naus estiguin llestes, que no vol dir que es faci l'enlairament al febrer. Uh-huh. La tripulació està ja seleccionada. Són 4 tripulants, amb una dona i un astronauta canadenc i 2 nord-americans, i fa mesos que està ja decidit que són ells, i es podrien enlairar des de febrer, que estaria llesta la missió, fins als primers compromisos, que són el mes d'abril de l'any vinent. Això serà històric. Artemis 2. Artemis 3 ja és...
11: Que no baixen d'aquesta nau.
12: No, és fer un tomb. És fer un tomb en òrbita de la Lluna i tornar. Però ja et dic, això no es feia des de l'any 1972. Després, Artemis 3, aquesta sí. És la missió que baixarà de nou els astronautes a la Lluna. Les dates han anat ballant. En aquest moment apunten cap a l'any 2027. Jo penso que ens anirem com a mínim a l'any 2028, perquè aquí sí que es necessita la col·laboració de naus de SpaceX, que s'estan desenvolupant, o bé de no sé qui, d'aquest concurs d'idees. Temo que, per moltes idees que hi hagi, els terminis són els que són. Si es volen assolir, hi ha poc temps de reacció. 4 astronautes, novament, aniran en òrbita de la Lluna, i 2 baixaran amb el compromís anterior de la NASA, que serien una dona i una persona negra, compromís que ha desaparegut també
11: amb el govern
12: Trump, i ja veurem. Aquesta tripulació encara no està seleccionada.
11: Això deixa la NASA, d'alguna manera, supeditada a l'evolució de SpaceX, que és l'única empresa privada a dia d'avui capaç de fer aquestes naus. Deixa també el govern americà i l'exploració espacial tocada?
12: Jo penso que sí. És la que et deia, d'un tret al peu. Recordem la picabaralla entre Elon Musk i Donald Trump, que va fer que Donald Trump retirés, una cosa increïble, el seu suport al que havia de ser el nou administrador general de la NASA, el cap de la NASA, Jared Isaacman, que és un tio superpreparat, un multibilionari americà, però molt preparat, que ha anat a l'espai amb naus de SpaceX i que és amic d'Elon Musk. I en aquesta picabaralla, el mateix Trump, que havia proposat ell mateix com a candidat, va retirar el seu suport en aquest candidat pocs dies abans que el Senat el confirmés. I la NASA ha quedat decapitada, ha quedat amb un administrador general en funcions, que és el secretari del Departament de Transport, molt criticat per la gestió que està fent de la NASA, i ara, sorpresivament, de fa uns dies, Alba, Donald Trump torna a nominar a Isaacman. Un altre cop rebobina i torna. Se n'adona que la situació és la que necessita un home fort al davant de la NASA, hi ha manca de candidats forts, torna el candidat inicial. Suposo que les picabaralles en Elon Musk s'han minvat i s'han, no sé, estan ja una mica més controlades, però això també demostra...
11: Baixar la testosterona.
12: És el que anava a dir. Anava a utilitzar la paraula testosterona. Demostra el grau de testosterona que hi ha amb alguns personatges.
11: Sí, tot i que no tenim la bola de vidre, si haguessis de fer una juguesca, qui creus que arribarà abans a la Lluna? La Xina o als Estats Units. El 2028 ja no hi haurà Trump, a l'octubre.
12: No ho sabem.
11: De moment ja ha dit que allò que deia al principi de voler tornar a una nova legislatura sembla que s'ha fet enrere.
12: Ja, bé, però aquest home jo no me n'en refio.
11: És imprevisible, sí.
12: Sí, total. A veure, les apostes ara, si haguéssim d'apostar diners per guanyar diners, l'aposta conservadora és apostar pels Estats Units, evidentment, perquè són els que sembla que tenen una tecnologia més avançada. Però com que la Xina ens explica poques coses, si volem guanyar diners en aquesta aposta, hem d'apostar per la Xina, que és una aposta molt arriscada, amb el perill de perdre l'aposta. Però que si la guanyes, guanyes molts diners, perquè aniràs 100-1 o 200-1, no? No ho sé, sincerament, jo en aquest moment crec que són els nord-americans, però el tema que hi veig és que un endarreriment tecnològic a les proves d'Elon Musk, de les naus de l'Starship que estan fent, que van progressant, però encara no són naus que volin. És a dir, sí que les envien a l'espai, però fan vols de minuts de durada. Qualsevol endarreriment en això posa directament a la Xina al capdavant.
11: O per un canvi de model de negoci d'Elon Musk.
12: Sí, totalment. Per tant, jo com a conservador aposto pels Estats Units, però en aquest moment potser m'atreviria...
11: Alguna coseta.
12: Diríem, de l'euro, doncs 70 cèntims o 60 als Estats Units, però no posaria 30 o 40 a la Xina.
11: Doncs com que no tenim boleta de vidre, i més val no jugar-s'hi gaires diners amb les coses, perquè no, hi ha el risc de perdre'ls, ens haurem d'esperar a veure qui són els primers en tornar a la Lluna. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per aquesta radiografia.
12: Adéu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Avui a l'Espai Polític ens acompanya Álvaro Benejam, portaveu del PP de Sant Cugat. Álvaro, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Primer de tot, comencem. Quin és el balanç que fa d'aquests dos primers anys de mandat?
2: Bé, doncs jo crec que el balanç l'he de fer de l'equip de govern, no? I la valoració que nosaltres com a Partit Popular tenim de l'equip de govern conformat per Junts i Esquerra, doncs no és bona. I no és bona per què? Perquè creiem que, tenint en compte que ells mateixos havien fet propostes que en alguns casos coincidien amb propostes nostres electorals, no les han complert. I llavors hi ha una desafecció de la ciutadania respecte a moltes coses importants, com per exemple el manteniment de la ciutat, que és una de les coses greus i de la que la gent es queixa molt. Però també hi ha moltes coses que fallen en mobilitat, també hi ha moltes coses que fallen en altres camps, no? I un exemple molt clar és els impostos, perquè els impostos havien dit clarament que baixarien els impostos i no només no ho han fet, sinó que els han apujat. I a més, no dient la veritat, perquè diuen que no s'apugen, i ho diuen així de clar, però quan passes de recaptar 152 milions a 172... és evident que els treus d'algun lloc i no els han aportat aquests milions, no els han aportat altres administracions, sinó la recaptació de Sant Cugat.
1: Ara parlarem de tots aquests punts, i els desgranarem tots. Però, primer de tot, i tenint en compte que parlàvem de l'anàlisi que li fèiem en el govern, quina relació té el PP de Sant Cugat amb el govern?
2: Bueno, nosaltres, evidentment, som un dels actors de l'oposició amb més solidesa, jo crec, i per tant, exercim aquesta postura, no?, aquesta posició que tenim, de forma coherent, de forma constructiva, sempre proposant coses noves, encara, o sigui, a risc de que si s'acaben aprovant aquestes propostes nostres de Partit Popular, s'acabi posant la medalla l'equip de govern perquè amb la seva maquinària de comunicació doncs pot fer-ho, no? Nosaltres també ho podem dir, però no és, però la nostra capacitat de comunicació no és la del govern, que té a l'Ajuntament i l'equip de comunicació de l'Ajuntament al seu abast, no? Però clar, nosaltres sempre estem fent propostes constructives per millorar la ciutat. En cap moment hem perdut el nord de saber que nosaltres hem de vetllar perquè Sant Cugat sigui una ciutat millor i que els seus ciutadans visquin millor a Sant Cugat. Per tant, aquest és el nostre nord. Nosaltres sempre treballem en aquesta línia, sempre.
1: Si veurien donant-los suport en el govern, arribat al cas, també és veritat que alguna vegada hem pogut sentir que alguns grups de l'oposició els recriminen que vostès donen massa suport al govern. No sé si es veurien donant-los suport.
2: És que nosaltres no donem suport a un govern i no ho farem mai, no? Nosaltres el que farem és estar d'acord amb propostes d'altres partits, sigui quin sigui el partit, que ens semblin correctes i bones per Sant Cugat, i estar d'acord i promoure propostes que potser el govern ens vota a favor o no ens vota a favor, les nostres. Però és que a vegades el govern les ha votat en contra i les han votat a favor a altres partits. Per tant, és que aquí hi ha un joc que qui vol fer política... Jo això ho anomeno politiqueo. És a dir, quan nosaltres fem una proposta que coincideix amb alguna del govern o de Junts, per exemple, llavors l'esquerra diu que nosaltres fem de portaveu del govern. I l'altre dia va ser la CUP qui, quan nosaltres vam fer vam votar una qüestió que venia del propi govern o de Junts, ara no recordo, ens va dir que també fèiem... Bueno, al final aquí tothom mira pel seu interès i vol denostar la manera de fer política dels altres. Nosaltres, amb responsabilitat, el que fem és ballar pels ciutadans i sempre proposar coses que siguin constructives i a favor de la ciutat i votar en contra de les que no creiem en elles, no? Siguin del govern o siguin d'altres partits de l'oposició.
1: Recentment han posat en marxa la campanya que mira ja cap al 2027, en què el podem veure vostè amb un davantal i s'acompanya amb el lema receptes per viure millor, fiscalitat, manteniment de la ciutat, seguretat... Parla de molts ingredients. De tots aquests ingredients, quin és el que creu que vostè és més urgent preparar i treballar-lo?
2: Bé, jo crec que bueno, aquesta campanya, la veritat és que és una campanya que ens ha fet il·lusió fer, no? perquè al final és una picada d'ull al votant, no? al Sant Cugatenc, a la persona de Sant Cugat que doncs, veu que la propaganda que fan els partits polítics, que sempre és la mateixa i tal, i en aquest cas volíem sortir-nos d'aquella manera de fer amb un tríptic de hem fet això, hem aconseguit això, i no sé quins o quantos, que és el típic de sempre, per sortir-nos i fer una imatge una mica diferent, però recalcant la idea de que nosaltres, per Sant Cugat, tenim les nostres pròpies receptes. I que creiem que són les bones, que creiem que Sant Cugat aniria millor amb aquestes receptes i per això ens arremanguem i les posarem en marxa, les cuinarem i les aplicarem, no? En el cas que puguem governar. Clar, per nosaltres, una de les coses importants a dia d'avui que nosaltres sempre diem, sempre recriminem al govern, és el manteniment de la ciutat. Per exemple, hi poso un exemple. El president de la Llar d'Avi sempre diu que pot estar d'acord o en contra de com es gestiona la ciutat, però el que no es pot fer és no tenir els carrers ben endreçats, és no tenir les voreres planes. O sigui, estem d'acord que a Sant Cugat hi ha molts arbres que creixen, que les arrels es van desenvolupant i aixequen una mica, però és que aquestes coses s'han d'arreglar, i s'han d'arreglar el dia a dia. I el que tenim són 30.000 punts a Sant Cugat sense arreglar, perquè s'han acumulat durant anys de no fer res, o de no estar a l'altura. Perquè s'han anat fent coses, però poquetes. Si es necessiten 2 milions d'euros de pressupost cada any, o 3, perquè la ciutat estigui bé, i destinem 800.000, que és el que passava, doncs es van acumulant, no? Els desperfectes a les voreres i a les calçades es van acumulant. I això és el que ha passat, que ara tenim 30.000. 30.000 que requeriran d'un pressupost de, millor, doncs, 20 milions d'euros. 20 milions d'euros que no els destinarem. Ara el govern ha pujat aquesta, per pressió nostra, jo crec també, ha pujat la dotació d'aquests arranjaments, no? de la partida per aquests arranjaments, però no en la mesura que nosaltres voldríem, tenint en compte que aquest any tenim més ingressos perquè tenim una taxa nova, que és la taxa de recollida de residus, que són diners nous, que no tenien partida ja pressupostària prèviament a destinar, o sigui, no estaven presoners d'una partida pressupostària obligatòria, no. Per tant, són diners nous que podien haver destinat. I en comptes de pujar de 800.000 només a 3 milions, s'havien d'haver pujat doncs, o a 6 milions, o a 5, o a 4, però no a 3, no? Per arranjar amb més agilitat, no? I que d'aquí 2-3 anys la ciutat estigui ja sense aquests problemes de mobilitat que, per exemple, les persones grans es queixen perquè hi ha hagut moltes caigudes, moltes.
1: Precisament, ara ha parlat dels dos temes que jo tenia aquí apuntats preguntar. Pel manteniment, ara mateix vostè ho deia, i la neteja de la ciutat, no només el manteniment de les voreres, vostès han estat força crítics, sobretot aquest estiu ho hem pogut veure a les xarxes, ho heu pogut anar dient, no?, de com estava la ciutat. El fet de que el contracte ja vingués, no?, un contracte que s'havia prorrogat, que l'anterior mandat estava com aturat... No s'ha pogut fer d'una altra manera, evidentment vostès no estan en el govern, no depenia de vosaltres aquesta decisió, però és com, creuen que s'ha deixat perdre i s'ha deixat que la ciutat empitjorés?
2: Sí, clar, sí, per això, però és que això, clar, nosaltres ens hem queixat tantes vegades que ara és allò de, és que ja t'ho deia jo, és que jo t'ho deia, que la cosa acabaria així, i em deies que no, que tu sempre fas demagògia. Bueno, doncs demagògia aquí la tenim, no? Que la gent ens va enviant fotos, no? Hi ha gent per la ciutat que quan va tirar la brossa al container i veu tota la brossa tirada al voltant del container, diu, però això què és? No? I a més, a vegades desperdigada, perquè venen els jabalís, trenquen les bosses, i queda tota la brossa per allà tirada, amb una brutícia tremenda, i una falta d'higiene, no? En conseqüència que, clar, la gent es queixa, i molt, i ens comencen a arribar missatges de militants o de persones que ni tan sols són militants. Nosaltres tenim una eina a la web que és el mapa de l'abandó, que qualsevol pot penjar allà una foto i dir, per assenyalar un punt on les coses no estan bé, no? Pues, sobretot d'aquestes coses ens han arribat a l'estiu queixes, moltes queixes. Per què? Perquè es produeix, perquè existeix aquell problema, no? I nosaltres, al final, el que hem de vetllar és perquè que aquestes coses solucionin. Si el govern no ho fa, nosaltres hem de recriminar que no ho fa i hem de pressionar perquè ho faci. i així és el que fem, així és com actuem.
1: Mm-hmm. Sobre fiscalitat, vostès defensen una fiscalitat més justa per Sant Cugat, amb menors impostos locals, precisament ara parlava d'aquest nou residu i d'aquesta nova taxa. Com concretaran aquesta, o com concretarien aquesta rebaixa d'impostos sense posar en risc els serveis públics i sense generar dèficit?
2: Clar, és que quan passes de recaptar 150 a 170 milions, aquesta diferència de 20 milions són diners que jo entenc que el govern municipal pretén fer-lo servir per alguna cosa, no? Ja estem veient com pretenen fer-lo servir el 2026 i com ho han fet servir el 2025, no? Perquè teníem un forat econòmic al pressupost que venia del mandat anterior. Govern del mandat anterior nefast a efectes pressupostaris, amb un forat de 30 milions, quasi. Clar, primer, això s'havia d'arreglar, estem d'acord, evidentment, i el govern actual no té la culpa del dèficit del govern anterior. Bueno, sí, perdó, Esquerra sí que té la culpa, perquè governaven ells. I, per tant, per sempre hem criticat que Esquerra estigui al govern, que és part de qui ha provocat el problema. No? Bé, es forma un nou govern i tenim tenim de pensar, no? Aquest govern té de pensar en què destinarà els diners i com recaptarà diners dels ciutadans. Bueno, doncs, prenen la decisió de, tenint en compte que hi ha una llei que diu que han de fer una nova taxa de residus, aprofiten i carreguen contra la butxaca del ciutadà. Per què? Perquè el ciutadà ha de pagar una taxa més, que no fan una baixa proporcional en l'IBI, per exemple, perquè aquesta taxa de recollida de residus ja es pagava abans, que abans no pagàvem nosaltres impostos per recollir la brossa, esclar, a l'IBI estava per això i per altres coses, perquè l'IBI és l'impost per excel·lència a Sant Cugat, no? Que es recapten uns 45 o 47 o 48 milions d'euros. Però, clar, si ara posem una taxa nova, llavors compensa-ho per no gravar més els ciutadans amb impostos amb una reducció proporcional de l'IBI, o almenys una part, però és que ni tan sols això. És que, a més, han apujat l'IPC de l'IBI, no? L'han actualitzat, a més, un 2,6, em sembla que és. Clar, evidentment, nosaltres no podem estar d'acord amb això, perquè aprofites per recaptar més. Ara bé, un cop aprovat, llavors s'ha de ser responsable i has de destinar aquests diners nous a les veritables necessitats de Sant Cugat, no? Està molt bé que es vulgui fer una biblioteca nova. Nosaltres no ens oposem a que es facin instal·lacions noves. Però, clar, és que el primer és el primer. I quan hi ha una falta de manteniment de 30.000 punts a la ciutat, primer arregla això i després ja faràs una biblioteca amb el que s'obri, si és que tens, perquè tindràs disponibilitat si fas les coses bé. Clar, nosaltres som partidaris de recaptar més? No. Però és que creiem que la gestió dels diners és molt important. I si es gestiona bé, al final no tindràs problemes de diners per fer el manteniment, per fer les coses obligatòries. Potser sí que tens diners per fer coses noves, sí que tens problemes per fer coses noves, però també hi ha una financiació bancària que es pot anar ajustant a la mida de les noves instal·lacions que vulguis fer en cada moment, no? I nosaltres el que propugnem és un equilibri pressupostari i no una política de erràtica pressupostària com la que tenim fins ara, perquè en instal·lacions esportives, per exemple, no tenim un futur clar a la ciutat. Sabeu que nosaltres també en tema d'esports reivindiquem molt que Sant Cugat, que és una ciutat amb el 70% de persones practiquen esport, que és un percentatge altíssim, i a més molts federats, molts clubs que tenen 700, 800, 1.000 nens jugant a bàsquet, a rítmica, a hockey, a quantitat d'esports, hi ha uns 40 esports, clar, que no tinguem una política, i això és gestió pura, una política esportiva adequada i amb una planificació d'instal·lacions esportives adequada al que és la ciutat. Ens queixem molt perquè tenim raó de fer-ho, no? Perquè les entitats es queixen, no? I la gent que practica esport es queixa.
1: Precisament era una de les coses també que li volia preguntar.
2: Ja ho
1: perquè...
2: intuïn jo.
1: Està molt bé, està molt bé. Recordem que el seu company, Alfredo Bergua, va ser regidor d'instal·lacions esportives en el seu moment, i per tant és una zona, un àmbit que vosaltres coneixen a la perfecció perquè hi ha passat, no? És un dels seus punts forts. Què és el que cal canviar? Quina és la situació actual de l'esport santcugatenc? Vostè parlava de la quantitat de gent federada i que fa, i potser de la mancança d'esportiva, d'instal·lacions. Què és el que farien?
2: Clar, s'ha de fer un pla, clar, per fer instal·lacions esportives i per dotar les instal·lacions esportives actuals d'un pla de manteniment adequat, perquè no arribin a passar les coses que han passat, que de sobte pues, en un camp hi ha uns forats que no estan bé per jugar, que poden causar lesions als esportistes, etc. I amb una visió de futur. Sant Cugat, creiem nosaltres que és una ciutat eminentment esportiva, no? I hi ha altres ciutats que tenen, per exemple, doncs, un gran pavelló esportiu amb moltes més disciplines per poder jugar allà. A Sant Cugat tenim instal·lacions esportives, eh? No, nosaltres no diem que no, però creiem que no està... O sigui, les instal·lacions no estan a l'altura del que hauria de ser per la població que tenim, que practica l'esport en la mesura que el practica. I s'ha de fer un pla, i s'ha de fer un pla no a 5 anys, a 10 anys, perquè les instal·lacions esportives no són una cosa d'avui per demà, sinó que d'aquí 10 anys el municipi haurà canviat, i molt, no? Ja ha canviat des de fa 10 anys, i molt, i amb les noves zones on es pretén fer habitatge, que l'alcalde ha anunciat 3.000 habitatges, clar, si tenim 3.000 famílies noves a Sant Cugat, o més, no? Perquè cada any augmentem de població, doncs clar, necessitarem unes instal·lacions esportives molt més adequades, perquè si no, és que quedaran obsoletes d'aquí 2 anys o 3.
1: Va, el que vostè diu, va en la línia una mica també del que deia la portaveu del PSC, l'Helena Vila, de que cal un pla de ciutat, un pla d'equipaments, i això és algo que a tots els grups de l'oposició se us sent dir, realment aquest pla fins ara existia i ara no existeix, o és algo que per la situació en la que estem i els habitants que som ara es troba a faltar?
2: Jo crec que és aquesta segona. Jo crec que sí que han existit planificacions, en alguns moments més i en altres menys. Crec que el govern anterior, en el que estava l'Helena Vila, no ho va fer bé en aquest cas, però bueno, ella és una persona que defensa el tema de l'esport, perfecte, res a retreure en aquest sentit, però sí en la gestió. Quan gestiones, llavors has de complir amb aquestes coses, no? I el govern actual, nosaltres ens falta compromís en aquest sentit, no? Creiem que a les entitats que es queixen molt, perquè a nosaltres ens ho diuen, i no ens ho diuen per plaer de dir-nos, no, ens ho diuen perquè tenen la queixa, perquè tenen el problema i perquè volen que se solucioni d'alguna manera, no? Ells saben com es solucionen aquestes coses, per tant, és només demanar el que cada entitat necessita i fer un pla per intentar complir al màxim aquestes necessitats. Un pla que, evidentment, no el pots fer a un any, ni a dos ni a tres, però sí que el pots fer a 10 anys, i cada any has de fer alguna cosa per millorar les instal·lacions esportives. Clar, s'ha de planificar, i l'esport és una de les qüestions importants a Sant Cugat.
1: Pel que fa a la mobilitat, vostès han criticat que algunes de les mesures, com per exemple els carrils bici o la zona de baixes emissions, s'han fet de forma ideològica, sí. I han de ser més eficients. Com ajustarien l'equilibri aquest de dir, per fomentar, no, bueno, la gent pugui anar caminant, els carrils bici i també l'ús del vehicle privat i que no sigui d'aquesta forma ideològica?
2: Sí, aquest concepte del carril bici ideològic el vam treure a la campanya electoral perquè creiem que és així. És a dir, que hem de tenir carrils bici? Sí, clar, nosaltres no diem que no, eh? Hi ha molta gent que pot ser usuària que inclús avui dia no ho és, però que en un futur pot ser usuària de la bici pel dia a dia, i nosaltres creiem que això es pot afavorir tranquil·lament, sense cap problema, eh? Però també creiem que això no ha de ser en contra del vehicle privat, en contra de la circulació, i que per la ciutat les persones que necessiten també circular amb el cotxe també ho puguin fer, no? Per tant, un carril bici pel carrer Francesc Moragues, doncs no ho veiem. És que no entenem per què ha de ser el carrer Francesc Moragues, que és l'única via així que no és semipeatonal del centre de la ciutat. L'única per la qual passen cotxes que no sigui semipeatonal, eh? La via gran, em refereixo, eh? I cada dia passen per allà cotxes, autobusos, ambulàncies, camions de fruita, el que sigui, tot. Si et posem allà un carril només i l'altre carril és de carril bici, ample, còmode per les bicis, llavors les ambulàncies no passen quan hi ha un autobús allà parat. I ha passat unes quantes vegades ja. Ja ho sabeu vosaltres. Ha passat unes quantes vegades. creiem que aquell carril bici estaria millor per un altre carrer. És aquesta la conclusió, eh?
1: Per tant, vosaltres no estarien d'acord amb la vianinta... O sigui, fer de zona de vianants, ja ho direm bé, als quatre cantons.
2: No, la vianantització de quatre cantons per nosaltres és un error, seria un error.
1: Per què?
2: Perquè precisament creiem que es necessita que aquella via puguin circular vehicles. Que és necessari, perquè hi ha molta gent que, que en fa ús. Si estem veient cada dia que hi ha molta gent que en fa ús, és perquè ho necessiten, no? Perquè no és un capritxo, no? Per tant, si ho necessiten, per què els hem de treure? Perquè allò sigui peatonal al 100%? No, és que el carrer Santa Maria ja és peatonal, el carrer Santiago Rusiñol, tot allò és peatonal. Passen només els vehicles d'alguns de veïns i de serveis. Però són peatonals. És que gran part del centre és peatonal. Doncs no estem d'acord amb que aquest carrer que queda perquè puguin passar cotxes i serveis sigui peatonal també.
1: A què es refereix quan diu que l'oferta cultural actual que hi ha aquí a Sant Cugat no és prou plural?
2: Bueno, aquest és un tema que sempre ens hem queixat, eh? Nosaltres creiem que Sant Cugat, que és una ciutat diversa, no?, culturalment, ideològicament també, creiem que hi ha molta oferta, potser té raons històriques, això, però hi ha molta oferta per un determinat sector de la població, però hi ha molt poca per un altre sector de la població. I per què ho diem? Perquè nosaltres som sociòlegs i creiem que... No. Nosaltres ho diem això perquè hi ha gent que ens arriba a nosaltres, que ens diuen, d'aquestes altres coses no hi ha res. No hi ha res. Un exemple, eh? A la Festa Major hi ha uns quants concerts, i aquesta Festa Major del juny passat, 2025, doncs ens van prendre la molèstia de mirar tot el cartell d'actuacions de concerts aquí a la ciutat, no? Preparats per l'Ajuntament, evidentment, alguns amb les entitats. Jo sóc una persona que m'agrada molt la música, no? I escolto molta música i no sóc un fan absolut dels grups i tot això, però sí que m'agrada molt la música i conec perfectament els estils, els tipus de música que hi ha, i m'agraden, a més, un ventall ample d'estils. No m'agrada el reggaeton, però m'agraden altres.
1: Això potser és qüestió d'edat, eh?
2: Sí, poder sí, no sé. Però creiem que aquells concerts... Jo és que no coneixia ningú. I jo no segueixo l'actualitat musical al peu de la lletra, però sí que conec els grups que són bons i tal. I veig altres municipis que fan una programació d'actuacions de Festa Major i em dona enveja. Per què? Perquè els meus gustos, per exemple, els meus i el de molta gent que conec, no estan reflexats en aquest programa de Festa Major. Però ni de bon tros. Res. Res és res, eh? O sigui, no, és que no hi ha cap del que jo, en el seu moment, si fos l'encarregat de planificar això, pensaria que algú també li interessa això. No, és que no hi ha cap. I no coneixia ningú. I, a més, vaig prendre la molèstia de mirar cada grup en concret, aviam qui eren. Perquè potser són molt bons i tenen moltes... És que són grups desconeguts, en general. Els coneix alguna gent, evidentment, perquè tothom té el seu, no? El seu públic, encara que sigui petit. Bueno, doncs tots eren grups petits. Però, bueno, ells, el govern actual es defensa dient que això és el seu model, bueno, doncs això és el model, però hi ha persones d'aquí, de Sant Cugat, que van a la Festa Major de Rubí perquè hi ha grups que els interessen i no van a cap d'aquí de Sant Cugat, eh? I això passa. Per què? Pues perquè a Rubí han tingut grups que són d'atracció de molta gent. No?
1: Seguretat, un altre dels ingredients dels que vostès parlen tant cap al 2027 com actualment.

0: pel carrer cridant a les 2 de la matinada, però això ho hem vist aquest any, no? Això doncs, feia temps que no passava cap cosa d'aquestes. Ens pensàvem que l'evolució de la delinqüència era a la baixa, i sí, sí, per números és a la baixa. Però hem de tenir en compte una cosa. Els números que surten de delinqüència no surten les dades grises que anomenen els professionals de la seguretat. És a dir, a mi m'han entrat a casa 2 vegades aquí a Sant Cugat, a robar. Però m'han intentat entrar alguna vegada més, però no ho han aconseguit. I aquesta dada no figura. Uh-huh. Aquesta dada no figura. No figura ni a, ni a una tipologia de delictes ni a les altres. Però, evidentment, no estem com la problemàtica aquí a Sant Cugat no és com a altres ciutats. Però nosaltres sempre pensem que si aquí a Sant Cugat roben a cases a raó d'uns 400 o 350 o 400, 450, hem arribat a 750, quasi 800 robatoris a l'any, a domicilis, amb força, per què ens hem de conformar amb això? Nosaltres creiem que tot el que sigui intentar reduir o tendir a zero, doncs és la política que s'hauria de fer. Si tenim 400, doncs intentem que siguin 200, i si tenim 200, intentem que siguin 100 i 50 i 0. No? És evident que arribar a zero és difícil. És difícil. Però jo crec que es pot aconseguir, i la qüestió és posar mitjans. I si a Sant Cugat, amb els mitjans que tenim, que no són més que altres municipis, tenim un nivell de delinqüència més o menys baix respecte a altres municipis, però no és baix respecte a les persones que els han, a les 400 persones que els han entrat a robar a casa. Aquelles persones, per elles, estem fatal, perquè, clar, si els han aconseguit entrar, mm-hmm, és perquè no estem bé, no? I si hi ha 400 entrades a domicilis, que tenim 35.000 domicilis, doncs no és una bona ràtio, tampoc. Estem millor que altres? Sí, però no estem bé. Hem de tendir a zero, no? I això com es soluciona? Doncs amb més policia. Els mitjans que tenim aquí a Sant Cugat, mitjans de recursos humans, de policies, i mitjans de cada policia que té, no? Les eines que té cada policia per fer la seva feina, doncs estan per sota dels ràtios que la pròpia Generalitat marca. I això des de sempre. És que jo soc regidor des de l'any 2011, i això sempre ha sigut així. I no hem millorat mai. Si és que mai hem passat dels 100 agents aquí a Sant Cugat, bueno, crec que no hem arribat des que jo soc regidor al 100 mai. Quan la pròpia ràtio de la Generalitat marca que tindríem de tenir uns 130 o 140 o més, perquè clar, cada any anem augmentant de població. Bueno, tenim sort d'aquestes dades, tenim sort de que la policia de Sant Cugat, dels Mossos d'Esquadra, fan una bona feina, jo crec, o sigui, són efectius en la seva feina, i crec que doncs podem estar o estem millor que altres municipis, però evidentment la voluntat de millorar ha d'estar sempre allà. I nosaltres, en el seu moment, quan dèiem, bueno, és que Sant Cugat té 87 agents, és un dir, perquè en l'any 2017-2015 exactament no sé quants agents hi havia, però imagini's que és 87. I estàvem veient que augmentaven els delictes a marxes forçades, i nosaltres vam proposar: augmenteu els agents. Augmenteu els agents, perquè la cosa s'està complicant. I la cosa es va complicar que, bueno, es va doblar. O sigui, van arribar a quasi 800 els robatoris aquell any, el 2017.
1: Sí, sí.
0: I quan ho dèiem un any abans, ens deien: no, hombre, no, vostès el que volen és un estat policial. Estat policial, nosaltres no. Nosaltres volem que la gent no li robin a casa. Punto. És aquesta, no?, la voluntat, que no robin a la gent a casa, que no l'entrin, que no l'atraquin al carrer. Punto, ja està. És això el que volem. No volem un estat policial ni volem coses rares. Volem que la gent visqui tranquil·la a Sant Cugat, que els nens puguin anar pel carrer tranquil·lament, que les persones grans puguin anar a treure diners del caixer sense tenir de mirar enrere perquè algú està allà acechando. Pues és això el que volem.
1: Mm-hmm. Parlant d'habitatge, és una de les preocupacions principals del, no només dels santcugatencs, sinó és a nivell a tot arreu està passant aquesta crisi habitacional. Quin és el vostre posicionament?
0: Bé, nosaltres creiem que hi ha molta feina a fer en aquest camp. És a dir, Quan s'han anunciat 3.000 pisos en aquest mandat, s'han anunciat 3.000 pisos a no sé quants temps, no sé quant temps vista, perquè clar, fer 3.000 pisos no crec que es puguin fer ni 100 a l'any, però bueno.

0: perquè no hi ha pressupost per això, eh? A no ser que hi hagi privats que juguin els seus diners per fer-ho, concertant amb l'administració, doncs ja veurem com es fa això, no? Perquè de moment no tenim ni el sòl per fer-ho, no? Perquè el sòl on es preveuen aquests 3.000 pisos és de la Generalitat, de l'Incasòl. Clar, en política d'habitatge, nosaltres creiem que s'hauria d'haver apostat ja des de l'inici del mandat per la col·laboració público-privada, però, a més, ser més àgils. Aquí tenim sol a Sant Cugat, és a dir, hi havia una planificació de l'ecobarri, no sé si se'n recorda la gent, però la planificació de l'ecobarri, que nosaltres no estàvem d'acord amb aquella planificació, però sí que sabem perfectament que allò és una peça de sol a on es poden fer habitatges, i es podien fer habitatges de protecció oficial. Però l'anterior mandat, el govern, no comptava amb els privats per poder-ho fer. Però el mateix ajuntament tampoc ho podia fer perquè no tenia diners per fer-ho. Llavors, no fem res. No, això no és una manera correcta de governar. La manera correcta de governar és, si no ho pots fer tu, concertes amb els privats, que ho facin ells, persones, empreses, que es juguen els diners per fer-ho, evidentment, buscant un rendiment futur. Però si tu ho fas amb uns paràmetres de rendiment equilibrats, perquè aquella gent sigui capaç d'apostar per aquell projecte, però a la vegada aconseguís la fi que vols, que és que hi hagi habitatge públic, doncs on està el problema? Per què no ho hem fet en aquest mandat des de l'inici? I en sol que ja estaria disponible, no en sol que encara no tenim negociat amb la Generalitat, no? Aquest és el retret que nosaltres tenim en política d'habitatge. S'han d'aprofitar les peces petites que tenim a altres llocs, com, per exemple, al costat del club de golf, que hi ha un solar que es farà o està planificat que es faci, no saben quan començarà. Sí, aquestes peces s'han de fer, s'han de promoure, però la gran política d'habitatge s'ha d'executar, no? S'ha de ser àgil en executar-la. I crec que en aquest mandat no ho aconseguirem.
1: Quines són les coses, segons el seu punt de vista, que cal executar immediatament abans de que acabi aquest mandat?
0: Les coses, en quin sentit?
1: En quins àmbits cal, per exemple, pressupostos, en quines coses creuen que cal invertir més immediatament o en quins projectes cal posar el fil a l'agulla perquè avancin, sí, i no estiguin encallats, si és que estan,
0: sí,
1: encallats.
0: Sí. Doncs mira, el primer tema que hem tocat en aquesta entrevista és el manteniment. Doncs, en manteniment, nosaltres per l'any 2026 no posaríem 3 milions d'euros, posaríem 6, aprofitant que tenim més diners per recaptar amb la taxa de residus. 6 milions. El problema no el resoldràs en 10 anys, el resoldràs en 5, no? Però, i 5 ja és una data més a prop, no? Ja més sensible pels ciutadans. Ja els ciutadans podran veure que les coses estan millorant a bon ritme, no? Aquesta seria una. Però és que, a més, pel que no fa falta o fa falta menys diners, és per la mobilitat. La mobilitat de Sant Cugat, els punts clau als matins i a les tardes, és terrible. Al carrer Francesc Moragas hi ha moments que és terrible, també. Es pot solucionar? Sí, hi ha maneres de solucionar-ho. Però, de moment, no s'ha volgut. No sé, jo mateix que vaig cada dia a portar a un dels meus fills a l'escola, al matí, a les 8, em trobo cada dia al mateix punt, la mateixa caravana, i t'has d'aguantar, i ja està. Hi ha alternatives, sí, però també estan igual. Llavors, s'han de solucionar d'alguna manera, això s'ha de solucionar d'alguna manera. Pues, jo porto fent això des de que els meus fills van començar a l'escola, diria que 15 anys o una mica més. I així estic, pues, des de fa 15 anys, passant el mateix embús cada matí. Hi ha algú que ho pugui solucionar? Pues, no ho sé, però nosaltres sí que ho farem quan arribem al govern.
1: Sí, molt bé, doncs Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular aquí a Sant Cugat, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'espai polític de Cugat Mèdia. Esperem continuar parlant amb vostès.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Com estàs? I ja sé que sé... Perdó, ja sé, mira, m'emociono. Que em digues que molt bé.
2: Doncs sí.
1: Perquè et veig molt bé, et veig estupendament.
2: Sí, una actitud positiva a la vida.
1: En canvi, del que ens has de parlar avui no està tan bé.
2: No és tan positiu, Pili, no. Avui venim a parlar d'un estudi recent de la Universitat Rovira i Virgili, de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que han analitzat, atenció, més de 850 productes infantils venuts a Espanya i el resultat és... preocupant, perquè més del 80% no compleix els criteris nutricionals recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.
1: Ostres, és que això és fortíssim, en realitat, no?
2: Molt fort. El projecte s'anomena Infant Base, val? És una base de dades, la primera base de dades d'aquest tipus al nostre país, i recull informació detallada sobre la composició d'aquests aliments destinats a lactants i nens petits. Estem parlant de... nens i nenes menors de 3 anys. Segur que els nostres oients s'han aturat algun cop davant del passadís d'aquests productes infantils, no?, del supermercat, on podem veure galetes amb dibuixets, purés de fruita, amb potitos, no?, cereals amb vitamines, tots amb colors vius i missatges saludables, però, com han vist, doncs, no són tan sants com semblen.
1: Déu-n'hi-do, és que el 80%, clar, perquè això al final són productes ultraprocessats normalment, no? No sé.
2: Són productes processats, sí, i alguns d'ells també ultraprocessats. Uh-huh. Es van analitzar 42 marques i més de 850 productes, com ja he comentat, des de purés fins a galetes o iogurts per a nadons. I els investigadors van aplicar els criteris de l'Organització Mundial de la Salut per a menors de 3 anys, com us he dit, i van concloure que només un de cada 5 productes supera la prova.
1: Un de cada 5?
2: La resta presenten excés de sucre...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només...